0: La troia d'avui per parlar de la història de Sumer, que no de sumar. Perquè si haguéssim de fer la història de sumar, ho acabaríem en 5 minuts sí, sí. I no tindríem...
1: I la faries tu.
0: I ja està. Per tant, no és sumar. Per tant,
1: Sumer.
0: I de nou tenim un altre programa, com el de fa unes setmanes, que els nostres estimats... Què ens passa? Estem regalant aquí classes gratis.
1: O sigui, no, jo no ho entenc, m'he despertat antic, saps? O sigui, de cop.
0: Però tu no estàs fent primer d'ESO aquest any.
1: No.
0: Per l'any que ho tornis a fer, quan sigui, doncs mira...
1: Recupero aquests programes.
0: Recuperes aquests programes, els nostres estimats companys,
1: Perquè els nens d'avui dia estan preparats perquè els hi posis aquest programa sencer i aguantaran tota l'estona.
0: Clar, sí, sí.
1: Estan preparats.
0: Sí, sí. No ho estan.
1: No.
0: Per això ho heu d'escoltar vosaltres, profes, que tampoc ho esteu molts de vosaltres, però no passa res. Ho sabem, que també hi ha la IA, pots passar aquest programa per la intel·ligència artificial, tu desgrana i et fa el resum. O sigui que...
1: I t'ho pot fer en tres nivells diferents.
0: I si et fa per escoltar miserables 55 minuts d'un podcast fet per companys teus, doncs mira, tens un problema, primer t'ho dic, ara, tio, escolta't el programa, que així faràs millor la classe pels teus alumnes de primer d'ESO, que ho estan desitjant.
1: Ho apreciaran moltíssim.
0: Molt bé, què és Sumer?
1: molt compatriotes estem últimament.
0: Jo què sé, hem de fer-nos forts, no?
1: Suport, ens hem de donar suport sempre.
0: Ja està la Generalitat per no ajudar-nos gaire.
1: Exacte. A veure, quan parlem de Sumer, no ens referim a un imperi, no ens referim a un estat en el sentit modern, sinó a una regió històrica al sud de Mesopotàmia. A una regió que cap al 4000 abans de Crist, ojo, ja hi vivien pobles amb llengües pròpies, cultures diferenciades, etc. I una d'aquestes cultures, una d'aquestes civilitzacions, segurament la primera, els anomenem els sumeris. Per tant, Sumer, en realitat, és el bressol de la civilització urbana. I aquí neixen totes les primeres coses. La primera escriptura, la primera organització política, la primera religió institucional, la primera literatura, etc. I de fet, el nom de Sumer ens arriba de fonts una miqueta posteriors, venen de fonts acàdies, que els deien Sumeru, perquè els mateixos sumeris, probablement, com hem dit abans, no es deien ells mateixos sumeris, sinó que es deien els caps negres, o la terra dels senyors civilitzats, aquí una miqueta dels senyorets. Sumer, doncs, és l'inici de la història de la Mesopotàmia, una història que dura milers d'anys i que es podria resumir en un cicle de tòpics. Sí? Quan tu estudies a la carrera aquest període sempre et diuen ojo, perquè la història de la Mesopotàmia sempre és el mateix, d'acord? Tenim una civilització que es fa forta en una zona de la Mesopotàmia, centralitza el poder, venen rivalitats amb les pobles del voltant, ve una crisi, venen invasions, migracions, ve un trencament del poder, hi ha una descentralització del poder i de cop una nova civilització es torna a fer forta. Pensem, no? Sumer, Akkad, Babilonis, Hitites, Assiris, Neobabilonis, Neohitites, Neoassiris... tota l'estona és anar fent una miqueta tot aquest cicle, que són tòpics, però al final ens ajuda per entendre una miqueta la història d'aquest període i concretament d'aquesta regió.
0: Has dit Hitites,
1: Hitites. A qui li agraden els Hitites?
0: A l'expresident Puigdemont.
1: L'expresident,
0: Sabem que és fan dels Hitites i diu el rumor que un cop va escoltar els nostres programes sobre Hitites...
1: Un cop no, segur que més.
0: Des del seu exili, allà avorrit, que no té res a fer, va escoltar els programes dels... I Tites, per tant, molt honorable expresident de la Generalitat, si vol, pot vostè doncs escoltar aquest programa d'avui, perquè no sé si parlarem molt o poc d'Hitites, però és igual, és un tema que està allà
1: Que en parlarem.
0: Ben a prop. Quin és l'origen del poble sumèric, Albert?
1: A veure, abans de parlar de l'origen, abans de parlar de la cronologia, anem a deixar les coses molt clares. Estem parlant de fa molts anys i l'origen dels sumeris és absolutament incert. O sigui, no en tenim ni idea d'on sorgeixen els sumeris. Però hi ha dues hipòtesis. Sí, l'acadèmia té dues hipòtesis. Cap de les dues comprovada. Primer de tot, la que anomenem la hipòtesi dins. Sí, o sigui, el poble sumeri era un poble autòcton de Mesopotàmia. És a dir, ja eren allà. I llavors tenim la hipòtesi de fora. Era un poble que migra des del sud i s'assenta al delta dels rius Tigris i Eufrates. Aquesta última hipòtesi és la més recurrent, però també és la més fàcil, no? Quan no entenem alguna cosa, quan, ui, un poble desconegut, que tenen molta civilització, no sé què, no sé quantos, quan no entenem d'on venen, és més fàcil dir, venen de fora, s'assenten allà i ja està. Per tant, ens quedaríem amb aquesta segona hipòtesi, eh? Gent que ve de fora, o en un poble que ve de fora i s'assenta a la desembocadura dels rius cap al Golf Pèrsic.
0: Molt bé. Si l'altre dia us demanàvem agafar paper i bolígraf per fer un arbre genealògic, ara ens toca fer un eix cronològic.
1: És que és tan competencial, Sergio.
0: És meravellós, això. Quina barbaritat. On hem de situar cronològicament el món sumeri, Albert? Prenem nota, que després hi haurà coavaluació.
1: Examen no.
0: No, examen, no fos, què dius, examen?
1: No fos cas.
0: Els nens se'ns traumen.
1: A veure, anem a fer un esquema general, un esquema general de la història dels sumeris. Però avui farem un programa així molt genèric, o sigui, perquè donaria per moltíssims, i al fer un programa genèric no parlarem d'esdeveniments històrics molt concrets, ni de cronologia molt concreta, però sí una miqueta de les grans etapes de Sumer. Primer de tot, tenim el període de Elobeit, 5.300-4.000 abans de Crist. Tenim unes comunitats agrícoles que construeixen temples de fang, desenvolupen una administració local molt primitiva. Mm-hmm. Llavors, el període d'Uruk, 4.000-3.100 abans de Crist. Aquí apareix la primera gran ciutat de la història, que és Uruk, amb grans temples, amb una primera especialització del treball i, sobretot, la primera escriptura de la història, que ja en parlarem després. Llavors tenim el període dinàstic antic, 2.900-2.350 abans de Crist, en el que les ciutats-estats sumèries arriben a la seva màxima esplendor i s'hi desenvolupa la literatura, la diplomàcia, l'estratificació social, no les jerarquies socials, etc. El període acadi, que veurem, si tenim temps ho explicarem en aquest programa, que en un moment donat, el 2.334 abans de Crist, Sargon d'Acad, el primer emperador, bueno, emperador no ben bé, però la persona que crea el primer imperi de la història, integra Sumer dins de l'imperi Akkadi, sí? I finalment, aquí semblaria que Sumer desapareix, però finalment tenim un petit renaixement sumeri entre el 2112 i el 2004 abans de Crist, en què la cultura sumèria reneix amb la tercera dinastia d'Ur. Clar, després de 2.000 anys, veiem que això més o menys uns 2.000 anys, des del 4.000 fins al 2004, la llengua sumèria deixa de ser parlada, però continua sent la llengua de culte i religió de Mesopotàmia durant més d'un mil·lenni, eh? Sí que veurem que la cultura sumèria, per molt que Sumer sigui una ciutat, sigui una cultura que queda soterrada sota diferents capes de civilització, sempre estarà allà, no? Sempre traurà una mica la puteta.
0: Mm-hmm. Molt bé, i ara toca situar-nos geogràficament. Tu a mi no m'enganyes, perquè t'estàs fent venir bé aquestes preguntes per després construir un reel, d'aquests que fas... Sí. Ara miro a càmera i dic que aquest s'està preparant el reel del mapa MUT en el qual va ubicant els territoris que ara sortiran.
1: Però és que és molt difícil fer això. Jo no en sé prou.
0: Ara t'he fotut en un embolat. T'he fotut feina, però també és una bona idea, eh?
1: És una bona idea.
0: Bueno, si la fas bé i si no, aquí es queda i aquí no passa res.
1: I si no la fas tu.
0: Faràs el que et doni la gana, com sempre et dic, fes el que vulguis. Doncs ara, vinga, va, deixem de banda l'eix cronològic, agafem el mapa MUT.
1: Va, segon treball.
0: Segon treball. Pels que han acabat l'eix cronològic, ara poden això... Els que heu acabat, comenceu a fer el mapa.
1: Perquè cada estudiant s'autoregula.
0: Clar, hi ha nens que encara no han començat ni a fotre la línia amb el regle i altres ja estan començant a fer el mapa, que és el que tenim normalment a les aules. Avui ens ha sortit així el programa, no passa res, amics. Deixeu-nos que en algun lloc ens hem de deixar anar una miqueta.
1: Sí, home, sí, hem d'explotar per alguna banda.
0: Doncs situem-nos geogràficament, Albert Sumer.
1: A veure, anem a posar el focus al Pròxim Orient. Sí, anirem de gran a petit, eh? Situem-nos al Pròxim Orient. Mesopotàmia forma part del territori que anomenem Creixent Fèrtil, que és una regió en forma de mitja lluna a l'Orient Mitjà que abasta l'actual Iraq, Síria, Líban, Palestina, Jordània, amb alguna altra regió. Però si anem acotant, Mesopotàmia, dins aquesta mitja lluna, no? Dins de la Creixent i Fèrtil, és la regió històrica que abarca els territoris que queden entre els rius Tigris i Eufrates, més o menys l'actual Iraq. De fet, els antics grecs donarien nom a aquest espai, no? Li dirien Mesopotàmia, que literalment significa entre rius. I a més, Mesopotàmia, i això ja de cara per entendre el programa, la podem dividir en dues regions. La Baixa Mesopotàmia, que és molt fàcil perquè és la zona que queda més al sud, és la zona més meridional de l'actual Iraq, no? Més o menys a l'actual Uruk, Bassora, etc., molt a prop de la desembocadura del Tigris i l'Eufrates al Golf Pèrsic. Això seria la Baixa Mesopotàmia. I l'altra Mesopotàmia seria la zona que queda més al nord, no? A la regió de Bagdad, de Samarra, de Mosul, etc. Llavors, Sumer, en aquest cas, ocupa la regió de la Baixa Mesopotàmia. O sigui, és una regió plena de planes al·luvials, molt fèrtils, però també molt fràgils. I veurem ara què vol dir això.
0: Com condicionava l'entorn natural, la manera de viure i de pensar dels sumeris?
1: A veure, l'entorn natural de Sumer, com estàvem dient fa un moment, és un entorn molt generós. Sí, és molt generós a nivell de fertilitat, a nivell de recursos orgànics, però alhora és molt fràgil, perquè els rius proporcionen aigua, fangs fèrtils, però també són imprevisibles. I a més, poden portar inundacions imprevistes, salinització de camps, i a més, ojo això, perquè molta gent no hi pensa en això, estem a la Baixa Mesopotàmia, i a la Baixa Mesopotàmia gairebé no hi ha relleu, gairebé no hi ha accidents geogràfics. Llavors, el curs dels rius pot canviar. És a dir, no hi ha obstacles físics, no hi ha una vall per on passa el riu, sinó que és tan pla que al cap dels anys el curs del riu Tigris o el curs del riu Eufrates es pot anar modificant. I això a vegades comportarà inclús la reubicació de ciutats senceres o el fet d'haver de partir una ciutat pel mig o de reconstruir les muralles, etc. Llavors, tenim molt clar, no?, com influeix l'entorn. Doncs estem parlant d'una civilització fluvial, com totes les primeres civilitzacions humanes, que la civilització gira al voltant dels rius. Els sumeris van haver de construir una extensa xarxa de canals, d'irrigació, canalitzacions, preses, drenatges, que requerien, ojo, una coordinació molt col·lectiva. Molts cops, aquesta coordinació gestionada des dels temples i els palaus d'aquestes ciutats d'estat sumeris, que després explicarem com funcionava tot això. Aquest esforç compartit va generar unes societats altament organitzades, jerarquitzades, i en aquestes societats qui controlava l'aigua, o sigui, si eren capaces de controlar l'aigua, volia dir que tenien també el poder. Alhora, què passa amb Mesopotàmia? Doncs, per molt que sigui molt rica en fangs, terres fèrtils, etc., manca de metalls, pedra i fusta, que són els recursos bàsics que necessites de qualsevol Age of Empires per tirar endavant la teva civilització. Llavors, com que no hi ha ni metalls, ni pedra, ni fusta, com ho fas per aconseguir-ho? Doncs comerciant. I això és el que empeny els sumeris a comerciar o a inaugurar el comerç a llarga distància. Importaven coure del golf Pèrsic, fusta del Líban i lapislàzuli d'Afganistan. Llavors, aquesta convivència amb el seu entorn va donar lloc a una idea molt concreta del món i dels déus. Sí, recorrem, no?, quan vam parlar de l'Enuma Elish, també aquesta idea de la relació entre els déus
0: va estar bé aquell dia, humans.
1: Va estar bé. També estava recordo fi, estar... Tu també, i recordo que també estàvem despotricant una miqueta sobre
0: l'educació. Que curiós.
1: El món pels sumeris era una estructura molt delicada que en qualsevol moment podia esfondrar-se, sí? Si els déus no estaven satisfets. Llavors, si els humans no mantenien l'equilibri que havien promès que mantindrien els déus, doncs en qualsevol moment hi podia haver una inundació, una salinització de les terres conreables, un canvi brusc en el curs del riu, cosa que podria desestabilitzar tota la civilització sencera.
0: Molt bé, doncs contactes amb els pobles del Golf, Pèrsic, el Líban, Afganistan... I amb quins altres pobles tenien contacte els sumeris?
1: A veure, a l'alta Mesopotàmia, més al nord, s'estenia el territori d'Akkad, que serà important més tard, que està habitat per pobles de llengua més semítica oriental. Tot i les diferències lingüístiques i culturals, els sumeris i els acadis van conviure durant molt temps. Compartien rutes comercials, intercanviaven tècniques, i finalment, com ja hem explicat abans, Akkad s'acabarà imposant sobre els sumeris, amb Sargon. Si tenim temps, ja en parlarem. Això al nord. A l'est, a l'actual, més o menys al sud-est d'Iran, hi havia el regne d'Elam, que també seran importants, però no en parlarem gaire. En capital, a Susa. Les relacions amb Sumer eren constants, un altre cop, comerç, diplomàcia, guerres, incursions de frontera, vale? O sigui, ens hem d'imaginar aquest moviment així, en aquestes zones. I més al nord, a la zona que després coneixerem com a Síria, més o menys corresponent amb el nord d'Iraq, actual més o menys al voltant de Nínive, Assur, ja existien altres centres urbans que adoptarien la cultura...
0: Assíria.
1: Assíria. Assíria, sí, va ser en... Ah, no.
0: Assíria. a mà.
1: Ah, sí, a Síria, no confondre amb Síria. Ah,
0: exacte.
1: Exacte. O sigui, són pobles que acabarien adoptant la cultura i l'escriptura sumèries.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Estem escoltant la cançó, bueno, l'èpica de Gilgamesh, cantada en acadi. És curiós, jo us convido a buscar el vídeo i a escoltar-ho sencer. És molt maco, no s'entén res, però està guapo.
1: Molt bé, quines són les primeres ciutats que podem considerar sumèries?
0: A veure, les excavacions arqueològiques han identificat diverses ciutats que serien fundacionals, no, en aquest sentit. Les més importants serien, per una banda, Eridu, no, que és probablement la ciutat més antiga del món, ja habitada, ojo, al 5000 abans de Crist, amb un temple dedicat al déu Enki, o Ea, que va ser reconstruït, perdoneu, almenys 16 vegades al mateix lloc.
1: Però és que, clar, són perseverants,
0: però és que, clar, fa 7.000 anys. O sigui, 16 vegades en 7.000 anys, doncs, potser tampoc és tant. Uruk. És el primer gran centre urbà de la història, amb muralles monumentals, zigurats, canals, una burocràcia bastant ja estandarditzada, i segons la tradició, el regne del famosíssim Gilgamesh. Ur serà de ser una de les capitals més esplendoroses de Mesopotàmia, amb un zigurat també molt important que dedicat a Nana, la deessa, perdó, el déu Lluna.
1: I com s'organitzaven aquestes primeres ciutats-estat?
0: Som-hi. O sigui, ara anem a començar a parlar una miqueta sobre com s'organitzava tota aquesta gent. Fixeu-vos, ciutat-estat. Per tant, Sumer, en cap moment, en la seva fase més clàssica, hi ha cap imperi centralitzat. O sigui, no és com un estat modern, sinó que estem parlant d'una sèrie de ciutats d'estat, no, si voleu, pensem en la Grècia clàssica, les ciutats d'estat de la Grècia clàssica, diferent, molt diferent, però la idea és la mateixa. Cada ciutat té el seu govern, té les seves lleis, té el seu exèrcit, etc. I competeixen entre elles, a vegades imposen la seva hegemonia en els seus veïns, o sigui, una ciutat local podia dominar regions i altres ciutats durant períodes podien dominar les mateixes regions. És a dir, el control dels territoris és molt efímer, vale? I quan parlem de ciutat-estat no ens referim a allò que està emmurallat, sinó la ciutat emmurallada i els territoris cultivats del voltant. Cada ciutat, a part de tenir la seva legislació, la seva burocràcia, etc., tenia el seu déu tutelar o el seu déu protector, el seu temple principal, un territori agrícola sota control, i la idea és que cada una funcionava com un estat independent. Cada ciutat estava governada, veurem, parlarem sobre això, per la figura d'un rei, ojo aquí, un rei, que alhora aquest rei era el representant del déu tutelar de la ciutat. Sí, després ja farem una miqueta més d'incís. Per fer-ho fàcil, en direm, de tot això en direm, com dèiem abans, la ciutat-estat. En definitiva, era una mena de teocràcies urbanes. Vale? O sigui, cada ciutat pertanyia a un déu i el governava un humà, que era un representant del déu, però que era l'administració de la ciutat. I llavors tot girava al voltant del temple, que bàsicament era el cor polític, el cor econòmic, el cor espiritual i el cor administratiu de tota la ciutat. I això explica una estructura molt jeràrquica. Tenim uns sacerdots, uns funcionaris, uns escribes, soldats, artesans, camperols, esclaus, que més endavant, si tenim temps, ja parlarem més de la societat.
1: Per tant, els edificis més importants de les ciutats sumèries són els temples, oi?
0: En un inici, sí. El temple, com us deia, era el centre absolut del poder. O sigui, el déu era el propietari simbòlic de la ciutat i, per tant, la seva morada, la seva llar, era el temple, que en sumeri seria E, una E amb accent tancat, i ja està, que literalment vol dir casa. Casa i oficina, no? També una miqueta. Des del temple es gestionaven les terres, els canals, els treballs, s'organitzava tota la vida de la ciutat. De fet, els sacerdots controlaven el calendari, les collites, els sacrificis, la redistribució dels excedents, etc. I amb el temps anirà apareixent a la figura del rei, dels Lugal, vale? Que Lugal és com l'adopció d'un poder més militar per part d'aquests administradors que inicialment estaven en el temple. Apareix una nova institució, tenim el temple per una banda i llavors apareix el palau, d'acord? Serà l'origen del que els historiadors anomenem el sistema temple-palau o palau-temple, que era tan important en aquella època, que palau en sumeri és egal, que literalment vol dir gran casa. Sí, casa, gal, gran. El rei, o el lugal, esdevé una figura més laica i més militar, que el que fa és liderar la ciutat en temps de guerra, d'expansió, i administra la ciutat des del seu palau. Per tant, temple i palau conviuran, i a vegades inclús competiran entre ells pel control de la ciutat i dels seus recursos. Però sobretot, ambdós, tant el temple com el palau, són centres administradors de religió, de defensa, de burocràcia, de redistribució de recursos, etc.
1: I es pot dir que la ciutat sumèria neix d'aquest binomi, temple-palau?
0: Sí, sí, sí, sí, absolutament. De fet, a les primeres fases urbanes, com a Eridu o a Uruk, veiem que la ciutat creix a partir d'un santuari central. Aquest santuari, molts cops, és molt petit al començament, però des d'aquell santuari petit neix el nucli econòmic, va creixent el santuari, es converteix en magatzem, on s'emmagatzemen els excedents, el lloc on es fan les transaccions, no?, també funciona una miqueta com un mercat, i on s'enregistra sobre tauletes de fang, després ja parlarem de l'escriptura, totes les transaccions, els comptes, etc. No? Fixeu-vos. Això vol dir que la ciutat sorgeix de la necessitat d'institucionalitzar la religió i l'economia. No, dues coses, l'economia i la religió, que en el món sumeri són inseparables, perquè la gestió econòmica i l'administració es fa des d'aquest sistema temple-palau.
1: Com ens hem d'imaginar aquests temples? Perquè els has caracteritzat com que allà hi passa de tot. Hi ha diferents activitats de tot tipus, culturals, econòmiques, religioses, tot.
0: Passa de tot allà. O sigui, els temples aquests, per exemple, com els d'Eridu o el de Tel Ubaid, eren estructures rectangulars construïdes de fang sobre plataformes molt elevades, amb murs molt gruixuts i un altar central. Amb el pas dels segles, algunes plataformes es van anar elevant fins a donar lloc al que nosaltres coneixem com els zigurats. És una paraula que ens sona més, no? Uh-huh. Una de les autèntiques torres esglaonades que s'alçaven com muntanyes artificials enmig de les ciutats mesopotàmiques. No, la idea de la Torre de Babel, no, per exemple. I clar, i repeteixo la idea. Penseu que Sumer es desenvolupa a la Baixa Mesopotàmia. A la Baixa Mesopotàmia tot és pla. I de cop, que al mig d'una ciutat plana s'elevi una muntanya artificial, bueno, no deixa de ser impressionant, no? És el poder que té el temple per construir-se, per acostar-se al cel, etc. Hem d'entendre, ja ho hem anat avançant, que en el temple s'hi realitzaven sacrificis, era un banc de diners d'intercanvi, era graner, era un arxiu, era una oficina, era una escola, els escribes hi aprenien a escriure, els sacerdots hi mantenien el calendari, els rituals. Per tant, el temple havia de tenir espais per tot. Però no necessàriament en el propi edifici del temple, en aquesta mena de piràmide esglaonada entre moltes cometes, eh? Busqueu, si voleu, una imatge de zigurat per internet, que us sortirà el zigurat d'Ur, que és una reconstrucció del segle XX, però que, bueno, que va molt bé per fer-nos una idea de com era, eh? Sinó que en molts casos totes aquestes activitats també es duien a terme als edificis del voltant del temple.
1: Uh-huh. I si ens haguéssim de fer una imatge mental d'una ciutat, d'una ciutat sumèria, com seria?
0: A veure, és difícil, però podem intentar-ho, sí? Les ciutats sumèries eren compactes i de tons terrosos, ja que gairebé tot estava fet de fang i concretament de tova, no? Que és aquest fang que es barreja amb palla, no, això ho expliquem als alumnes de primer d'ESO, aquest fang que es barreja amb palla i que,
1: que tu no fas, tu no la fas, la tova, a la classe.
0: Jo no la faig. Tu fas tova?
1: No, tampoc.
0: Ah, vale.
1: Però clar, és que ensenyar, és més divertit fer tova.
0: Clar,
1: i aleshores projecte estovar-nos amb la tova. Perdó.
0: Però hi ha edificacions fetes amb tova, que a part de fang i palla hi posen altres coses, ho saps?
1: Farem la caseta de tova per guardar les eines de l'hortet del pati.
0: Oh, això seria fantàstic. No, però jo m'estic referint a que per fer tova a vegades necessites caca.
1: Ah.
0: Saps? Vull dir que molaria molt que el procés fot intern tot.
1: Hi ha una mica de cadascú en aquella caseta.
0: Exacte. És que inclús el que no fa mai res, allà podria fer.
1: Veus? És que tot està pensat, és inclusiu.
0: Estem fatal, de veritat, avui.
1: S'acosta al final del trimestre.
0: Ja. Sí, el veus, eh? Per tant, totes les edificacions fetes de tova, com que gairebé no hi havia ni pedra ni fusta a les planes mesopotàmiques, el fang esdevé el material universal de construcció. Es modelava, s'assecava el sol i s'unia amb argila humida. No ens hem d'imaginar com si nosaltres féssim plastilina, sinó que es feien maons, bueno, maons no, es feien peces en forma de maó i llavors es construïen les edificacions. Només vull que us imagineu, no?, quan tu havies de conquerir una ciutat sumèria, com destruir la muralla si està feta de tova? Amb un ariet, no? Amb un martell, una persona amb paciència la pot trencar. I clar, les armes de setge de la Mesopotàmia antiga, són molt diferents de com les, ens les imaginem, no? Perquè has de destruir edificis fets de tova. I que això també són coses que, bueno, t'ajuden a pensar, no? Com eren les guerres, etc. Els murs de les cases, dels temples, s'erosionaven molt fàcilment, i per això era un continu d'enderrocs, reconstruccions, i normalment es feia tot sobre els mateixos fonaments. I això acabava creant a les ciutats una mena de muntanyes artificials de ruïnes, que en diem el tel, que avui són petjades arqueològiques fantàstiques. ¿Vale? Quan veiem uns edificis que estan com més aixecats que, per sobre els altres, és que sota hi ha els murs desfets dels edificis que hi havia abans. Llavors es va com apilant una cosa sobre l'altra. Llavors l'espai urbà s'organitzava sobretot al voltant del temple, amb carrers irregulars, canals, tallers, mercats i barris de cases molt senzilletes, fetes d'això, fetes de tova, sovint amb hortets, patis interiors, i destacar sobretot l'existència de les tavernes, perquè a Sumèria s'elabora la primera cervesa de la història. Bueno, de fet, la primera cervesa de la història s'elabora abans, però a Sumèria és on s'institucionalitza l'elaboració de cervesa en les tavernes. Ojo als programes 286-287, la història de les borratxeres, que tu no hi eres.
1: No, no hi era, però me'l vaig escoltar, molt interessant.
0: Molt bé.
1: Per tant, tothom que li interessi, sobretot aquells que encara, després de que ja ha passat la moda de fer la vostra pròpia cervesa...
0: Per sort.
1: Per sort, deixeu estar ja. Aquests que abans feien la seva pròpia cervesa són els que ara fan ceràmica a Barcelona.
0: Sí, sí. A Gràcia.
1: O intenten fer tallers de sushi. No ho intenteu, deixeu
0: estar.
1: Són
0: els mateixos que estan evolucionant.
1: Ah, exacte, ja està.
0: On és l'Alberto quan el necessites?
1: Ah, exacte, correcte. Molt bé, seguim. Ara, Albert, és en aquest context que apareixen els primers textos escrits a la història, oi?
0: Exacte. De fet, apareixen el 3.000... És que és molt difícil. 3.300 abans de Crist, d'acord? Ens anem a mullar. A la ciutat d'Uruk, els escribes sumeris van desenvolupar el primer sistema d'escriptura conegut. L'escriptura cuneïforme. Sí? Se'n diu cuneïforme perquè els signes s'escrivien amb un estilet de canya que deixava unes marques en forma de cunya, del llatí cuneus, i per això cuneïforme. Aquest traç característic donava als textos un aspecte d'empremtes triangulars que va acabar donant nom a aquest sistema d'escriptura. Tothom té al cap, bueno, no, potser tothom no, però convido, no, a buscar escriptura cuneïforme a Google, perquè els textos cuneïformes són molt característics, no? Són tot de trianglets, amb algunes ratlletes, trianglets, trianglets, trianglets, que formen una escriptura molt característica. Clar, inicialment, l'escriptura no es va inventar per escriure ni poemes ni històries, sinó que l'escriptura neix d'una necessitat molt pràctica, que és portar comptes. Literalment, no? L'economia, un altre cop el motor de tantes coses com l'escriptura. Els temples, els que gestionaven les collites, els ramats, els treballadors, els donatius, la redistribució, etc., necessitaven un sistema per registrar totes les transaccions, l'emmagatzematge, guardar les dades, tenir una mica d'arxiu, i així van néixer les primeres tauletes d'argila, petites, rectangulars, on es marcaven amb símbols, amb un estilet de canya, amb la punta en forma de cunya, i aquestes tauletes de fang es marcaven de manera humida i llavors es deixaven assecar el sol o inclús a vegades es cobien el foc, de vegades de manera intencional i de vegades perquè hi ha un incendi com a la biblioteca de Nínive, i llavors quedaven dures com una pedra i així es podien conservar. O inclús, si no interessava, si tu tens la tauleta de fang o d'argila, la utilitzes, la planes un altre cop i la tornes a utilitzar sense cap mena de problema.
1: Però aquesta escriptura cuneïforme apareix de la nit al dia?
0: Òbviament no. Si ens hem d'imaginar que és un, o sigui, és un procés, eh? O sigui, no és que el 3.300, el 3.301 no sabien escriure, de cop el 3.300 sí que en sabien. Els primers signes eren pictogrames, sí? Eren dibuixos esquemàtics que representaven objectes concrets. Per exemple, el cap de vaca per bou, no? O una espiga de gra, un pot per comptar una cervesa, és a dir, eren com dibuixets molt senzills. Però amb el temps aquests dibuixos es van anar simplificant i es van anar posant com de costat, d'acord? I això va acabar donant aquests característics, va acabar donant a lloc a aquests característics traços en forma de cunya que comentava abans. Llavors, els escribes, que eren una autèntica elit formada al temple, aprenien aquest llenguatge complex a les escoles de tauletes, on copiaven llistes, feien sumes, copiaven noms, fins a dominar centenars de signes. Llavors, escriure era un ofici, de fet, era un saber reservat, era gairebé com un poder màgic, molt vinculat a aquesta idea del temple, i molt vinculat també a la idea dels déus. Les tauletes més antigues provenen del jaciment d'Uruk, als nivells 4 i 3 dels nivells arqueològics, i, com us deia, daten del 3200 i del 3000 abans de Crist. Són molt petits, d'argila cuita, endurida al foc, i contenen registres econòmics, símbols numèrics i noms propis. Inclús algunes d'aquestes tauletes contenen algun segell cilíndric on s'hi veu alguna escena religiosa, algun ritual, etc.
1: I com evoluciona el sistema d'escriptura fins a poder expressar idees abstractes o relats mítics?
0: Clar, perquè estem parlant d'una cosa que primer sorgeix per poder comptar. Per tant, són símbols molt concrets, molt senzills, etc. El que hi ha una aigua abans, a mesura que la burocràcia es complica, els signes pictogràfics es redueixen i s'estandarditzen. Més o menys el 2600 abans de Crist, els escribes ja combinen signes, ojo aquí, logogràfics, això vol dir que una paraula és un símbol, amb signes fonètics, és a dir, que un so és un símbol. I això permet, ja no ens permet només comptar i sumar i restar, sinó que ens permet escriure verbs, escriure adjectius, escriure frases i, finalment, idees abstractes, himnes, lleis i mites. Fins al punt que el tercer mil·lenni abans de Crist, l'escriptura sumèria ja s'utilitzava per redactar l'himne d'Inanna o el grandíssim poema èpic, que és l'Epopeia de Gilgamesh, que aquí a les Portes de Troia fa molt temps va venir en Roger Riera a parlar-nos-en. Vull dir que déu-n'hi-do, estem en el moment en què es deixa de comptar i de fer símbols supersenzills per comptar, a fer signes logogràfics i fonètics, estem en el naixement de la literatura universal.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: recta final del Portes de Troia, però encara ens queden 17 minuts per seguir parlant de Summer amb l'Albert Abril, que ens està fent avui un programa, doncs, molt canònic.
1: Molt canònic, una civilització, no?, per la escriptura, societat, política, geografia...
0: Ideal per escoltar en família.
1: Sí, és perfectíssim, un plan de diumenge.
0: Un plan de diumenge, mentre estàs fent qualsevol cosa per casa, o al cotxe.
1: Al cotxe, sí.
0: Amb la família, al cotxe.
1: Tu quan escoltes els podcasts, Sergio?
0: Bueno, doncs, quan faig un trajecte caminant llarg, per exemple.
1: Vale.
0: No? És un bon moment, no?
1: Quan vas al gym?
0: També, de vegades.
1: Tu, Adri, quan vas al gym, escoltes podcast? No, música? Música sí, però podcast no.
0: Algun dia parlarà l'Adri, eh? Està a punt de parlar. Eh?
1: Sí. Algun dia el traurem.
0: Vinga, ja t'estem començant a animar. Seguim amb Sumer, com dèiem, i ara ens toca parlar de la societat sumèria. Com era?
1: A veure, la societat sumèria, com hem anat avançant, era una societat clarament jeràrquica i la podem classificar en, s'han dit de moltes maneres, en estrats socials, no? O en grups socials, estrats socials, etc. Al capdamunt d'aquests estrats hi havia el rei. Lugal, es podia dir, o Lugal o Enzi. I la seva cort de sacerdots, funcionaris i escribes que controlaven els temples, el palau i la burocràcia. Ah, fixeu-vos, o sigui, poder... És burocràcia i religió, i administració. A sota aquesta elit administrativa i religiosa, i llavors hi trobem tot el gruix de la societat, que serien els treballadors lliures i els treballadors dependents. Pagesos, artesans, comerciants, escribes, que rebien, rebien racions de gra que s'administraven des del palau i s'administraven des del temple. Racions de gra, racions de cervesa, racions d'oli, i que servien com a pagament del seu treball. Racions de cervesa, perquè és important això, la cervesa en aquella època era considerada un aliment, no era una beguda alcohòlica que vas a fer amb els teus amics de manera social, sinó
0: I què ha passat?
1: Què ha passat, no?
0: Aquesta manera ara d'haver-nos de cuidar i...
1: I no ens deixen beure cervesa. I aquesta gent es fotia litres de cervesa al dia i mira com estan.
0: Per anar a treballar, tu imagines? Unes cerveses abans d'entrar a classe.
1: Sí, però fota't
0: tot tu... Tot aniria millor.
1: Fota't unes cerveses sumèries abans de classe.
0: Hòstia, eren, què passa?
1: Eren espesses... amb grumolls de pa mig fermentat.
0: No, això no passa, eh?
1: Hi ha imatges, eh?
0: Això fa una bola... Va.
1: Terrible.
0: Doncs molt bé, tenim pel capdamunt, com has dit, el rei, sacerdots, funcionaris, escribes...
1: Després els treballadors lliures, no? I llavors tenim a la base, òbviament, el que serien els esclaus. Vull dir, estem parlant d'una economia amb una base purament esclavista, i llavors tot el que serien els esclaus, en un inici, sobretot, presoners de guerra... que sovint s'utilitzaven per tasques agrícoles o obres públiques, a la base del que, entre moltes cometes, diríem la piràmide social. Bé, ja tenim eix cronològic, mapa...
0: La piràmide social no pot faltar mai.
1: Però, bueno, que aquesta jerarquia no era purament econòmica, sinó que un altre cop tenia un component totalment cosmològic. Pels sumeris, l'ordre social reflectia l'ordre diví. Igual que els déus tenien un rang dins del seu panteó, la societat també tenia un rang brutal dins del seu panteó, vale? O sigui, el rei havia d'estar al de tot perquè el rei era el representant del déu a la terra. Per tant, és normal que hi hagi aquesta estratificació, aquesta jerarquia.
0: Uh-huh. I com ho sabem, tot això, aviam?
1: Pues molt bona pregunta. Òbviament, a través de les restes arqueològiques i a través dels registres escrits. Però a mi m'agrada moltíssim, i els professors de primer ESO també, l'estàndard d'Ur. L'estàndard d'Ur és espectacular, perquè va ser trobat per Leonard Woolley a la necròpolis d'Ur, més o menys el 2600 abans de Crist, i li podríem dedicar un programa sencer.
0: Però
1: no ho farem.
0: Ah.
1: Vale? Li podríem dedicar, actualment es troba al Museu Britànic, però és una peça...
0: No pot ser al Museu Britànic!
1: Oh, quina sorpresa, com totes les tauletes d'argila.
0: Mare meva.
1: Bueno, com tot. És una peça preciosa, que està decorada amb maragdes, closques, lapislàzuli, sobre batum, d'acord? I presenta dues cares. Hem d'imaginar una peça així llargada que presenta, per una cara, la cara de la guerra...
0: Posa l'estàndard d'Ur. Això sí que ho pots buscar. L'Adri, és que fa uns moments, perdona que et talli, Albert.
1: Jo estava molt concentrat.
0: Estaves molt concentrat i estava buscant les imatges d'aquesta de cervesa...
1: Cervesa sumèria.
0: De sumèria. Fuà. I no l'ha trobat... Però l'estàndard d'Ur, que també ho podeu fer vosaltres, estimats oients...
1: Està guapíssim, l'estàndard d'Ur.
0: Aquí el tens. Fica-la allò de imágenes grandes a Google per veure allò en bona qualitat, que ho veiem a la tele.
1: Pobre Adri.
0: No, pobre, està ficat dins el programa, està dins. Està dentríssim.
1: Clar, és ara, que tenim una tele.
0: Veus això? Els britànics, el British.
1: Els britànics, el British, eh?
0: El British Museum ho tenen allà, com tot. Això, doncs, flipa.
1: En fi.
0: Estàs a punt de comentar-ho, Adri, se't cau la paraula. Però bueno, ho deixem aquí, jo sé que et mors de ganes.
1: Aconseguirem que parli.
0: Els oients tenen ganes d'escoltar la teva veu.
1: És el més guapo del programa.
0: Home, això per dir, absolutament.
1: El més guapo del programa. Això tothom hauria de saber. L'estàndard dur.
0: Sí.
1: Busqueu-lo. Ara, suposo que heu tingut temps de buscar-lo.
0: Heu tingut temps, sí.
1: Té dues cares. Una cara per la guerra i una cara per la pau. Una mena de resum visual de com funcionava la societat d'aquell moment. A la cara de la guerra hi veiem la victòria del rei sobre els enemics, no? Amb els presoners dels calços, inus a la base, els soldats al centre i el monarca dret sobre un carro a la part superior. Els carros de batalla eren molt, molt, molt importants en la guerra sumèria, d'acord? En un inici més lleugers i cada cop s'aniran fent més pesats aquests carros. Però els carros eren la base de les batalles, sí? A la cara de la pau, en canvi, el rei presideix una mena de banquet ritual on es mostren músics, productes molt diversos i, sobretot, els seus súbdits com li van portant diferents ofrenes. Tot està ordenat per nivells horitzontals, sí? De dalt a baix, amb un missatge claríssim, és que és la piràmide social, no? Amb un missatge claríssim que és el rei és qui ordena la guerra, però també és qui garanteix la pau. Sí, és qui administra els recursos i manté l'equilibri entre el caos i l'ordre, eh? O sigui, no volem anar al caos, no? Qui ens garanteix l'ordre? Doncs el rei, en aquest cas.
0: Doncs anem a parlar una miqueta més d'aquesta figura del rei en aquest moment.
1: A veure, la figura del rei, amb variacions, en si, local, etc., emergeix gradualment del centre religiós i administratiu. És a dir, en un inici només hi ha el temple, però és ja el temple palau, i és en aquest punt en el que apareix el rei. Al començament, el monarca és essencialment temporal i administratiu. El temple, bàsicament, necessita un administrador per racionar tot el que dèiem, les racions, les construccions públiques, els magatzems, etc. I qui dirigeix aquestes operacions és una autoritat que actua en nom de Déu, el rei, d'acord? I així és com apareix el primer cap, no? Que és més una mena de gerent sacerdot que no pas un monarca absolut, eh? No un monarca absolut com el que ens estem imaginant. Llavors, què passa? Amb el temps, i especialment a mesura que les ciutats competeixen entre elles per recursos i sobretot pel control de les terres irrigades, la figura del rei, d'aquest sacerdot gestor, comença a adoptar unes funcions cada cop més militars, no? El lugal, que literalment vol dir gran home, esdevé, a part d'un gestor i un sacerdot, un comandant de guerra, i per tant no hi ha una separació neta, sí? O sigui, el rei és al mateix temps el representant de la religió, el garant a l'administració de tota la ciutat i també és alhora el cap militar.
0: Doncs, si et sembla, anem a saber alguna cosa més concreta d'aquests primers reis de Sumer?
1: Això també és fantàstic. Això també és fantàstic perquè els primers reis sumeris ens arriben a través d'altres textos, eh? Però tenim un document que és fascinant, que és la llista dels reis sumeris, que es va trobar, bueno, que s'ha deduït que es va escriure més o menys el 2000 abans de Crist. No ens hi estendrem perquè també es mereix. Què es mereix?
0: Però és un programa sencer. Ho direm amb la veu baixeta.
1: Molt baixeta. Però no ens estendrem per això, perquè estaríem hores parlant-ne, però és una obra fantàstica, perquè és literalment una llista de reis, d'acord? I aquesta obra barreja elements històrics i mítics, presenta una mena de successió de dinasties i intenta ordenar el passat amb una línia contínua de poder legítim, des dels temps, ojo, d'abans del diluvi. Diluvi, sí, diluvi universal, etcètera. Per tant, estem parlant de reis mítics, supermítics, d'acord? Fins a reis coneguts històricament. I trobem noms com, per exemple, l'Olim o Etana, no? Que aquests reis se suposa que van regnar durant milers d'anys. 28.000 anys. Hi ha algun rei que va governar 28.000 anys.
0: Bueno.
1: Clar, que aquests reis representen un temps simbòlic. Però també apareixen altres figures com Gilgamesh. Sí, que potser Gilgamesh va existir i en algun moment va esdevenir llegenda, eh? Que jo penso que Gilgamesh, rei d'Uruk, és el cas més emblemàtic, que mira, que aquí m'he apuntat el número del programa, que en Roger Riera em va venir a parlar, el 195, o sigui, imagina't...
0: Carai!
1: Que ara la Troieteca ja està actualitzada.
0: Ah, sí?
1: La pàgina web ja està tota actualitzada.
0: Veus? Molt bé.
1: L'hem de posar una mica guapa, perquè és una mica lletja, però
0: bueno,
1: anem lents perquè anem lluny. Clar, aquesta llista de reis sumeris no busca l'exactitud cronològica, eh? Sí, o sigui, és impossible. Reis que governen 28.000 anys, 100 i pico d'anys, 90 anys, és que és físicament, òbviament, impossible. Sinó que el que busca és una legitimitat política. Mostrar que cada ciutat i cada dinastia que governa per voluntat divina té una arrel al passat, d'acord? O sigui, no busquem dada real, sinó que busquem enllaçar els el monarca d'Uruk, el monarca de les altres ciutats sumèries, etc., amb un passat mític, amb reis que estan molt més en contacte amb els déus que nosaltres.
0: I Albert, quan encara ens queden 7 minutets llargs de programa, com ens hem d'imaginar la vida quotidiana i econòmica de Sumer?
1: A veure, la vida quotidiana, clar, és difícil acostar-nos-hi, eh? Però el que sí que sabem és que tota la vida girava al voltant de l'agricultura de regadiu, els canals i els temples, com tota societat fluvial. Els sumeris vivien, com ja hem dit, en cases de tova, en patis interiors, sostres plans, cases agrupades en carrers molt estrets, molt laberíntics i tot al voltant sempre dels temples principals de la ciutat. Llavors, les ciutats, si eren grans, estaven emmurallades també. La seva economia era majoritàriament, ojo, un altre cop, redistributiva, ja que els palaus i els temples controlaven les terres i la producció i des d'aquestes autoritats gestores es redistribuïa, en principi, cap als habitants de les ciutats, des d'aliments fins a productes, mà d'obra, també molt important per les obres públiques, i les tauletes, l'escriptura, servia per administrar tot això, no? Les racions de gra, la cervesa, oli, com ja m'he explicat abans. El menjar bàsic era el pa d'ordi, la cervesa, els dàtils, el peix i el formatge. Les famílies tenien horts, criaven animals petits i a les tavernes s'hi feia cervesa. Cada taverna tenia la seva cervesa. I a més, les tavernes, com hem explicat abans, eren molt importants perquè era un element de sociabilitat. De fet, l'ofici de fer cervesa era un ofici bàsicament femení. Això també és interessant. Hi havia un món artesanal bastant actiu, teixidors, metal·lúrgics, ceramistes, joiers, fins a cert punt, perquè recordem que en aquella regió gairebé no hi havia metalls, però que tot, o sigui, o molta d'aquesta gent treballava directament pel palau o pel temple. Tot plegat conformava una societat molt organitzada i molt interdependent, on la feina de cadascú contribuïa al manteniment de l'ordre col·lectiu, tot vehiculat, un altre cop, a través del sistema palau-temple.
0: Què hem de conèixer sobre el rol de la dona?
1: Molt breument. És molt difícil saber-ho. El que sí que sabem és que sí que tenien un paper rellevant a la ciutat. Com ja hem dit, produïen cervesa. Hem trobat tauletes que diuen que eren propietàries de tallers o de cases, que participaven en contractes comercials, que treballaven com artesanes o administradores, i també hi havia algunes sacerdoteses, sobretot si eren filles d'algun rei, d'algun sacerdot, etc. Un cas excepcional és el de Enheduanna, la filla de Sargon d'Akkad, que fixeu-vos que ja no és sumeri, és acadi, eh? Però bueno, com que Sargon d'Akkad és qui conquereix Sumer, no? Bueno, mira, ho agafem així una miqueta entre cometes. Que era la filla de Sargon d'Akkad i també era sacerdotessa d'Inanna, a la ciutat d'Ur. És la primera autora coneguda de la història per haver escrit diferents himnes religiosos. Vull dir que sí que tenim alguna resta arqueològica i alguna resta escrita del paper de la dona.
0: Com eren les guerres?
1: Des de que hi ha societats organitzades i, si voleu, acumulació de recursos en mans privades, sempre hi ha hagut guerres. Per tant, la resposta és que les guerres formaven part de la vida política, religiosa i constant d'aquestes ciutats d'estat. Competien constantment pels recursos, competien per les terres cultivables, pels canals, pels tributs, etc. Però, bueno, un altre dia parlem de la guerra. No m'allargo més perquè no tenim temps.
0: I seguint amb aquesta bateria de preguntes, ja ha anat sortint, però com era la religió sumèria?
1: La religió sumèria era molt politeista, molt jeràrquica, molt paral·lela, no?, a la jerarquia social que hi havia a les societats de Sumèria. Cada ciutat tenia el seu déu protector, Enki a Eridu, Inanna a Uruk, Nanna o Sina a Ur, Enlil a Nippur, vale? Són déus que cada déu viu a la seva ciutat, però entre ells formen una certa jerarquia. Els déus representaven les forces de la natura, el vent, la fertilitat, la pluja, l'aigua, la llum, la guerra, i tenien passions humanes, gelosia, ràbia, amor. Com ja m'han anat comentant, el món era vist com un ordre molt fràgil, i el que havien de fer els humans era treballar pels déus, sí, mantenir aquest ordre, aquest cosmos tan ordenat que havien aconseguit els déus després de lluitar contra el caos. Que això es veu molt en la Numa Elish, que per molt que sigui un poema babiloni, les estructures aquestes de l'ordre contra el caos ja veuen descrits religiosos que venen del món sumeri, del món acadi, etc.
0: I ja per acabar, perquè ens queda res, no arriba a 2 minuts, com acaba la història de Sumer?
1: De manera molt resumida, a veure, no hem parlat de cronologia concreta ni d'esdeveniments polítics concrets, sinó que hem fet una visió molt general. Cap al 2600 abans de Crist, Sumer havia arribat a un altíssim nivell d'organització. Ciutats d'estat com Ur, Uruk, Lagash, Kish, Uma, vivien una època superdaurada. Però aquesta mateixa prosperitat, què passa? Porta a la rivalitat constant. Cap al 2400 abans de Crist, les lluites entre les ciutats sumèries, per canals de regadiu, terres fèrtils, per tributs, etc., es van intensificar. Les fonts ens mostren un període de conflictes crònics entre aquestes ciutats, com els que recorda l'estela dels voltors, que és una estela preciosa que també ensenya com era la guerra entre aquestes ciutats sumèries. Aquesta situació va afablir el conjunt del país, bueno, del país, de les ciutats d'estat sumèries, i va obrir la porta a nous pobles del nord, com per exemple els acadis, parlants d'una llengua semítica molt emparentada amb l'hebreu i l'àrab. S'inicia així un dels grans cicles de la història mesopotàmica. Sí, aquesta idea de una civilització arriba al zenit del seu poder, caos, descentralització, s'imposa una altra, i aquí és on arriba Sargon d'Akkad, que potser ja en parlarem algun altre dia.
0: Doncs de Sargon sí que ho podríem un dia, no?, dedicar-li...
1: Això potser sí, perquè és molt interessant veure com la cultura sumèria continua sota el poder dels acadis, però està allà.
0: Molt bé, doncs amb Sargon ho deixem. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, pel programa d'avui, dedicat a aquesta visió general de Sumer...
1: El bressol de la civilització. Gràcies a tu.
0: Adrià Tirado, el control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Cultures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem a Colòmbia, des de Cali, la Mamba Negra. La Mamba Negra, el nom d'una de les serps més verinoses del món, és també el nom d'una de les formacions musicals més importants dels últims anys a Colòmbia. I tot es deu al geni de Jacobo Vélez, el director i líder d'aquesta formació, que ens va sorprendre moltíssim arreu el 2015 amb un disc que també anirem a buscar, però que acaben de publicar dos singles, aquest Palacalle i aquest Fuego, Jacobo Vélez i La Mamba Negra.

La Mamba Negra, desde Cali, el Valle del Cauca, a Colòmbia. I és que la Mamba Negra ens va sorprendre a tots, aquesta formació dirigida, com dèiem, per Jacobo Vélez l'any 2015. I ho vam sentir aquí al programa, aquí al Mixtures, un disc que es va dir El Calle Hueso i su mala maña. I és que, a més de les històries doncs, que expliquen, és que realment la factura, la música de la Mamba Negra s'ho emporta tot i fa ballar tothom. Recuperem aquest El Sabor de la Guayaba amb la veu de Santiago Jiménez, La Mamba Negra, el 2015.

La nostra descoberta d'aquesta setmana és aquesta música, la música que fa el duo Montparnasse Music. Des de París, aquest duo que el formen un músic sud-africà i un músic francès d'origen magribí, Chobolo i Najib. De fet, es van trobar fent música al metro a París, doncs, i es van posar a fer remescles de Konono, de les Amazon d'Afrique, de Mombono Star, etc., fins a fer aquest que és el seu segon disc, Archaeology. Publica Real World i realment és molt especial. Hi ha un disc anterior que també és sorprenent. Ells fan, doncs, en aquest cas, doncs, aquestes músiques que barregen l'electrònica amb la música tradicional, en aquest cas amb músics sud-africans. Montparnasse Music, el disc, tornem-ho a dir, es diu Archaeology. Hem sentit aquest Bonjour i ara aquest Momogassa.

del nord de l'Àfrica a Sud-àfrica, a l'hora de la música ritual a l'electrònica. I tot això, en el fons, és aquest disc d'Archaeology, Montparnasse Music, en el segell Real World. Tenien una sèrie de singles anteriors, però en el fons aquest representa el seu llarga durada, el seu debut de llarga durada. Montparnasse Music. Hi ha un dels singles anteriors que és fascinant, on participen també uns músics africans Kasai, sud-africans Kasai All Stars. Aquí el tenim, Montparnasse i Kasai All Stars, Panther, la pantera.

I el nostre record aquesta setmana és per Dr. John. Dr. John va morir ja fa dies, això era el juny de 2019, però ara fa apenes 3 setmanes es va publicar el disc en el qual ell estava treballant en el moment que va morir. I és aquest que acabem de sentir-ne un tema, hem sentit aquest End of the Line, i el disc es diu This Happened That Way. Things happen that way. Les coses han passat d'aquesta manera. Aquest era el disc, i ara sentirem el tema que li dona nom i que, en el qual ell es pregunta per què les coses han passat d'aquesta manera. Dr. John, una de les figures importantíssimes de la música a Nova Orleans, a Louisiana, i que un històric de la música que això... que acaben de publicar gairebé 2 anys després de la seva mort, doncs el que és el seu disc pòstum. Sentim aquest Guess Things Happen That Way, Dr. John.

El disc pòstum de Dr. John, el disc i els temes en els quals treballava Dr. John quan va morir ara ja ha fet 3 anys, el juny de 2019. I per recordar la figura importantíssima d'aquest personatge de la música de Nova Orleans, anem a buscar un dels seus majors èxits. L'any 73, amb la magistral producció d'Alain Toussaint, amb l'acompanyament d'un grup mític com els The Meters, amb molts dels germans Neville aquí dins, doncs Dr. John va publicar In the Right Place, que es va convertir en un dels seus discos o el seu major èxit. I a dins d'aquest In the Right Place hi havia aquest En el bon lloc, en el mal moment. Right place, wrong time.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

0: Io raccomando a voi che siete studenti, quando raggiungete un posto di responsabilità.
1: Aquest mateix dijous 27 d'octubre té lloc a la Sala Apolo el concert d'aquesta banda que acabem de sentir, els Modena City Ramblers. Tenen gairebé 30 anys d'història, s'inspiren en el folk rock irlandès i alhora en la seva militància antifeixista i venen a celebrar i venen a recordar el disc Apunti Partigiani, els apunts partisans que van publicar l'any 2005, on van col·laborar un munt de músics, entre ells hem sentit ara amb la banda Bardó, però també doncs Goran Bregovic, bueno, un munt de gent, entre ells els que sentirem ara, Billy Bragg. I és que Modena City Ramblers, doncs això, amb una llarga discografia i 30 anys, gairebé 30 anys d'història, són tot una referència del folk al nord d'Itàlia i alhora això, de la militància antifeixista. Aquest tema amb Billy Bragg es diu així, All You Fascist.

recordar aquest disc de la banda Modena City Ramblers és també un acte de resistència en aquest moment en què el govern d'Itàlia doncs s'està conformant al voltant d'aquesta Giorgia Meloni i el seu partit feixista, Germans d'Itàlia. Apunti Partigiani, un disc del 2005 dels Modena City Ramblers que podem anar a sentir a l'Apolo aquest dijous dia 27. Avui al Mixtures hem començat amb els singles de la Mamba Negra que esperem que ens portin un nou disc tan important i amb un impacte com aquell del Calle Hueso i su Malamaña. Hem descobert Montparnasse Music, aquest duo francès i sud-africà que fan aquestes músiques increïbles. Hem recordat Dr. John i ara acabem de recomanar aquest concert a l'Apolo. Però el que farem per acabar el programa d'avui és tornar i acabar de la mateixa manera que hem començat. La fucking bomba, la Mamba Negra. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Malauradament, l'actualitat a casa nostra ve marcada pels incendis que s'estan produint en aquesta primera part de l'estiu. Avui ens centrarem en els incendis forestals. Què hem de fer si el foc és a prop de casa nostra? Com hem

0: una idea en la qual doncs hi havia zones conreades i zones boscoses, i llavors doncs un foc arribava doncs fins al següent camp, no? Del camp ja no passava, no? I a més tenies que les masses arbrades, les zones arbrades, estaven explotades, perquè tothom tenia una llar de foc i tothom tenia una cuina que anava amb llenya, amb la qual cosa el bosc era net, no hi havia sotaboscs, hi havia una ventada i que hi havia un arbre, de seguida anava la gent, el tallava, se l'enduia, feia llenya i se l'enduia. Hi havia un... es treia un rendiment del bosc, amb la qual cosa doncs era una activitat sostenible, econòmicament sostenible, que era favorable, i llavors doncs bueno, el bosc estava net i a més hi havia molt conreu. Què ha passat? Doncs ha passat que s'ha abandonat el bosc, el bosc no s'explota, el bosc està molt carregat, té moltíssima massa forestal, moltíssim combustible per metre cúbic, i a més aquells conreus que hi havia a zones que ara són boscoses s'han abandonat i el bosc les ha envaït, no? Jo sempre poso el mateix exemple com a Sant Cugatenc de Pro. Jo me recordo que estava en un bar que hi havia a la plaça Barcelona, hi havia unes fotografies fantàstiques sobre el camí de Sant Cugat a Sant Medí a principis de segle, del segle XX, i era, hi havia moltíssims camps, o sigui, els camps arribaven a Can Borrell i seguien de Can Borrell a Sant Medí, hi havia vinyes i hi havia el que vulguis. Avui dia seria un escàndol si diem que toquem un arbre d'allà, però realment estem equivocats, perquè ara tenim masses arbrades contínues de milers i milers d'hectàrees que a més estan abandonades, que tenim la llenya de les nevades i de les ventades de fa 5-10 anys encara està allà per perquè ningú ho ha explotat, i allà tenim una quantitat de... o sigui, el bosc és impenetrable, tu intentes sortir-te del camí, no surts del camí, és impossible. I si això hi afegim el canvi climàtic, que és una evidència que qui la neguis perquè no la vol veure, doncs tenim ja el sopar a taula, ja tenim la taula parada, tenim una situació en la qual doncs estem en una situació de risc extrem, amb uns incendis que es comporten de manera molt violenta, que són capaços de progressar a velocitats, el que diem, molt per damunt de la capacitat d'extinció, i llavors doncs bueno, estem en un entorn, en una situació que és realment complicada, realment complicada.
1: I quins diries que són els errors més habituals per part de la ciutadania quan hi ha un incendi forestal?
0: El primer error és ser-hi, no? O sigui, de fet, hauríem de ser molt conscients de quan estem en situació de risc forestal, evitar anar al bosc no seria una mala opció. I si hi anem, tenir molt clar per on entrarem, per on sortirem, i estar molt atents, perquè un incendi forestal ens pot sorprendre. Estant al bosc ens pot sorprendre. Però bé, tampoc podem deixar de viure. Llavors, doncs, l'error més habitual és pensar que serem capaços de fugir d'un incendi que ens sorprengui. Aquesta és un error bastant de base. El foc forestal hem de tenir molt clar que és capaç d'avançar molt més de pressa que una persona corrent, molt més de pressa en un moment determinat, i per tant hem de tenir molt clar què és el que farem. Llavors, errors molt habituals, estar en una edificació i fugir, l'edificació és la teva assegurança. Estar en una casa, suposo que volies entrar-hi una miqueta més endavant.
1: Sí, entrem en el detall.
0: L'equació confinament, això és una de les veritats absolutes, no? Vull dir que no hi ha discussió. Sortir del cotxe, per exemple, o sigui, estar dintre un cotxe i sortir del cotxe, o utilitzar el cotxe per intentar fugir d'una situació d'incendi. Això són errors molt habituals, ara hi entrarem més a poquet.
1: Uh-huh. Ens trobem, per exemple, a Sant Cugat i a zones com la Floresta, com les Planes, Sol i Aire, on hi viuen veïns, estan a prop, enmig de la massa forestal. Són conscients del risc que
0: jo
1: això
0: crec
1: comporta?
0: Que cada
1: estan
0: vegada,
1: preparats?
0: Sí, bueno, a veure...
1: Són dues preguntes.
0: Anem a pam, sí. Jo crec que la gent cada vegada està més conscienciada. Crec que s'està fent bona campanya de per part de l'administració de quina és la situació. Preparats no ho estem, no podem estar-ho. No podem estar, el ciutadà no pot estar preparat. Per això el que ha de ser és coneixedor. Coneixedor de quina ha de ser la seva actuació, de què ha de fer davant d'una situació d'incendi. Aturar l'incendi, ja et dic, cada vegada ens estem trobant amb que cossos molt potents, bombers de la Generalitat té molt muscle, és un cos de bombers que, ja ho hem comentat alguna vegada, funciona en xarxa, tots els parcs de Catalunya som del mateix cos de bombers, tenim una capacitat d'ajuntar mitjans que és pràcticament no té comparació a cap altre cos d'Europa, no hauries d'anar probablement als Estats Units per tenir la capacitat de juntar recursos que tenim aquí a Catalunya, no? Però tot i així els focs a vegades se'ns escapen, però no és perquè no li posem ganes, és perquè quan la natura tira i el

0: els focs moltes vegades s'escapen, com he dit abans, s'escapen de la capacitat d'extinció, no? Llavors, doncs, una miqueta el tema és aquest, que estem en un entorn molt complicat. La gent és coneixedora, ho sap, però sobretot no caiguem en el parany de pensar-nos que amb una manegueta de jardí perdrem un foc forestal ni coses d'aquestes. Hem d'anar molt més enllà.
1: Però llavors, quines mesures bàsiques d'autoprotecció haurien de contemplar?
0: Val, aquí entrem, diguéssim, en diferents àmbits de responsabilitat. La primera responsabilitat la té l'administració. L'administració ha de garantir que, administració parlo a nivell de Generalitat, parlo a nivell d'ajuntaments, etc. No? Han de garantir la idoneïtat de les vies d'accés i evacuació, tant perquè puguem arribar nosaltres als diferents llocs de les masses arbrades, com perquè la gent pugui sortir de les urbanitzacions. Mm-hmm. Les pistes han d'estar condicionades, ha de ser possible que ens creuem dos camions de bombers amb vies principals, el que diem les pistes, nosaltres les cataloguem per categories, doncs els accessos a les urbanitzacions i les fugides, les possibles vies d'evacuació, han de garantir la possibilitat de creuar dos vehicles de bombers. Hem de tenir les franges perimetrals de les urbanitzacions. S'ha de reconèixer que hi ha moltes administracions que estan fent molt bona feina amb això. És a dir, una urbanització no pots tenir els arbres entrant a les branques per les finestres, has de tenir franges netes perquè el foc, quan arribi a l'urbanització, baixi d'intensitat. Per tant, hi ha una feina important d'adequació de camins i de manteniment, creació i manteniment de franges perimetrals al voltant de les urbanitzacions, etc. Això seria la responsabilitat de l'administració. I després, a nivell personal, també podem fer moltíssimes coses. Si jo acumulo la llenya a la porta de casa, hi ha un incendi, es cremarà la llenya i la casa té moltes més probabilitats de cremar. Si tinc la parcel·la amb molta brossa i amb molts arbustos i per moltes franges perimetrals que facin els ajuntaments o qui sigui, doncs la meva parcel·la cremarà. Per tant, he de treure el combustible, el combustible em refereixo sobretot a la vegetació, però també altres tipus de combustible, és a dir, segons el que posem en el nostre jardí, doncs el nostre jardí cremarà més o cremarà menys, i hem de ser conscients. Està clar que la llenya és més còmode tenir-la al costat de la porta que no pas amb un cobert a 10 metres o 15 metres de la porta, però si un dia crema aquella llenya tindrem un problema si està de tocada a la porta de casa, no? Una miqueta també la nostra responsabilitat com a propietaris. Hem de ser conscients que viure al bosc té enormes riscos, avantatges i enormes riscos. El que pretengui viure al mig del bosc sense acceptar els riscos que això comporta s'està enganyant a ell mateix, no? Llavors això seria un error. És com moltes vegades la gent que viu en urbanitzacions molt allunyades que estan, oh, que bé que visc aquí, sí, bueno, però aquí una ambulància triga 20 minuts a arribar o 25 minuts a arribar, que ho sàpigues, que si un dia tens un infart l'ambulància trigarà 20 minuts a arribar. N'has de ser conscient. I el problema és que fem les coses i després és que arribem amb un camió de bombers. Un camió de bombers a dalt d'una urbanització, segons i com sigui el camí, doncs trigues i diu, oh, és que heu trigat molt. És que vostè és conscient d'on viu? Hem de ser conscients per bé i per mal. Per bé i per mal. Estàs fantàstic, estàs estupendo, estàs en plena natura, però quan les coses van mal dades també has de ser conscient de quines són les mesures d'autoprotecció que has de prendre. Perquè a més les ajudes trigaran una miqueta més que si estàs, doncs, al carrer Major de Sant Cugat.
1: No? Estem en aquest context forestal, en el cas que hi ha un incendi i s'està acostant a casa, què hem de fer? Evacuar, confinar-nos? Què és important si nosaltres som a casa i què no hem de fer?
0: El primer que hem de fer és intentar posar-nos en contacte amb el que serien les autoritats, i per això mitjans com la ràdio juguen un paper fonamental. Normalment la via de comunicació d'emergències més eficaç són les ràdios municipals. Nosaltres hem fet molta promoció perquè l'Ajuntament us truca a vosaltres, us diu les consignes que heu de donar i llavors és realment un mitjà molt eficaç. I llavors estar atents a quines són les instruccions. Si no rebem instruccions, si tenim un incendi que se'ns està apropant, hem de ser molt conscients de que hem de ser capaços de fugir del tot. És a dir, si jo surto de la floresta he de ser capaç d'arribar a Sant Cugat. Si no tinc clar que arribaré a Sant Cugat, no surto de la floresta. Val? Llavors, com ho puc saber, això? Bueno, depèn de la virulència, de com ho vegi, i si tinc la menor dubte, em quedo confinat a casa meva. És molt més segur. És a dir, si no hi ha unes instruccions clares d'evacuació, millor no evacuar. El confinament és molt més segur. A més, aquí tenim la costum, la boníssima costum de construir en pedra, i tot i que les cases tenen part de fusta, les cobertes, tal i qual, i hi ha elements que cremen, les persianes, etc, etc, una casa aguantarà perfectament l'impacte d'un front de foc. No hi haurà cap problema. Nosaltres estarem a dintre de casa i el foc ens passarà pel damunt en 3, 4 minuts, 5 minuts, és el que triga un front de foc a passar a escombrar una zona. Si nosaltres estem dintre de casa, sobreviurem, sens dubte. Llavors, perquè la casa no cremarà en un primer moment. La gent a vegades ens diu, home, però és que jo he mirat per la tele un incendi i han cremat cases. Sí, però no quan passava el front de foc. Han cremat després, perquè ha passat el front de foc, ha encès la llenya, ha encès les persianes, ha trencat un vidre, ha encès les cortines, i llavors, doncs, quan ja el foc havia passat, el foc ha entrat a l'interior de la vivenda i l'ha destruïda. Però no ha cremat en el moment en què passava. En el moment en què passava no hi ha lloc més segur que casa teva. Si tu estàs a casa teva i et sorprèn un incendi, queda't a casa teva. Què podem fer per estar més segurs? Doncs baixar persianes, tancar portes, posar allò de les tovalloles mullades si veiem que entra fum, allunyar-nos al màxim de finestres, de balcons, de portes, posar-nos a la zona, diguéssim, més interior de la vivenda, el més allunyats possible de l'exterior. Però no tinguem la menor dubte de que sobreviurem al pas del foc sense problemes. A l'error més habitual, fugir a última hora. És a dir, veiem el foc que arriba i llavors ens entra la por. Diem, no, jo em quedaré aquí perquè no m'han dit que evacuï i em quedo a casa, seré obedient. Llavors arriba el moment en què el foc comença a apretar, comences a sentir un foc forestal que tira fa molt soroll i comences a sentir aquell front de foc que ve, i llavors és quan ens entra el pànic i llavors agafem i diem, no, marxem. Aquest és el pitjor error, l'error definitiu. Entrem en el cotxe i sortim amb el cotxe. No només posem traves a que arribin els cotxes d'emergència, bombers, etc., sinó que molt probablement, si ens sorprèn el foc dintre el cotxe, ens sortirem de via, quedarem al camí, en un racó del camí, llavors cometrem el següent error, que és que començarem a notar calor dintre el cotxe i sortirem del cotxe, i llavors doncs ja tenim el còctel perfecte pel desastre, no? De fet, penso que ja ho havíem comentat alguna de les ocasions que he vingut, l'incendi d'allà de la Segarra d'aquest any, que vam tenir a començaments d'estiu, les dues persones que van morir va ser exactament això. On estava en una granja, va avisar a l'amo de la granja, escolta'm que tinc molta por. L'amo de la granja va agafar el cotxe i va anar fins a la granja. Primer error, el que li havia d'haver dit és queda't aquí, no et moguis. Doncs no, se'n va anar cap allà assumint un risc evident d'anar fins a la granja, i quan van arribar a la granja, en lloc de dir bueno, va, doncs ja que estem a la granja tots dos, doncs ens quedem els dos a la granja, no, van agafar el cotxe i van sortir de la granja, van intentar fugir, el foc els va enganxar, van sortir del cotxe, i aquí es va acabar la història, dissortadament. És un error molt habitual que, sobretot, no hem de cometre.
1: Si ens trobem, clar, és que les situacions podríem dir que són bastant similars. Parlem dels cotxes. Si ens troba, seria igual que si està a prop de casa el foc? És a dir, el cotxe també ens pot protegir si ens troba un... quines circumstàncies...
0: El cotxe, evidentment... A vegades la gent diu, és que estar dintre un cotxe és pitjor que estar fora del cotxe. No, això és... això no. O sigui, estar dintre d'un cotxe amb un incendi forestal, estar en una pista i que passi el foc, mala peça al taler. No anem bé. Però si no tinc el cotxe, llavors és que no tinc cap protecció. És a dir, tinc probabilitats amb un front de foc que passa fort per una pista i jo vaig amb un cotxe, tinc probabilitats de sortir-ne en vida si estic dintre del cotxe? Poquetes. Però tinc una opció. Però és que si estic fora del cotxe no en tinc cap. La cosa va pitjor. Si estic a casa meva, estic molt bé. Si estic dintre d'un cotxe, estic malament. I si estic fora del cotxe, estic fatal. Perquè, clar, alguna cosa d'haver-hi entre jo i el foc. El foc arriba. Si jo tinc una paret de totxos entre el foc i jo, anem bé. Si tinc un cotxe, bueno, no anem gens bé, però bueno... Però és que si no hi ha res, no hi ha res. Llavors el foc m'escombrarà de seguida. Llavors... per sobreviure a l'interior d'un foc de cotxe també s'ha de tenir molt clar que no has de sortir del cotxe sota cap concepte, que t'has d'estirar la part més baixa, que t'has d'intentar tapar amb la roba que portis, que quan hagi passat el front de foc hauràs de sortir del cotxe perquè el cotxe cremarà segur. Quan hagi passat el front de foc, al minut, dos minuts, el cotxe cremarà. és mala peça el teler, però si saps molt, molt bé el que has de fer, a lo millor te'n surts. Però jo no li recomano a ningú l'experiència. De fet, nosaltres, ara això ja és, els hi expliquem als bombers joves i flipen, però als anys 80-90 acabàvem sota el camió moltes vegades, ens passava el front de foc per sobre el camió i avisàvem, escolta'm, i sobrevivíem sota el camió. Vull dir, avui dia tenim molt més anàlisi de l'incendi, anem molt més dirigits, avui estem parlant, estem en un incendi i estem parlant amb un analista que està en una central aquí a Bellaterra, nosaltres estem a Terres de l'Ebre i ens està dient a la propera carena, deixa passar el foc perquè no tens possibilitat, perquè està totalment alineat, ataca'l per aquí, ataca'l per allà. Vull dir, anem molt més guiats que no pas abans. Abans era tira, i quan ja no podies més, pues et foties sota el camió i el foc et passava per sobre. I sobrevivíem, a mi m'havia passat unes quantes vegades, i sobrevivíem. Però havies de tenir-ho molt clar, si no ho tenies molt clar, malament.
1: Roger, algun altre consell que puguis donar abans d'acabar?
0: Bueno, jo l'únic, el consell més important és consciència de la situació. Hem de ser conscients de que la situació dels focs de bosc és molt dolenta, que no té visos d'anar millor, que podem passar anys i anys sense que tinguem un incendi molt greu a casa nostra, i això ens pot fer baixar les defenses, però que la taula està parada i que en qualsevol moment pot haver-hi un incendi catastròfic a la nostra zona. De fet, ja no hi ha anys en els quals no tenim incendis catastròfics. N'hi ha, cada any n'hi ha, i li toca a un o li toca a un altre, a una part del país. Aquest any, per exemple, a Catalunya ens n'hem sortit prou bé. A Catalunya tenim una gran capacitat de primera intervenció, de ser molt contundents a la primera hora de l'incendi. Això fa que molts incendis que progressarien doncs no progressin. Però fixeu-vos el que ha passat a la resta d'Espanya aquest any. Ha estat un absolut desastre. I aquesta serà la tònica i cap a qui anem. Llavors, consciència de la situació. I tenir molt clar, sobretot aquesta idea que dèiem de que davant, si jo visc en una zona d'interfície forestal urbana, davant d'un incendi que s'aproxima, el més segur que puc fer és quedar-me a l'interior de casa meva. Això és la frase de resum avui hauria de ser aquesta.
1: Aquest és l'ABC. Roger Llinàs, cap del parc de bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Bona tarda, i és temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. Avui la compartim amb en Xavier Soleil, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma, i el tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Bona tarda i molta calor.
0: I, home, faltaria més. Qui digui que té fred és que, bueno, no sé si el Jordi Casas, que és historiador i m'acompanya a l'estudi.
2: Sí.
0: Estàs
2: sí,
0: bé?
2: Sí, sí,
0: estàs
2: gelat,
0: bé? Bona
2: gelat,
0: tarda.
2: Estic gelat.
0: Estàs gelat. Gelat.
2: Sí, gelat.
0: Sí, sí. Val. Josep Vallvé és extreballador de Caixa d'Estalvi, columnista, i el tenim a Terrassa, via telefònica. Què tal, Josep?
3: Bona tarda, content de retrobar-vos. Molt bé. Temes molt interessants avui els que plantegeu.
0: Doncs sí, vinga, no perdem més temps, que veig que teniu ganes. O sigui que obrim la porta del toril, no?, i que surtin els braus, que ja que s'han fermint.
2: Digues el tema perquè els
0: Val, sí, sí, sí, sí. Analitzem unes declaracions del senyor Feijó, que ha titllat de càncer l'absentisme laboral i ha criticat els convenis que igualen el sou durant la baixa. I ha dit que, bueno, que fins i tot ell farà una proposta, governi o no governi, no ho sabem. Són interessants, però no sé si li donarà temps al Josep. Jo m'agradaria d'entrada preguntar-vos per la vostra opinió sobre com qualificaríeu vosaltres aquestes declaracions del senyor Feijó, que ha posat tot l'absentisme dins del mateix sac.
2: Qui comença?
0: Vinga, el Xavier.
1: Doncs, a veure, com sempre, jo crec que les declaracions del senyor Feijó ja ens té acostumats una mica, que d'alguna manera sempre acaba ficant la pota. I quan és un tema que segurament potser pot haver-hi un fons de raó i de justificació, no dic pas que no, i potser això n'hem de parlar, però després aquestes comparatives que fa i tan genèriques, això després aquí, anem al tanto, no fiquem la pota, no podem comparar-ho, a més, amb un càncer, precisament una malaltia que coincideix una justificació, una baixa, és quan hi ha malalties greus, i aquesta és absolutament més que justificada, i per tant aquesta no hauria de ser penalitzada en cap moment. O sigui, hem posat l'exemple pitjor que podríem posar per tractar un tema que sí que és veritat, que és un problema creixent, no només en el sector privat empresarial, sinó també en el sector públic, l'increment que hi ha d'absentisme laboral. Ara bé, aquí, quan parlem d'absentisme laboral, com que ho posem tot en el mateix sac, ja tant parlem o interpretem, posem els percentatges, els índexs de l'absentisme laboral, tant si estem parlant de baixes mèdiques justificades com de permisos, llicències o indisposicions o temes d'absentisme que d'alguna forma no estaria justificat, o que es barregen masses coses. Per tant, aquí també caldria, des del meu parer, hi ha un problema, i això, doncs, escolta'm, qui digui que no, en àmbit empresarial no hi ha un problema amb el tema de les baixes, i és que s'estan donant en molts casos algunes baixes massa alegrement, segurament. Ara, també és veritat que quan es posa el dit i es busca una mica, es busca les pessicolles d'algú, igual amb aquella persona o aquell treballador que, doncs, resulta que s'imposa un expedient per veure que resulta que aquella baixa està més que justificada. Per tant, s'ha d'anar al tanto. Hi ha un altre tema també amb això de les baixes i les baixes mèdiques, per exemple, que moltes vegades aquestes baixes mèdiques s'allarguen. El problema és que no és que es donin, és que s'allarguin en excés. I el temps d'allargar aquesta baixa mèdica no és tan vegades problema o conseqüència de l'actitud o comportament del treballador, sinó també de que aquest treballador igual està esperant unes proves que s'han de fer, unes proves diagnòstiques, etc., que això fa que se li allargui aquella baixa i que li digui, no, escolti, fins que vostè no tingui això, vostè no s'incorpora. Per tant, també és veritat que no podem fer recaure només el problema de per exemple, que les baixes mèdiques, primer, que algunes vegades donen molta facilitat. Sí, d'acord. Hi ha treballadors que diuen, escolti, miri, jo no sé què, tinc aquest problema, he tingut aquest problema d'una trifulca a la feina, escolta, demà m'agafaré la baixa. I ja t'anuncien que demà s'anirà a buscar la baixa. Bueno, aquestes baixes són unes baixes molt qüestionables. N'hi ha baixes que no són en absolut qüestionables. I després hi ha un altre tema.
0: Vinga, fem una ronda una mica més ràpida.
1: Ho dic
0: perquè si no ens quedarà temps per tractar l'altre tema.
2: La meva opinió és que aquest senyor no està preparat per governar. Aquest home és una calamitat, no? Quan el corregeix l'Aznar, el corregeix la senyora Díaz Ayuso, i quan no, els seus dient, no, és que no he volgut dir això. Ell ha explicat abans que no es poden barrejar tots els conceptes d'absentisme, una cosa és maternitat, una altra cosa és malaltia, una altra cosa és un enterrament, una altra cosa, etc. A més, no és cert que es cobri el 100% des del primer dia. Es cobra el 75% a partir del quart dia, uns 15 dies ho paga una part l'empresari i un part de la seguretat social, i a partir del dia 19, no sé què, ho paga tot la seguretat social. Vale? Ja sigui malaltia o accident laboral i tal. Els que cobren 100% és aquelles empreses que ho tenen pactat, o aquells convenis que ho tenen pactat. Jo, l'empresa on treballava d'automoció, l'any 92, primer, com a prova, i després va consolidar, van pactar que complementava l'empresa el 100% el primer dia. Però a la vegada que pactàvem això, pactàvem mecanismes per evitar que es disparés l'absentisme. I a més, quan s'aconseguia això, era a canvi també de contrapartides, perquè en un conveni hi ha un toma i daca. Tu pactes millorar la productivitat o millorar la qualitat, pim-pam, per tant, hi ha unes contrapartides, no és un pagament, diguem-ne, graciós, no? Això d'una banda. Després hi ha altra qüestió. Les baixes. Hi ha un element que diu... Ara parlo una miqueta per boca d'asno, però hi ha un element que diuen que està augmentant des del Covid, que és els trastorns mentals. En aquestes malalties els metges no us volen enganxar els dits. No, com un altre, tu tens un constipat, la setmana que ve a treballar. Jo me'n recordo que vaig agafar una baixa per estrès l'últim any de treballar perquè feia la feina de trens i tal, i escolta, si jo hagués volgut hagués estat 4 mesos de baixa. Vas estar 15 perquè no en sabia estar a casa, però tal. Vull dir que, clar, com deia abans, és un problema o és un fet problemàtic, analitzem-lo, però no podem dir bestieres.
0: Clar, que també s'ha d'abordar. Josep?
3: Jo crec que el senyor Fijó no és un polític d'estat. Si ell es pensa que té alguna mínima possibilitat d'arribar tard o d'hora, possiblement, i de ben segur, més tard que no pas d'hora, possiblement mai, a presidir el govern espanyol, el que es hauria de plantejar és no anar fent declaracions en plan gairebé, entre cometes, terrorista. Aquest senyor, vull dir, el que hauria de valorar, sempre professa un respecte i es plega, s'agenolla davant de la gran patronal, i tal com deien molt bé ara al darrer dels contertulians, i han sorgit últimament arran dels canvis socials que hi ha i la pandèmia i moltes altres coses, una sèrie de patologies de caire mental que són molt difícils de valorar, però posar i utilitzar el terme del càncer, que és una paraula que fins i tot fa por a vegades al poder-la pronunciar per generalitzar i posar tothom en el mateix sac, en uns moments en els que s'acaben de fer públiques unes enquestes per diferents mitjans, diumenge passat començava La Vanguardia anticipant els possibles i pròxims resultats electorals a nivell autonòmic, a nivell nacional, el que hauria de plantejar-se és fer un pas al costat i probablement buscar alguna altra persona que el pogués substituir per mirar d'abanderar un lideratge i millorar el tema. Darrera pregunta, i aquí ho deixo. Quina és l'experiència laboral i productiva realment del senyor Feijó i de molts polítics a la contribució i a l'elevació del PIB espanyol? Declaracions, però tancar rodes de premsa que facin una nota de premsa que la reparteixin, no cal quan hi ha incendis que em surti la consellera, el president i Déu i sa mare, perdó, no ho sé, molt desafortunat el trobo.
0: Bé, són declaracions que de fet les fan una trobada amb el cercle d'empresaris bascos i davant dels quals el mateix Feijó es va comprometre a presentar abans de les pròximes eleccions una estratègia per millorar les condicions estructurals de les empreses. Partint de la base, doncs, que hi ha una part de les baixes que són fraudulentes, per dir-ho d'alguna manera. De quina forma penseu vosaltres que es podria combatre i millorar aquest absentisme?
2: Clar, jo puc dir, per experiència de la meva empresa, que vam arribar a ser 1.500, es va estabilitzar 1.100, 1.200, l'absentisme, si era alt, era per culpa, a causa d'un 5% de la plantilla. Sempre els mateixos. Hi ha un 5% que li posava molta jeta. Com ho soluciones? Ara, has de fer pagar l'altre 95% per culpa d'aquest 5%? has d'anul·lar el 100% des del primer dia, que el tens negociat i tens pactats mecanismes perquè no es dispari, perquè hi ha un 100%, un 5% que li fot jeta. Va, aquest és un tema, no? Llavors, bueno, a veure, constantment es negocien convenis, i els convenis, escolta, no són inflexibles ni rígids, es negocien els problemes que hi ha a l'empresa o en el sector, i aquest tema és un tema que els empresaris... Els...
0: Però aquest 5%, Jordi, sí, és sancionable?
2: No, perquè no. Li posen jeta, però clar, portaran la baixa mèdica, clar, no?
0: Xavier.
1: Sí, no, això que dius és cert. Els problemes... aquest gran, és un gran problema, però moltes vegades està generat per un col·lectiu molt baix i molt reincident, no? Jo, per exemple, en aquest moment, doncs, a l'àmbit residencial, a la residència on t'estic, jo ja sé perfectament que quan arriba divendres, ja de cara al dissabte i el diumenge, doncs ja tindré un X nombre de persones, i algunes vegades no m'equivoco en saber que aquesta segurament, o aquest segurament serà el que em trucarà dient ai, que m'ha agafat una indisposició i que no sé què. Doncs aquests ja hi comptes. Hi ha persones amb què ja pràcticament hi comptes. Clar, en canvi, tens el gran percentatge, el gran nombre de persones que es preocupen, lògicament, i ostres, per anar a la feina, o es preocupen per si han de caure amb una baixa. O sigui, hi ha gent que és tot el contrari. Fins i tot m'he trobat amb personal que els he dit, escolta, fes el favor d'anar-te'n a casa i anar a buscar la baixa. Així no pots treballar. O sigui, hi ha molta gent que és molt responsable, però en canvi tens, com deia abans el company, un petit col·lectiu que és molt irresponsable i que se n'aprofita també d'aquestes situacions. Les famoses hores d'indisposició que en l'administració pública en aquest moment, doncs estem parlant de 15 hores. Escolta, això s'estira que no vegis. Les visites mèdiques que s'allarguen, allò. Hi ha gent que es fa estrictament allò. Hi ha altres que, saps? No. Problemes en el cap de setmana, doncs és un problema greu, doncs l'absència del dissabte. I per què no tant el diumenge? Mira, perquè el diumenge resulta que es cobra el complement del festiu. Aquest dia resulta que no hi ha tantes baixes, no? Jo he arribat a proposar que, escolta, que el complement del festiu també, sisplau, per favor, que el cobrin el dissabte, perquè així en tindrem una estabilitat i el nombre de baixes serà pràcticament el mateix, no? Però això ens hi trobem, i el dilluns també. El dilluns també. I, com dius, sempre hi ha un col·lectiu que saps pràcticament a totes les empreses, mira, aquests seran els que et fallaran, i no fallen.
0: Jo quan parlava de sancions, de fet, l'absentisme, que no, clar, el que no està justificat, el tema està en la justificació.
2: L'absentisme justificat està sancionat, claríssimament.
0: No justificat.
2: No justificat, clar.
0: Sí, sí.
2: No, tu no pots deixar de treballar per la seva descuidada, I si tu tens un enterrament, pues són 3 dies o 2 i tal, no són els dies que et donen la gana. Vull dir,
0: correcte.
2: Que tot això està regulat pel Estatut dels Treballadors, cuidado,
0: Sí,
1: hi ha algunes llicències que...
0: Digues, Xavi.
1: Això, a més, se sumen també aquí altres fets, que l'administració doncs, genera també unes situacions que algunes llicències es donen fins al màxim. L'hospitalització de familiars fins al tercer grau, fins al segon grau. Escolta'm, aquí ens n'hem fet, en fem un fart de veure gent que agafa llicències per hospitalització familiar perquè, doncs, no sé, té un cunyat que l'han d'operar d'un juanete, no? I després s'agafa 4 o 5 dies. Doncs, bueno, en fi, i has de dir que sí. Bueno, això que també està en el paquet. El problema és que també és nou. Hauríem de discernir el que són baixes mèdiques justificades, i això no són qüestionables, d'altres situacions que aquí sí que s'hauria d'intentar posar remei. Aquestes baixes no justificades, buscar maneres per reconduir aquesta situació, perquè si no, això evidentment els percentatges, els índexs s'estan disparant.
0: És de difícil combatre, Josep? Josep?
2: Ui. Què passa,
0: Josep? No l'hem perdut, no, el Josep?
2: S'ha dormit?
0: No, home, no. A veure, sí, torna, no sé si és que... No hem sentit que home, la línia que quedés tallada.
2: Si
0: l'he
2: fet una lipotinya amb aquesta calor, tu?
0: No, home, no, que a més suposo que estava a casa...
2: Bueno, però aprofitem per parlar. No, a veure... Jo abans et deia que avui també hem sabut unes declaracions absolutament extemporànies del Martínez Almeida, no? Es diu alcalde.
0: Ah, sí,
2: parlant del el preu dels pisos i tal, el tio ha tingut els sants pebrots de dir, com que hi ha una normativa que obliga que en els pàrquings hi ha uns tubos per aparcar les bicis, no? Que hi hagi aparcament de bicis, que això encareix el preu dels pisos.
0: Però això treu cap que ell i tal estan...
2: escurant cap a la dreta d'una manera fins i tot vergonyosa les seves declaracions per arrambar-li vots a Vox, i Vox se'ls està menjant el terreny, no serveix de res. Estan comprant el discurs de Vox, exclamant les seves propostes, i a més, electoralment no els serveix de res. No? Bueno.
0: Molt bé, Josep...
3: Us havia perdut. Ara.
2: Pensava que t'havies adormit, tu.
1: Em seies patir.
3: No. Que... A veure, poca cosa afegir, no sé si heu canviat de tema, però us he...
1: No, encara no.
0: Vinga, tanca
3: bueno,
0: tu.
3: A veure, jo crec que els treballadors aquí han de posar en la balança que no tot el que tenen són drets a cobrar un sou, sinó que tenen uns deures. I aleshores, per part de l'empresari, el que, com molt bé heu dit els altres dels tertulians, el que no es pot és passar del particular a la Generalitat, al tema global, i trobem un treballador, un 5%, que poden fer-se el viu i plantejar alguna baixa d'aquestes fantasmagòriques, per no que la pugui veure d'una altra manera, i dir que tots els treballadors són iguals. Això és un peix que mossega la cua, però la sensació de la responsabilitat d'un treballador, un treballador té dret a exigir una sèrie de contrapartides que comencen amb el sou, els horaris, les vacances, el que sigui, però té uns deures, i aquests deures, vull dir, a vegades, si a un li ve una pruna, li ve un ictus, li ve un càncer i ha d'agafar una baixa, doncs ha d'agafar una baixa. Vull dir, això és així. El que a vegades costa molt de definir per part de l'equip mèdic és aquestes baixes, doncs, de tipus psicològic, que a vegades poden ser objecte d'una certa teatralitat per part d'algun treballador que té poques ganes de pencar. No ho sé, amb tots els respectes.
1: En definitiva,
3: el senyor Feijó tenia moltes maneres de plantejar això, no de la manera tan grollera que ho ha fet. És a dir, ha fet terrorisme polític opinant sobre un tema del qual ell no n'és cap exemple.
1: Mira, jo crec que el que s'hauria de buscar, i això ja és difícil, però per això cal pensar-hi, cal que s'hi posi qui s'hi hagi de posar. Com desincentivar aquelles baixes més fàcils d'aconseguir? I d'alguna manera aquest desincentiu ha de ser, doncs, no sé, si econòmic o el que sigui. Com? Atraient-li el sou a la persona dos dies? No, potser no caldria deixar-la sense... Però caldria veure quins elements poden desincentivar anar a buscar fàcilment una baixa. Ara, això s'ha de pensar.
0: No es va intentar, Xavier, que dius això a través dels professionals de la sanitat, veure, amb el tema de les baixes?
2: A l'empresa que jo treballava, que he de dir, ara puc dir-ho perquè...
0: És que l'hem deixat a mitges, Xavier.
1: Qui diu desincentivar o diu incentivar els que no l'agafin mai. D'aquí hi ha l'altre element. És a dir, com podem incentivar aquell que, doncs, escolta'm, doncs, no és que estigui una persona supersaludable, sinó que, doncs, també hi ha vegades que es fa l'esforç per no anar a buscar la baixa quan és una cosa que, doncs, et sents malament, no sé, saps què, no hi vaig. Com podem incentivar precisament a aquestes persones? Potser donem-li la volta, perquè potser després, si els incentivem una mica, doncs, bueno, potser reduirem aquest nombre de baixes, entre cometes, més fàcils, no ho sé.
2: És el que anava jo, l'empresa de treballar que està tancada, per això ho continuo, a més no diré el nom, van pactar el 100% des del primer dia. Primer el plan pilot i l'any següent, fixa, l'absentisme va augmentar, és cert. Llavors, a cada conveni, l'empresa ens deia que ens ho trauria. Llavors, què van pactar? Mecanismes d'incentivar la no absència.
1: Exacte.
2: I sobretot, premiar aquell 20-30% que no agafava mai que em baixa, mai. Que també existeix. Uh-huh. Bueno, i en el mecanisme que trobàvem, i has de donar coses així, saps que hi ha un percentatge de baixes que no les podes evitar mai, però bueno, has d'anar trobant la manera. I això que deia de les malalties mentals, jo ho vaig viure, quan jo vaig anar per una... Bueno, vaig anar al metge i dic, escolta, diu, ostres, vostè té un estrès, vostè ha d'agafar la baixa. Bueno, va, però vinc amb la baixa. Clar, vaig apuntar al metge. Bueno, i ve molta gent així, donant moltes baixes per estrès i per problemes psicològics. Sí, sí. I dic, bueno, i per quant temps? Clar, no es mullen. Cap metge no es mullen.
0: És difícil. Clar, és una previsió.
2: Ho ha dit abans, no? És una situació delicada, que sembla que ha anat a més, i clar, els metges no s'enganxen els dits. A més, l'altra qüestió, no sé què deia l'altre dia. Qui paga és la Seguretat Social, qui dona les baixes és un altre ministeri, que és el de Sanitat.
0: Uh-huh. Bueno, sí. Molt bé, doncs canviem de tema. Ens queda molt poc temps. A veure si li podem dedicar uns minutets al tema dels incendis extrems, perquè estem de plena actualitat amb aquest tema. Han augmentat el ritme de les temperatures i agreujats arran d'aquesta crisi climàtica. Estem parlant dels incendis de sisena generació. Els bombers calculen que ara ja estem en un 10% d'aquest tipus d'incendis, però d'aquí 10 anys en poden ser ja el 40%. El tema és quin escenari de futur ens espera, però sobretot la pregunta clau és què podem fer, com hem de combatre, com ens hauríem de preparar, com hauríem de gestionar tot això perquè, per evitar aquest 40%.
2: Bueno, el primer que s'ha de dir és que la culpa és del Sánchez. A partir d'aquí que parli dels astres, no sabem què dius.
0: T'has quedat a gust.
2: Home, deixa'm fer un xiste de tant en tant.
0: Sí. No sé què us sembla, perquè el panorama és esgarrifós.
1: Sí, realment.
3: Jo plantejaria a nivell educatiu, i possiblement és una proposta amb molt poc marge de maniobra, però és, a lo millor és un petit brindis al sol. A nivell d'escola i des de ben petits, tant de moda que està tot el tema de l'ecologia i del canvi climàtic, intentar una miqueta el que deia abans del programa nostre, aquest cap de bombers que parlava.
0: El Roger, sí.
3: Hem de ser conscients de la situació. Veient com evoluciona el tema, sense ser cap científic, jo sempre m'he considerat, doncs, amb aquests temes de medi ambient i de temes de ciències, jo que em considero de lletres, jo soc bastant curt o bastant analfabet, fins i tot em toca més escoltar que no pas parlar. Hem d'educar a la infància des de ben petits perquè aquests temes es valorin des dels petits detalls.
0: Però a banda de la teoria, el que falta aquí és la pràctica, que és l'acció. És a dir, falta acció, no?
2: Sí, sí. Aquí hi ha un tema objectiu, i que em perdonin els conservacionistes a ultrança, jo em considero un ecologista però no un conservacionista a ultrança, que tenim una massa forestal que no la podem gestionar. Tots ho diuen, en un segle ha crescut un 40%, perquè clar, hi ha terrenys que s'han deixat de cultivar, i la pagesia d'actuar, i tot això s'ha transformat en bosc. Nosaltres ho hem vist els últims 100 anys aquí a Collsonola, bueno, vaig anar molt lluny. Sí. No, però vull dir que, bueno, hi ha un fet objectiu que jo, i a més cada cop fa més calor, vull dir, hòstia, jo ho veig molt complicat, ho veig complicat.
1: Sí, sí, només un detall, jo, ara aquest últim incendi que hi havia per aquí a la zona de Sant Manat i Castellà, fa poc, farà potser un parell de mesos, un mes i mig, vaig estar també en una ruta de muntanya per allà, doncs, i vam veure que estava a la zona de Sant Sebastià, Montmajor, de Guanda i tot això, hi havia, doncs, molta tala, hi havia, però tot el bosc estava brut, estava ple molt deixat, o sigui, tot i que hi havia empreses que estaven fent tala d'arbres, igualment dèiem, es farà una bola de foc. És a dir, que malgrat hi pugui haver actuacions que hi ha de ser de tales, d'arbres i d'això, s'ha de fer d'una manera que tampoc deixi la brossa que pugui després ser el caldo de cultiu per l'incendi que pot venir al cap de 2 mesos. No? Però realment és complicat. Com no hi hagi un esforç claríssim de neteja de boscos, com no hi hagi un esforç de fer grans zones de tallafocs, amples, i que d'alguna forma això sí, poden crear o poden suposar crítiques a segons quins moviment ecologista, però és que s'ha de fer.
0: Ho hem de deixar aquí. Esperem que hi hagi aquesta
2: creuem,
0: acció.
2: Creuem els dits que no se'ns quedin Collsonola.
1: Esperem.
0: La setmana que ve, temperatures més altes. Ja veurem què passa. Senyors, moltíssimes gràcies.
2: Vinga,
0: per la col·laboració.
2: Bon
0: com
2: esteu?
1: Bon estiu.
2: I cuideu-vos molt. Vinga,
0: adéu.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: El jove terrassenc Miquel López s'encaminava cap a una formació en màrqueting i comunicació, però finalment, pels seus reptes com a emprenedor, és copropietari d'una immobiliària. El nostre company Sergi Estapé ha conversat amb ell.
1: Bona tarda, doncs com acabes de dir, estem amb el Miquel López, que és copropietari de López en López Real Estate. Què tal, com estàs, Miquel?
2: Bona tarda, Sergi, tot bé, tu què tal?
1: Bueno, aquí estem, no? Acabant la temporada del Connectats. Escolta'm una mica, va, explica'm una mica com vas iniciar-te en aquest món on t'has ficat juntament amb el teu pare, amb l'Enric, a aquesta immobiliària López en López Real Estate. Com comença tot?
2: Mira, comença als 17 anys, quan el meu pare ja hi era al sector, i a mi em va començar a interessar bastant el sector immobiliari, i bueno, doncs em va començar a donar feinetes. Mm-hmm. I bueno, aquestes feinetes consistien bàsicament en fer porta freda, en anar a picar vivendes i intentar captar-les. I d'allà, doncs, que em va agradar molt, vaig començar una carrera, però mira, a mitges vaig veure que havia de seguir amb el sector immobiliari, i l'any passat, doncs, vam fundar López en López Real Estate.
1: Uh-huh. Si m'equivoco, des del setembre, no?
2: Exacte.
1: El setembre de l'any passat decidiu, diríem, el teu pare ja estava, però decidiu muntar-vos una mica pel vostre compte, no? Tu ets molt jove, no sé si això fa molt vertigen, no? Veure, ostres, empresari tan jove, no sé com ho veies.
2: Sí, tot just no sé si tenia 19 o 20 anys, just en aquell moment, i tenia moltes ganes. Jo sempre he volgut ser empresari, i amb els col·laboradors que tenim a la immobiliària, que al final són autònoms, és com si un autònom és com si ja tingués una pròpia empresa. Llavors, al final va ser posar-li un nom a la societat i el dia a dia ha sigut pràcticament el mateix.
1: Mm-hmm. Parlaves de que vas començar a porta freda. Déu-n'hi-do, no? És durillo, no? Vendre a porta freda no és fàcil.
2: La veritat que sí, més ara que fot un calor que és impressionant, costa. La veritat que costa, però sí que el fet de fer-ho dia a dia t'acaba curtint, en certa manera, i quan se li perd la por i normalitzes que al final estàs parlant amb persones, i si el teu objectiu no és al vendre, sinó en veure qui et pot necessitar i com pots ajudar, jo crec que ho acabes fent de gust i és una feina més.
1: Mm-hmm. És un sector, no deixa de ser un sector que sempre està una mica en boca de tothom, amb l'actualitat, no? Que si els lloguers, que si els pisos, que si les hipoteques, no? Vull dir que sempre s'està parlant una mica d'aquest sector, no?
2: Sí, completament. Sí que crec que té una visió a vegades una miqueta pessimista pel que veiem a les notícies. El que tu dius, sí que és veritat, hi ha poca oferta de lloguer, hi ha una queixa global, i després a l'hora d'accedir a les vivendes, doncs no és el moment més fàcil, la veritat que no, perquè els preus comencen a estar en un punt bastant alt. També t'he de dir que des de farà cosa d'un parell de mesos hem notat una miqueta una baixadeta d'aquell ritme tan frenètic, mm-hmm. I sí que la gent s'ho torna a mirar amb més calma i comença a haver-hi un ritme més normal, et diria.
1: Mm-hmm. El que sí que és cert, tu ets molt jove, però bueno, també ho has pogut veure, que ara hi ha un sistema de venda una mica de les immobiliàries, molta exposició en vídeos, que s'ensenyen les cases, els habitatges a través de vídeos. Ha canviat molt, no?, respecte a mètodes més tradicionals.
2: La veritat que sí, i t'he de dir que ha sigut un valor afegit, jo crec, perquè per una banda hi ha el qui és xafarder i vol saber quan valen les vivendes i ho mira per entreteniment, que està molt bé, però després sí que ha permès arribar molta més gent. A vegades hi ha vídeos que ens agafen això 10, 20, inclús 90.000 visualitzacions, mm. I hi ha gent, doncs, que s'interessa i que té l'opció de poder-ho comprar per aquí, però sens dubte el mètode tradicional, el que bueno, són els portals immobiliaris, segueixen estant a l'ordre del dia, i ja et diria que el 80% acaba sortint pels portals, però sí que hi ha una part que amb les xarxes socials doncs, s'ha d'explotar i s'ha d'estar.
1: Mm-hmm. Cert que abans molta gent buscava la vivenda, l'habitatge buscava a través dels diaris, no? Ara doncs, potser el canvi és aquest, no? A través de xarxes. No sé si tu surts amb algun d'aquests vídeos a través de la vostra immobiliària, no sé si t'agrada, si, no sé, com ho feu?
2: Sí, no, la veritat que ho disfruto, perquè ja fa més d'un anyet que hi surto en els vídeos de totes les propietats doncs, que anem entrant a mercat. I la veritat que ho porto molt bé, disfruto la càmera, perquè arrel de que vam iniciar el podcast ja ara farà 2 anys, doncs ja estava bueno, certament acostumat a encendre la càmera i explicar el que s'hagués d'explicar en cada moment, i amb les vivendes, doncs, com al final també amb el dia a dia un important, doncs es fa fàcil amb la càmera.
1: Has encetat un tema al podcast, després en parlarem, però jo sí que et volia preguntar si, clar, el fet de que tu ets una persona molt jove, suposo que el teu pare tampoc és que sigui una persona molt, molt gran, però sí que és una manera diferent de veure-ho, perquè vosaltres esteu molt més acostumats a la digitalització i tal. Això és bo, aquest condomini que teniu entre tu i el teu pare, de que un potser estava més acostumat a la vella manera de vendre i tu més a la nova? Això és positiu de cara a l'empresa?
2: Jo crec que totalment positiu, perquè a part d'aquest canvi generacional, doncs som totalment contraris. És una persona molt més impulsiva, molt més d'actuar molt ràpid, i a vegades inclús m'equivoco per això, i és una persona més racional, que mesura millor les mesures. Llavors, també amb aquest canvi generacional del digital al tradicional, jo crec que hem trobat la manera de cadascú estar en aquest 50-50, I podem aportar valor tant a les generacions noves que necessiten comprar o estan fent la seva primera venda, que tenen aquests 30 anys, i jo m'hi sento més còmode, i totes aquelles persones que estan realitzant la segona venda o hi ha un altre canvi de vida en aquesta etapa dels 50-60 anys, que també ells s'hi sent molt còmode. Llavors tenim la sort de poder abarcar amb facilitat tots els públics.
1: El que sí que està molt clar és que és un sector immobiliari que hi ha molta competència, no? És a dir, tothom vol innovar, hi ha molta competència. No sé si en aquest sentit, doncs, clar, al principi no sé si com ho veieu, per clar, és complicat, quan més competència més complicat arribar als clients, però bueno, això també suposo que estimula, no?
2: Totalment, i sí que tenim la sort que vam poder aconseguir una oficina que estem molt cèntrics aquí a Terrassa i molt ben posicionats. Però el que t'he de dir és que hi ha molta competència, però hi ha també molta competència que poder ja s'hi ha apalancat, per dir-ho d'alguna manera, i en tots els respectes, a la manera de treballar d'abans, que era que el client, per estar a peu de carrer, doncs t'entrava a l'oficina i et deia si necessitava vendre, comprar o llogar, i era poder més senzill. Ara, que hi ha aquesta falta, poder de vivenda, s'ha de sortir per aquesta gent i s'ha d'intentar arribar a tots els públics. Per això ja som 7 persones a la immobiliària i diàriament hi ha tant la feina d'anar-los a buscar com de tenir tots els aspectes cuidats per arribar a aquestes persones. Però sí que estic amb tu, Sergi, que hi ha molta competència i si no es fa molt bé és complicat destacar.
1: Va, parlàvem del podcast. Primer, anem una mica abans, vas estudiar màrqueting i comunicació, no? Per què? Per què volies fer aquesta formació?
2: Sí, ho vaig veure certament relacionat amb les vendes, que és el que sempre m'ha agradat, i li vaig veure un filó. Sí que és veritat que després, una vegada estan estudiant, no tenia res a veure amb el que esperava, i vaig veure poc valor. Però sí que em va donar també certes solucions a nivell de xarxes socials, per després poder emprendre amb el que tu dius del podcast, també amb el meu pare, i poder-lo donar, poder més tirona amb la banda de les xarxes.
1: Això vol dir que dins del Miquel hi havia un comunicador, no sé si és una cosa que... Ho dic perquè ara parlarem del podcast, però vull dir, suposo que també t'hagués agradat, no, fer alguna feineta relacionada amb això.
2: Bé, doncs ho he anat descobrint amb això que deies abans de fer els vídeos, d'escorrer-se a càmera, que no em desagrada en absolut, o sigui que no ho descartaria.
1: Doncs parlem d'aquest podcast que ja hem anunciat abans, López & López. No sé si el nom venia de... Ja, després de la immobiliària també ja va enganxar una mica aquest rebufo de López & López, però explica'm una mica, per què neix aquest podcast amb tu i l'Enric, el teu pare?
2: Doncs aquest podcast va néixer perquè volíem apropar a Terrassa a totes les persones que no la conegués, i per això vam començar entrevistant empresaris de la zona com l'Andreu León, el Josep Cernuda, i bueno, certes persones que tenen renom a Terrassa perquè han fet durant molts anys les coses molt bé, i volíem conèixer i donar també a conèixer a altra gent les seves històries a través de les xarxes. El que sí que amb els primers mesos doncs va ser un contingut molt local i que arribava només a gent de Terrassa, però que va començar a agafar també un rebufó interessant, i el que vam parlar fa poc, que la comunitat ha arribat ara a un total de 200.000 persones. Són 100.000 subscriptors a YouTube, i entre també TikTok i Instagram sumen 100.000 més, i ens ha hagut de fer, doncs, bueno, donar-nos a conèixer més gent de també altres països, a diferents sectors, però sempre mantenint una miqueta el que és que venen a Terrassa, que els expliquem com és la ciutat i que segueix estant en el centre.
1: És una mica una sensació, és que em fa gràcia perquè tu ets molt més jove que jo, aquesta sensació que tenim els terrassencs a vegades que, i a mi em dona, ens ha donat, de que ens, no ens coneixem prou a fora, és, potser anava per aquí la cosa, més o menys?
2: Sí, totalment, totalment. O sigui, som una ciutat que creiem que és la puta mare perquè tenim tots els accessos, estem ben connectats a tot arreu, però perquè no se'n sent a parlar de Terrassa i que creiem també que li queda molt per expandir-se, per explotar, i bueno, sí, tal qual, va ser una manera més de dir aviam si li donem més renom.
1: Ara em sembla que ja heu passat a tractar altres coses, no? Ja no només parleu d'aquest tema d'ubicar Terrassa al mapa, sinó que ja heu anat ampliant una mica el ventall, no?
2: Sí, d'aquí a de passar als empresaris, també vam començar a tocar el tema dels emprenedors, i ja ens ha vingut bastanta gent també que ara doncs, està en Andorra, o gent que... Mira, sobretot parlàvem de diners i d'empresa, i va haver-hi un moment en el que vam començar a fer poder més entrevistes més personals i de saber més la història o el camí que ha tingut la persona que teníem davant, i ens ha portat més també a parlar temes doncs, de creixement personal, inclús d'espiritualitat, i temes que a l'inici no ens plantejàvem en absolut parlar, i que al final hem anat tirant per aquí. Sí que ens agrada, i al final també és el nostre dia a dia, doncs, fem una entrevista cada setmana. Llavors, un al mes acostuma a ser doncs, del sector immobiliari o de les inversions, que també és el nicho en el que ens sentim molt còmodes.
1: I aquí podem veure una mica el Miquel López, que volia fer comunicació, no? Dèiem una mica, o no?
2: Exacte. Allà sí s'ha d'estar totalment atent i pensant quina serà la següent pregunta em costa molt, perquè és molt fàcil despistar-me i tenir mil coses al cap, però sí que això que deia, l'haver fet créixer l'audiència i saber que es poden abarcar 200.000 subscriptors, i ja hem tingut la sort de tenir algun clip viral doncs, que ha tingut 3-4 milions de reproduccions, però hòstia, estàs com més tens i més pendent d'almenys no cagar-la.
1: Parlaves d'aquest creixement personal, i és una cosa que tu, aquesta mentalitat de créixer per tenir, oferir la teva millor versió, és una de les coses que també procures, no?, d'estar per aquestes coses, no?
2: Sí, 100%. Soc molt, molt defensor de que no tinc un objectiu a llarg plaç, simplement des de les 24 hores que tinc cada dia, intento que siguin el màxim feliços per mi, i les coses que més m'han funcionat és les d'estar enfocat en el meu creixement, en tenir bons hàbits i en millorar sobretot la mentalitat i d'intentar no barrejar temes dolents o coses que poden ser pessimistes, i que aquestes coses a vegades pots tenir 20 coses bones en un dia, et passa una de dolenta i se t'ensorra el dia, i miro de que no sigui així i de que sempre està optimista i positiu.
1: Fora de la feina, una de les coses que t'agrada és esport, concretament el pàdel, no?
2: Correcte, sí. És una d'aquestes coses que si portes tot el dia fent feina, arriba un moment que entres a pista, t'oblides de tot, i soc molt també d'esports en equip, i a l'entrar i riure amb altres persones és el que és la base, i va de collons. O sigui que mínim 3 cops a la setmana intento escapar-me.
1: Jugues només a pàdel o també fas altres activitats esportives?
2: Sí, ara al gimnàs sempre, cada dia més que res per rutina, però ara m'està donant per la natació i m'ha donat un canvi a la vida, perquè és com, no sé qui m'ho va dir l'altre dia, que era com fer una meditació, perquè estàs tota l'estona allà a l'aigua, només pots estar pensant en... Jo soc molt dolent nedant i només penso en no ofegar-me i en intentar respirar bé. Llavors, em fa com una petita teràpia de 20-30 minutets i ho estic disfrutant molt, la veritat.
1: Bueno, de fet, ara, amb la calor que fa, també en tirar-se a la piscina també és un alívio en molts sentits, no? I també t'agrada molt compartir moments amb les amistats, amb la família, no? Ets molt de reunir-te, d'estar amb ells, no?
2: Sí, per sort, tinc una família que és un 10, uns valors des de petit espectaculars. No tinc absolutament ninguna queixa, i sí que he tingut un referent, que és el meu avi, el Rafel, que havia tingut aquí la impremta Prismàtic, i he vist uns valors de com tractar les persones, de com ser, que se m'han transmès i que és el que aplico cada dia, i doncs, la meva família tampoc som masses, però som els que hem de ser, i a nivell del que deies de les amistats, el mateix. Tinc el meu entorn molt, molt petit, 2-3 persones que sé que són d'absoluta confiança, i encara que el meu dia a dia és conèixer moltes persones, estar a llocs on pugui conèixer més gent i és on hi he d'estar i on em sento còmode. Després, el que és el cap de setmana és aïllament total i estic només amb les persones amb les que realment aprecio i admiro.
1: Doncs avui hem sabut una mica més d'aquest terrasseny del Miquel López, copropietari de López & López Real Estate, però també comunicador, no?, que es dedica a aquest podcast que fa amb el seu pare. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats, Miquel.
2: Sí, un plaer, com sempre. Gràcies a tu.

0: Ens endinsem en el patrimoni de Castellà del Vallès, però no el patrimoni urbanístic, sinó el natural. Des de Ràdio Castellà parlem amb el tècnic forestal Aleix Escot. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem d'un patrimoni, però una mica diferent. Quan parlem de patrimoni ens venen al cap edificis antics, històrics. En aquest cas parlem del patrimoni natural, però també sentimental. Perquè quan el que es crema cau lluny i parlen d'hectàrees, només són xifres. Com a molt, camps de futbol, oi? Però quan es crema el paisatge on sortim a desconnectar, a connectar amb la naturalesa, més ben dit, és molt diferent. Ja no són hectàrees, sinó patrimoni sentimental. El paradís on anem a córrer, a caminar en bicicleta, passejar el gos, ple de records amb família i amics. Un patrimoni que és salut. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellà. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans que res, com estàs vivint aquests dies?
2: Bueno, han sigut dies intensos, certament. Molt de neguit, nerviosisme, perquè al final no saps com anirà la cosa i sempre pendent de si el foc venia cap a la nostra banda, per dir-ho d'alguna manera.
1: Situem bé l'incendi. Es produeix a Sentmenat, té dos flancs, un tira més cap a Caldes, l'altre cap a Castellà. Sembla que el de Castellà no ha causat tants problemes i és més cap a la zona del Farell i de Guanta. Guanta és ara mateix l'única zona confinada. L'incendi sí que està controlat, oi?
2: Sí, al final l'incendi va començar a Sentmenat, penso que per una màquina, no? Tot i que encara no... Bueno, sí, penso que va ser una màquina, una bob, que et deien. I van a pujar en tota la muntanya. Clar, feia patir, o sigui, diguéssim que en aquesta zona la continuïtat forestal és enorme. Vull dir, podries arribar fins a Castellterçol o fins a tot arreu, no? I feia patir molt que el foc, bueno, sí, el foc va avançar cap a Caldes, feia patir molt que vingués cap a la banda del parc natural, és clar. I al final sembla que van poder aguantar-ho, el que passa és que, clar, sempre parlem de sort que no ha vingut cap aquí, tot i que cal lamentar i pensar en tota la gent de Caldes que se'ls ha cremat... Bueno, Caldes i Sentmenat, esclar. Que se'ls ha cremat tot el bosc, tot el seu... Sí, sí, tot el pati de casa, que en diuen.
1: Quina és la magnitud de la tragèdia quan hi ha un incendi com aquest? Què passa amb el bosc exactament? I quin bosc ens trobarem en els pròxims anys?
2: Aviam, és una tragèdia, per suposat que és una tragèdia, perquè crema tot, no?, diguéssim, i és un fet traumàtic per la gent de la zona, no? És una tragèdia per la fauna també, perquè realment són molts els animals que moren, n'hi ha que poden fugir però n'hi ha d'altres que no, que estan allà i literalment es cremen. Però també cal relativitzar una mica en el sentit de, primer, que aquests boscos no són uns grans boscos, diguéssim, boscos madurs amb alzines centenàries, amb roures centenaris com podem trobar en altres parts del país, que sí que poder sabria més greu que es cremés, no? Els boscos que trobem aquí són els propis de quan s'abandona l'activitat agrícola i puja el pi blanc, que és el primer, és un arbre colonitzador, és el primer que arriba quan s'abandona un cultiu o quan es fa una rompuda de terres, diguéssim. I en aquest sentit el que teníem en aquests boscos era una pineda contínua de pi blanc, on a sota ja començava la successió d'alzines, però aquestes encara eren joves. I això és el que ha cremat, en el sentit de que no ha cremat un bosc molt madur que tingués un alt valor ecològic. Sí que tenia un gran valor sentimental per tothom, per tots els que som de la zona, però, bueno, cal ser optimista o cal pensar en el sentit de que el bosc que ha cremat és un bosc mediterrani. El bosc mediterrani porta segles o més aviat mil·lennis cremant, no? Abans ho feia més de tant en tant per formes naturals i ara ho fa cada dos per tres per culpa nostra, no? Per culpa de l'home, per causes antròpiques. Tot i així, el bosc està molt adaptat en el sentit de que les espècies que més hi trobem són l'alzina i el pi blanc, sempre. L'alzina té la capacitat de rebrotar de la soca, és a dir, que les mateixes soques, les mateixes alzines que han mort, rebrotaran, si tot va bé, l'any que ve, i sortiran amb força. I el pi blanc és curiós perquè el pi blanc és un arbre que està adaptadíssim al foc. De fet, és un arbre 100% mediterrani. En llatí es

0: Pinus alepensis, perquè se suposa que ve d'Alepo, que és una ciutat de Síria, per tant, és un arbre al 100% mediterrani que està molt adaptat al foc. Com està adaptat al foc? El pi blanc, bueno, és una mica tècnic. Però...
1: No, endavant. Vale. Endavant. És sorprenent que un arbre pugui estar adaptat al foc.
0: Totalment, és al final el canvi evolutiu, o diguéssim que l'evolució el porta per un camí en el qual ell assegura la seva supervivència, no? El pi blanc el que té és que té una... forma una... té aproximadament un 20% de pinyes, que li diuen pinyes amb serotonines, em penso que li diuen, o serotines, que el que fan és que és una pinya que roman tancada a l'arbre i no s'obre mai, no deixen els pinyons, d'acord? I en produeix diverses, cada arbre en produeix diverses. Aquestes pinyes tenen un mecanisme que quan són sotmeses a altes temperatures exploten. Llavors, la gràcia és que quan... bueno, la gràcia, diguéssim que quan hi ha un incendi, aquestes pinyes són sotmeses a molta temperatura, llavors exploten i reparteixen totes les llavors al voltant de la zona on són. I què es troben? Es troben un terreny erm, perquè ha cremat, ja no hi ha res, per tant no hi ha res que li faci ombra, i els pins són, diguéssim, espècies de sol, necessiten que els hi toqui el sol directament, i es troben una capa cobertora, a més, de cendra, que és, encara que no sembli, és un bon fertilitzant, no? Aleshores és el caldo de cultiu perfecte perquè els pins aquests tornin a créixer.
1: I en quants anys més o menys?
0: Bueno, lo normal seria que brotessin ja la primavera que ve. I tenen un creixement molt ràpid. D'aquí 20-30 anys podrem estar parlant de que hi hagin uns arbres ja d'un cert tamany. Mm-hmm. Sí que és veritat que el pi blanc tornarà a créixer, però ara quan creixi s'haurà d'estar al tanto de fer una gestió coherent, perquè el pi blanc creix amb unes densitats molt altes. Llavors, aquí creixerà un bosc en el que pràcticament no s'hi podrà passar pel mig.
1: Ara parles de gestió, que és un tema que ha sortit moltíssim aquests dies, no només amb l'incendi de Castellà, però centrem-nos aquí en el territori que és el que tu coneixes. Hi ha hagut moltes crítiques, però s'ha estat fent feina i n'ha sigut testimoni.
0: Aviam, sí que últimament llegint diaris, xarxes socials, tot, no? Sents molta gent que critica l'Ajuntament, que no s'ha fet prou feina, que les franges d'urbanització, etcètera, etcètera, no? I en aquest sentit, tot i que no simpatitzi amb el consistori, he de dir que a Castellà, precisament a Castellà, s'ha fet bastanta feina en els últims anys. De fet, aquí a Castellà va haver-hi, bueno, i encara es desenvolupa, un projecte que van portar a terme els propietaris de l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà del Vallès, Sant Llorenç de Gallifa, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellà, que és, de fet, qui més diners hi ha destinat, no? I a Castellà, en els últims anys, s'han treballat moltes hectàrees de bosc. De fet, jo amb la meva colla hem treballat 20 hectàrees, que hem treballat a la zona de les Arenes, a tota una zona que es diu el Serradell, i s'ha fet molta feina. Jo penso que el missatge seria que la feina es fa, el que passa és que el problema que tenim és enorme. És enorme.
1: Com estan els boscos ara mateix?
0: Els boscos que s'han gestionat són molt més resilients al foc, pel tema de que tenen menys densitat i que alhora, diguéssim que el que s'intenta és evitar la continuïtat vertical, que si un foc passa per la zona et passi per terra i no t'arribi a les copes, que és llavors quan s'arriba a complicar. Però clar, realment Castellà, que és un poble tan... bueno, el Vallès en general, no? Que és un poble, almenys el Vallès Nord, que és una zona extremadament forestal, és tot bosc, no?
1: Ah, Castellà és un 80%, la zona forestal i agrícola, que ho he buscat just abans de l'entrevista.
0: Imagina't, el número ja és prou indicador, no? Clar, s'ha actuat sobre una porció mínima de lo que és el bosc de Castellà, que aquestes zones sí que són resilients, però queda moltíssim bosc que no ho és. Què passa amb aquests boscos? Que són boscos que, en línia el que et comentava abans, són boscos madurs encara. Un bosc madur és molt més resilient al foc, sobretot perquè hi han crescut espècies com l'alzina i el roure que s'han fet grans i que alhora han impedit que hi hagi un sotabosc molt, molt dens. L'estat que tenim ara als boscos és un estat d'abandó total, perquè, bueno, la gent ja no es dedica al bosc, això és un altre...
1: Per què la gent no es dedica al bosc i per què no és un bosc productiu el que tenim aquí al costat?
0: Correcte, la gent no es dedica al bosc principalment perquè no dona diners. No dona diners i no hi ha la necessitat de fer-ho. Per què no dona diners? Sobretot perquè l'espècie predominant que tenim és el pi blanc, que és un arbre que produeix una fusta de mala qualitat, diguéssim, no és un arbre amb el que es pugui fer fustes estructurals, que se'n diuen, no? Com serien vigues, tal, que sí que es pot fer amb altres espècies. I el que es fa avui dia amb el pi blanc a casa nostra és fer palers, fer, diguéssim, fustes per embalatges, això els que són bons, els que són rectes, els que són torçats i bifurcats i tal, el que es fa és directament triturar-los per fer-ne biomassa. Que la biomassa és un tema molt interessant també, que s'està implementant a poc, però que falta implementació encara. Aleshores, és el que et comento, l'espècie té molt poc valor. Sí que hi ha l'alzina, que l'alzina sí que es ven per llenya i sí que podria ser rendible, però també hi ha un altre tema, i és que Catalunya és una zona en general molt muntanyosa, tenim molta muntanya, tenim molt relleu, l'orografia és molt complicada a l'hora d'entrar-hi, perquè tu en un bosc has d'entrar amb maquinària. Si bé pots tallar els arbres a mà, amb motosserra, necessites una maquinària per extreure la fusta, diguéssim, i portar-la al centre de venda, de logística, no? I bàsicament això, tenim una orografia molt complicada, tenim una fusta que val pocs diners i alhora també és una feina molt dura que la gent lògicament no pot fer. De fet, avui dia si aquest sector aguanta és en part pels treballadors estrangers.
1: Què hem de fer en el futur, doncs? Hi ha deures per l'administració?
0: És difícil de dir. Clar, avui dia la majoria de feines forestals que es fan és en part, o almenys a la nostra zona, al Pirineu sí que hi ha empreses que es dediquen a treure llenya i es guanyen bé la vida, no? Però en general a la nostra zona, si es fa una feina és perquè s'ha subvencionat d'alguna manera, no? Ja sigui des de la Diputació, des de l'Ajuntament, a vegades fons europeus. Aleshores, penso que d'ara endavant hauríem de fer-nos la pregunta, estem disposats, els contribuents estan disposats a que amb els impostos de tothom es pagui aquestes feines o es pagui una part de les feines? Per part meva, per suposat que ja estic d'acord. Però és el que et dic, necessita un suport institucional molt gran.
1: Doncs esperem que així sigui. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellà. Espero continuar parlant, però no per incendis. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats.
0: Moltes gràcies, Guillem.
1: Bona tarda i molt bona tarda a tu també, Carme.
2: Gràcies, Guillem. Bona tarda.
3: Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, Connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
4: S'acaba perquè sempre s'acaba.
5: Hola, em dic Martí. Recomano moltíssim la cançó Gràcies per tant, de la Fúmiga. Ara que estan fent aquí ja un últim tour, una última ruta d'espedida. Res, haig acompanyat moltíssim la Fúmiga i és una grandíssima cançó per dir-ho.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
1: Ràdio Municipal de Terrassa.
3: El Prat Ràdio.
4: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quarta inconsecutiva.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
1: Ràdio Castellà.
2: Bona tarda.

0: El Teatre Poliorama ha estrenat La Truita, una comèdia que a través d'una situació aparentment quotidiana posa damunt la taula debats molt actuals sobre la identitat, els rols de gènere i els prejudicis. Ens n'anem fins al Prat Ràdio.
1: Bona tarda. L'obra s'ha convertit en un dels èxits de la temporada i compta, a més, amb talent pretenc sobre l'escenari, el de l'actor Arnau Puig. Bona tarda, Arnau.
2: Bona tarda.
1: Per començar, cal aclarir que La Truita fa referència al peix, no als ous batuts. No sé si protagonisme de la història és d'aquesta truita o només és el detonant.
2: És el detonant. Hi ha un dinar familiar on la mare, el personatge interpretat per l'Emma Vilarasau, doncs fa la seva especialitat, que és un fricandó, però la filla, en comptes d'anar a dinar tranquil·lament, doncs porta una truita de riu. Llavors això indica moltes coses, no? I és el detonant de l'explosió que serà tot el dinar.
1: En tot cas, sense revelar massa cosa, ja ens has apuntat una mica, però de què va exactament la truita? Quin és el conflicte que hi haurà en aquest dinar?
2: Conflicte n'hi ha molts. Conflictes generacionals, relacions fills i pares, relacions de parella, i després una miqueta que és el desencís de la joventut d'avui en dia, i també de desencís de les persones grans, ja, que veuen que la seva vida, investiguen quin sentit ha tingut la seva vida. Llavors és un dinar que comença amb certa tensió, però vaja, certa comicitat, d'alguna manera, i la cosa es va ennegrint. La veritat acaba fortet, la veritat.
1: Tot i així, és una obra d'humor, podríem dir, però també té aquest punt de reflexió, no?, que tots aquests temes que són bastant més profuns. Jo et volia preguntar, és més de riure, La Truita, o de pensar?
2: És que, de veritat, que aquesta vegada és que la gent riu molt, perquè es passa, no vull fer spoilers, però més d'una hora rient, i després acaba plorant. És així. I m'ha passat molt poques vegades que la gent rigui tant i després plori. Perquè l'obra, doncs, és com la vida, que tenim moments de felicitat, tenim moments de molt d'humor, de bromes, de comicitat, i de sobte, per alguna cosa, tenim problemes que no han estat ben tancats i explota.
1: Al final és com la vida, no? Això ens passa.
2: Exacte. És una relació familiar portada a l'extrem, perquè és una obra de teatre, però sí, la vida és així. De vegades estem dinant i de sobte algú fa un comentari que no senta bé i de sobte, doncs, se arma la de Dios,
1: sí,
2: no? I s'arma.
1: I sobre aquesta, al voltant d'aquesta taula, hi ha una família, no sé si disfuncional o si és que existeixen les famílies funcionals. Jo diria que totes són una mica disfuncionals, eh?
2: Sí, estic d'acord, totes poden ser disfuncionals, però en aquest cas és una família molt convencional i fins i tot benestant, eh? És una família d'un matrimoni que, quan es va jubilar, va decidir, doncs, deixar la ciutat i obrir un forn de pa en un poblet de Catalunya. A més, està situat a Catalunya, i les filles s'han quedat a Barcelona, per entendre'ns. Llavors les filles venen a dinar. I aquí, doncs, es retreuen moltes coses de la vida que han portat. Sí. I s'ajunten per celebrar els 65 anys del pare. Uh-huh. Els 65 anys.
1: I què ens pots explicar del teu personatge?
2: El meu personatge és el marit de la segona filla, que és la filla precisament que porta la truita. Uh-huh. I és la filla que, bueno, que carrega o que arrossega unes reclamacions, uns retrets a la mare molt potents, i l'ara la lia bastant, no? Llavors el meu personatge, que també té els seus propis problemes, és un personatge amb un món interior molt particular, i hi ha un moment a l'obra que fa una cosa una miqueta rara, que qui vingui a veure ja ho veurà, però que és, bueno, és bastant divertit. Jo sempre el defineixo com el cunyat català. Mm-hmm. El cunyat català té unes particularitats també concretes.
1: És un cunyat, però particular.
2: Sí, és un cunyat, vull dir que a vegades té molt poca destresa en fer bromes, i fa bromes fora, que pixen fora de lloc, i ell fa comentaris que no ajuden precisament, que tensen en el moment en què ja no es pot tensar més i fa vessar el got. Sí, és així. La veritat és que és un personatge, és un carmel. Vull dir, la gent riu molt amb les seves estracanades, la veritat, sí.
1: Anem a repassar qui hi ha al voltant d'aquesta taula. L'Emma Vilarassau, el Jordi Buixaderes, la Sara Espígol, la Miranda Gas, la Júlia Bonjoc, el Marc Bosch, la Tai Fati i tu, l'Arnau Puig. Com és, sí, actuar amb noms tan destacats de l'escena catalana i amb una obra doncs, que té aquesta càrrega còmica que sempre té aquest punt més complicat?
2: Home, doncs, la veritat és que imposa bastant treballar amb aquests noms perquè és una responsabilitat, és una aposta molt forta de la productora i del Festival del Teatre Grec de Barcelona. I clar, treballar al costat de l'Emma Vilarassau o del Jordi Buixaderes doncs és un luxe. I al principi estava bastant acollonit, jo. Ostres, estaré a l'alçada de la seva professionalitat i del seu bagatge. I ara, la veritat, puc dir que ha estat un procés molt, molt plàcid. Ens ho hem passat molt bé. Suposo que ha de ser així quan fas comèdia, perquè, clar, hem rigut moltíssim dels personatges, de l'obra, hem jugat amb l'obra, hem canviat coses perquè tingués més potència. Ens ho hem passat molt bé. Però, vaja, l'Emma és una persona, és una de les actrius que jo més admiro d'aquest país. I, clar, tenir-la en escena i dir-li frases en escena amb ella, mirar els seus ulls tan expressius, tan potents, no diria que m'ha costat, però està fent un repte, sí, clar.
1: No havies compartit mai escenari amb ella?
2: No, una lectura, però no. Amb ella escenari cada nit no havia compartit. I encara quan la miro als ulls, ahir li deia, dic, ostres, si hi ha un moment en què em mires, és que, uau, que gairebé no em surten les paraules quan em mires d'aquella manera. I és que és així, és una actriuassa de les més potents que tenim en aquest país. És un luxe, és un luxe. I en els joves, la veritat és que és un grup preciós, amb la Miranda Gas, que és una actriuassa, la Sara Espígol, que fa la meva dona, que ens ho passem bomba, que té en escena una mala llet, bueno, fantàstica i divertidíssima, el Marc Bosch, bueno, genial, un company i un actoràs, i la Tai Fati i la Júlia Bonjoc, que són precioses i són actrius molt potents. Però la veritat que ha estat un procés molt, molt agradable.
1: I has comentat...
2: Digues. No, que tot això dirigit per un director, el Ferran Utzet, que sap crear uns climes de treball molt agradables. La veritat és que sempre treballa en positiu, sempre treballa des de l'amor, des del joc, i ha estat molt, molt, molt maco, la veritat.
1: Clar, que deu ser complicat, no?, si tens no? actors i actrius ja consolidats i de la talla, no?, de l'Emma Vilarassau, del Jordi Buixaderes, i després gent jove, també ha de ser complicat, poder, doncs, fer que tothom vagi una miqueta al mateix ritme.
2: Sí, clar, és un risc posar gent de diferents generacions que no es coneixen i, sí, a veure com s'uniran. És com crear una família artificialment, no? Quan crees un espectacle i en una família, mai més ben dit, en aquesta obra que representem una família, però la veritat és que la cosa ha quallat molt bé i això i podia, vull dir, la Emma, la veritat és que s'ha comportat d'una manera impecable amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, però vull dir, ha estat molt generosa. Molt bé, no tinc, és que només tinc paraula d'agraïment, la veritat.
1: Abans m'has comentat això, que des de dalt de l'escenari noteu els moments en què el públic està més enganxat, els moments, sí, en què riu més, els moments en què fins i tot plora, però no sé si això també us ajuda o us fa canviar l'obra d'una funció a una altra per intentar doncs, reforçar aquests punts més bons o intentar aquells que no acaben de sortir, doncs, intentar retocar-los. Això va evolucionant al llarg de les funcions?
2: A veure... Va evolucionar des de quan vam sortir de la sala d'assaig. Clar, tu assages l'obra i no saps com reaccionarà el públic. Ho pots intuir perquè ve gent de l'equip, ve gent de producció i riuen, però clar, de sobte passes de tenir 10 persones mirant-te a tenir-ne 400 o 700 com tenim cada nit, no? I és un, bueno, és una aventura. Llavors, ara ja veiem que més o menys cada dia riuen més o menys en els mateixos moments, o fins i tot aplaudeixen a la meitat de l'obra en els mateixos moments. Hi ha algun dia que alguna cosa es desajusten, per exemple, en els moments molt dramàtics, com que venim de riure, de fer, venim de riure, hi ha moments en què a vegades a algú se li escapa el riure nerviós. Llavors, nosaltres diem, què està passant? Estan rient en aquest moment. Però per què es riuen nerviós? Perquè venen carregats. Però més o menys el públic riu com vol i fa el que vol. Vull dir que no podem dir-los res, no? Vull dir, no sé.
1: L'obra es va estrenar el dia 27 de juny, si no vaig errat, i està fins al 18 d'octubre al Poliorama. De fet, estava mirant una miqueta també la disponibilitat de seients. Ara teniu el juliol pràcticament ja complert, hi ha encara algunes entrades. A l'agost, recordem que a partir del 10 de l'agost i fins al 31 no hi ha funcions, però encara hi ha algunes localitats. Al setembre i a l'octubre encara podeu gaudir de l'espectacle. Què passa amb la truita quan s'acabi el Festival Grec, quan ja marxeu del Poliorama? Seguirà girant?
2: O sigui, farem una gira, el que passa és que farem la gira a partir del 2027. Uh-huh. Sí, farem a partir del finals de gener, fem una gira de 2 mesos que passarem per molts pobles de Catalunya i moltes ciutats. I sí. Has dit que hi ha bastantes, vull dir que hi ha algunes places lliures, encara n'hi ha, eh? Pensa que el Poliorama són 700 localitats cada nit, vull dir que qui vulgui venir trobarà entrades.
1: Sí, tant, eh? I tant, eh? O sigui, ja, però hi ha disponibilitat baixa i mitjana, ara a finals del juliol, eh? Fins i tot teniu alguna funció que està pràcticament amb les últimes entrades, em sembla que és de...
2: La setmana passada vam penjar cartell, vol dir exaurir localitats molts dies, i això... És una emoció bestial. A més, la gent, quan s'acaba l'obra, ostres, ens fa un aplaudiment molt sentit, perquè s'ha emocionat molt, ve d'un moment molt dramàtic, i és un final dels que jo recordo, no? Per saludar, i la gent, hi ha dies en què s'aixequen 700 persones i que et volen acompanyar i agrair aquest viatge que els hi has ofert. Està sent molt bonic, la veritat.
1: I el fet que... feu funció dia sí, dia també, només descanseu diumenge, si no vaig errat, això és esgotador o ja entra dintre de la rutina?
2: Entra dintre de la rutina, sí. Nosaltres, com a actors, estem acostumats a descansar un dia a la setmana o, per exemple, cap al setembre, en comptes de descansar un dia a la setmana, en descansem dos, però llavors fem el que es diu dobletes, és a dir, que fem dues funcions seguides. Però aquesta funció dura 2 hores, llavors... Doncs un doblete és cansat, és cansat. I és una obra, però és una obra molt coral, en què ens anem ajudant molt, i que tothom té el seu moment àlgid, que té un monòleg, tots els personatges tenen monòlegs, que són molt macos, i vaja, vull dir que no és una obra com El bon policia, per exemple, que som 12, i ostres, que no pares. No, aquí som 8 personatges, i hi ha moments en què podem... una miqueta descansar.
1: Sí, aquesta vegada no t'ha tocat fer diversos personatges a la vegada, eh?
2: Que... No. Aquest és un personatge...
1: Et centres en el teu cunyat?
2: És fantàstic. Soc el meu cunyat, o sigui, faig el cunyat i m'ho passo superbé, i la veritat és que riem molt, i de fet, clar, com que és un dinar, també mengem escena, clar. Mengem cada dia.
1: O sigui, que ja sortiu sopats.
2: Una miqueta, sí. Mengem el que diem, vull dir, mengem el fricandó de la mare... l'amanida, sí.
1: Clar, jo volia preguntar, els cunyats, a mi són uns personatges que a mi em fascinen, i les bromes de cunyat són potser el meu gènere preferit. Tu te les endús a casa? Hi ha algun moment que dius, ostres, no sé separar on comença, on acaba l'Arnau Puig i comença el meu personatge, que per cert no sé.
2: Jo sóc bastant sorneguer i faig bastantes bromes sarcàstiques i iròniques a la vida. No necessàriament amb el company de la meva germana. Jo penso que el personatge l'he portat a un lloc que em va molt bé i que funciona. I la veritat és que el cunyat és una persona que arriba a la casa dels sogres, per entendre'ns, i no té la responsabilitat de ser el bon fill o la bona filla, no? I no té tanta confiança, però a la vegada vol tenir un cert humor, llavors per això a vegades les fot. I després passa una cosa a la cultura mediterrània, en els dinars, que no hem d'oblidar, i en els sopars, és que hi ha la presència de l'alcohol. I l'alcohol fa que a vegades les llengües es relaxin més del que convindria.
1: Mm-hmm. Doncs La Truita, el Poliorama, fins al 18 d'octubre, i després ja el 2027 amb gira, ja en parlarem, ja a veure si aterra o no aquí al Prat, que tant de bo ho faci.
2: Tant de bo.
1: En tot cas, Arnau Puig, molta merda, i ens retrobem doncs, quan comenci aquesta gira.
0: Se'ns acaba el temps, s'acaba el programa i us emplacem a demà. Últim programa de la temporada. Tancarem una nova setmana, tancarem un nou curs i us direm adeu fins al curs vinent. Però d'això encara queda temps per explicar-vos algunes cosetes més demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una bona jornada. Adeu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Diuen que la porta d'entrada del jazz a Europa va ser la ciutat de París, just quan es va acabar la Primera Guerra Mundial, l'any 1919. Com una taca d'oli, aquella música explosiva i ballable es va estendre per tot el nostre continent i avui segueix ben present. Una prova és que estem a l'any 2026 i esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'any 1934 es va fundar a Barcelona el Hot Club de la ciutat, amb la finalitat de promocionar el jazz. Un parell d'anys més tard, els dies 29 i 31 de gener de 1936, van organitzar els primers concerts amb músics internacionals. Concretament van tenir el saxofonista alt i trompetista nord-americà Benny Carter i el guitarrista franco-belga Django Reinhardt, que actuava amb el quintet del Hot Club de França, que era el club que havia inspirat la creació del de Barcelona. Comencem amb una gravació de 1937 feta a París, en la que intervenen els dos músics, Benny Carter i Django Reinhardt. Aquí teniu Honeysuckle Rose.

Honeysuckle Rose amb Benny Carter en el saxo alt i Django Reinhardt a la guitarra. Aquests concerts, que parlàvem abans de finals de gener de 1936 que va organitzar el Hot Club de Barcelona, no van tenir continuïtat immediata, perquè, com recordareu, el juliol d'aquell mateix any, el general Francisco Franco va decidir iniciar la seva rebel·lió i va esclatar la Guerra Civil. Tot va quedar aturat fins a nou avís. L'estada de Django a Barcelona es va veure alterada, podríem dir-ho així, per un tercer concert, que és un tercer concert que havia organitzat un particular. Diuen que el violinista del seu quintet, Stefan Grappelli, no ho va veure clar i no va participar-hi en aquest concert. I tenia raó, perquè quan després de l'actuació Django va voler cobrar, es va trobar amb que l'organitzador havia fugit amb la recaptació. Posem-hi una mica més de música. Django Reinhardt, en una de les darreres gravacions de la seva vida, dia 10 de març de 1953, tocant la guitarra elèctrica, dos mesos justos abans de morir. La cançó es titula Manoir de mes rêves. Per cert, manoir és una casa gran, un casal o una mansió, i de mes rêves vol dir dels meus somnis. Si em permeteu escombrar cap a casa, què us semblaria pensar en una masia a l'Empordà, amb vistes a la posta de sol i una cuina enorme amb una taula llarga de fusta vella? Us sembla bé? Doncs va, a somiar.

Django Reinhardt, Manoir de mes rêves. En els concerts de finals de gener de 1936 a Barcelona, Benny Carter va actuar acompanyat d'una selecció de músics catalans dels grups i orquestres més populars en aquell moment. Per saber com sonaven els nostres ancestres jazzístics, acabarem aquest bloc escoltant l'orquestrina Demons Jazz, que va fundar a començaments dels anys 20 el pianista i compositor Llorenç Torres, un home d'origen menorquí que estava instal·lat a Barcelona. La cançó que ens porten es titula Este año estoy de moda.

0: sóc Ricard Gili, de la Locomotora Negra, i us felicito per estar escoltant el programa de jazz de Jazzit.
1: Yeah! Benny Carter, el músic que ha encetat el Jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, va ser un gran trompetista, un dels millors saxofonistes alts del període del jazz clàssic i un compositor extraordinari. Va viure a Europa entre 1935 i 1938 i quan va tornar als Estats Units va dirigir la seva pròpia orquestra, es va convertir en un arranjador molt sol·licitat i molt cotitzat, va compondre música per a pel·lícules de Hollywood i va formar part, també, del catàleg del productor Norman Granz. Ara us el portem en un disc produït precisament per aquest productor, per Norman Granz, en el que està acompanyat pel trio del pianista Oscar Peterson. Aquí teniu The Song Is You, la cançó Ets tu.

0: The Song Is You, Benny Carter, saxo alt, el trio d'Oscar Peterson i Bill Harris en el trombó. Era una gravació de 1954. I fem un salt endavant en el temps. 33 anys més tard, el 1987, trobem a Benny Carter en una gravació feta a Nova York, pensada inicialment pel mercat japonès, amb el seu amic Dizzy Gillespie a la trompeta i un guitarrista molt jove i prometedor en aquell moment, que és Howard Alden.
1: Hello, I'm Howard Alden. I'm so glad to be back visiting Spain again after so many years, and especially able to listen to Jazz It here in Barcelona. You're listening to the great jazz in Spain for years.
0: I tots plegats ens porten Not So Blue.

Benny Carter, Not So Blue, amb Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, que el seu nom real era John Birks Gillespie, considerat un dels creadors del bebop i, per tant, un dels responsables del naixement del jazz modern i de l'evolució del gènere cap a noves formes d'expressió musical. Aquest fet va crear un cisma entre els tradicionalistes i els moderns que va durar molts anys i podríem dir que en determinats ambients aquesta polèmica encara cueja, més o menys. Dizzy Gillespie és un dels músics nord-americans que va visitar Barcelona la dècada dels anys 50 en un concert organitzat pel Hot Club i el Club 49. Va ser concretament el dia 10 de febrer de 1953 en el Windsor Palace, una sala de cinema i teatre que es trobava a l'Avinguda Diagonal de la ciutat. Aquest edifici es va inaugurar l'any 1946 i va funcionar fins a 1970. Llavors es va enderrocar i actualment hi ha un edifici d'oficines que només ha conservat el nom, Windsor. Es diu que actualment, algunes nits, els esperits de Dizzy, de Louis Armstrong, de Quincy Jones i de totes les grans estrelles que hi van actuar s'hi troben fent jam sessions celestials.

Temps de Jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Temps de Jazzit. I temps també per escoltar a dos saxofonistes tenors pràcticament coetanis, amb dues propostes similars, però dues sonoritats clarament diferents. Els tenim a tots dos a quartet, acompanyats d'una rítmica estàndard de piano, baix i bateria. El primer es va dir Sonny Stitt i va néixer el dia 2 de febrer de 1924, fa 102 anys. El segon és Stan Getz, i va néixer 3 anys exactes més tard, l'any 1927, això vol dir que l'any vinent celebrarem el seu centenari. Sonny Stitt, el primer, el podem considerar un bopper. Va tocar amb Charlie Parker, amb Dizzy Gillespie, amb Sonny Rollins i amb molts altres. Té una sonoritat directa, un punt metàl·lica, i ens interpreta As Time Goes By amb Hank Jones en el piano.

As Time Goes By, una melodia inevitablement lligada a la pel·lícula Casablanca. Ens l'ha interpretat Sonny Stitt. I ara és el torn de Stan Getz, que es pot dir que va debutar, o com a mínim es va donar a conèixer, a l'orquestra de Woody Herman. Posteriorment, ja com a líder dels seus projectes, va arribar a ser anomenat The Sound, el so, per la bellesa de la sonoritat del seu saxo. Getz, al costat del pianista Bill Evans, ens porten un vals, el vals de l'avi, Grandfather's Waltz.

0: Grandfather's World eren Stan Getz i Bill Evans. I per acabar aquest bloc d'una manera una mica més contemporània, requerim ara els serveis d'un saxofonista tenor actual, a més, un dels més famosos del món, Joshua Redman.
1: Hi, this is Joshua Redman and you are listening to Jazz It.
0: I tenim de Joshua Redman una gravació de l'any 1996 feta a quintet i mostrant una cara, podríem dir, relativament inusual en ell. El disc es titula Freedom in the Groove i, efectivament, el groove, concepte tan difícil de definir com podria ser swing, el groove hi té un paper destacat. Aquí teniu Hide and Seek, una cançó que, a més, ens serveix per dir-li per molts anys, amic Joshua, ja que el dia 1 ha fet 57 anyets.

0: sóc l'Alba Careta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jazzy. Som-hi!
1: I acabarem Jazzy TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb una recomanació. Ara que tenim el Molino, pendent d'unes obres de millora de l'aïllament acústic del local i estarà uns mesos treballant sota mínims, ens hem de refiar del Jamborí, el club de jazz de la plaça Reial de Barcelona, que segueix amb la seva dinàmica habitual. El proper 17 de febrer tenim una cita ineludible amb la saxofonista alt Sarah Hanahan, una joveneta nord-americana graduada en el Jackie McLean Institute of Jazz i a la prestigiosa Juilliard School, que s'està convertint en una figura molt destacada de l'escena jazzística internacional. La Sara actuarà acompanyada del trio del guitarrista català Joan Fort, un músic igualment amb una important projecció. Del disc Among Giants, a nom de la Sara Hanahan, aquí teniu Resonance.

Sarah Hanahan ens ha interpretat en el sexual Resonance. I acabarem el programa amb la intensitat al límit, amb una gravació del bateria Ulysses Owens Jr., en la que hi participa Sarah Hanahan, una peça apta només per a persones valentes, Bird Leaves. Amb ella us diem adeu a l'equip habitual del programa, l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productor, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques als propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada de que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball.

0: En Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat que de retruc afecten a la ronda de dalt, en aquest cas amb cues en sentit sud fins a Penitents. També hi ha retencions en direcció Llobregat per la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta i pel que fa al Vallès, retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès o també per la C58 on des de Sant Quirze hi ha retencions intermitents cap al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: I ara la previsió meteorològica amb Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb calor, però una miqueta menys que no pas els últims dies. En qualsevol cas, aquest matí ja desperta una altra vegada molt suau, molt xafogós, però amb l'aparició d'algunes nuvolades que han d'anar més al llarg d'aquest mig matí, fins i tot amb algun ruixat, alguna gotellada, algun trau, fins i tot, especialment a les comarques de Tarragona, de Lleida, del sud de Barcelona. Aquests núvols aniran escombrant cap al nord i aquesta tarda el sol serà dominant a gairebé tot el país, ja amb una mica menys de calor, o se'n sentirà més aquesta davallada, serà la Costa Brava, però en canvi a les terres de Ponent fregant encara els 40 graus. Cap de setmana de molta calor, sobretot el diumenge, i d'algunes gotellades demà al matí entre Girona i Barcelona i tardes d'algun xàfec a l'Alt Pirineu. Poca aigua en general. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més d'unes 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
4: L'incendi dona noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs revifi i pugui doncs progressar.
1: Fa pocs minuts hem sabut que els bombers han controlat ja l'incendi que cremava a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però aquesta darrera represa del foc de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
5: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs és problemàtic, i també estem tenint doncs bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. La situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
6: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies, i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi, per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc. O sigui, això també es demana. I en el cas aquest sí de rutes esportives o rutes d'excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya.

0: Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Es manté la prohibició, per tant, d'accés a l'espai natural forestal a més de 200 municipis. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
1: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
0: No només les persones, també els animals poden patir cops de calor amb aquestes temperatures tan altes i augmenta la feina a les clíniques veterinàries. És per això que és indispensable conèixer quines necessitats tenen les mascotes i prendre consciència perquè pateixin el menys possible. Més informació amb Vallès Visió.
2: Amb les onades de calor i les altes temperatures, els animals acostumen a no termorregular correctament i, a conseqüència, no són conscients de la calor que estan passant. De fet, per eliminar la suor, gats i gossos només tenen com a conducta la llengua. D'aquesta manera, és molt important prendre consciència i evitar sortir a passejar les hores de més calor i sempre portar aigua durant els passejos. Ja de costum, els animals tenen una temperatura corporal major a la dels éssers humans, però quan arriben als 40 graus és quan poden tenir un cop de calor.
3: Pantegen més, es poden posar cianòtics, és a dir, la llengua blava, de vegades poden vomitar o fer diarrees, es tambalegen, que es veu, quan té això, i és una urgència, es poden morir.
4: Poseu el vostre gos a l'ombra, mulleu-lo bé amb aigua, sobretot zona de panxa, aixelles, ingles, a la zona de darrere del clatell.
2: Quan comencen a tenir símptomes d'un cop de calor, és vital portar-los a una clínica d'urgència per tractar i estabilitzar la temperatura correcta de l'animal. En cas de no poder anar-hi ràpidament, és rellevant conèixer mètodes per regular-la a poc fins a poder arribar a una veterinària.
0: Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar aquest divendres al matí per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho farà amb una tracturada que arrenca a les 9 d'aquest matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. Tots els detalls amb Judit Benages, de Penedès Televisió.
5: Des del sindicat es proposen diverses accions per afrontar la situació actual, com ara l'arrencada d'unes 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció, continuar treballant en la verema en verd, i també han demanat al Departament d'Agricultura que es quantifiqui el volum de raïm que no té venda assegurada a cada comarca. Per tot plegat han organitzat una tracturada en forma de protesta per aquest divendres al matí.
6: Primera hora, concentrar-nos a l'àgora. Després allà farem entrega d'un manifest a l'Associació Vinícola Catalana que denuncia tota aquesta situació i que al final demana que s'adhereixi a la petició d'un abandó definitiu de vinya, d'una arrencada de vinya. I acte seguit anirem amb caravana fins a Sant Sadurní d'Anoia, on farem el mateix amb la patronal del Cava, l'AE Cava. Si no se sumen, és el pacte de la fam, perquè si no ens compren el raïm i no ens deixen que tinguem ajudes per arrencar la vinya, malament anem.
5: El sector recorda que la comercialització de vi català va disminuir el 2025 en un 17% respecte a l'any anterior.
0: I on les coses no pinten gaire bé tampoc és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. I un altre conflicte laboral és el que han protagonitzat les últimes hores les administracions de loteria. El sector ha reclamat aquest dijous obrir un procés de negociació amb el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals i ampliar els marges de benefici. Més detalls amb Ona Vilà des de Canal 10 Empordà.
7: Per cada dècim de 20 euros de la loteria de Nadal venut, les administracions de loteria guanyen tan sols 90 cèntims. És a dir, obtenen només un 4,5% dels beneficis, una xifra que augmenta el 6% en el cas de la resta de sortejos. Aquestes comissions estan congelades des de fa més de 20 anys i els propietaris de les administracions, que són autònoms, denuncien que la manca d'actualització els ha fet perdre poder adquisitiu, ja que, a diferència, els costos de gestió dels negocis han augmentat un 70%. El sector reclama obrir un procés de negociació amb CELAE i el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals.
8: Que tothom té dret a guanyar-se la vida dignament. Pues el que no pot passar és que anem amb les comissions de fa 20 anys quan la vida en 20 anys els costos de gestió han pujat un 70%. Pues és el que demanem, siguent pràcticament l'empresa pública que més diner genera i més diner reparteix.
7: Sobre la taula hi ha també el repte digital. El sector acusa l'empresa pública de voler concentrar la venda digital a la seva pròpia web, fent perdre un 30% dels ingressos a algunes administracions, sobretot les que han invertit en pàgines pròpies.
0: I quan són un quart de vuit, us expliquem també que un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament, un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP, amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral.
9: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
0: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
10: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
11: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
10: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Ens ho explica Lamón Carvajal.
12: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
13: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
12: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
0: De la crònica dels successos, destaquem avui que s'ha detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten la policia és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses. I és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: I en tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiències a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanc i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos. Para agora ser protagonista, agora jogar sempre e ajudar sempre. Creio que já me adaptei ao futebol europeu e já sei de toda a intensidade que necessita. E agora creio que vai ser uma temporada espetacular por minha parte.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
4: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
4: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de Cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. El concert ha comportat un any més un important desplegament tècnic i humà. De fet, el dispositiu de so ha permès sonoritzar 700 metres lineals de platja. I la cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler, amb la seva veu esquerdada, emblemàtica, deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com It's a Heartache, Holding Out for Hero o Total Eclipse.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures, els termòmetres, continuaran sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 10 de juliol. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada, que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. En parlarem tot seguit amb Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb una avaria a la B23 a Sant Feliu de Llobregat que obliga a tallar un carril en direcció a Barcelona i que deixa cues de fins a 4 quilòmetres a Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, al Llobregat hi ha congestió per l'A2 des de Pallejà. Al Besòs, cues al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, arriba al cap de setmana i ho fa amb calor, però amb menys calor que els últims dies. Aquesta petita davallada de termòmetre se sentirà principalment a la Costa Brava, però els termòmetres continuaran en els 40 graus a Ponent. També s'esperen avui algunes nuvolades, algun ruixat i algun tro a Tarragona, Lleida i al sud de Barcelona, però a la tarda el sol serà dominant. Aquest divendres suposa una petita treva respecte a un cap de setmana que ens portarà novament, com dèiem, molta calor, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en els titulars. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que els termòmetres, les temperatures, continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les últimes hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
2: L'incendi dona un ple estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. I bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
3: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Aquesta situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
4: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas, aquest sí, de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bedar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures, les que estem vivint aquests dies amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vot de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I encara més estadístiques, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Esther Minguell.
7: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
8: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
7: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: I arribarem a 3:15 explicant-vos que aquest matí els viticultors del Penedès tornen a sortir al carrer. La tracturada entre Vilafranca i Sant Sadurní vol denunciar una crisi que ja fa setmanes que s'arrossega. Cellers que no compraran raïm, estocs que no baixen i un model que, segons el sector, ha entrat en col·lapse. Per entendre què hi ha al fons d'aquesta situació i què reclama la pagesia, avui ens acompanya Josep Marrugat, que és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Senyor Marrugat, gràcies i bon dia per atendre'ns.
9: Hola, bon dia a tothom.
1: Parleu d'un col·lapse de model. Quin és exactament aquest model vitivinícola i per què s'ha arribat al punt que una verema bona i que preveieu bona i que volíeu bona es converteix en un problema per la pagesia?
9: Bé, tot això va ben truncat bàsicament pel consum i la sortida del vi, no? Les exportacions, les mesures de tràmit i tal també s'han ressentit I al mateix temps estem veient com el consum intern, doncs, en lloc de remuntar, doncs, el que fa és, d'ençà de la pandèmia, anar baixant, i això està condicionant bàsicament el comerç. I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos també. Vull dir que s'ajunten les dues coses.
1: Quines mesures realment servirien per reduir excedents i ordenar el mercat? I per què no s'han aplicat abans, si una mica es podia preveure aquest descens del consum?
9: Bé, sí que s'han aplicat mesures. Sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament estem en denominacions d'origen i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. Anem fent algun altre tipus de mesures. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs, molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda que d'altra manera fora qüestionable, no? I després també hi ha el tema de la destil·lació, però gastar molts diners públics per eliminar producte tampoc és una cosa que es pugui instaurar indefinidament. I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, els viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
1: Doncs Josep Marrugat, ens n'hem fet ressò per començar, però estarem pendents, evidentment, d'aquesta mobilització que arrenqueu a partir de les 9, d'aquí unes horetes. Doncs gràcies per l'atenció dispensada en aquests moments. Que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres i a tothom. Molt bé.
1: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous prop del cementiri de la població. Els fets es podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses, i és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. A mitjans de juliol, qui més qui menys està pensant ja en les vacances d'estiu. Alguns simplement per desconnectar, d'altres per viatjar i descobrir països exòtics. Però per fer-ho s'han de vacunar. La demanda creix significativament en aquestes dates estiuenques, quan el Centre de Salut Internacional acumula llistes d'espera. Per aquest motiu, els professionals de la salut recomanen tenir molta planificació prèvia a l'hora de vacunar-se. Ens ho expliquen els companys de Vallès Visió.
10: Encara que el Centre de Salut Internacional té flux de treball tot l'any, la demanda puja a partir de l'abril, fins al punt que avui dia el servei de vacunació té llistes d'espera fins a un mes. Tot i això, cada vacunació funciona de forma diferent. Tenim les que són monodosi, com podria ser la febre groga. També les vacunes que requereixen una especial planificació del viatge.
11: No és tan sols anar d'aquí un mes a vacunar-me, sinó depenent de quines vacunes necessiti, necessito que aquestes vacunes facin la seva feina i que em donin aquestes defenses amb una hepatitis, que si la persona no la portés, hauríem d'esperar entre vacuna i vacuna 3 mesos.
10: Un procés de vacunació i control que s'ha de dur a terme al Centre de Salut Internacional. Per tant, és important consultar prèviament amb el nostre metge de capçalera quins centres del més adient i que disposarà de la vacuna que necessitem. L'hepatitis és una de les més subministrades a l'hora de viatjar, sobretot a la població més gran. Així com és important saber gestionar el previatge, és igual d'imprescindible fer un seguiment postviatge si hem detectat qualsevol patologia que es fa persistent.
1: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
12: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son 3 de los 5 mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
1: El jugador del Bayern Leverkusen, Aleix García, aprofita els darrers dies de vacances per passar temps a Ulldecona. Com cada any, el futbolista organitza un campus a la seva localitat on passa temps amb els més menuts mentre es planteja un possible canvi d'aires en el mercat d'estiu. És una informació de la Vicky Magí, de Canal 21 Ebre.
13: És una cita clàssica de l'estiu. Es tracta del campus d'Aleix García a Ulldecona, del que gaudeixen més de 60 joves. El jugador faldut aprofita els últims dies abans d'incorporar-se a la pretemporada del Bayer Leverkusen per compartir amb ells coneixements futbolístics i diversió. Campus a banda, Aleix valora la passada temporada amb el Leverkusen a nivell col·lectiu i personal, terreny en el que va aparèixer a l'11 ideal de la Bundesliga.
14: Hem perdut molts de punts molt fàcils durant la temporada que bueno, si els haguéssim aconseguit, doncs probablement haguéssim lluitat per estar inclús segons, i després a nivell individual molt bona temporada, en assistències, en minuts, en gols, crec que ha sigut probablement la meva millor temporada.
13: Aleix té contracte fins al 2029 amb l'equip alemany, però el seu bon rendiment ha despertat l'interès d'alguns clubs i el seu nom ha aparegut vinculat a equips com l'Atlètic de Madrid.
14: Els meus agents estan treballant en buscar la millor opció per a mi, per a la meva família, i ja després, pues ja t'he dit, si ens hem de quedar, estem encantats a Alemanya, estem encantats a Leverkusen, i si ha de vindre algú nou, pues, benvingut.
13: Després de molts anys de treball i tenacitat, Aleix García es troba al millor moment de la seva carrera esportiva.
1: Després d'una temporada en què només ha guanyat la Supercopa, el Barça d'hoquei està en un procés de renovació. Aquest estiu han sortit de l'equip jugadors importants com Pablo Álvarez, Sergi Fernández i Ferran Font, mentre que se n'hi han incorporat també de nous com Martí Casas, Davide Gavioli, Nico Ojeda i Arnau Martínez. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, explica els canvis.
15: Hem tingut de prendre decisions perquè això no torni a passar l'any que ve. A partir d'aquí han sigut decisions que en molts casos han sigut impopulars i que no ens han agradat, però que creiem de que són necessàries i que es donarà un impuls per tenir aquesta ambició de cara a la temporada que ve que tots volem. I això relacionat amb les noves incorporacions que ens donen un plus d'aire nou.
1: El Sala 5 Martorell ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per garantir la continuïtat i el creixement del projecte que vol consolidar el primer equip a segona divisió del futbol sala apostant pel talent de la casa. Ens amplia la informació la Rosa Fernández, de Martorell TV.
16: El president del club, Xavi Torres, explica que la campanya neix de la necessitat de donar estabilitat a un projecte que va més enllà del primer equip.
17: El nostre objectiu avui en dia és que el primer equip hi hagi el màxim número de nois d'aquí Martorell, que la temporada que ve ja podem dir amb molta satisfacció que tindrem dos nois de Martorell jugant a segona divisió, pràcticament professional, i que pràcticament el 99% de la plantilla serà jugadors d'aquí, dels pobles del voltant, i que molts d'ells han estat formats a la nostra pedrera.
16: A nivell competitiu, servirà també per cobrir les exigències d'una categoria professionalitzada, assumint despeses relacionades amb jugadors, cos tècnic, preparadors físics i fisioterapeutes. Des del Sala 5 Martorell animen aficionats, empreses i ciutadania a participar en aquesta iniciativa per ajudar a construir el futur del futbol sala martorellenc.
1: Arribarem a les 8 amb la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ens ho amplia en David Navarro.
18: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
19: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
18: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
1: La cantant galesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com a It's a Hare, Holding Out for a Hero o Total Eclipse of the Heart.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Saps per què l'aigua del mar és salada? Són, curiosament, els sediments que arrosseguen els rius d'aigua dolça que arriben al mar els responsables de la seva salinitat. Aquests sediments estan formats en gran manera per pedres de valls i muntanyes que s'incorporen al riu al llarg de tota la llera i que també s'acaben dipositant en el fons del seu llit fluvial. El corrent d'aquests rius, les tempestes, les riades i altres fenòmens naturals acaben abocant al mar els sediments que es queden allí per sempre. Així, quan l'aigua s'evapora, les sals minerals es queden als oceans salinitzant les seves aigües. L'índex de salinitat de l'aigua marina té una mitjana de 35 grams per cada litre.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Una calor irrespirable que s'ha notat també de valent aquests dies en algunes línies de rodalies del sud del país, on alguns vagons circulen sense aire condicionat. Parlarem tot seguit d'aquests greuges amb la portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tractorada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, ha parlat d'aquesta crisi al Notícies en xarxa.
7: ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
6: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys.

0: I tant, en aquests moments hem de començar parlant, per exemple, dels accessos nord, on tenim a la P7 a Barberà del Vallès retencions en ambdós sentits de la marxa, com al seu lateral, també. A la C16, Terrassa, en sentit a Barcelona, la C33 i la C58 per accedir de Montcada cap a Trinitat i Rondes, i en aquesta C58 també aturades a Ripollet, en sentit Manresa. Pel que fa a l'àrea sud, hem de destacar sobretot la 2 a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona, i també l'entrada i sortida cap a la Diagonal, sobretot d'entrada on hi ha l'avaria d'un vehicle a Sant Feliu, un carril tallat, i això provoca 4 quilòmetres de lentitud. No s'escapa a les rondes, on hi ha una mica de mobilitat, i demanar-vos, com sempre, que us mantingueu informats i que no baixeu la guàrdia. Bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, petita treva aquests dies, però atenció, diumenge, perquè la calor torna a apretar. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs aquesta temperatura, que com a mínim avui i demà, ja no serà tan elevada. S'ha de dir una cosa, venim d'un extrem molt elevat. Per tant, per poc que baixi, doncs lògicament és una davallada, però continuarem parlant de molta calor, que és el cas del que tindrem avui. De fet, el matí està començant una altra vegada molt xafogós, i amb moltes temperatures, fins i tot també a l'interior del país, que no han baixat dels 24 o dels 25 graus. Ja diem, la calor i la basca, la xafogor, és evident, o són evidents. Amb alguns núvols que aquest matí s'aniran passejant pel cel d'una forma bastant dispersa, escadussera, no serà estrany que hi hagi alguna gotellada dispersa, sobretot aquest matí entre Tarragona i Barcelona, i migdia més cap al Pirineu, però poca pluja. De fet, aquesta tarda el sol serà ja molt dominant a tot arreu, tret de l'Alt Pirineu, també l'interior de l'Ebre, zones a les que tindrem algun ruixat, i tot plegat amb una temperatura aquesta tarda alta, però menys que ahir. En el cas de Lleida encara fregarem els 40 graus, però a la Costa Brava, per exemple, avui la baixada serà bastant contundent si ho comparem amb dies enrere. Cap de setmana, que serà demà, de calor normalitzada, per tant, de calor d'un 11 de juliol, no ho oblidem, però el diumenge la temperatura tornarà a pujar més de 40 graus novament a Lleida, i de tempestes poques. Demà al matí, si de cas, algun ruixat entre Girona i Barcelona, per tant, Helena, demà molt d'hora, molta gent s'esvararà en aquestes zones poblades del país, però després al migdia el sol acabarà sortint. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers 2 dies. Per bé que, com ens explicava ara en Lluís Miquel, les termòmetres, les temperatures, continuen sent encara molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Bellostes és l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
4: L'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora, els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
5: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els

0: de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura, doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir, a la tarda, per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres, com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant, com us expliquem, les altes temperatures d'aquests dies, a màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
2: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: L'onada de calor ha convertit el servei de Rodalies en un risc real per a la salut i la seguretat. A les línies del sud, la R15, la R16, la R2 Sud i els serveis de les Terres de l'Ebre, els trens circulen sense aire condicionat amb vagons que superen els 40 graus. El mateix sindicat de maquinistes, el CEMAF, alerta que Renfe encara no disposa d'un protocol operatiu per gestionar fallades de climatització en episodis com aquest de calor, i adverteixen que l'estrès tèrmic pot comprometre la capacitat de resposta del personal i posar en risc els viatgers. Anna Gómez és la portaveu de Dignitat a les Vies. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia.
1: Què està passant exactament a les línies del sud de Rodalies? És un problema puntual, Anna, d'alguns trens, o és una situació generalitzada aquests dies de tanta calor?
3: Bueno, suposo que va lligat a la falta de material vell, manteniment, és una mica de tot. Sempre hem tingut problemes de climatització, però clar, quan venen onades de calor com la que tenim ara, doncs encara es nota més.
1: I quines condicions us heu trobat dins dels vagons? Què parlem, de temperatures, de saturació, de marejos? Fins a quin punt és insostenible viatjar així?
3: Home, el més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
1: I aleshores què feu, els viatgers? Heu de baixar? Us heu d'esperar? Com va la cosa?
3: Clar, a veure, en els dos casos que jo he viscut, el maquinista ha intentat arribar fins a una estació central, que si hi ha gent que podia acabar el viatge o que podies agafar un altre tren, i bueno, pues allà pues fas transbord. El que vam viure a Tarragona vam fer transbord, i l'altre el vaig viure d'una altra manera, i és que estava a Estació de França, una estació que no té aire, igual que cap estació de Tarragona, aire Tarragona de Barcelona, i esperàvem el tren per poder sortir nosaltres, i el tren es va quedar a mig camí per un problema de climatització, perquè el maquinista va dir prou, i no teníem tren per fer el retorn. Això va suposar que van tenir que buscar un altre material, i com no n'hi havia, 2 hores tard. Anna, aleshores, estàs tancat a Estació de França, sense aire, però també pots estar tancat a la Passeig de Gràcia, que són més petites, etc.
1: Heu traslladat aquesta incidència a Renfe? Hi ha hagut resposta, algun protocol, algun mecanisme d'atenció als usuaris? Us han dit alguna cosa?
3: No, no ens han dit res. A veure, nosaltres ja ens han traslladat fa temps que hi ha un problema de material i ells la nostra reclamació la saben i la fem arribar.
1: La saben per part dels usuaris i també la saben, sens dubte, per part del mateix sindicat de maquinistes que també ho ha denunciat a través d'un comunicat. Gràcies, Anna, per aquesta denúncia. Bon dia.
3: Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Un quart de nou del matí, Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar d'aquí a 3/4 d'hora aproximadament per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho faran amb una tracturada que arrencarà a les 9 del matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. I és que, tot i que semblava que enguany seria una bona verema, al final estan sorgint problemes que fan preveure un any dolent. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i ha analitzat aquesta crisi aquí, al Notícies en Xarxa.
5: I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos. Sí que s'han aplicat mesures, sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament està en denominacions d'origen, i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda.
1: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
7: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
8: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem-la.
7: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: Detingut un home per la mort violenta d'un altre a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida, des de la qual s'investiga si la mort té un origen criminal. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat robot de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Finalment, com us dèiem, els Mossos han indicat que la identificació s'ha pogut fer gràcies a les gestions que ja tenien obertes.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: I Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista, de 20 anys, i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanquiblava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, agora jugar sempre e ajudar sempre. Creio que já me adaptei ao futebol europeu e já sei de toda a intensidade que necessita, e agora creio que vai ser uma temporada espetacular por minha parte.
0: El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Campllong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i amb el qual va aixecar la Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
4: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí, perquè bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
5: Però la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante, creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
6: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones a l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
7: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
6: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
3: Hola, sóc l'Ivan i vaig a quarta de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu Taller de cuina. Ho he escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. Amb sucre blanc i ous i farina passada pels sedars que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata. Veritat que ha quedat bonic i també hem fet amb molles en forma d'estrella. Hem fet un munt de galetes rodones i durades. Que cruixents! Quin crac-cran que faran les dents! Lola Casas.
2: Has escollit un poema preciós, Ivan. Moltíssimes gràcies. Anem a cuinar galetes? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies. Per bé que els termòmetres continuaran sent molt elevats, continuaran pujant molt. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit a primera hora, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. En breus minuts connectarem amb l'Observatori Fabra de Barcelona, on aquesta setmana s'ha pulveritzat el rècord de calor de l'últim segle. Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16, perquè molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. És la denúncia que ha fet des del Notícies en xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina. I, clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
1: Unió de Pagesos convoca avui al sector de la vinya una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. De seguida anirem en directe fins al punt de sortida de la mobilització. I dels esports destaquem que França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquest vespre a Los Angeles. I com cada divendres, farem també un cop d'ull a les estrenes de la setmana. La cartellera es renova amb Un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: L'incendi, donant el pla estabilitzat, Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
4: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. I encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals amb vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'han propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures d'aquests dies amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com la R15 i la R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho ha denunciat fa pocs minuts, des del Notícies en Xarxa, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà. Va lligat a la falta de material vell, manteniment, és una mica de tot.
1: Us ho anunciàvem en els titulars. Barcelona ha batut aquesta setmana el seu rècord històric de temperatura màxima, 40,9 graus. Ha estat la xifra més alta en els últims 112 anys de medicions de les quals disposa l'Observatori Fabra. Doncs bé, a aquest observatori hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Què ens pots explicar a aquesta hora des d'aquest mirador tan fantàstic on estàs?
6: Sí, hola Elena, bon dia. Som a un lloc privilegiat a 410 metres d'altitud respecte al nivell del mar. Us podem oferir una imatge meravellosa de la ciutat de Barcelona. Una ciutat, però, que ha llançat aquesta setmana un crit d'alarma, fins i tot de patiment, perquè sí, ha arribat a aquesta temperatura rècord, 40,9 graus, i amb Alfons Puertas. Ell és el responsable del Servei de Meteorologia de l'Observatori Fabra. Alfons, bon dia.
7: Bon dia.
6: Volem interpretar quina és la lectura que es pot fer al voltant d'aquest rècord de temperatura.
7: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
6: És a dir, no estem parlant d'excepcionalitats, estem parlant ja fins i tot d'un patró.
7: Sí, estem parlant de tendències, perquè no només els mesos d'estiu, sinó que tots els mesos de l'any, els darrers anys, especialment el període 2022-2026, molts dels mesos de l'any ja han fet el seu rècord de calor en aquest curt període. I venim d'un període de 20 anys enrere en què la tendència és molt clara a incrementar-se singularment les temperatures.
6: Alfons, suposo que pels científics ha de ser exasperant que tingueu les dades, que feu públiques les dades, que feu les interpretacions i els advertiments corresponents i que res no es mogui pel que fa al canvi climàtic.
7: Efectivament, és així. Amb 112 anys que té l'Observatori Fabra RACAP, la tendència ja és clara, iniciant-se als anys 80 amb una certa contundència. Ja fa dècades que s'està avisant el sector científic en general i la resposta a nivell global és nula.
6: Alfons, i en quina temperatura, en quin moment ens trobem ara mateix aquí a l'Observatori Fabra?
7: Ara mateix ja estem tocant els 30 graus. A partir d'aquí, la resta del dia pues, anirem veient cap a on puja el termòmetre.
6: Moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts, Elena. 30 graus de temperatura en aquests moments, aquí, des de l'Observatori Fabra, una temperatura que podria augmentar les properes hores.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Tres minuts per arribar a 9:15. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
8: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I encara una altra estadística preocupant. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
9: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
10: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
9: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: És una altra de les notícies destacades del dia. El sector de la vinya surt avui al carrer. Unió de Pagesos ha convocat el sector a les 9 del matí, per tant, d'aquí a un quart d'hora aproximadament, per fer una tracturada per protestar per la crisi que pateixen els vitivicultors i demanar solucions urgents. La mobilització arrencarà a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, on ja hi tenim els companys de Penedès Televisió, l'Òscar Páez i l'Adrià Fernández. Bon dia, companys. Què ens expliqueu? Està a punt això ja?
11: Bon dia, què tal, com esteu? Correcte, així és, ens trobem en aquests instants a la plaça de l'Àgora, al costat de la seu de l'Incavi, on d'aquí uns 15 minuts, tal com apuntàveu, aproximadament arrencarà aquesta tracturada lenta, aquesta marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia. De fet, com podeu veure a les meves esquenes, comencen a arribar els primers tractors, i és que el sector vitivinícola, el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos, ha dit prou. El motiu, una vaga estructural que afecta el sector i que s'ha vist traduït en uns preus que no cobreixen les despeses de producció i, d'altra banda, i el que és pitjor, que els cellers, alguns dels cellers ja els han comunicat que no els compraran raïm o, si ho fan, ho faran amb uns preus molt baixos. Per analitzar la situació i per conèixer i per saber el que donarà de si aquesta jornada d'avui, ens acompanya amb nosaltres el Ferran Carbó, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos de l'Alt Penedès. Bon dia, Ferran, què tal, com estàs?
12: Bon dia.
11: Explica'ns una miqueta què és el que reivindiqueu, quines són les millores que demaneu i, sobretot, el motiu, no?, pel qual avui heu organitzat aquesta jornada que pot ser històrica aquí a l'Alt Penedès.
12: El motiu pel que avui ens trobem aquí és perquè a causa d'aquesta crisi és que viu el sector estructural ja des de fa molts anys, però agreujada aquests últims anys, causada per una banda per la baixada del consum del raïm, d'altra banda també per una sortida d'ampolles de la Deocava, que també ha fet que s'hagin comprat bastants menys quilos, o sigui, es comprin bastant menys quilos de raïm. Aquest desequilibri entre l'oferta de raïm i la demanda ha fet que hi hagin hagut molts cellers, que hagin reduït el volum de raïm que es compra i a uns preus molt més baixos. Així com hi ha cellers que encara tenen les tines molt plenes perquè no han pogut vendre el doll.
11: Per tot plegat, demaneu mesures urgents, demaneu ajudes immediates al govern de la Generalitat. De fet, ja se'n van anunciar algunes, però crec que, si no m'equivoco, que les considereu insuficients, no? Explica'm què és el que demaneu exactament.
12: Fins ara el que s'ha anunciat són, fins a dia d'avui, aquí al Penedès, doncs, el que s'ha anat fent, i a Catalunya, són sempre mesures conjunturals, com la barema en verd, que consisteix en tirar el raïm a terra i a canvi d'això te'n paguen una part, i la destil·lació de crisis. Però això és una mesura que no es pot anar allargant any rere any, rere any, rere any, perquè considerem que la crisi i les causes de tot això són estructurals. I, per tant, el que demanem és l'arrencada social de vinya per tal de poder adaptar l'oferta de raïm amb la demanda que hi ha.
11: Perfecte, Ferran. Així, doncs, arrencareu aquesta tracturada d'aquí breus instants. De fet, ja comencem a veure moviment. Una tracturada, una marxa lenta que arribareu fins a Sant Sadurní d'Anoia passant per la Granada, correcte?
12: Exacte, sí. Sortirem d'aquí de l'Incavi. Ara farem una entrega d'una carta a l'Associació Vinícola Catalana i perquè donin suport a les mesures estructurals que es proposen, i després anirem fins a Sant Sadurní, a l'AECAB, on també farem entrega d'una altra carta perquè ens donin suport a aquestes mesures estructurals.
11: Perfecte, Ferran, doncs gràcies per explicar-nos aquesta radiografia del que passarà en aquesta jornada, on d'aquí aproximadament uns 12 minuts, des de la plaça Àgora de Vilafranca del Penedès, arrencarà aquesta marxa lenta, aquesta tracturada que pot ser històrica al Penedès per reclamar aquestes millores dins del sector.
1: Doncs Doncs arrenquem els esports amb la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sí, es tracta de França, que ha superat els quarts de final amb una victòria per 2-0 sobre el Marroc. Mbappé i Dembélé van ser els autors dels gols de l'equip francès. I això que el jugador del Real Madrid havia fallat un penal que va aturar el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els quatre millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 de la nit a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des de 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic Luis de la Fuente destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat, i en el campionat, i Thibaut Courtois.
14: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
13: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la tercera campanya a la banqueta blaugrana.
15: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
13: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanquiblava té qualitat de sobres per ser competitiva.
16: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, agora jogar sempre e ajudar sempre. Creio que já me adaptei ao futebol europeu e já sei de toda a intensidade que necessita, e agora creio que vai ser uma temporada espetacular por minha parte.
13: L'equip ja ha començat a exercitar-se a les ordres de Manolo González, una sessió en què ja hem pogut veure integrats en el grup els tres fitxatges, Calatrava, Moscardo i Hartman. La setmana que ve el conjunt farà una estada de pretemporada a Navata. El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Can Llong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i va aixecar les Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
17: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí perquè, bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
18: Pero la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante, creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
13: Doncs dues noves incorporacions pel Sabadell. La propera temporada parlarem d'ells.
1: Això mateix. Gràcies, Cristina.
13: Vinga, que vagi
1: molt bé. Doncs és divendres, i els divendres el que solem fer a aquesta hora és fer un cop d'ull a la cartellera del cinema, i ho fem acompanyats del David Navarro.
19: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
20: ¿Cuánto vale?
19: Pues cerca de un millón.
20: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hiciera esta cresta y yo estaba totalmente de acuerdo. acuerdo con él.
3: Ah, un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
21: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
22: No se preocupe, no estoy harto.
23: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
24: Nada, colgada.
3: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
23: Es como que nunca volviste.
24: Sí que volví.
25: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
24: Bueno, creo que me he saltado.
25: No hay tiempo, me tengo que ir.
3: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
25: És la hora.
13: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssic a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya han presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltats de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. Doncs tanquem temporada i obrim parèntesi. Gràcies en nom de tot l'equip per ser-hi. Ens retrobarem al setembre. Ara, però, us deixarem fins aleshores amb una bona companyia, la del Notícies en Xarxa Edició Estiu, que es farà cada tarda de 7 a 8. Adéu-siau, bon estiu.
26: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, els parla Judit Larios. Badalona és un dels 441 municipis catalans en nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal. És el segon nivell més alt, només per darrere del 4, on hi ha inclosos 219 municipis. Així es recomana limitar les activitats i l'accés a espais naturals i es suspenen totes les activitats autoritzades que tenen risc d'incendi. Aquestes són, entre d'altres, la crema de rostolls, encendre fogueres, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, o l'ús de serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a la ciutadania extremar la precaució pel risc d'incendi derivat de l'onada de calor. Tots els contenidors soterrats es retiraran en les pròximes 2 o 3 setmanes. Així ho ha assegurat el regidor de Via Pública, David Mejía, qui ha explicat que ha estat la major prioritat amb el nou contracte de neteja per reduir l'acumulació de brossa a les voreres. Abans d'un mes, els 55 punts de contenidors soterrats s'eliminaran i s'hi col·locaran a sobre nous contenidors convencionals. A més, d'aquí a un temps, s'iniciarà una segona fase on s'ompliran tots aquests forats i es tapiaran definitivament. L'Ajuntament de Badalona ha pres aquesta decisió per les bosses de brossa que s'acumulen als voltants, ja que com que les boques són molt petites, sovint s'estanquen. Escoltem el regidor de Via Pública, David Mejía.
4: La boca del contenidor és molt estreta, a vegades es queden bloquejades, i quan es queden bloquejades, doncs el que fa és que hi hagin més desbordaments al voltant dels contenidors soterrats. Per tant, hem decidit i creiem oportú que els primers canvis d'aquests contenidors nous siguin amb els contenidors soterrats per tal d'evitar aquests conflictes que existeixen a la ciutat.
3: El regidor de Via Pública també demana paciència a la ciutadania perquè el nou programa es vagi desplegant progressivament per tots els barris. La Generalitat ha declarat l'Hospital Quirón Badalona com a centre universitari per al nou grau de Medicina de la Universitat Ramon Llull. El Departament de Recerca i Universitats ha certificat que el centre compleix els requisits i els recursos necessaris per ser hospital universitari i s'uneix així als altres dos hospitals recentment certificats del grup Quirón Salut, el Quirón Barcelona i el Pilar. Els tres centres formaran part del nou grau de Medicina de l'URL a partir d'aquest pròxim curs 2026-2027. Durant els dos primers anys, els hospitals aportaran professionals al quadre docent de la facultat, mentre que a partir del tercer curs, els centres acolliran els estudiants per iniciar la seva formació clínica pràctica. D'aquesta manera, el grup Quirón tindrà 3 hospitals universitaris més a Catalunya, Dexeus i Sagrat Cor a Barcelona i General de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. I en esports, els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic la Supercopa Endesa Badalona 2026 es posaran a la venda el pròxim dimarts 14 de juliol a la 1 del migdia. La Supercopa es jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut, però, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana, una setmana abans. El tercer cap de setmana de setembre, però, els focus estaran posats sobre Badalona i els 4 equips que lluitaran per aquesta Supercopa, la Sisa Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a campió de la Supercopa 2025, el Cosner Baskonia com a campió de la Copa ACB 2026 i el Barça com a subcampió de Lliga. Les semifinals de la Supercopa es jugaran dissabte 19 de setembre i la final diumenge 20 de setembre. Els abonaments estan dividits en 9 categories i els preus van des dels 40 euros fins als 160 euros, a excepció de la zona VIP a peu de pista, que costaran 300 o 400.

0: Crèdit.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Benvingut al club. Algú va dir... Bé, concretament ho va dir Rosa Montero al seu llibre El corazón del tártaro. La infància és el lugar en el que habitas el resto de tu vida. Te'n recordes d'aquell nen o d'aquella nena que va ser? Estaria orgullós o orgullosa de l'home o de la dona que ets ara? No t'oblidis mai de ser nen o nena. Avui comencem bé perquè acabem de rebre una notificació mitjançant la plataforma X d'en Frank, que ens escolta des d'El Salvador i ens diu: ¿qué programa más chulo? Pues a mí me parece muy chulo que nos escuches desde tan lejos. Si tú, si és també el teu cas, fes-m'ho saber, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Hola, Albert. Mira, sóc Albert, també, com tu, però de Girona. M'agradaria, sisplau, que em poguessis posar un títol que se'n diu Get on your knees, Ponte de Rodillas, dels Canàries. Moltes gràcies i felicitats pel programa.

efectivament, eren los canarios, però produïen un so absolutament internacional. I això ho van fer el 1968. I, segons sembla, era una paràbola sobre la fel·lació que va passar la censura franquista de l'època. Perquè, segons sembla, els de les tisores es van empassar que la cançó es deia Ponte de Rodillas per altres motius, no? Per exemple, per resar. Per cert, que durant molts anys va ser impossible de trobar aquest disc, tret d'alguna fira de col·leccionisme, perquè el va publicar Barclay, que va tancar sense deixar els drets del

0: seves gravacions a ningú. Records de tota una història.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Perquè tu i jo sabem, perquè ho hem comprovat, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Ah, però ens queda tota la música. Salutacions als oients que ens escolten en directe a través de qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears emeten el programa en diferents horaris. Moltes gràcies també als que es preocupen de descarregar-lo per escoltar-lo en diferit o per portar-nos amb vosaltres allà on aneu, a passejar, a conduir, a caminar. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, però també a YouTube. I a la majoria de webs de les emissores que emeten el programa. M'escrius? M'envies un e-mail? Explica'm coses. Proposa'm cançons per compartir. Fes-ho a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Com ha fet l'amic Lluís Méndez d'Igualada, que diu: molt content de poder escoltar el teu programa per ràdio Igualada. Abans havia de fer-ho per internet perquè per FM no m'arribaven prou bé les emissores de Barcelona o del Bages que l'emeten. A mi m'agrada ballar el country i et proposo una poc coneguda de Nancy Griffith que es diu Lone Star State of Mind. Espero que us agradi. Recordo Nancy Griffith com de l'any 87-88, abans de començar el programa. Aquí em sembla que no ha sonat mai. Força, Albert, i endavant, que no pari la música, que no pari la ràdio, que no pari el cocodril. Doncs que no pari. Gràcies, Lluís Méndez. I aquí tens la teva cançó.

Así cantaba Nancy Griffith. Lone Star State of Mind. Estat mental d'estrella solitària. La cançó que ens ha proposat des d'Igualada, Lluís Méndez. Nancy Griffith va néixer a Texas el 1953 i malauradament va morir el 2021 a Tennessee, Nashville, amb només 68 anys. Per cert que tenia un mal record del seu nòvio d'institut a temps d'estudiant. Va tenir molt mala sort perquè va morir en un accident de moto després de portar-la al ball de graduació. Un record per ella, per la cantautora i guitarrista Nancy Griffith.

des del Vendrell ens escriu l'amic Pep Martorell, que ens diu: hola Albert, l'altre dia escoltava un programa teu dedicat a cançons de desamor. Una cançó que en un moment determinat de la meva vida semblava el final de la meva vida, t'ho puc ben jurar. Hi ha algun moment a la teva vida que es presenta sense voler el desamor, només ho sap el que ho pateix. Altra persona ni se n'adona. És curiós, però és la realitat. No fa més mal que una persona no et correspongui, ja han passat molts anys i ja no fa mal, però va passar. La cançó és No digues que no dels Secretos. Gràcies, Albert, per fer de les nostres vides recordar el bo i també el dolent. Això ens ajuda a créixer i ser més forts. Una abraçada. Gràcies, Pep del Vendrell. Doncs escoltem enregistrada en directe.

Los Secretos, en directe al 1987, és la cançó de desamor que volia recordar, ara que assegura que ja no li fa pupa, l'amic Pep Martorell, que ens escolta i escriu des del Vendrell. Un record per Los Secretos, una de les millors bandes dels 80 espanyoles, amb un record per al seu líder, per al seu cantant, Enrique Urquijo, que va morir amb només 39 anys a causa d'una sobredosi. I tot seguit, les versions. Recordes aquest tema?

sí, ens agrada jugar amb les versions. Aquesta és una cançó que sempre m'ha agradat molt i no és l'única que m'agrada dels seus intèrprets, els Herman Hermits. La cançó es va publicar el 1966, ells eren de Manchester, i bueno, és una altra demostració que els 60s, el bon so, el bon pop que venia de la Gran Bretanya, no només era dels Beatles. Hi havia altres bandes realment notables, com aquesta, Herman Hermits. I sabeu qui va fer una adaptació al castellà? Doncs fa poc, en un altre programa, parlàvem amb una xica yeyé de l'època, amb Lita Torelló. Doncs una companya seva, una altra xica yeyé, la Helu. Que, per cert, juntes suposo que van coincidir amb algun bolo, però com a mínim sabem que Helu i Lita van fer el saque d'honor d'un partit Barça-Madrid. I molts recordareu que després la Helu es va casar amb en Santi, que també era cantant. I amb ell va gravar discos, però també abans havia gravat amb Tito Mora. Us en recorda, de Tito Mora? Helu havia nascut a Granada el 1945, però ja un cop vivia a Catalunya, per exemple, va cantar amb en Santi Carulla i els Mustang. En el seu moment la comparaven amb la cantant italiana Mina. En realitat es diu María de los Ángeles Rodríguez Fernández, i així com el tema original, No Milk Today, vol dir que avui no hi ha llet, que també és curiós, doncs el seu és Todo Cambió,

0: Ja disculpareu la mala qualitat de so d'aquesta cançó, però és que això no s'ha reeditat mai. És un d'aquells petits tresors que té el teu amic el Coco. I un record per Helo amb aquest Todo Cambió, adaptació al castellà de No Milk Today dels Herman Hermits, el 1966. Tu ja hi eres?
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida, perquè la vida està plena de bones cançons que val la pena recuperar, compartir i tornar a gaudir, o potser descobrir. Suposo que no és el cas de la que ens proposa la Pepita Conill des del Morell, Tarragona. Diu, hola Albert, no et pots imaginar les sensacions que tinc escoltant el teu programa. És el millor moment de la setmana. Caramba, moltes gràcies. Diu, i me n'alegro molt, Et demano un lent molt maco que havia ballat amb un noi que m'agradava quan tenia 14 anys, però a ell li agradava una altra noia. Vaja. Sí, això de l'amor de tant en tant funciona, però, Però és difícil. Diu, i aquest noi es va acabar casant amb ella. Diu, però tu encara te'n recordes, Pepita? És Morning Has Broken de Cat Stevens. Gràcies pel cocodril i no el deixis mai. Doncs, Pepita, anem molt a gust a 1971, quan Cat Stevens, que avui es diu Yusuf Islam, va immortalitzar aquesta preciositat, el Morning Has Broken, un himne espiritual que provenia d'un poema d'Eleanor Fargeon, escrit el 1931. Originalment concebut com un cant religiós, Cat Stevens el va transformar en una obra universal gràcies a la seva interpretació i li va donar un aire solemne i contemplatiu. La cançó celebra el clarejar com a símbol d'un nou inici. Cada matí és un renéixer, una recreació de la creació divina. Amb imatges senzilles però profundes, la cançó convida a agrair la llum, la pluja, els ocells i la vida mateixa. És un recordatori que fins i tot en allò quotidià habita allò sagrat. Morning Has Broken no només va ser un èxit internacional, sinó que es va convertir en una de les peces espirituals més estimades de tota la dècada dels anys 70. I avui segueix acompanyant casaments, comiats i moments de reflexió, mantenint intacta la seva bellesa i esperança.

Quants records amb Morning Has Broken, una d'aquelles cançons mítiques del programa que no heu oblidat mai i que ha estat sempre recurrent durant aquests 32 anys d'història. En aquest cas, ens l'ha demanat la Pepita Conill des del Morell, Tarragona. Per mi, evidentment, o inevitablement, Morning Has Broken i Cat Stevens va vinculat a aquelles festes particulars dels anys 70, quan finalment arribaven els lents i desitjaves ballar amb algú. Last

0: Mas.
1: Mas.
0: Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que Batiato és una de les meves debilitats i avui la meva especial és d'ell. Però he posat aquesta com a introducció a l'Estación de los Amores perquè em va sorprendre l'altre dia l'estrena de la pel·lícula Mas Palomas, que sonés, això sí, en la versió original en italià, en els títols de crèdit final de la pel·lícula. No acostumo a escoltar Batiato a les bandes sonores de les pel·lícules i em va fer, evidentment, molta gràcia. Originalment ell la va publicar el 1985. No vull entrar a fer la crònica de la pel·lícula perquè, bueno, jo només recomano les coses que m'agraden, per si de cas també et poden agradar a tu. No, no està mal, no està mal, però em vaig avorrir una mica perquè és una mica lenta. Això sí, al final, amb les lletres, surt aquesta cançó.

0: de la edad.
1: Yo me quedaría con esta frase, ¿no? Los deseos no envejecen a pesar de la edad. Matiato, en certa ocasió, va dir: quan tenia 18 anys i em trobava completament sol i sense diners a Milà, tenia problemes per resoldre, però no es tractava de que si algú passava pel carrer digués: ara li prendré la cartera. No em va passar mai pel cap, perquè diguem que afortunadament la natura m'ha fet així. No entenc com està permès atacar un altre, no ho concebeixo. El decàleg de Lo Piccolo, bueno, Lo Piccolo era un mafiós sicilià. El decàleg de Lo Piccolo diu que no s'ha de robar, i aquests ho fan constantment, perquè el que ell diu és que no s'ha de robar la pròpia família, però a tota la resta els hem de fotre? També destruint els seus comerços? Però quina mena d'ètica és aquesta? Quina malformació mental tenen? Perquè tens una pistola, et sents més fort que un altre? Perquè tens el coratge d'incendiar i fer mal, et sents més fort, més murri, ets capaç? Després, quan els observes, entens que l'estat de la seva existència és l'obtusitat. Els veus que no tenen cap sensibilitat, cap. Només aquesta determinació els han fet i construït per aquest motiu. I aquests, que podem anomenar infiltrats, es troben per tot arreu. A la política, a la religió... I tu qui ets? Què vols? Au, vés a treballar, li diria. Bueno, això són reflexions de fa molts anys d'en Franco Battiato, el que escoltem amb una peça molt poc coneguda, però que a mi em sembla meravellosa, del 2016, que a més escoltarem en directe, i que es diu Señali di Vita.

0: Aplaudiments per Franco Battiato des de Roma el 2016 amb aquesta peça meravellosa. Senyali di vita. Signes de vida. Algú va dir: les coses i les persones existeixen mentre hi hagi algú que els recordi.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? ¿Te trobes a gust aquí al club? ¿Acabas de incorporarte a la nostra sintonia? Ah, doncs ja fas tard, eh? Portem més de mitja hora. Si no et vols perdre res, no et preocupis, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També a YouTube. I a Apple. iTunes. No perdis la sintonia. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I moltes gràcies a tots els que dediqueu un temps a col·laborar, a participar en propostes, com l'amic Xavier Baeza, de Matadepera, que ens diu: hola Albert, escric per primera vegada, però fa molt temps que t'escolto. Gràcies al teu programa, per exemple, he descobert a Carly Simon, que ja sé que t'agrada molt, i estic investigant les seves cançons menys conegudes, com una que et proposo, i que segurament descobrirà molta gent. Haven't Got Time for the Pain. Però tu segur que la coneixes. Vinga, Albert, una abraçada. Gràcies, Xavier. Sí, és aquella cançó que es diu No tinc temps per al dolor.

0: got time for the pain. No tinc temps per al dolor. Cantava la meva estimada Carly. Carly Simon. Escolta, Xavier, bona idea, eh? Continua investigant, que potser em descobreixes alguna altra peça de Carly que no conegui. Aquesta sí. Encara que, com tu dius, va passar gairebé desapercebuda, almenys aquí. Als Estats Units l'estimen molt, a la Carly. I ha fet molts concerts gairebé fins a l'actualitat.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ah, i segueix-nos al Facebook. Agrega-te al grup Cocodril Club i digues la teva. És el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa. El correu arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com diu: Buenas, señor Albert. Soy Jaime de Terrassa, antiguo gerente de la discoteca Tangaroa, que no sé si llegaste a conocer. Doncs no, mira, aquesta no. Ja saps que vaig començar les primeres pràctiques que vaig fer van ser en emissores de Barcelona, com Ràdio Barcelona, Ràdio Miramar, Ràdio Joventut. Però després, la primera emissora on ho vaig aprendre quasi tot va ser a Ràdio Terrassa, i la primera que em va pagar per fer ràdio, perquè fins aleshores em costava diners fer ràdio. I sí, va ser una meravellosa estació d'escola que malauradament va desaparèixer ja el 2010. I en aquell moment, estic parlant de mitjans dels anys 70 fins a quasi mitjans dels anys 80, que vaig estar allà, doncs treballava com a presentador a diverses discoteques de la ciutat, com Reprise, Magotti, Zodiac, i a vegades també anava com a client a passar-m'ho bé. Però no coneixia aquesta, o sigui que tu eres el gerent de la discoteca Tangaró. Bueno, diu, t'escribo des del trabajo, y el primer single que me compré, escuché el otro día que tú hablabas de tus primeros vinilos, fue una canción llamada Nave Espacial 101 del grupo Mistral. ¡Ostras! Doncs t'has recordat una cançó que a mi m'agradava molt, però que tampoc va ser gaire famosa, i d'una banda estranya, perquè pràcticament no hi ha rastre d'informació sobre Mistral. Segons sembla, va ser un grup com de laboratori, no? És a dir, músics i cantants que estaven en plantilla i els hi feien gravar coses. Per mi, inevitablement, va lligada a la meva mili, perquè la posaven molt a los 40 principales, ja ho he explicat moltes vegades, i perquè no escoltéssim notícies, eren temps de transició, tenien encallat el sintonitzador de la ràdio que s'escoltava per la megafonia del campament a los 40 principales, que no donava notícies, però sí donava, que repetia molt les cançons. Per això li vaig agafar una mica de mania a cançons estupendes com el Baker Street de Jerry Rafferty, perquè devia estar com Disco Rojo i es repetia cada hora. Després l'he tornat a estimar perquè és un temazo. I aquesta de Mistral hauria tenir un altre color a la fórmula de los 40 de 1978, perquè sonava però proc. L'únic que he pogut averiguar és que en aquest projecte d'estudi anomenat Mistral hi havia un component ex-Shocking Blue, és a dir, aquells que es van fer tan famosos amb Venus o Nunca te cases con un ferroviario, no? Van treure pocs discos i cada disc sortia amb un cantant diferent. Podríem dir també que tocaven synth-pop abans de que s'inventés aquesta denominació. Bueno, tu em dius Nave Espacial 101, però en realitat era la Nave Espacial 109.

Doncs no estava gens malament la cançoneta, que ara feia molt de temps que no escoltava. Starship 109, nave espacial 109, que es va dir aquí, del grup Mistral, el primer vinil que es va comprar l'amic Jaime de Terrassa, que per cert, abans he comentat que des del 2010, que l'emissora històrica de la ciutat va deixar de funcionar, però per sort, des d'abans del 2010, el nostre programa Terrassa i Comarca s'emet per al 95.2, per la Ràdio Municipal de Terrassa, que sabem que ens consta que té molts amics. Per cert, Jaume, que acabes el teu correu dient "No te mueras nunca, Albert, por favor, no sé qué haríamos sin ti". Hombre, eres muy amable, pero bueno, de momento no te preocupes, que no entra en mis planes esto, ¿eh? Un abrazo.

si us ve de gust, podem anar també al cinema. Quina cançó o música instrumental de pel·lícula de banda sonora original t'agrada més? Digue'm només una, sisplau. Digue-m'ho aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Sandra Colomer des de Tarragona, que vol recuperar una cançó dels anys 60 que es va utilitzar el 1990 a la pel·lícula Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, dirigida per Richard Benjamin, interpretada per aquest personatge que tots coneixeu i que es diu Cher.

La peça es diu The Shoop Shoop Song. Original dels anys 60, recuperada el 1990 per la pel·li Mermaid Sirenes, dirigida per Richard Benjamin. És la cançó que ens demana per l'espai de les bandes sonores la Sandra Colomer des de Tarragona. Quina és la teva? Portem mesos compartint bandes sonores, però potser no ha sortit aquella que quan estaves davant la pantalla va aconseguir emocionar-te i que no has oblidat mai? Recordeu aquesta música? Va ser molt famosa en el seu temps. És la banda sonora que ens demana des de Lleida amb Ramon Valero. De la pel·lícula Hatari. Música escrita per un dels més grans autors de bandes sonores, Henry Mancini. És Baby Elephant Walk. El passeig de l'elefant. De 1962. És simpàtica, eh?

0: Gràcies, Cocos de Lleida. A veure si algun dia tenim l'oportunitat de veure'ns personalment. Que l'última vegada va ser el 2003. I de moment ho deixarem amb la proposta d'en Jordi Escrits de Girona, que vol escoltar Who Can a Feeling, diu ell, de la banda sonora de Reservoir Dogs. Sí, però és una cançó del 73 d'una banda d'Estocolm, Blue Sweat, que es va utilitzar, evidentment, a Reservoir Dogs, ho dius molt bé, el 1992. Va ser el debut de Quentin Tarantino amb Sang i Fetge. La cançó de Luca Chaka, que en realitat es diu Who Can a Feeling, enganxat a un sentiment. No perdis la sintonia, cocodril.
1: I can't stop this feeling.
2: Cocodril Club.
1: Deep inside of me.
2: El programa revival de l'Albert Malla.
1: Girl, you

0: Són les 10.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, els parla Judit Larios. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha alertat que la situació serà sensible i delicada pel que fa als incendis la setmana vinent i ha demanat extremar la prudència. En declaracions a Cercat ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya i ha lamentat que bona part els provoquen accions humanes que no tenen mala intenció, ha dit, però que acaben en aquests focs. Parlon ha explicat que tot i la treva meteorològica aquest divendres i dissabte, diumenge tornaran a pujar les temperatures i tornaran a coincidir amb baixa humitat i episodis de vent. Ha afirmat que aquests són factors que incideixen sobre la intensitat i la simultaneïtat dels focs, com ha passat aquesta setmana, i per això ha alertat que el risc continuarà sent molt alt. D'altra banda, ha afirmat que el govern treballa en un model de gestió forestal estructural que s'adapti a les condicions actuals. Ha reconegut, però, que no es pot fer d'un dia per l'altre i que necessita temps. Amb tot, ha insistit que s'està treballant en això amb l'objectiu de gestionar els boscos i tenir un paisatge molt més resistent als incendis. Això passa per un paisatge, ha dit, que no sigui continu i amb conreus i vinyes. Badalona estarà present en el 9è Fòrum de Governs Locals i Regionals a Nova York. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, participarà en aquesta trobada el pròxim dimarts 14 de juliol a la seu de les Nacions Unides en representació de la Federació Espanyola de Municipios i Províncies. Aquesta reunió s'emmarca en el Fòrum Polític d'Alt Nivell de les Nacions Unides i té com a objectiu posar en comú i coordinar les aportacions dels governs locals i regionals reunits per avançar en la implementació de l'Agenda 2030. Aquesta és la segona vegada que l'alcalde de Badalona hi participa i intervé en aquesta trobada. La seva intervenció es podrà seguir en directe a partir de les 9 de la nit hora espanyola a través del servei de streaming de les Nacions Unides. I en esports, els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic la Supercopa Endesa Badalona 2026 es posaran a la venda també el pròxim dimarts 14 de juliol a la 1 del migdia. La Supercopa es jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut Pro, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana, una setmana abans. El tercer cap de setmana de setembre, però, els focus estaran posats sobre Badalona i els quatre equips que lluitaran per aquesta Supercopa. La Sisa Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a campió de la Supercopa 2025, el Cosner Baskonia com a campió de la Copa ACB 2026 i el Barça com a subcampió de Lliga. Les semifinals de la Supercopa es jugarà dissabte 19 de setembre i la final diumenge 20 de setembre. Els abonaments estan dividits en 9 categories i els preus van des dels 40 fins als 160 euros, a excepció de la zona VIP a peu de pista, que costaran 350 o 400 euros. Els aficionats que vulguin anar a la Supercopa no podran obtenir més de 6 abonaments per persona i en cas de necessitar-ne amb accés per persones en cadira de rodes caldrà posar-se en contacte amb el Departament d'Atenció al Client de la Lliga ACB.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Truco a Radio Taxi Catalana?
6: 93 399 37 37.
5: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
6: 93 399 37 37.
5: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
7: Acceptem totes les targetes de crèdit.
8: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
9: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
10: El millor del Badalona Matí.
11: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
10: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí,

0: moment? Com ho recordes?
1: Jo recordo aquell moment com a únic i és un moment que el president em va donar un encoratge i no, el motiu per continuar, el fet de que m'agradava estudiar, llavors, clar, va ser un moment tu a tu on ell m'explicava, no?, certes situacions i jo també explicava les meves i era una animació i també fer-me saber que podrà inspirar altres persones amb la que he concebut.
0: Doncs amb aquest exemple, amb aquesta inspiració, no?, que deia el mateix Mansur i també el president, nosaltres arrenquem avui al Mirador, però ja sabeu que aquest espai sempre ens agrada acompanyar-lo de música que inspira en certa manera, que agrada o que ens diu alguna cosa dels nostres convidats, i avui l'Ahmed ens proposava aquest tema.

0: és un tema de Morat, no? Sí. No sé si hem de la Fuente en aquest cas. Molt inspirat també com a música d'extra radi, no? Per què aquest tema?
1: Perquè quan estàvem al centre i quan jo estudiava, diguem-ne, no, la llengua castellana i catalana...
0: Al centre de tutelat?
1: Sí, al centre de menors. Clar, sempre, no, estava rodejant de persones que tot eren menors. Llavors, clar, escoltàvem aquesta música i per mi estudiava les lletres, no, per poder millorar com parlo l'idioma, no, tot això. Llavors, clar, per mi estudiava les lletres d'algunes cançons i llavors aquesta és la que em vaig quedar. I a més també és una música que jo, com a coordinador d'un espai de persones amb discapacitat, cada vegada que ficava aquesta música se recordava els nens de mi, i llavors, clar, per mi era important, no?
0: Perquè t'associaven, no, amb aquesta cançó. Fa 8 anys que ets a Catalunya, és així, 8 anys?
1: Sí.
0: Vas marxar de casa de Ghana per estudiar, dius.
1: Sí.
0: Explica'ns com era el teu dia a dia a Ghana, no? D'on ets, de Ghana? Ghana és un país molt gran, no?
1: Sí, jo soc d'un poble de Ghana que es diu Kumasi, i dintre d'aquest poble, doncs, el nostre dia a dia era, doncs, aixecar-se al matí, entre setmana vas a l'escola, i per la tarda fas futbol amb amics i tal, per la nit dutxes i normal, no? I clar, arribava un moment que econòmicament els meus pares no podien pagar els meus estudis a Ghana, i no podrà entrar a l'escola per poder estudiar, perquè allí pagues uns diners per poder estudiar durant un semestre. Llavors, clar, arribava un moment que la meva família no podia pagar, i això em va fer fora de l'escola. I arrel d'això, doncs, veia com que els meus germans també estaven a casa i no fèiem res. Llavors, clar, vaig sortir de casa per poder, doncs, intentar ajudar els meus pares perquè els meus germans, almenys, que puguin estudiar.
0: Era difícil estudiar, Ghana, dius, per les condicions econòmiques també de la família. I buscar una feina, també?
1: Sí, buscar una feina també és molt difícil. I llavors, clar, són feines, això de netejar cotxes, ajudar les persones a pujar les seves maletes als camions i coses així.
0: Clar, feines, diguéssim, de poc valor afegit, no? I tu aspiraves, doncs, a aquesta formació. Jo abans deia, volies estudiar com ho fan els blancs. És així? Com pensaves que estudiem els blancs?
1: Sí, perquè quan érem petit, sempre, no?, cada estiu venia gent de fora que ens venien, ens impactaven amb uns cursos perquè feien voluntariat i tal. Però, clar, mai havíem imaginat, no?, perquè sempre venien amb una intel·ligència, amb uns instruments digitals i coses així que, de fet, no ho teníem a casa ni a l'escola. Llavors, clar, per mi era com que aquestes
0: tauletes,
1: persones...
0: Tauletes amb ordinadors, sí, no?
1: Sí, aquestes persones són intel·ligents que nosaltres, sí, sí.
0: I com ha estat la teva experiència, una mica? Com arribes a Catalunya a través de, doncs, d'un procés que abans ja deia que complicat, travessant molts països, no? Com va ser la teva sortida? O com són les possibilitats de sortida d'una persona com tu a Ghana cap a Europa?
1: Sí, bueno, amb 16 anys, arrel d'amics que vaig trobar al capital de Ghana, que em van explicar la situació de que, ja, mira, aquí al carrer no tens més possibilitat. Però si marxéssim un dia a Europa, podries aconseguir el teu somni. Però, clar, Europa no es defineix per Espanya ni per res. Em van dir Europa i jo geogràficament no ho tenia molt clar.
0: A on d'Europa?
1: A on d'Europa. Llavors m'ho explicaven com si fos un trajecte molt curt, sense saber que em va costar dues vegades, no, a

0: poder sobreviure a aquesta situació. Llavors va ser travessar Ghana...
1: A peu, parlem de peu.
0: Amb bus.
1: Amb bus.
0: Puges amb bus des del capital i vas al nord de Ghana i creuràs la frontera del nord de Ghana cap a Burkina Faso. Llavors a Burkina Faso, per poder creure algunes fronteres, has de pagar una altres persones per poder continuar el viatge. Llavors, clar, jo vaig quedar-me com 3 mesos a Burkina Faso perquè no tenia els recursos suficients per poder pagar el viatge.
1: Aquestes persones són màfies?
0: Sí.
1: Que es dediquen també a aquesta recaptació de
0: diners? Sí, perquè fan
1: diners.
0: Tràfic de persones i et fan arribar al destí que vols anar, no? Llavors, clar, jo a mi m'han ensenyat que quan tens el diner, doncs contacta amb aquesta persona i ell te farà no sé què. I llavors em van fer com una documentació per creure les fronteres. Però,
1: i mentrestant busca feines per aconseguir aquests diners,
0: sí,
1: entenc.
0: Sí, sí, treballava a Burkina Faso fent el mateix. Tu omples doncs, sacs de cebes, de tobacs i coses així i dorms a la mateixa estació per poder doncs, sobreviure, no? I establir ja per poder pagar aquesta gent.
1: De Burkina Faso,
0: A Mali. I des de Mali, doncs, a Algèria. Algèria, doncs, em va costar la meva vida.
1: En quin sentit?
0: A punt de morir. Estava, diguem-ne, en coma. Una família em va acollir pel carrer.
1: Al desert?
0: No, a la ciutat, a l'Algers. Estava allà una cantó del carrer i estava ja inconscient, diguem-ne, no? I aquesta, jo vaig aixecar-me, que estava dintre d'un hospital que m'havia fet una operació perquè tenia apendicitis.
1: Apendicitis.
0: Sí.
1: Tot aquest periple, què dura?
0: Va durar
1: fins arribar a Algèria.
0: Fins a l'Algèria ja va ser com uns 6 mesos.
1: 6 mesos. Mm. I tens contacte durant aquest temps amb la teva família?
0: No. Va ser un viatge sense avisar.
1: Sense avisar? Vas marxar sense acomiadar-te?
0: Sí, sí. Vaig ja...
1: Perquè tenies por que et diguessin que no marxessis.
0: Sí, perquè ja estava al capital, la meva mare no l'agradava, que tan petit que estàs allà, tot i que ja no em podia donar, doncs tampoc l'agradava que jo estic fora.
1: Ets l'únic dels teus germans que ha marxat?
0: Sí.
1: Ets el gran?
0: No, sóc el tercer, sí.
1: El tercer, l'aventurer.
0: Sí.
1: No? Deuen pensar. I d'Algèria, com arribes fins a Espanya?
0: L'Algèria, doncs, aquesta família em van ajudar i em van ajudar a travessar a la frontera de Marroc per poder entrar. Llavors jo estava a Fas. Des de Fas és quan estava treballant en un forner, com és això, del...
1: En un obrador,
0: sí,
1: no?
0: Que intentava ajudar. I llavors em pagaven uns diners. Llavors amb aquests diners la família em deia que he d'estalviar i que algun dia aquesta persona m'ajudaria a creure el mar Mediterrani.
1: En pastera.
0: Però, sí, en pastera. Però realment no sabia
1: les
0: què
1: condicions.
0: Vol dir creure el mar Mediterrani. Fins al dia que estava ahí a punt de pujar a la pastera i no tenia
1: saps
0: ni
1: 5
0: minuts. No sabia nedar ni res. I no tenia ni 5 minuts per pensar si ho faig o no, perquè estava fugint de la policia i al mateix moment és com que si puges o no puges. Fugint de la policia, perquè si t'arresten, doncs et tornen cap a Ghana. I clar, en 5 minuts he de decidir, llavors vaig pujar sense saber realment la situació, no? Que... I amb la pastera, doncs, vam arribar a algunes platges de Les Palmes. I doncs a Les Palmes el típic era doncs córrer per la teva vida perquè si t'agafen aquí ja et tornen un altre
1: et
0: cop.
1: Et tornen a deportar.
0: Llavors sempre ha sigut el port de deportació. I doncs a Les Palmes és quan vaig acudir a una mesquita buscant ajuda, no? Per menjar, per dinar, per fer tot, per netejar-me una mica. I llavors a la mesquita és quan em van intentar explicar que si ets menor tens una protecció legal que podràs estar dintre del país durant un temps, aconseguir el teu somni i poder fer el que t'has de fer. Però clar, has de justificar que ets menor...
1: Amb tu tenies 16.
0: Sí.
1: I no tenies documentació.
0: No tenia el passaport ni res.
1: I com ho vas aconseguir?
0: Llavors, clar, van trucar a l'ambaixada de Ghana per poder fer-me el passaport. I llavors l'ambaixada de Ghana va dir que arribaran un dia a Almeria per fer els passaports als nens i nenes que estan allí a Almeria sense passaport. Llavors, clar... No sabia que no estava dintre d'Espanya encara, sinó que em van dir que he d'agafar un avió per poder venir allí, però clar, sense el passaport i la residència no podia. Llavors vaig poder agafar un ferri amb una documentació en fals i Va creure, va pujar a fer-hi.
1: Almeria.
0: Sí, Almeria.
1: I després allà imagino que aquesta redistribució que es va anar fent pel territori espanyol, no, de menors no tutelats...
0: No, a Almeria no em van fer el passaport al moment, va trigar bastant, com 3 mesos, i tampoc m'arribava, llavors feia la meva vida a aquest poble que es diu Roquetes de Mar, era recollir frutes, treballava, dormia al carrer... Era estiu, estava tranquil, però, clar, estava amb unes ganes de rebre el meu passaport, però no arribava mai. Llavors, un dia un nen em va dir que, ei, a Barcelona hi ha més cursos, si vaig podràs estar a un centre menor, perquè aquí no hi ha res. I el fet que ell m'ho explicava, perquè ell ha estat un centre menor i ha aconseguit el seu passaport i avui treballa.
1: I llavors, això et va portar cap a Barcelona.
0: Sí, ell m'ho va explicar que he d'agafar un bus per venir cap a Barcelona.
1: Molt bé. Aquí a Barcelona sí que vas poder entrar en un centre de menors i estudiar com estudiem els blancs.
0: Sí.
1: Què dius tu? Només una pregunta, perquè molta gent direi, per què tot aquest periple, no? Vull dir, és impossible sortir de Ghana amb un visat?
0: Sí, és molt difícil. És molt difícil. Fins avui, doncs, amb els meus germans ja és molt difícil portar-los aquí.
1: Molt bé. Com va ser el dia que et plantes en un centre menor, que tens un àpat, que tens un llit i que tens un centre d'estudis, com és el Barres i Ones a Badalona, on anar a estudiar i on formar-te, no?
0: Sí, és a dir, el primer dia al centre de menors la vida em va tornar a somriure i vaig estar en un àpat calent, com has dit, i amb amics o a persones que trobava que estaven en la mateixa situació, que també han fet els seus viatges, I llavors, clar, cadascú tenia la seva pròpia història, no? I per mi va ser també el primer moment de poder trucar a la meva família des del centre a explicar que el meu està viu, perquè ja ha fet ja 8 mesos, un any i mig, sense contacte, no? Llavors, clar, va ser un moment molt... per mi molt... molt complicada i psicològicament, me recordo aquell moment, doncs clar, la meva mare, que no vam poder ni conversar perquè estava plorant, perquè no sabia que sí que sóc jo de veritat, no? Llavors havia una...
1: No sabia que eres viu.
0: Sí.
1: No, ni tan
0: perquè m'explicava que m'havia fet el funeral de que hagués mort.
1: I t'havien fet un funeral.
0: Sí. I llavors, clar, per mi era com que no, mama, encara estic aquí i ara sí que està en un centre on puc fer la meva vida.
1: Què et diuen ara els teus pares? D'això han passat, què, 3 anys, aproximadament?
0: No, va passar ja un any i mig, quan estava allà en el centre, és quan va fer la primera trucada. La primera trucada no va sortir res, estàvem plorant tot, i a la segona és quan em van explicar que... li van explicar que ja estic aquí, ja estic en un centre, que tot
1: que
0: està bé.
1: Que estàs estudiant.
0: Sí, que començaré a estudiar, perquè encara no havia començat. Llavors, clar, la meva educadora en aquell moment, que és la que m'acompanyava, que es diu l'Irene Tobar, va fer un pla d'estudis. I el pla d'estudis, perquè ella sabia la meva història, que jo volia estudiar. I el pla d'estudis, doncs, primer necessitàs l'idioma, que és el castellà i català, per poder entrar en un curs formal, com a PFI o com a un grau mig.
1: Tens un català perfecte.
0: Sí, ha sigut anys de feina. Sí, al començament va estar difícil perquè sempre pensava en anglès i però després, quan ella em deia no, has de canviar el xip, has de sempre pensar en català i
1: ara ho fas.
0: Sí. I de fet, doncs, ella amb el pla d'estudis vaig començar a estudiar la llengua catalana i castellà des de zero, amb famílies que m'acompanyaven, m'ensenyaven lletres del centre i després amb el consorci. I 8 mesos després és quan li va dir que Irene, he d'apuntar a fer un curs que poder treure un títol de la llengua per poder entrar a fer un PFI.
1: I quin PFI vas fer?
0: Vaig fer un PFI d'informàtica.
1: Informàtica.
0: Sí.
1: I ara estàs treballant?
0: Com a informàtica.
1: A on?
0: A una empresa americà que es diu NSR. I llavors a NSR és una empresa que dona serveis a, diguem-ne, a món de retail, per exemple, no? Jo ara estic al compte de Bonpreu. Llavors a Bonpreu li donem suport a les eines que dona a NSR.
1: I continues formant-te?
0: Sí.
1: Sí? En quin àmbit?
0: Ara estic
1: en informàtica, també?
0: Sí, ara estic cursant l'enginyeria informàtica a la UOC i ho compagino amb la feina.
1: Una carrera universitària,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Qui t'ho hagués dit quan estaves al poble de Ghana? T'ho haguessis cregut?
0: No.
1: No?
0: No.
1: I la
0: no,
1: família
0: no.
1: Què et diu ara?
0: Jo crec que la meva mare està molt orgullosa que tot la que ella lluitava perquè podem estudiar, avui he pogut fer, tot la que m'ha costat moltíssim, he pogut fer i he estat molt contenta de que he pogut fer alguna cosa que ella somniava, no?
1: Sí. Els teus germans et veuen com a referent? Els agradaria venir a Europa, també?
0: Sí. De fet, quan jo veia la importància de tornar a estar a una aula...
1: Però tu vols que vinguin els teus germans com vas venir tu?
0: No. A ningú.
1: Perquè t'ha jugat la vida.
0: Ningú d'Àfrica o ningú de qualsevol país que ha de tornar a fer aquest viatge que he fet, ningú. Això no és recomanable per res. I per això l'he explicat sempre als meus germans que l'única eina que li podran tornar la dignitat i fer-li possible venir aquí és a estudiar. I si estudien, podran doncs, optar per unes beques o per estudis per poder venir aquí.
1: O sigui, tu ara estàs ajudant econòmicament als teus germans perquè puguin estudiar allà?
0: Sí, de fet, el meu germà petit ha acabat la carrera, ha fet un grau de ciències ambientals a Ghana i jo crec que no tenim cap motiu per fer aquest viatge que he fet.
1: Molt bé. Els ensenyes català?
0: Ara estic intentant doncs, establir llaços entre Catalunya i Ghana perquè doncs, aquestes oportunitats també arribin als joves com jo.
1: A través d'alguna ONG?
0: Sí, a través d'una ONG que estem creant actualment. Sí.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer conèixer-te, Ahmed. Espero que continuïs. No sé si tens pensat tornar a Ghana, si has pogut tornar a Ghana després
0: sí,
1: de la teva...
0: Sí, 6 anys després vaig tornar a Ghana.
1: Vas tornar? Sí.
0: Vaig tornar a Ghana.
1: I com va ser aquest retrobament?
0: Per mi va ser increïble. Quan la meva mare pujava dintre la meva habitació per assegurar que sí que Ahmed està viu, aquestes abraçades, aquest apat típic de Ghana, a sentir que estic arrel als meus germans després de 6 anys d'estudis, d'obstacles que m'ha trobat per carrer a mi. Jo crec que han estat molt content, la meva iaia, que també no, m'explicava que em trobaven a faltar a casa.
1: Ara tens passaport i pots anar i venir.
0: No, tinc la residència actual.
1: I
0: de fet aquest Nadal vaig estar ahir una altra vegada a Ghana i vaig poder gaudir els meus amics, germans, la família un altre cop.
1: Sí, molt bé. Aquí animes potser doncs, a seguir aquestes passes, però no amb aquests viatges que suposen doncs, la pèrdua de vida de moltes persones. Eh?
0: Sí, fins i tot les que han arribat, no? També les que estan aquí, que podran doncs, canviar el xip i creure la importància, no? O el poder de l'educació, que perquè molt sovint arribem aquí i veiem que no podem fer res, no? I llavors assolim a feines que pensem que no podem arribar. Llavors jo sempre he pensat això, que les que estan aquí també doncs, podem mirar l'altra banda d'educar-se, de formar-se, d'integrar-se.
1: No només estudiar com a blancs, sinó també treballar com els blancs.
0: Correcte.
1: Doncs Ahmed Mansour, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tanquem aquest mirador amb música, tal com el començàvem, amb música que ell mateix també ens proposava. No sé si vols presentar tu aquest tema musical i ens expliques per què l'has triat.
0: Sí, es diu Xatabale i és una música que quan estava al centre, quan estava al carrer, ho escoltava moltíssim perquè em donava una força que algun dia doncs, la vida em tornarà a somriure.
1: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé.
0: A tu, Núria.

0: Quin bon rotllo que dona aquesta música, eh? Avui ens acompanya el seu autor, ell és en Guillem Bautista, que ve per presentar-nos el seu nou disc, No està mal, és el seu tercer disc d'estudi, el podreu escoltar i gaudir tots els temes que s'inclouen, de fet, i tots aquells que tingueu entrades, entre d'altres, pel Festival Estrenes de Girona, pel dia 28 de març. Guillem, què tal?
1: Bon dia, Núria, com
0: esteu? És que no està mal, és que està molt bé.
1: Que guai, gràcies. Estic content.
0: Sona molt bé, content, no?, de l'acollida d'aquests nous temes musicals que ara fa pocs dies veien la llum.
1: Totalment,
0: sí?
1: Totalment.
0: Quin ha estat una mica el feedback, no?, de fans, de crítica musical?
1: Doncs he rebut, la veritat, que molts missatges de moltes persones que també esperaven el disc. L'hem estat treballant durant un any i mig i la veritat és que l'acollida està sent molt bona. Vull dir, a nivell de missatges, números, concerts, vull dir, molt content en aquest sentit. Molt content, realment no.
0: Aquest,
1: no m'ho crec gaire.
0: Aquest tema amb el que hem arrencat, no?, és La vida va bé. Uh-huh. És una mica més intimista, podríem dir,
1: correcte,
0: no?, d'aquest sis, el més intimista, però alhora també optimista, no?
1: 100%. Li dedico una mica a totes les persones que em donen energia, que són els meus amics, la meva família, la meva parella, tota aquesta gent que m'alegra una mica al matí i de sobte pues, estic content. Uh-huh. L'he escrit una mica pensant en aquesta gent.
0: Molt bé. Com has treballat i amb quin equip aquest nou disc?
1: Doncs mira, els temes els faig jo a casa, els composo i els produeixo i després els hem enviat a Medusa, un estudi de Barcelona, amb el Roger Rodés, que ell és productor, i el Roger m'ha fotut una mica de canya, saps? M'ha dit com, bueno, aquí potser es grava la veu i estaves molt adormit pel matí i potser podries regravar-la i fer-ho una mica millor, no? I en general una mica aquesta ha sigut la dinàmica i després també a nivell de composició m'ha ajudat molt Mamaduixa, que treballem junts i som molt amics, llavors a nivell de composició de lletres, d'entendre'm una mica, aviam, què jo volia explicar i després donar-li una volta perquè potser s'entengués més, ha estat aquest el procés.
0: Uh-huh. Ja vas estrenar, de fet, alguns temes del disc al mes de gener a la sala Helio Gabal, no? Ens fem una miqueta d'idea de com va ser també aquell concert.
1: Uau, brutal.
0: De fet, amb aquest tema, de festa en festa, ja ho vas començar a petar, eh? I va ser també, diguéssim, un revulsiu, no?, segurament, pel que fa a la teva trajectòria musical.
1: Sí, de sobte molta gent ens va conèixer i va ser per aquesta cançó, va sonar molt a les ràdios, vam estar, doncs, al mes de novembre o al mes de desembre, van ser doncs, la segona o la tercera cançó més radiada de tota Catalunya, i ens va escriure molta gent, també s'inclou dins del disc, i al final sí que ha sigut una mica un petit trampolí. I a partir d'aquí, doncs, l'acollida de les noves cançons també està tenint una rebuda com molt més alta del que ens esperàvem i bueno, molt contents. Vull dir, crec que la feina que hem fet ha estat molt bé i que s'està veient reflectit.
0: Com definiries aquest disc? Què ens expliques? Què ens has volgut explicar amb aquests sistemes musicals?
1: Jo crec que és una mica despreocupat i desenfadat, una mica com sóc jo, explicar una mica el meu últim any i mig, dos anys de vida a nivell personal, a nivell laboral, a nivell del que està passant també socialment al meu entorn, també a la ciutat de Badalona, i llavors ho he com transmès a través de les cançons, que és com a mi m'agrada explicar les coses. Al final crec que amb la música puc arribar molt més enllà del que puc fer, doncs, amb les paraules o amb altres tipus d'art, i ho aprofito per comunicar-ho.
0: S'inclouen 6 cançons, diries que són molt diferents entre elles?
1: No molt, crec que totes neixen del mateix lloc, òbviament no del mateix Guillem, vull dir, jo també com canvio bastant i tinc muntanyes russes emocionals, llavors depèn de com m'enganxi, doncs surt algú com més intimista i potser inclús més trist, com algú més optimista i com un de festa en festa, no? Però bueno, sí que a nivell d'estètica, doncs sí que he jugat una mica amb els sons, sobretot tot avança, potser és una miqueta més diferent, però la resta crec que tot segueix com un mateix camí.
0: No sé si t'han dit, tens un mal dia, et poses la música d'en Guillem Bautista i te l'arregla.
1: No ho sé, això algun comentari així rebut, però bueno, sí, jo me la poso a vegades, vull dir, potser és lleig, però al final sóc la persona que més escolta les seves cançons perquè al final doncs, les faig jo i intento cuidar cada detall que m'agradi i em representi. Llavors sí que hi ha moltes cançons que me les poso pel matí i m'ajuden a despertar-me.
0: Molt bé. Escoltàvem aquest La vida va bé, hem fet un petit tastet també de l'actuació a l'Helio Gabal amb aquest de festa en festa, no?, que tant es va popularitzar. També seguim fent aquest tast del disc. Comencem amb No està mal, per exemple, que és la cançó que li dona el nom.
1: El nom, sí. Només cal

0: Aquí ens mostres aquest Guillem que potser es vol mostrar més desenfadat, més despreocupat, però que vaja, que tothom té les seves dèries, també
1: 100%,
0: el cap.
1: 100%, vull dir, jo m'atrapo molt, no tinc com moltes coses segures dins del meu cap, vull dir, sempre dubto de tot, sempre que escullo una opció penso en l'altra que no he escollit, i a vegades és com, bueno, vull deixar tot això aparcat i gaudir una mica, no? I llavors la cançó parla una mica d'això.
0: D'acceptar allò que fem, no?
1: Correcte.
0: També, i de donar-li el valor que té, no? De fet, aquesta cançó, alguns dels temes ja tenen videoclip, no? Aquesta n'és una. Tot passa dins d'un vagó del metro.
1: Correcte.
0: Per què?
1: Bueno, ens donava...
0: I parles d'aquest scroll, no? També en la lletra, que,
1: sí,
0: que és el que fem quan anem en metro.
1: Correcte.
0: Moltes vegades, no? En lloc de mirar els altres, de parlar, de llegir, del que sigui.
1: Correcte. Jo sempre havia anat amb tren i des de que no va bé, que ja és des de que vaig néixer, jo crec, doncs sí que agafo el metro diàriament. I bueno, m'inspira molt també com veure tota la gent i pensar en mi, i és un trajecte pues, que aprofito per estudiar o per llegir partitures, o si no, pues, em poso a escriure lletres. I crec que va ser una bona idea com agafar... Ho vam fer des de Badalona, Pompeu Fabra fins a Pep Ventura, i res, vam gravar el videoclip allà també perquè la lletra la vaig escriure allà, bàsicament.
0: Tu passes bé?
1: M'ho passo molt bé. Estic molt content, Núria, la veritat.
0: Això es nota. Llegim a la web del Festival Estrenes, i abans deia que el dia 28 de març...
1: Correcte, dissabte.
0: Actues, aquest dissabte, que et descriuen com, i cito textualment, un dels nous talents de l'escena musical del país que ha captivat a tothom amb la seva sensibilitat musical i la seva proposta artística. Déu-n'hi-do, t'hi sents identificat?
1: Bueno, fa molt bé aquesta gent a l'hora de col·locar-te i de voler-te vendre. Vull dir, no sé, jo no em descriuria així perquè al final són paraules molt grans, no? I hi ha moltíssims i moltíssimes artistes increïbles en aquest país que admiro molt i doncs estem començant i a poc, no? Uh-huh. Però bé, molt content també doncs, de que em vegin així, i jo encantat d'anar i farem un concert increïble. Hem assajat moltíssim i tenim moltes ganes de presentar l'EP.
0: Què és el que més costa, no? Això, d'estar aquí, d'intentar-se fer un lloc?
1: Jo crec que és l'energia, mantenir l'energia per poder-ho fer tot, i després també que són moltes coses diferents. I al final vols fer-ho molt bé, i tot costa molt. És a dir, com si vols assajar, doncs has de pagar molts diners, has de perquè un concert et surti rentable, també has d'aconseguir, bueno, doncs treballar d'altres coses per poder invertir en el projecte, i després al final és com estudiar molt, és temps perdut en aquest sentit, que no estàs com general, no t'estan pagant per assajar ni per estudiar, no? Llavors tot això és el que més es complica a l'hora de crear una carrera, que al final tu no pots viure de l'aire i has d'omplir la nevera. Llavors totes aquestes hores que tu imparteixes les has de compensar d'un altre lloc, llavors són 3 o 4 o 5 feines diferents que fas en un mateix dia per poder arribar aquí, però al final és un privilegi viure de la música, ho estem intentant, ho farem, no se m'acaba l'energia a l'hora de deixar-ho, saps?
0: És
1: no
0: una
1: tinc
0: carrera
1: energia.
0: De fons, eh?
1: Sí, totalment, és com un atleta o així.
0: Fusiones la cançó d'autor, l'indie, el pop, no? Què t'aporten aquests registres? Per quins sons et mous i et sents més còmode?
1: A mi m'agrada molt la fusta. Jo toco el violoncel des de petit, també la guitarra, el piano, les percussions, llavors tots aquests sons m'agraden molt, i després sí que potser doncs, els poso a l'ordinador i els començo a destruir, els trinxo i acaben sortint coses com més electròniques.
0: I les lletres, com les treballes?
1: És una bona pregunta. Ara, sobretot, estic treballant molt en les lletres, perquè sempre havia sigut bastant escriptura automàtica, rotllo com el que em surt i em sona bé ho col·loco, i ara sí que li estic donant com una volta més perquè bueno, la gent ho pugui entendre una miqueta més, s'ho pugui fer més seu, no? I sense deixar d'explicar el que jo realment vull explicar. Llavors, bueno, és com tinc un drive i vaig canviant paraules a diari, l'obro més que el WhatsApp segurament, i estic allà tot el dia donant-li voltes. I m'agrada, li estic trobant el punt, em relaxa bastant.
0: Per fer aquest nou disc has comptat amb la col·laboració de diferents productors i artistes. Abans n'has citat alguns, no? Molts músics, com per exemple Miquel Nafria, Mamaduixa, abans ho deies, no? Que sou amics, col·laboreu, i amb ell doncs, també és un dels artistes que participa en aquest altre tema que trobareu en aquest disc, No està mal, es diu Virgínia.

0: Ara aquest tema, com dèiem, has col·laborat precisament amb en Bruno de Fabrizis, no? Conegut com a Mamaduixa. Com has de treballar plegats?
1: Molt bé, ens portem molt bé, jo estic a la seva banda també, hem preparat el directe amb l'Scott i hem fet el seu nou disc que va sortir la setmana passada, Tothom té raó, també des d'aquí convido a que l'escolteu, ha sigut increïble fer-lo, i al final ens veiem pràcticament cada dia, treballem molt junts, compartim discogràfica i som molt amics, llavors ha sigut com, bueno, amb el Bruno potser tenim 12 o 13 cançons, de moment hem tret aquesta i ja veurem cap on va tot. Però ens agrada molt, estic molt content realment, o sigui, és increïble treballar amb ell, amb l'Scott i amb l'Abel, amb el seu equip, i bé, molt bé, el que deia, aquest dissabte toquem al Festival Estrenes i després marxaré de Girona i aniré a la Telecogresca perquè també presentem el directe amb Mamaduixa, llavors serà un dia intens. El dissabte hauré de dormir molt divendres, però bueno, amb moltes ganes. Vull dir, ens ho passem molt bé, la veritat és una sort.
0: I diumenge prepara't per veure també el teu perfil d'Instagram amb totes tots els comentaris, no?, d'aquesta gent que haurà gaudit també d'aquestes actuacions.
1: Sí, bé.
0: Ets un artista, Guillem, polifacètic, ja que a part de cantar molt i molt bé, no?, també toques diferents instruments, la guitarra, el piano, el violoncel, abans ho deies, no? Et dediques des de molt jove a la música? T'has format des de molt petit?
1: Des de molt petit, aquí al Conservatori de Badalona, de la ciutat.
0: Abans en parlàvem, precisament, sí. Amb Pep Borràs, dels 45 anys del Conservatori.
1: Brutal, sí, l'he vist, quan entrava l'he vist sortir el Pep. Increïble, o sigui, realment, des de molt petit vaig començar amb el violoncel, després ja doncs, vaig entrar a l'Esplai, aquí al Xirosplai de Badalona, llavors vam començar a tocar la guitarra, el piano sempre m'havia com agradat, i sempre ha estat present la música a casa, llavors vaig fer la carrera i també vaig veure com que tot el que feia de diferents bandes era exactament el mateix, que era llenguatge musical, i vaig fer una feina com d'unir una mica totes les coses, i a partir d'aquí també com em vaig envalentonar a poder compartir i començar a compartir les cançons que jo escrivia des de petit.
0: Per on rodaran ara aquests temes del nou disc? Tens moltes actuacions a la vista, ens deies Telecogresca, estrenes, i aquí a la ciutat què?
1: Aquí a la ciutat segurament tocarem al festival, o sigui, a les festes de maig de Badalona. Segurament farem el Racó Íntim, ho hem d'acabar de confirmar, ens faria moltíssima il·lusió vindre aquí a casa, i després també tenim l'antiga fàbrica Estrella d'Am a l'abril, i algun concert més que ja anunciarem, però bueno, molt contents la veritat, amb la rebuda de les cançons m'encanten, o sigui, realment estic molt content d'haver-les publicat perquè em representen molt, m'agraden molt i crec que és el més important al final.
0: Doncs així sona en Guillem Bautista, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
0: I molt d'èxit, que vagi bé.
1: Moltes gràcies, Núria.

0: I esperança amb aquest tot anirà bé és el que necessitàvem ara fa 6 anys en plena primera onada de la pandèmia, i per això avui arrenquem aquest espai fent memòria i fent també doncs, una crida a aquest optimisme que ens ve donat per aquesta frase que ens vam fer tots nostra: tot anirà bé. Sílvia Llamas, què tal? Bon dia.
1: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, avui volem fer aquest repàs perquè el mes de març va ser el mes en què va esclatar la crisi del coronavirus al nostre país, i aquesta cançó d'en Joan Dausà doncs, per molts es va convertir en un himne, i si més no aquells que no la recorden com una cançó relacionada amb el coronavirus sí que ho és aquest lema de tot anirà bé, que sí que sempre anava acompanyat d'un arc de Sant Martí. Molta gent el va fer servir doncs, per animar-se en aquests moments més baixos de
0: pandèmia. I per decorar balcons, terrasses de cases, finestres, i era un missatge una mica compartit també.
1: Doncs sí, fem un repàs una mica de com va anar tot plegat. L'any 2020 és sinònim de coronavirus. Ara fa 6 anys, a finals del mes de gener, es donava a conèixer el primer cas positiu a Espanya, i va ser a Badalona el primer cas de...
0: La primera mort.
1: La primera mort de Covid al nostre... a Catalunya, perdó, va ser a Catalunya la primera mort de Covid. Va ser el 6 de març quan es va conèixer aquesta primera mort. Era una dona de 87 anys que patia patologies prèvies i que va morir a l'Hospital Germans Trias i Pujol. D'aquesta manera ho explicava en roda de premsa Anna Carrera, servei d'urgències, cap del servei d'urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
2: I tenim el test del coronavirus i va sortir positiu. L'evolució de la malalta no ha sigut bona, i avui exactament a 3:15 doncs s'ha mort.
0: De fet, semblava una crònica d'una mort anunciada, perquè ja feia setmanes que el virus havia arribat també a la península Itàlica, a Itàlia, aquí rebíem totes les informacions, i de fet ja feia mesos que havia sortit de Wuhan, també la Xina, on les afectacions eren doncs, molt quantioses, també tant com ho acabarien sent aquí a casa nostra.
1: Sí, havia d'arribar i va acabar arribant aquest mes de març de 2020. En poques hores, doncs, el nombre de contagis a Catalunya augmentava, i un dels espais on va arribar de seguida el coronavirus va ser a les escoles. A Badalona, l'escola Feliu i Bagués va ser una de les primeres catalanes que va tancar després de confinar 17 mestres a causa del contacte amb un positiu. Això que es feia al principi, que molts ja ni ens en recordem, va tancar un 12 de març, però el tancament de totes les escoles seria imminent, perquè a partir del dia 13 i durant 14 dies en un principi, les escoles no obririen les portes.
3: El tancament ens sembla bé, perquè tot això és pel benestar dels nens i pel benestar global, perquè afecta a tothom. T'entenc que hi ha mares que treballen i que és un problema.
4: Pues me parece muy bien la previsión. Yo creo que ha tardado mucho. Se debería de haber hecho antes.
5: El tema de tancar l'escola crec que es deuria haver pres abans, perquè són el primer, per mi, crec que són el primer focus que de contagi, perquè ajuda molt nen de molts llocs i és fàcil que es propagui més ràpidament.
0: I de fet ja no van tornar a obrir fins al pròxim curs, no?
1: No van obrir. Molts pensaven que sí que seria qüestió de 15 dies, però realment doncs no. Ara en perspectiva sí que ho veiem clar, que no havien de tornar a obrir. Alguns centres educatius van començar a fer classes telemàtiques de la millor manera possible, podríem dir. Tothom va intentar fer-ho. No va ser fàcil. I després del tancament de les escoles doncs l'Ajuntament va comparèixer per primera vegada. Era el govern de l'expastor que anunciava mesures excepcionals, es restringia l'accés als parcs, s'iniciava el teletreball entre els funcionaris i, sobretot, es demanava a la ciutadania baixar el ritme per contenir la pandèmia.
6: Sobretodo, quiero enviar un mensaje de tranquilidad y pedir a los vecinos y vecinas de Badalona responsabilidad y disciplina respecto a las medidas de distanciamiento social para frenar el avance del coronavirus cuanto antes.
1: Ara que escoltem l'Àlex Pastor en aquesta època de Covid, doncs no se'ns passa per alt, eh? Va ser doncs un daltabaix del govern de l'Àlex Pastor, perquè precisament doncs durant el confinament
0: acabaria sent detingut per saltar-se el confinament l'alcalde de Badalona, no? I això va generar també una polèmica doncs força important, tot i que després també es va parlar dels problemes també de salut que tenia l'alcalde en aquella
1: Correcte,
0: època.
1: Però sí que és veritat que a partir d'aquí doncs va haver-hi doncs un canvi de govern a la nostra ciutat i va ser un cop fort pel govern del Partit dels Socialistes, que va acabar suspenent la militància al que va ser l'alcalde Àlex Pastor. Més enllà d'aquest episodi, va ser el dissabte 14 de març quan el president del govern espanyol va decretar l'estat d'alarma. La situació sanitària es començava a descontrolar i Pedro Sánchez prenia el control de les comunitats autònomes per frenar la pandèmia. Es limitaven els moviments dels ciutadans, només es podia sortir al carrer per comprar productes de primera necessitat per anar a treballar o també per un motiu de força major. Els establiments que quedaven oberts doncs eren els de primera necessitat, que anotaven l'allau de compres.
0: Sobretot, recordes, no? Aquella dèria pel paper de vàter, per exemple, per les mascaretes que no n'hi havia, s'esgotaven.
1: Correcte,
0: no?
1: Les farmàcies pendents de que arribessin mascaretes i també als supermercats on es feien llargues cues per paper de vàter i també doncs per farina i oli, coses així com per fer postres que la gent també li va agafar.
0: Sílvia, tu, ara faig broma, i era un tema molt seriós, però tu vas perfeccionar els teus pastissos que a la redacció tots sabem que estan boníssims,
1: és
0: per
1: correcte,
0: exemple.
1: És correcte, perquè a més jo estava de baixa, de maternitat, o sigui que era com la combinació perfecta per millorar aquestes receptes.
7: Fem la cua aquí al carrer, anem deixant passant la gent de mica en mica, sempre que entren a la porta li posem el desinfectat a les mans, i llavors anem sortint i anem mirant si a la cua hi ha gent gran, llavors tenen preferència davant de tothom.
8: Quan ens arribaran mascaretes? Fins al mes d'abril no ens arriben. Ens ho hem d'agafar molt en sèrio, respectar les normes d'higiene i tot el que ens estan manant les autoritats, sobretot quedant-se a casa, només sortir quan sigui realment necessari.
1: Escoltàvem la responsable d'un supermercat i també la d'una farmàcia d'aquí de Badalona.
0: Sembla mentida, aquella realitat.
1: Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Em sembla que ens estiguem teletransportant, però en el temps i damunt. Però això va passar.
1: Sí, sí, és proper, però a la vegada sembla que fes mil anys, no?, que va passar tot això. Va ser aquell mateix cap de setmana, quan es va decretar l'estat d'alarma, doncs que va començar aquesta iniciativa de fer uns aplaudiments dedicats al personal sanitari. Era a les 8 del vespre, la gent sortia al balcó per agrair la tasca dels professionals que feien front a les conseqüències del virus, i més o menys sonava així a molts balcons de la nostra ciutat. La gent s'agrupava, aplaudia, i també en molts llocs, en molts indrets d'Espanya, van estar cantant cançons com aquesta.
0: Al final, en certa manera, ser conscient de que de la manera en què estaves tu o la teva família estaven moltes altres generava una certa empatia en un moment de molta incertesa, de no saber què passaria, no? I de doncs també posar en valor la feina de totes aquelles persones que tenien doncs això, una tasca considerada essencial i que sortien al carrer, no?
1: Sí, i aquesta cançó precisament que escoltem és una nova versió que es va fer l'any 2020 de la cançó del duo Dinàmic de 1988, i va ressorgir doncs amb el confinament, i aquesta també manera de col·laborar de molts artistes que feien cançons online i col·laboracions, i aquí vam escoltar doncs a molts artistes del nostre país que van col·laborar en aquesta cançó que també es va convertir en un himne.
0: En aquella època vam arribar a normalitzar, no?, la presència als televisors de casa de tres persones que cada dia sortien, no sé si era pels vols, a les 10:30, 11 del matí, a fer una roda de premsa.
1: Sí, correcte. Durant molts i molts dies l'actualitat de la Covid passava per aquesta persona en concret.
9: Todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica
1: Aquesta veu, Núria.
9: Probablemente...
0: Aquesta veu em resulta molt familiar, perquè com a periodistes nosaltres fèiem molt seguiment també doncs, de totes aquestes informacions, que al final era actualització, eh? Actualització de víctimes mortals, d'hospitalitzacions, d'aquests pics, no? Que aquí també vam estar seguint setmanes a setmanes doncs, aquests excels que publicava el Departament de Salut també, de la xifra d'ingressos hospitalitzats, altes també en els centres doncs, de salut del país, també de Catalunya, també l'Hospital Germans Trias i Pujol i l'Hospital Municipal de Badalona, no? I aquest era en Fernando Simón, que era el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que amb la seva certa parsimònia, no?, ens també...
1: Tranquilitzava una mica, no?
0: Sí, ens calmava davant d'una situació que algunes famílies... com no, vivien dins la tragèdia. Eh?
1: Mm-hmm. Va ser entre els mesos de març i abril que el nombre de contagis setmanal doncs, superava els 10.000. Els hospitals començaven a patir situacions crítiques per falta de material i a Badalona, per exemple, l'Institut Woodman i el Rafael Hoteles, ara el Badalona Tower, es van convertir en espais de suport pels germans Trias. Durant el pic de la primera onada de la pandèmia, l'augment d'ingressos posava els professionals sanitaris contra les cordes. Les proves per confirmar el virus escassejaven i el nombre de respiradors era insuficient. Així ho explicava el doctor Dávalos, gerent de l'Hospital Germans Trias i Pujol en aquella època.
10: Pràcticament has esgotat tots els equipaments que tenia. Hem utilitzat tots els que estaven al nostre abast, molts que ens han deixat entitats privades o clíniques privades, però se'ns han acabat. I en aquest moment ens queden respiradors probablement per pocs dies.
0: De fet, aquesta setmana parlàvem aquí al Badalona Matí amb el doctor Roger Paredes, també, que era una de les persones no?, que també feia portaveu en aquell moment, responsable de malalties infeccioses a l'Hospital Germans Trias i Pujol, de la situació, i ell recordava com a correcuita va ser necessari fins i tot trinxar, deia, la biblioteca de l'hospital, perquè faltaven llits, faltaven espais, i per tant no van dubtar a recompondre's una mica amb allò que tenien. Eh? Recordem que també, per exemple, l'Hospital Germans Trias i Pujol va créixer en mòduls, fins i tot prefabricats, no?, en aquells primers mesos de pandèmia, per donar cabuda a la quantitat de llits que era necessari, no?, posar en marxa també, perquè moltes de les persones que patien el coronavirus aleshores era una malaltia molt més letal i virulenta que no pas ara, quan, diguéssim, la immunitat no, generalitzada doncs, ha anat a l'alça, però en aquell moment no era així, i ell recordava també doncs, aquesta realitat, no?, que escassejaven, com ara escoltàvem el doctor Dávalos, respiradors, però també llits, mascaretes, fàrmacs que no sabien quins utilitzar, no?
1: Aquestes declaracions es contraposen una mica al que dèiem abans d'en Fernando Simón, que et calmava una mica quan escoltaves els professionals sanitaris la situació que estaven, doncs tornaves a posar-te alerta de...
0: Suposo que tot estava estudiat, no?
1: Que això és greu el que està passant. Et feia prendre una mica consciència, no? Aquesta situació sanitària doncs desplegava més una allau de solidaritat a tota la ciutat, respiradors, mascaretes i tot tipus de material que la ciutadania aconseguia organitzant-se doncs es distribuïa per aquells que ho necessitaven. Es feia a través del que vam conèixer com a xarxa solidària de Badalona, que englobava un gran nombre de voluntaris i entitats. Però tot i les restriccions, doncs l'increment d'espais sanitaris d'espais sanitaris no hi havia prou i calia aturar tot el país. El president del govern demanava una parada de totes les activitats amb l'arribada de la Setmana Santa. Només podrien anar a treballar els serveis essencials. Així ho comunicava Pedro Sánchez.
11: Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas como hacen durante el fin de semana. Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales.
1: Aquesta paràlisi es va allargar en diverses pròrrogues. Aquí sí que eren aquelles imatges que veiem de carrers totalment buits perquè només anaven a treballar aquells serveis essencials i pràcticament tothom es quedava a casa. Les restriccions aquí sí que ja van fer el seu efecte i les setmanes doncs, anaven passant i s'aconseguia doblegar una mica la corba de contagis. Les xifres baixaven estaven i també la d'ingressats a les UCIs, i el govern decidia doncs iniciar la desescalada. Els primers que podien sortir al carrer van ser els nens, i després es permetria sortir a fer esport i passejar, això sí, amb uns horaris fixats. Així
0: I
1: ho explicaven.
0: No? Primer un quilòmetre, després sí, no podia sortir al teu terme municipal.
1: Correcte, així ho vivien alguns nens i esportistes de la nostra ciutat.
12: Llevamos 40 días encerrados en casa y también era hora de salir ya.
13: A mí me ha agradado bastante estar a casa y no me ha afectado mucho, pero ha sido una mica complicada al principio.
14: Lo que más caca me da es que no puedo ver a mis amigas, ni abrazarlas ni nada, porque yo ya llevo no sé cuántos días en casa metida y estoy haciendo videollamadas a todas horas.
15: Estic opositant, estic tot el dia a casa estudiant, i sortir a fer esport o anar al gimnàs és com una mica la desconnexió del dia, i no poder-ho fer, pues al final era molt cansat i molt pesat.
16: Me iba a dormir tarde y ahora todo lo contrario, me voy a dormir temprano y me levanto temprano para aprovechar el tiempo que se puede salir.
0: De fet, els efectes, no, de tot aquest període de confinament van ser molt importants. Ens vam perdre moltes coses, i aquí va perdre gent que va morir en solitari, no? Mm-hmm. Hi ha d'altres que van donar llum en solitari, també és el teu cas, sí, no, Sílvia? Que abans deies, jo estava de baixa de maternitat, doncs bé, tenies la teva petitona també en aquella època de pandèmia, i això doncs també feia que les persones afrontessin aquell moment de manera molt diferent, no?
1: Sí, sí, sí, és el que parlàvem abans, i amb aquestes declaracions també ho veiem molta gent, doncs... va prioritzar fer esport a la seva vida. Potser mai havien sortit a córrer, però en aquells moments s'agafaven això per poder sortir al carrer en aquell horari d'esportistes. Altres vam cuinar tot tipus de dolços, com dèiem abans.
0: Hi havia tothom... qui treia a passejar el seu gos, el de la veïna,
1: sí,
0: i el de
1: correcte,
0: comerç al costat.
1: Tothom volia tenir animals de companyia.
0: O a llençar
1: també
0: les escombraries tres vegades al dia, eh? I avui en dia doncs ens barallem per veure qui surt al carrer.
1: Sí, sí, sí, situacions realment esperpèntiques. En el món de la cultura, doncs, el confinament va servir als artistes per reinventar-se. Es van fer concerts per streaming, també noves composicions o col·laboracions entre cantants, com vèiem abans amb aquest Resistiré, doncs que van ajudar el sector cultural en un temps difícil. Algun d'aquests temes doncs es van convertir en tot un himne en la lluita contra el coronavirus.

0: Que bonica aquesta cançó, Núria. Molt. És molt bonica, és una cançó de Miqui Núñez que es diu Escriurem, i que no sé si ho sabies, però no es va fer expressament pel coronavirus, tot i que encaixa perfectament. És veritat que Miqui Núñez la va fer prèviament per la seva marxa de l'Acadèmia d'Operació Triunfo i dedicada als seus companys d'Operació Triunfo, però es va convertir en la banda sonora de la campanya Jo em corono, de la Fundació Lluita contra la Sida de Badalona, la fundació que després, precisament per la Covid, va canviar el seu nom i es va acabar dient la Fundació de Lluita contra les Infeccions, per englobar també altres tipus com la Covid, no? Tots els beneficis d'aquesta cançó doncs es van anar a parar directament a la fundació, que encara a dia d'avui treballa per estudiar la Covid persistent també, com vèiem l'altre dia amb en Roger Paredes, i molta feina que encara s'ha de fer doncs per acabar d'esbrinar, no?, tots els detalls d'aquest Covid, d'aquesta Covid-19 que tant ens va sorprendre l'any 2020.
1: Doncs amb aquest tema musical nosaltres tanquem aquest record que volíem fer també aquí al Badalona Matí en referència a aquests 6 anys ja de coronavirus, i com dèiem al principi, doncs escriurem que tot anirà bé. Ajuntant aquestes dues cançons que avui doncs ens han acompanyat en aquest espai. Gràcies, Sílvia.
0: Fins ara.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Notícies Badalona.
5: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona estarà en el 9è fòrum de governs locals i regionals a Nova York. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, participarà en aquesta trobada el pròxim dimarts 14 de juliol a la seu de les Nacions Unides en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquesta reunió s'emmarca en el fòrum polític d'alt nivell de les Nacions Unides i té com a objectiu posar en comú i coordinar les aportacions dels governs locals i regionals reunits per avançar en la implementació de l'Agenda 2030. Aquesta és la segona vegada que l'alcalde de Badalona participa i intervé en aquesta trobada. La seva intervenció es podrà seguir en directe a partir de les 9 del vespre a través del servei de streaming de les Nacions Unides. I les 5 baranes repartides pel litoral badaloní ofereixen un punt de suport i de confiança a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Després de la bona acollida que va tenir la prova pilot amb dues baranes l'any passat, el dispositiu s'ha ampliat i ara arriba a 3 platges del municipi. Alguns usuaris, però, alerten que les altes temperatures escalfen l'acer i dificulten poder-s'hi agafar. Se n'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent. Una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat. Escoltem a la Roser Formentí, l'Agustí Girau, la Montse Formentí i en Marc Fuentes.
6: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo a faltar un tros de barana, la trobo curta.
7: Va molt bé, per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pots agafar-te aquí.
8: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo a baix.
9: El mes de novembre em van operar del creuat i si m'haguessin hagut d'operar fa un mes, això m'hagués vingut perfecte. Ara, per sort, ja no em cal.
5: Segons l'Ajuntament, Badalona és l'únic municipi de l'àrea metropolitana que disposa d'aquest sistema d'accés al bany. Quan acabi la temporada de platges, aquestes estructures es retiraran i es conservaran per tornar-les a instal·lar l'estiu vinent. I la Generalitat de Catalunya ha declarat l'Hospital Quirón de Badalona com a centre universitari pel nou grau de Medicina de la Universitat Ramon Llull. El Departament de Recerca i Universitats ha certificat que el centre compleix els requisits i els recursos necessaris per ser hospital universitari i s'uneix així als altres dos hospitals recentment certificats del grup Quirón Salut, el Quirón Barcelona i el Pilar. Els tres centres formaran part del nou grau de Medicina de l'Universitat Ramon Llull a partir d'aquest pròxim curs 2026-2027. Durant els dos primers anys, els hospitals aportaran professionals al quadre docent de la facultat, mentre que a partir del tercer, els centres acolliran els estudiants per iniciar la seva formació clínica pràctica. D'aquesta manera, el grup Quirón tindrà tres hospitals universitaris més a Catalunya. Deixeu-vos i Sagrat Cor a Barcelona i General de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. I en esports, els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic, la Supercopa Endesa Badalona 2026, es posaran a la venda el pròxim dimarts, dia 14 de juliol, a la 1 del migdia. La Supercopa jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut, però, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana una setmana abans. El tercer cap de setmana de setembre, però, els focus estaran posats sobre Badalona i els quatre equips que lluitaran per aquesta Supercopa, la sisa Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a campió de la Supercopa 2025, el Cosner Baskonia com a campió de la Copa ACB 2026 i el Barça com a subcampió de Lliga. Les semifinals de la Supercopa es jugaran dissabte 19 de setembre i la final diumenge 20. Els abonaments estan dividits en 9 categories i els preus van des dels 40 euros fins als 160. 60, a excepció de la zona VIP a peu de pista, que costaran 350 o 400 euros. Els aficionats que vulguin anar a la Supercopa no podran obtenir més de 6 abonaments per persona i, en cas de necessitar-ne amb accés per persones amb cadira de rodes, caldrà posar-se en contacte amb el Departament d'Atenció al Client de la Lliga CB. Aquests abonaments es posaran a la venda a partir del dijous 16 de juliol. Els clubs participants, a més, podran gestionar anticipadament el nombre de reserves dels seus socis i abonats. Ara mateix tenim 30 graus de temperatura a la ciutat.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
3: 20 anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
12: No, no.
11: Disculpe.
12: No.
11: Si necesita
12: ayuda. Que no.
11: Disculpe, no le he entendido.
12: A ver, ayuda, ayuda.
11: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
12: Ay, por favor.
13: ¿Quién nivel de radio?
12: Operador.
13: ¿Quién nivel de radio?
11: Disculpe por la confusión.
12: Sí.
11: Gracias.
14: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos. Benvingut.

0: El sostén masculino.
1: Com?
0: Sí, sí, el que ha sentit, un sostén que és per nois.
1: Però si no tenim mamelles, els nois.
0: Això que és el darrer crit en llançaria per la propera temporada. És aquest sujetador, diu, para hombres, donde podréis recoger vuestros desarrollados pectorales. És Jordi Preciosi, eh?
1: Preciosi per
0: Jordi Preciosi.
1: Per la gent que fa exercici, no?
0: Correcte, per la gent que es mata en el gimnàs, que està 40 hores al gimnàs cada setmana i que li surten aquests pectorals, doncs ja té sostenidors.
1: Però els pectorals, en principi, si són fruit de l'exercici, no pengen.
0: Bé, no sé, jo crec, jo ja sé la persona que li regalaré aquest sostenidor.
1: Aquí?
0: No ho diré.
1: Per què?
0: Va, anem a un altre tema. Diu, la moda de les bragas de ganchillo. Una empresa polaca està venent a través d'internet llançaria sexy feta en ganchillo, amb el ganchet de tota la vida, que dona feina, en aquest cas, a 300 àvies.
1: A 300 àvies.
0: A 300 àvies.
1: Que es dedica a fer llançaria...
0: Sí, calcetes, cosetes així, però totes fetes en ganchet.
1: Jo crec que això, ja ho hem comentat abans, ha d'encetar. Això ha de ser molt incòmode.
0: Sí, això ha de ser incomodíssim.
1: Incomodíssim.
0: Bé, ara sí, anem pel tema que ahir comentàvem i anem fins a Platja d'Aro, en aquest cas, per parlar de Tita Cervera. La notícia és que un escolta de Tita Cervera va impedir un robatori en un outlet mentre la baronesa estava al provador. Primera pregunta. Què feia baronesa Tita Cervera dins un provador d'un outlet? Amb no té diners, aquesta
1: amb els diners que té.
0: Què amb feia? Els diners que sí. Té, què fa anar amb un outlet?
1: És que com més diners tens, més vols estalviar.
0: Ja, es veu que la història és que aquest escolta privat, que dona servei a la baronesa Thyssen, va aconseguir evitar un atracament a una botiga de roba mentre protegia, en aquest cas, a la Tita Cervera, que estava dins el provador. Els fets van passar fa uns dies amb una botiga de Platja d'Aro.
1: Què feia Tita Cervera a Platja d'Aro? És l'altra pregunta que a mi...
0: Bé, té una casa al costat.
1: Ah, no ho sabia.
0: Sí. Anem a trucar-hi, si et sembla.
1: Sí. A l'outlet, eh?
0: Sí. De fet, recordem que té aquesta mansió a Sant Feliu de Guíxols, la baronesa.
1: Com segueixes la premsa del cor?
0: Home, però si això...
1: Tothom ho sap?
0: A l'està passando, ho diuen cada dia.
1: Pues estáis passando.
0: No està passando, és. Anem a veure si ens poden dir, ens poden confirmar aquest tema, va.
1: Serà difícil, perquè la baronesa té molta influència i...
0: Ja, la botiga seu Ivan Outlet. És a la casa del Marc Franc.
1: Sí que tens informació.
0: Home. Aviam si ens agafen la línia telefònica.
1: No he anat mai jo a un outlet.
0: Recordem, si alguna persona no sap què és un outlet, és una botiga on venen roba d'altres temporades, sí. I el preu pot ser bastant econòmic. Exemple, la Roca Village.
1: Sí.
0: Que hi ha descomptes fins al 70% moltes vegades a roba.
1: I hi ha també roba d'aquesta costa com tarada?
0: Saps això no ho sé.
1: O roba de segona mà?
0: En teoria no, això...
1: És una mica la fira de Tordera, eh?
0: Tornem a trucar, aviam, perquè ens diuen que surt un fax.
1: Ui, què té fax a l'outlet?
0: Bueno, clar, és una botiga.
1: Sí, sí.
0: Per les comandes i tot plegat. Deixa'm tancar un tema que comentem aquesta mateixa setmana. La discoteca que va organitzar el sorteig d'una operació d'augment de pits finalment ha suspès la festa. Tu recordaràs que aquesta setmana en fèiem referència. Fins i tot parlàvem amb el responsable de comunicació de Patxa València. Ell ens assegurava que sí que la farien, però finalment les pressions han pogut, eh?
1: I això que deien que no ho traurien.
0: Això que la discoteca Patxa València ha suspès la festa Pretty Woman, homenatge a la dona, prevista pel dia 5 de desembre, que s'havia organitzat amb un sorteig d'una operació d'augment de pits valorades en 4.500 euros.
1: Diguem que ja han fet la publicitat i ja està, no?
0: Sí, es veu que, bueno, que aquesta negativa ara de fer la festa és per posar fi a la polèmica suscitada, volíem dir, al voltant de la rifa, que havia originat queixes, fins i tot institucionals, per considerar-la una iniciativa frívola i sexista.
1: De fet, ahir vam tenir l'ocasió de parlar amb un dels responsables d'aquesta discoteca de Patxà, en exclusiva, eh?
0: Doncs sí. Finalment no hi haurà i es canviarà. Atenció, han canviat.
1: El regal.
0: L'operació d'augment de pits s'ha canviat, en aquest cas, per una tallada de cabells.
1: També és estètica, no? Però...
0: Home, però a veure...
1: Diferent, diferent. I

0: més barat, no?
1: Sí, sí, sí, més barat. Els no. hi sortirà per 20 euros,
0: sí,
1: tu.
0: Sí, sí.
1: Va, anem a d'altres temes, et sembla? I anem fins al Periódico de Catalunya. Havia un article molt interessant en aquest diari que diu La casa del robot. Això que hi ha una empresa catalana que ha obert a Barcelona la primera botiga de l'estat espanyol dedicada a la robòtica.
0: Això està bé.
1: Fins aquí, bé, normal, però el que ens ha creat l'atenció d'aquesta notícia és que un dinosaure és l'estrella del moment.
0: Un dinosaure que es mou, entenem, un robot.
1: Sí, sí. Jo he vist les imatges a través d'internet. Entra't a la pàgina web d'aquesta botiga, que a més, si voleu entrar-hi, és ro-botica.com, ro, de ro, guió,
0: guió, baix,
1: guió al mig,
0: al mig. Mig.
1: Botiga, punt, botica, volíem dir, punt com, i trobareu les imatges d'aquest dinosaure. Anem a trucar-hi, si et sembla, aviam si ens poden donar algun detall més.
0: Tu recordes el Museu de la Ciència abans? Que hi havia uns dinosaures mecànics
1: sí,
0: que es movien?
1: Sí, sí, fa 40 anys quan hi vam anar nosaltres, no?
0: Sí, és l'última vegada que vaig anar, imagina't.
2: Robòtica, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Sí.
1: Mira, te llamo porque os he visto en el periódico hoy.
2: Sí.
1: Que habéis salido.
2: Yes.
1: Sí, qué bonito, ¿no?
2: Sí,
1: qué bonito.
2: Hemos abierto la tienda.
1: Habéis abierto la tienda,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí, así es.
1: Sí, una pregunta.
2: Sí, dígame.
1: Yo te llevo por el tema del dinosaurio.
2: Ajá.
1: ¿Esto qué vale?
2: Este tiene un precio de 379.
1: ¿Solo?
2: Es lo que cuesta.
1: Vale, ¿y qué características tiene?
2: Bueno, a ver, nosotros somos una tienda que somos robótica.com.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Y en internet usted puede ver todas las características uh-huh. del vídeo, toda la información que usted necesita. Que ahora, que usted quiere conocerlo en vivo y en persona y
1: sí.
2: verlo actuar, puede acercarse aquí a la tienda, que estamos en calle Segovina 22.
1: Vale, ¿y esto, sí. cómo va el dinosaurio?
2: Es un robot que tiene una
1: Te
2: pila.
1: Explico.
2: Sí.
1: ¿Esto es ideal para los niños ahora que viene Navidad?
2: A ver, para un niño chiquito, a ver, no sé, ¿qué edad tienen los niños?
1: 8 años.
2: Imagino que sí. Es,
1: sí.
2: Es un robot muy entrañable, ¿vale? Entonces, como es un robot, pues obviamente no requiere tanto de... Bueno, no es como los temas que hay que programar y demás, pero sí hay que descargarse
0: información pilas,
2: para que vaya evolucionando y vaya creciendo el robot.
1: ¿Esto va con pilas?
2: Esto va con una batería, y obviamente va creciendo paulatinamente. Y toda la información la tiene aquí en la página web, para que usted lo vea. Y bueno, vea los vídeos y ya si usted lo quiere conocer en persona, pues se puede acercar
1: ¿Y hay,
2: aquí.
1: ¿Hay algún robot que hable?
2: Tenemos el Wall-E, ¿eh?
1: ¿El Wall-E?
2: El Wall-E, Wall-E lo tenemos también.
1: ¿Y eso serviría para, por ejemplo, no sé, qué puede decir el Wall-E?
2: El Wall-E, a ver, hay uno que es más pequeño, que nada más, bueno, pues actúa con lo que uno le marca.
1: ¿Sí?
2: Gira, camina y ya está.
1: Pero habla.
2: Habla.
1: ¿Y qué vale el Wall-E?
2: El Wall-E también. Este de abajo se lo digo.
1: Aquest l'agafarem per aquí.
0: Ay, a mí me agrada que...
2: Vamos a ver, se lo digo. ¿Cuánto le cuesta?
0: ¿No tiene Mazinger Z?
1: ¿Cuánto?
2: Son dos modelos. Hay uno que es el que es programable,
1: ¿sí?
2: que tiene un mando a distancia, y usted con el mando a distancia le va haciendo pues los movimientos que usted quiera, que este estaría bastante bien.
0: Y porque gracia.
2: Uno se entretiene, que gire, que camine, que se eche para atrás, lo que sea. Este costaría 99 euros.
1: Ah, mira.
0: Cara,
2: y el otro, que es más sencillito,
1: sí.
2: Que es más chiquito, costaría 69.
1: 69. Y habla, sobre todo.
2: Sí, el que habla también. Los dos hablan, pero el que está más completito sería el de 99 euros.
1: Perfecto. Yo lo puedo programar para que diga lo que quiera.
2: Programarlo para que hable, así que, bueno, pues, programar más que nada son movimientos, ¿eh?
1: Ah. Vale, o sea, como locutor de radio, no.
2: No vas a...
0: No puedo sustituir.
2: No.
1: Yo lo quería como locutor de radio.
2: No, esto sí que no.
1: Esto no.
2: Es simplemente lo que marca aquí en la caja es simplemente que ya trae en su programa él, que habla, que dice Wall-E.
1: Solo Wall-E.
2: Bueno,
1: lo podemos meter en una emisora de radio todo el día que diga Wall-E. Bueno, gracias y llévame a pasar por la tienda.
2: Vale.
1: Venga, buenos días.
2: Venga, hasta luego.
0: Yo voy al Mazinger
1: Z. Era ideal, això.
0: Per substituir-me.
1: Home, poses aquí el Wall-E, 99 euros. Baratíssim, això.
0: Això sí, més que un sou.
1: Poses aquí 4 Wall-E's, ja tens la programació feta.
0: Ja tinc totes les tertúlies, no?
1: Tens tota... T'imagines? Avui ens acompanya Wally 1, Wally 2, Wally 3 i Wally 4 a la tertúlia.
0: Wally tot el dia.
1: Seria ideal, això. Va, escolta una cosa. Recordem el tema... És que, clar, jo m'he quedat amb el tema que fa dos dies, que anem al darrere,
0: Jo estic una mica perdut,
1: Aquest, el tema de la Tita Cervera. Tita Cervera.
0: L'outlet.
1: Ens posem aquí, al dia, una escolta de Tita Cervera que ha impedit, ha impedit un robatori en un outlet de Platja d'Aro mentre la baronesa estava al provador. Aquest telèfon que tenim, bé, d'aquest outlet no ens l'agafen, però hem trobat el telèfon d'un altre outlet de Platja d'Aro.
0: Ah, que potser també hi ha anat.
1: Anem a trucar-hi.
0: Truquem a l'altre outlet de Platja d'Aro.
1: Clar, nosaltres ens és igual el tema del robatori. Volem saber, Tita Cervera, com és que va als outlets
0: de Platja d'Aro.
3: Zeppelin, digui.
1: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, he trucat a Zeppelin.
3: Sí, de Segaró.
1: De Segaró, És un outlet.
3: Sí.
1: Mira, sóc periodista. Puc fer una pregunta?
3: Digues.
1: Mira, jo volia saber si algun dia ha vingut la Tita Cervera aquí a comprar.
3: És que jo sóc nova.
1: Ets nova. Tu no l'has vist mai.
3: Jo l'he vist a Platja d'Aro.
1: Sí, però dic comprant el teu outlet.
3: No.
1: No, mai.
3: No, perquè porto una setmana.
1: Portes una setmana.
3: Sí.
1: I no tens cap company de feina que li puguis preguntar?
3: És que estic sola.
1: Estàs sola,
3: Sí.
1: I tu sabies que la Tita Cervera hi va?
3: Home, va a Platja d'Aro, perquè té un apartament...
1: I t'has enterat que hi va a vegades a l'outlet de l'Ivan?
3: No ho sé, jo sé que va molt al Baviera.
1: Clar, no t'has enterat què va passar, no, l'altre dia?
0: Al Baviera?
1: Al Baviera, què és el Baviera?
3: És un bar.
1: És un bar.
3: De
1: sàndwich.
3: Sí, bueno, és molt conegut a Platja d'Aro.
1: De sandwichos?
3: Sí.
0: Va. Andreu Núñez, sandwichos.
3: Va molt allà, i bueno, jo ja fa temps...
1: Bueno, és que es veu, t'explico. L'altre dia, ara et deus estranyar tu perquè et truco, Això que l'altre dia una escolta de la Tita Cervera, mentre la Tita Cervera, la baronessa, estava dins del provador del Ivan Outlet de Platja d'Aro...
3: Sí.
1: Van entrar a robar i l'escolta aquest va impedir que hi hagués el robatori.
3: Sí.
1: I ens va sobtar la notícia que la baronesa anés a l'aula a comprar.
3: Ja, clar.
1: Home, sobtó una mica, sí o no?
3: Sí, la veritat.
1: Amb els diners que té?
3: Ja, però mira, tot pot ser.
1: Tot pot ser. M'has dit Baviera,
3: Sí, sí.
1: Que és un bar Baviera.
0: Els sandwiches.
3: El bar Baviera.
1: On és? Al carrer quin és?
3: Al costat de l'Angelo Luccini, que jo treballava allà.
1: Ah,
3: sí. En una bisuteria. I allà sí que m'ha vingut la Carmina Ordóñez, abans.
1: Que és una cerveseria, pizzeria...
3: Cerveseria. Sí, és molt coneguda, molt típica de Platja d'Aro, molta gent.
1: Val, perfecte, gràcies.
3: Vinga,
1: adéu. Anem a trucar ràpidament al Baviera.
0: També és greu que la Tita Cervera vagi molt a menjar sandwichos,
1: Sandwichos.
0: També és greu, això,
1: Sandwichos. Sandwichos.
0: Passolatge con galletes.
1: Sí, sí, sí.
0: Com deia el Nuñito a la calçada.
1: Que gran.
0: Que gran. S'hauria de recuperar.
1: Tinc un minut,
0: Un minut. De fet, no, tens ni un minut.
1: De fet, he de marxar, jo, que tinc feina.
0: Tens feina, sí. Anem a tocar al Baviera, a veure si posis la Tita Cervera allà menjant un sandwich.
1: T'imagines? Una Coca-Cola.
0: Un sandwich.
1: Sandwichos.
0: Un vaso leche con galleta.
1: Al final, veus, trobarem,
0: Bé, si ens l'agafen.
1: Sí, clar, perquè... Què passa amb Platja d'Aro que no agafen els telèfons?
0: No ho sé.
1: Per què? Per què?
0: Però això s'ha de seguir investigant,
1: No sí, això ho deixem i, si no ho tenim, dilluns seguim,
0: Dilluns truquem al Baviera, és a dir, volem parlar amb algú que hagi vist a Tita Cervera.
1: Bé, escolta, marxo perquè no tenim més temps, el temps s'esgota, torna dilluns, que passa bon cap de setmana i que vagi molt bé, però abans deixa'm comentar-te una cosa, una notícia que també ens ha sobtat. Et dono el titular,
0: Sí.
1: Un estudiant d'òpera truca per comprar entrades i aconsegueix el paper del tenor.
0: Què dius ara?
1: Què et sembla, això?
0: I què va trucar?
1: Va trucar per demanar entrades pel vespre.
0: Sí.
1: Vale, total, que no sé, es va enrotllar amb el telefonista i li va dir que ell també cantava òpera.
0: Què dius?
1: I el telefonista va dir, escolta, que s'ha posat malalt el tenor per aquesta nit. Vols venir i fas la prova ara mateix? Total, ell treballa en un banc, se'n va anar del banc, van a fer la prova, el van agafar i al vespre ja estava fent de tenor. Total, que l'ha contractat i tot, ja.
0: Sí?
1: S'ha passat a Londres,
0: Jo vaig a trucar a Catalunya Ràdio, Cadena C,
1: sí.
0: RAC1...
1: No, truca a la COPE, va. Truca a la COPE,
0: també.
1: Truca a la COPE, truca a la COPE.
0: Ara mateix truco.
1: Apa, fins dilluns.
0: Bon cap de setmana.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
6: Està. Què li queria? gràcies.
1: De Ràdio Badalona, la Mas Mona.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: He llamat a la tele xorro.
8: Sí, però no.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
9: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
4: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
3: Manténgase a l'espera,
10: gràcies. Sí, sí, aquí estoy.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
11: Bueno,

0: víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Fa molta pudor.
3: Que bona, l'olor laca.
2: Fa molta pudor aquesta laca.
3: Laca Deli, eh?
2: Laca Deli.
3: Sí, l'hem comprat al Mercadona i també en venen a la drogueria... Fantàstica la drogueria Neus del carrer Arnús.
2: Sí.
3: On hi ha una caixera que és simpatiquíssima.
2: Sí, no sé què.
3: Que gairebé t'escup. Quan vas a comprar, t'escup.
2: No hi he anat mai a comprar. A la
3: drogueria Neus, famosíssima a Badalona.
2: Sí, no hi he anat mai a comprar.
3: Que
2: escolta,
3: sí.
2: Però suposo que hauràs comprat la cara d'aquesta que no fa mal.
3: Has d'anar per aigües gairebé. Quan vas a comprar a la drogueria Neus, has d'anar per aigües.
2: Sí, pobra Neus, esperem que no ens escolti.
3: Esperem.
2: Esperem.
3: Bé, escolta una cosa, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé.
3: Bé, sí.
2: Aquí, fent coses.
3: Fent coses, no?
2: D'aquí cap allà, d'allà cap aquí.
3: Molt bé. Vas anar a la inauguració als cinemes, no?
2: Ah, sí.
3: I què?
2: Amb tota la jet set de Badalona.
3: Sí, què? Com va anar?
2: Bé.
3: M'han dit que feia una mica de fred a les sales.
2: Bé, jo això no hi estic d'acord, eh? Però
3: jo
2: és
3: sí.
2: Cert que molta gent no va comentar.
3: Sí,
2: fet,
3: sí,
2: tu també va ser-hi.
3: Uns encostipats, eh?
2: Tu també vas ser-hi, de fet.
3: Sí, sí, uns encostipats que déu-n'hi-do.
2: Va agradar la pel·lícula?
3: Em va encantar, gens bon.
2: Sí.
3: Recomanable.
2: Sí.
3: Recomanable. Escolta, vull començar, si et sembla, parlant de dues notícies que estan relacionades. Ara ho comentem. Una ens portarà fins a Pamplona i l'altra ens portarà fins a Benidorm. Comencem amb la primera que publica el diari 20 Minutos. Diu que l'Ajuntament de Pamplona penjarà al carrer el preu del mobiliari urbà.
2: Ah.
3: Per exemple, en els bancs hi ha una etiqueta que posarà 200.000 euros.
2: Sí.
3: Els arbres, 40.000 euros. Diu que això ho fan per preveure i per prevenir, en aquest cas, el vandalisme. Diu que el consistori de Pamplona paga 1,5 milions d'euros cada any.
2: Doncs és una bona idea, eh?
3: Què et sembla?
2: Una bona mesura.
3: Diu que, per exemple, els 200.000 euros que diem són del que costa Pamplona reposar cada any els bancs que han estat malmesos. Els arbres, 40.000. Les papereres, 10.500 euros. Què et sembla, tot plegat?
2: A Badalona tenim un problema amb els contenidors, que els cremen.
3: Sí, els cremen.
2: Dia sí, dia també.
3: Dia sí, dia també. Sí, sí, sí.
2: Per tant, estaria bé posar un cartell d'aquests.
3: Escolta, anem a trucar a l'Ajuntament de Pamplona. Aviam que ens diguin... Jo vull saber el preu. Sí, clar, això és en conjunt. El preu d'una paperera, què val una paperera?
2: Ah, doncs preguntem-ho.
3: Anem a trucar-hi.
2: Una paperera municipal.
3: Una paperera municipal de l'Ajuntament de Pamplona. Això que és diferent perquè surt... Veiem aquí la fotografia del 20 Minutos i surt...
4: Ha llamado al Ayuntamiento de Pamplona.
3: Sí, la paperera amb l'escut.
4: Están ocupadas. En un momento le atenderemos. No se retire.
2: Que sea corto, que estamos en directo.
3: Aviam si des d'urbanisme o des de premsa ens poden dir el que val.
2: Això ho fan amb els edificis, també?
3: No, de moment...
2: Només mobiliari.
3: A Pamplona ho fan amb mobiliari urbà, el que és públic. O sigui... enllumenat, per exemple, els jocs infantils. Ui, que llarg, no?
4: Ayuntamiento de Pamplona, dígame.
3: Buenos días.
4: Buenos días.
3: Mira, te llamo para hacerte una pregunta, a ver si es posible.
4: Dime.
3: Quería saber qué vale una papelera.
4: ¿Qué vale una papelera?
3: Sí, una papelera de aquí de Pamplona.
4: Hombre, pues no te podría decir yo ahora mismo el precio que tiene.
3: ¿Y eso urbanismo me puede comentar el precio?
4: ¿Pero para qué querías eso?
3: Bueno, es para el tema este que ahora se pondrá el precio del mobiliario urbano aquí en Pamplona.
4: Sí, sí.
3: Y quería saber qué vale exactamente una papelera.
4: O sea, el precio que le han puesto a la papelera, ¿vale? Un momentito.
3: Sí. Bueno, no m'ha entès.
2: Quina és la diferència?
3: Clar, el preu que posen les etiquetes és el que li costa a l'Ajuntament reposar el conjunt de papereres que durant tot un any doncs es cremen o es pinten, o etcètera, etcètera.
2: Mm.
3: El que jo vull saber és què val una papelera. Una paperera. Què paga l'Ajuntament per una paperera?
2: Mm.
3: No us heu preguntat mai què val una paperera?
2: La veritat és que no.
3: Tu que la nit quan vas a dormir no et preguntes què val una paperera?
2: Tinc dubtes més profuns, diguem-ne.
3: Què val un banc de la Rambla de l'any 1878?
2: Que no és d'aquest any.
3: Això publicava el diari Avui,
2: no,
3: l'altre dia.
2: No, era una petita errada que hi havia.
3: Que van posar els bancs l'any 1878.
2: És impossible que la fusta aguanti durant 200 anys.
3: I més a la Rambla, que no hi ha humitat.
2: Exacte.
3: No hi ha humitat. Bé, escolta, i de seguida marxarem fins a Benidorm. Hi ha una notícia que està relacionada. Això que Benidorm multarà a partir d'ara per trepitjar de nit la platja.
2: De nit?
3: De nit. És fort, eh?
2: Pues sí.
3: L'equip de govern del Partit Popular ha elaborat una ordenança d'aquest zona, de la platja, que prohibeix entre les 12 i les 7 del matí trepitjar la platja. Això ho publica avui El Público, Diu que la persona que l'enxampin trepitjant la platja, multa de 750 euros.
2: És reial?
3: Això, que aquesta nova ordenança també regula, atenció, qüestions com la construcció dels castells de sorra.
2: Ah, també, no es poden fer. A la nit no es poden fer.
3: De dia també ha de ser especial. No pots agafar la sorra que tu vulguis.
2: Ha de ser d'una arquitectura en concret, no?
3: I els materials a utilitzar, també. Sí, materials a utilitzar per fer castells de sorra a la platja de Benidorm.
2: Però quin material ha de ser, la sorra?
3: Segons El Público, aquesta nova ordenança també regula les, atenció, posa així, evacuacions fisiològiques en el mar o en la playa. Això serà sancionat amb 150 euros.
2: Però tu saps igual que això, que quan un fa pipí no es pot saber.
4: Clar. No me cuelgues un momentito, ¿eh?
3: Sí, estoy aquí.
2: Ho nota la persona que està al costat, que nota un corrent d'aire...
3: Clar, com controlaran a Benidorm si alguna persona fa pipí a l'aigua?
2: Clar, a la platja no es tanyeix, perquè és tan gran que no es tanyeix.
3: Què tanyeix? Això era un cuento chino de... Ni la piscina tampoc, eh?
2: No, però la piscina, si fas pipí, es veu una miqueta.
3: No es veu gaire. Si la piscina és gran, no es veu.
2: Però ja veus que tu ho has comprovat, Ja veus que tu ho has fet moltes vegades.
3: A la piscina municipal?
2: Sí.
3: Aquesta que hi ha aquí al costat de l'estació de tren? Sí. Quanta gent deu pixar al dia?
2: No sé. Diuen que es manté calenta per això, diuen?
3: La piscina aquesta?
2: Sí, que s'estalvien la refrigeració.
3: Va, però que si algú ens està escoltant...
2: Es pensarà que és veritat.
3: I van a aquesta piscina, es pensarà que és veritat i... És broma. Què, ens contesten o no? Perquè si no anem a Benidorm aquí, sí. Anem per l'altra línia a Benidorm, que no tenim aquí tot el matí,
2: I si responen les dues a la vegada, què faràs?
3: Doncs farem un encreuament, i ja està. Un partilany.
2: Doncs vinga, truquem a Benidorm a l'hora que tenim a l'Ajuntament de Pamplona esperant. Està lluny, Benidorm?
3: Sí. Que maco que és Benidorm.
2: Preciós.
3: Aquella platja.
2: Aquells edificis petits, baixos...
3: Preciós. Sembla un poble pescador de l'Empordà.
2: Una cosa maca.
3: Sembla un poble de pescadors a l'Empordà, Benidorm? No, no saps si és Cadaqués o Benidorm.
2: I la mitjana edat, què deu ser? 70, 80?
3: No, de 20 anys.
2: Ah, de 20 anys. Ajuntament de Benidorm.
3: Els guions sempre costa arrencar,
2: Encara hi ha gent que es banya, les platges de Benidorm,
3: Tenim línia 1, Pamplona, línia 2, Benidorm.
2: I cap de les dues ens fa cap servei.
3: És curiós.
4: Oye, perdona, ¿me dejas tu numerico de teléfono y te llamo ahora mismo?
3: Mira, 93395... Sí, te oigo.
4: ¿Me oyes?
3: Sí, te oigo.
4: Ah, perdona, si me dejas tu numerico de teléfono, es que estoy intentando localizar a otra persona y
3: mira,
4: no la localizo.
3: Mira, 93395...
4: ¿Sí?
3: 40...
4: ¿Sí?
3: 04.
4: Vale, ¿para qué tema era exactamente? Lo que quería saber es lo que marca esos carteles, ¿por algo en particular?
3: No, lo que vale una papelera.
4: Ya, pero ¿por algo en particular?
3: Bueno, es para una noticia de Radio Badalona.
4: Vale, muy bien, muchas gracias.
3: Vale, gracias.
4: Venga, hasta luego.
3: Bé.
2: Jo pensava que li importa a Badalona.
3: Sí, aviam si ens truca l'Ajuntament de Pamplona. Tenim una targetita por ahí. Sí. Anem a Benidorm, a veure.
2: Esperem que ens truquin des de Pamplona.
3: Oh, bé, el telèfon. A veure, qui s'ha dedicat a enrotllar el cable aquest cap de setmana del telèfon?
2: No ho sé.
3: Hi ha gent que té poca feina,
2: sí.
3: Buenos días, ¿qué tal, cómo vamos?
4: Bien, dígame.
3: Mira, te llamo porque quería hablar con la persona responsable del tema de la ordenanza de playas.
4: ¿Ordenanza de playas?
3: Sí.
4: Un momentito.
3: De acuerdo.
4: ¿De dónde llama usted?
3: Llamo de Barcelona.
4: Ajá. Que no me parecía la voz de aquí.
3: No, soy catalán.
4: Un momentito.
2: Se te nota en el acento, se te nota. Se te nota un poco en
3: però
2: el acento.
3: Però jo també parlo en valencià. Bé, valencià, català, el que sigui.
2: Sí, però igualment no noten.
3: No ens hi posem. No ens hi posem si parlen valencià o català. Escolta, so directe de Ràdio Benidorm.
2: Sí, que ens ho passen via satèl·lit.
3: Via satèl·lit passen, en aquest cas, el so de la platja de Benidorm. Aquesta hora tranquil·la, eh? Hi ha tranquil·litat a la platja aquesta hora.
2: No se sent ningú?
3: No hi ha ningú.
2: Que estrany, no?
3: Sí, no hi ha ningú a la platja.
2: Tot l'any hi ha banyistes.
3: I mira quina bona mar fa. Ho sents? No, o sigui, gairebé sembla un llac.
2: És fantàstic.
3: No saps si és el llac de Banyoles o la platja de Benidorm.
2: Però escolta, a partir d'aquesta hora ja poden caminar, no? Sobre la sorra.
3: Mira, l'Antònia. Mira.
2: Un gos ara mateix passa.
3: Sí.
2: Gràcies a Ràdio Benidorm per aquest
3: sol directe. Els companys, que han enviat una unitat mòbil allà, hi ha una persona només...
2: Sí.
3: Que està allà agafant el so de ràdio... Bueno, de la platja Benidorm.
2: Per nosaltres,
3: Bé, què, ens contesta o no contesta?
2: Què passa, Benidorm, que no treballen aquesta
3: hora? Bé, fem una cosa, ho deixem en espera, anem a d'altres temes al dia, et sembla? Anem a d'altres temes al dia, i atenció, parlant del diari Què, que ja fa 2 mesos que està parlant de Nadal. Sí, digue-me.
1: Un momento, a ver si le puedo...
2: Un momento, a ver si le puedo, què vol dir, això?
3: Hola?
1: Un momento, por favor,
3: sí,
1: ¿eh?
3: Sí, sí, estoy aquí, no me he ido.
2: ¿Qué atención es esta? Un momento, a ver si le puedo.
3: Potser estan, no sé...
2: Estan molt enfeinats, no?
3: Sí. Sí.
2: Què fa, què fa?
3: A veure, ens han posat una música. Què és aquesta música? Hola. Dígame, dígame.
5: Buenos días.
3: Hola, buenos días.
5: Dígame.
3: Mira, te llamo desde Barcelona.
5: Sí.
3: Te llamo desde Radio Badalona.
5: Uy, qué voz más bonita. Tienes voz de hombre de radio, es verdad.
3: Hombre, claro, si te llamo de la radio, me dedico a esto.
2: Es picha sola.
3: Sí. ¿Cómo te llamas?
5: Yo soy Vicky.
3: Vicky. Mira,
5: ¿cómo
3: yo...
5: te llamas tú?
3: Carles.
5: Uy, muy bien.
3: Sí, ¿qué parles valencià?
5: No, prefiero que me hables en castellano.
3: Ningún problema.
5: Perfecto.
3: Una cosa, hoy el diario Público publica una noticia que comenta que Benidorm multará por pisar la playa de noche.
5: Uh-huh.
3: ¿Eso es correcto?
5: No es exactamente así.
3: Bueno, mira, te explico. Que, la noticia, no, bueno, la entiendo y tal.
5: Escúchame. Sí, sí, tienes que dirigirte al departamento de prensa del Ayuntamiento de Benidorm.
3: Vale, pero tú solo quería una cosa, un detalle. El tema de la construcción de castillos de arena, ¿eso también está regulado a partir de ahora?
5: Eso también está regulado, pero insisto, tienes que hablar al tienes que llamar al departamento de prensa del Ayuntamiento.
3: Vale. Pues... Pero solo te puedo hacer una pregunta, si es posible.
5: Yo no voy a... Quiero decir...
3: Bueno, es una pregunta... Tengo... Ya verás la pregunta que te voy a hacer. ¿Eso quiere decir que los niños no podrán hacer castillos de arena en la playa de Benidorm?
5: Tienes que llamar al departamento de prensa.
3: Vale. Dame el... ¿Me puedes pasar
5: tienes que
3: con...?
5: Llamar a la centralita 585-5500,
3: sí.
5: Que te pasen con prensa.
3: ¿Prensa?
5: Sí.
3: ¿Prensa?
5: Prensa.
3: Vale,
5: el ayuntamiento tiene un departamento que se llama prensa.
3: Prensa.
5: Por lo tanto, toda la prensa exterior... Lo primero
2: digue
5: que tiene que hacer
2: cop.
5: Es dirigirse a ese departamento.
3: Vale, pues llama a prensa.
5: Y ese departamento ya canaliza.
3: De acuerdo. Pues llama a prensa. Gracias.
5: Muy bien, venga,
3: Vicky, gracias. Llama a prensa. Gracias, gracias.
2: A prensa, prensa.
3: Prensa.
2: A prensa.
3: Anem ràpids, a trucar a prensa, va.
6: Ayuntamiento, buenos días.
3: Buenos días, con prensa. Prensa.
6: A ver, un momentito.
3: Sí, señor. Prensa. Prensa.
2: Complicat, això, eh?
3: Sí.
2: La Vicky aquesta semblava molt simpàtica fins que ho ha deixat de ser,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí. Vicky es deia, no?
2: Vicky.
3: Vicky d'on? De quin departament era?
2: No ho sabem. Normativa de sorra, no?
3: Escolta, si no, anirem a un altre tema, eh?
2: Sí, perquè
3: però no podem estar aquí venir tot el matí perdent el temps.
2: Està costant aquí una cosa...
3: Recordeu que estem pendents que ens truquin des de Pamplona per saber què val una paperera, eh?
2: Sí.
3: Esperem... Si és possible, abans d'acabar aquest espai, que ens ho digui.
2: De moment no hi ha respostes per res, eh?
3: Va, anem a altres temes al dia.
2: Deixem Benidorm.
3: Sí, deixem Benidorm a la línia 1, et sembla?
2: Mm.
3: I parlant del diari Què, que avui torna a parlar de Nadal, m'he quedat astorat amb dues notícies que publica aquest diari. Us dic els dos titulars. Una, pots fer un menú nadalenc per només 12 euros.
2: Mm.
3: Fins aquí dius, val, bé. Y la otra diu, garbanzos y alubias, productos estrella de las cestas de Navidad.
7: Belén, Belén, Belén, no vamos a Belén, porque ya noche buena.
3: A ver, ya crisis.
2: Pero no sabemos. Pero no tanta.
3: Pero a ver, señores al qué. Señores al qué. A ver.
2: No tanta.
3: Diu, los delicatessen estarán menos presentes en los lotes de este año.
6: En este momento de prensa, ¿le doy el directo?
3: Sí, dígame el directo.
6: Somos usted, nota 96...
3: 96...
6: 681...
3: Sí, ¿cómo se llama la persona?
6: Pues la persona que le he dado el directo se llama Pedro.
3: Pedro
6: sí.
3: De prensa.
6: Sí,
3: prensa,
6: señor.
3: ¿Eh?
6: Sí, sí.
3: De acuerdo, gracias.
6: Es que yo creo que han ido a algún sitio, porque lo he visto... Que llevaban la cámara y todo eso,
3: vale.
6: Y han salido, algunas zonas han salido.
3: Vale, perfecto, a lo mejor están en la playa.
6: Es posible.
3: Gracias, buenos días.
6: Adiós, buenos días.
3: Bé, escolta, ja trucarem al Pedro de la premsa Benidorm.
2: Sí.
3: Jo et deia, segons aquesta notícia, diu que els delicatessen seran menys present als lots de Nadal davant de la pujada generalitzada dels aliments i amb objectiu de mantenir preus en plena crisi econòmica. Això segons el què, eh?
2: Mm.
3: Segons aquesta notícia, per aquesta campanya d'aquest any s'han buscat alternatives als productes típics del Nadal. Per exemple, diu que aquest any sobretot hi haurà pots de cigrons.
2: Pots?
3: De cigrons. De cigrons. De garbanzos. I què et sembla?
2: Que no cal tampoc ser tan cutre.
3: No?
2: Llenties, no?
3: Llenties i d'altres brutes aquests del llegum.
2: Faves.
3: Del llegum. Espera, que ens truquen des de Pamplona. Buenos días. Hola, buenos días. Hola.
8: Hola, buenos días.
3: Buenos días.
8: Oye, mira, te llamo del Ayuntamiento de Pamplona, del servicio 010. No sé si he hablado contigo antes.
3: Bueno, sí, te llamaba por el tema de la papelera.
8: Eso, sí, te comento, 60 euros.
3: 60 euros,
8: eso
3: vale.
8: Eso es.
3: 60 euros, una papelera.
8: Una papelera.
3: De acuerdo, gracias.
8: Vale, venga, nada.
3: 60 euros, vale.
2: Bé, ho hem aconseguit, 60 euros, déu-n'hi-do, no?
3: És molt car, eh? Ara ja comprem perquè moltes vegades no hi ha papereres a Badalona.
2: Home, sí que n'hi ha.
3: Però hi ha 4.
2: Bé, no ho sé.
3: En tot el carrer de Mar hi ha 4.
2: De papereres?
3: Sí. Bé, hi ha una més perquè gràcies a l'home que ven els cupons del carrer de Mar... Això és veritat. L'home que ven els cupons...
2: Porta la paperera inclosa.
3: L'home que porta la parada, la parada que munta allà al costat del carrer Pietat, el cupó mòbil,
2: sí.
3: Va trucar, quan hi havia Mai Terqué, aquí a la ràdio, per demanar una paperera,
2: sí.
3: I al cap de 2 dies la van posar. Això és veritat,
2: aquesta,
3: eh?
2: És la cinquena paperera del carrer
3: sí,
2: de Mar.
3: Sí, del carrer de Mar. Va, anem al tema aquest del menú de Navidad, que avui ens estem perdent per tot arreu, eh?
2: Sí. En deies que hi ha llegums, cigrons.
3: Sí, cigrons, i tot plegat. Bé, però anem per la notícia del menú.
2: Sí.
3: Diu que es pot fer un menú de Nadal per només 12 euros.
2: Sí.
3: Diu que si segueixes els consells al què, només tardaràs 45 minuts a preparar 3 suculents plats.
2: Mm.
3: Llavors et posa els 3 plats.
2: Sí.
3: Per exemple, de primer, purlardà riguera.
2: Com?
3: Què és això? És amb petxugues, en aquest cas, d'au, de pollastre, pot ser aquest plat.
2: Pollarda, eh?
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Gallo con langostinos, de segon. I de tercer, migas...
2: Migas.
3: ...con chocolate.
2: Això al Nadal, eh? Migas con chocolate. Fantàstic.
3: A veure, què és això? Això és el què?
2: Fantàstic.
3: A l'apartat de Països Catalans, diu fre a la bossa de plàstic. És un tema que ja hem tractat diverses vegades en aquest espai, però sóc que ara sí... El govern català ja ha enllestit una mesura parlamentària per començar a reduir el proper any el nombre de bosses de plàstic d'un sol ús.
2: Hmm.
3: Això que vas al Mercadona, al dia, al Carrefour, i et donen bosses de plàstic, això...
2: S'ha acabat.
3: S'ha acabat. S'ha acabat.
2: Perquè és car i perquè afecta el medi ambient.
3: Això que el govern es dotarà properament, dèiem, d'un nou instrument per reduir el nombre de bosses de plàstic d'un sol ús si prospera una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que vol trencar amb la gratuïtat. Ja està, ja ens fan pagar...
2: Ja ens fan pagar els cèntims.
3: Sí, ja ens fan pagar. Això crec que hi ha algun supermercat que ara mateix es fan pagar ja 5 cèntims per cada bossa de plàstic que t'emportes.
2: Mm.
3: No sé quin és, crec que és el dia...
2: El dia, fan, també, sí.
3: El dia et fan pagar 5 cèntims per cada bossa que t'emportes. Això que el govern vol que cada vegada que anem al supermercat, a la botiga, on sigui, i ens donguin una bossa de plàstic, a pagar.
2: Haurem d'anar amb el cistell, com la gent que va a plaça, no?
3: Sí, sí, tot això es fa sobretot per solucionar l'impacte que aquest producte suposa per al medi ambient.
2: O fer bosses de fècula a la patata, pot ser una altra solució.
3: Sí, també seria bé. Mira, aquí surt la notícia. Diu, bon preu. Esclat, Orangutan, que és un supermercat també. Sí, això és típic de la costa.
2: Ah, no el coneixia.
3: Orangutan, jo. De poblacions costeres, eh? Diu que bonifiquen els clients que no fan servir la bossa de plàstic amb, atenció, 2 cèntims per cada 10 euros a comprar.
2: Atenció, eh?
3: Atenció, això.
2: Els diners que guanyem. Atenció al negoci que farà.
3: Atenció, 10 euros, eh? Quan pagues 10 euros, et donen 2 cèntims.
2: Un gran negoci, sí, senyor.
3: Anem a trucar, si et sembla, l'associació de bosses de plàstic.
2: Ah, hi ha una associació.
3: Hi ha l'Associació Espanyola de Fabricants de Bosses de Plàstic Industrials.
2: I deuen portar també les d'escombraries o no?
3: Sí, anem a fer-nos passar per un client que no estem d'acord amb això.
2: Perquè tu no estàs d'acord?
3: Home, estic d'acord en reduir-lo. Buenos días. He llamado a la entidad Asociación Española de Bolsas de Plástico.
9: Bueno, es que ha debido salir una noticia, ¿no?, de la Asociación de Fabricantes.
3: Sí, claro, por eso llamo.
9: Ya, es que no... Esto es ANAIP, que es la Asociación de Asociación Española de Empresarios del Plástico.
3: Ah, y pero no es como, lo mismo.
9: Pero, no, como
3: es que en Internet, pones Internet...
9: Sí.
10: ¿Y te da ese teléfono directamente?
9: No, sí, está bien. Lo que pasa es que los fabricantes de bolsas de plástico están asociados en Anaid.
10: Vale, ¿y tú tienes el teléfono de esta entidad?
9: No, es que como entidad no existe.
10: O sea, que como fabricantes no están directamente...
9: Exactamente, están aquí asociados. Entonces, bueno, pues ha habido reuniones de los fabricantes de bolsas de plástico, pero están asociados aquí en Anaid.
10: ¿Y quién lleva el tema de bolsas de plástico?
9: Sí, eso le puedo pasar con el director, que es Enrique Gallego. Lo que pasa es que en este momento no está.
10: No está.
9: Ahora mismo no. No creo que tarde mucho.
10: ¿Cuánto tiempo?
9: ¿Dónde me ha dicho que llama?
10: Te llamo de Radio Badalona, La Más Mona, aquí en Cataluña.
9: Radio Badalona.
2: La Más Mona.
9: Pues déjeme el teléfono.
10: Sí, mira, 93 395 40 04.
9: Es que ha debido haber ayer una rueda de prensa, ¿verdad?
10: Sí.
9: Sobre esto.
10: Sobre esto, que nos van a quitar aquí las bolsas de plástico.
9: Sí.
10: En Cataluña.
9: Sí. ¿Y qué? ¿Su nombre, por favor?
10: Carlas. Sí.
9: Pues yo, en el momento que venga Enrique Gallego, yo le llamo.
10: ¿Sabes si en 20 minutos puede estar aquí?
9: Pues no lo sé, porque ha salido una visita, no lo sé.
10: Vale, pues lo intentamos.
9: Yo en el momento que venga, le llamamos, ¿eh?
10: Perfecto.
9: Muchas gracias.
10: Gracias, buenos días.
2: Tu t'imagines una reunió d'empresaris de bosses de plàstic? Què deuen parlar?
10: Sí, és veritat, eh? Atenció, una reunió, eh? Tots plegats parlant de les bosses de plàstic.
2: El logotipo tiene que ser más grande.
10: Sí, aquí pon, no sé, Carrefour... Más grande.
2: Estas bolsas no se abren bien, ¿no?
10: Sí, escolta una cosa. Moltes vegades, quan vas als supermercats, per què les bosses de plàstic són de tan mala qualitat que posa res? Dos ampolles d'aigua i es trenquen?
2: I es trenquen.
10: Per què?
2: Per què?
10: Ja no fan bosses de plàstic com les abans.
2: I ens volen fer pagar a sobre.
10: Sí, a vegades s'ha posat dos juntes, eh? Les nanses es trenquen, sempre.
2: Ah, però això et costarà el doble, eh? Et costarà doble.
10: Sí. Això és un tema, eh? Podria ser un tema, tu, un debat aquí, a la ràdio, si les bosses de plàstic són de tan bona qualitat com les abans.
2: També és cert que hi ha gent que carrega massa les bosses de plàstic.
10: Sí,
2: hi ha gent que... Posa un pes innecessari, que després no pots pujar-ho a casa teva.
10: Sí. I també hi ha caixeres, en aquest cas, que per estalviar t'omplen la bossa, que quan surts al supermercat et cau. Mm. Això és típic, també, eh?
2: Un altre dubte que tinc jo al voltant de les bosses de plàstic. Quan et trobes un veí que ha vingut de la compra, l'has d'ajudar a pujar-les o ets maleducat si dius que ho pugi ell?
10: Sí, i l'altra cosa, eh? Quantes vegades ha passat fora d'un supermercat que des d'ampolles de cervesa, de bitxí català, de Coca-Cola, tot cau.
2: Tot cau.
10: I hi ha com una mena de taques, a la porta del supermercat.
2: Sí.
10: Unes taques que ja no marxen mai. No marxen mai.
2: Perquè és àcid.
10: Va, anem a d'altres temes al dia i aviam si abans d'acabar aquest espai podem parlar amb aquesta persona que no m'ha quedat clar, però bé, li direm Associació Espanyola de Fabricants de Bosses de Plàstic.
2: Ho rebategem així.
10: Va, doncs som-hi. Anem a d'altres temes al dia. Per cert, tenim un tema des de fa 3 dies ja, que tenim aquí la targeteta ja vermella. Avui està en vermella.
2: Sí? Quin tema, eh?
10: Sí, perquè si avui ja no descobrim el tema, tanquem el tema.
2: És el de Benidorm, eh?
10: Correcte. Ahir, després d'acabar aquest espai, ens va trucar la responsable de premsa i ens va comentar que avui al matí podríem parlar amb Vicky. Vicky, que és
2: Cristina
10: la tècnica...
2: Barcelona.
10: Sí, la tècnica de platges de l'Ajuntament de Benidorm. Mm. Anem a trucar... Ara no sé si recordo si era Vicky o Àngela. O sigui, una de les dues és la de premsa.
2: A mi em sona Vicky, eh?
10: Vicky, la de premsa.
2: Ara no ho sé, tampoc. Bé, recordem que era aquesta normativa que ha fet l'Ajuntament de Benidorm.
10: Bé, tenim el telèfon directe de premsa, o sigui que...
2: Una normativa que prohibia anar a la platja per la nit, oi?
10: I l'altra era... regulava qüestions com la construcció de castells de sorra.
2: Sí. Doncs truquem a veure si és possible...
10: No existeix.
2: No existeix el telèfon.
10: És el que ens va donar, 681-54 i dos números més.
2: No existeix aquest telèfon.
10: És el que ahir mateix ens va donar aquesta senyoreta.
2: Ens estan fent un boicot?
10: Sí. Truquem a l'Ajuntament directament de Benidorm i que ens diguin directament, en aquest cas, si podem parlar amb aquesta tècnica de platges. Aquest tema...
2: Costa, no?
10: Costa, mira que és fàcil, eh?
2: Truquem a Telefónica, a veure si es toca...
10: Sí, anirem més ràpids.
2: A veure si es toca el televisor.
10: Ai, sí. És el telèfon del televisor aquest, no?
2: Sí, i tant.
11: El de Telefónica.
10: El de Telefónica, sí. Ara connecto.
12: Telefónica, buenos días. ¿En qué puedo ayudar?
10: Buenos días. ¿Me puedes dar el teléfono del Ayuntamiento de Benidorm?
12: Benidorm, muy bien.
10: Qué maco. I ara...
2: El plasma, sobretot.
10: Sí. Per això truquem.
2: Que tindrem un regal aquest Nadal.
12: Benidorm és el 965-85-55-00.
10: De acord. Qui m'ha tocat el plasma?
12: Ara lo miramos.
2: Muy bien.
10: A ver, vamos.
12: Aún nos quedan dos por dar, hasta el viernes.
10: Ah, Dos. El viernes se acaba el tema.
11: El viernes ya se acaba el día 30.
10: ¿Y quedaréis a partir de Navidad?
11: Ah, no sé qué promoción vendrá.
10: Ya.
11: Hay veces que hay promociones y hay veces que no.
10: Ya. A mí me gustaban los peluches aquellos que regalabais.
2: El Pocoyo.
11: Pero eso era lo de Páginas Amarillas.
10: Ah,
11: no
10: era
11: esos son los del 88.
10: El Trancas y Barrancas, ¿no eran?
11: No. Trancas y Barrancas es Hormiguero.
10: Ah, es verdad. Que yo, ¿sabes qué me pasa? ¿Sabes qué me pasa? Que no sé quién es el Tranca y quién es el Barranca. ¿No te pasa a ti?
11: Cuando hablan.
10: Sí.
11: Cuando hablan se sabe perfectamente.
10: Sí, pero si tú no ves la televisión y lo escuchas, que estás haciendo, no sé, fregando los platos, no sabes quién es Trancas y quién es Barrancas.
11: Sí, que es verdad.
10: El Trancas creo que es el que tiene dos dientes.
2: Es un Dabatraket.
11: No lo sé.
10: Bueno, ¿me ha tocado el plasma?
11: No.
10: Lo siento. Ya, el otro día hablaba con una compañera tuya que llamó cada día para pedir teléfonos y me comentaba que ella nunca ha dado un televisor.
11: No, yo tampoco.
10: Tú tampoco, ¿eh?
11: Yo tampoco. Sabemos que se han dado 18, pero no.
10: Nunca.
11: De las compañías que yo tengo aquí alrededor, ninguna.
10: O sea, solo quedan dos hasta el viernes.
11: Hasta el viernes, sí.
2: El de trucar rápida.
10: Bueno, vale, pues ya llamaré antes del viernes.
11: Muy bien.
10: Gracias.
11: Le paso, ¿verdad?, con el ayuntamiento.
10: Vale, sí, páseme.
11: Sí, muy bien, gracias. Buenos días.
10: Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué es això?
2: És el primer cop que deixes que telefònic ens passi.
10: Com premsa?
2: Què diu?
10: Què li passa?
2: Això del plasma, jo començo a pensar que és una broma.
10: Home,
2: més que nosaltres no truca ningú.
10: Contactem amb l'Ajuntament de Benidorm.
2: I sóc directe de Ràdio Benidorm.
10: Ai, sí, t'imagines treballar a Ràdio Benidorm? Que tranquils estaríem.
2: Deuen fer programes des de la platja, contínuament.
10: Sí.
2: I fan moltes tertúlies d'àvies.
10: Sí. Hi ha un programa especial de l'Inserso.
2: Sí. Hi va molt... Com es diu, que era Maria Nicole Corto, i va molt...
10: Sí, també, sí.
2: Luis Aguilé. Sí.
10: I després fan un especial bufet lliure per tercera edat, que comenten els plats als hotels.
2: Sí, aviam.
10: Qui és el pitjor.
2: També fan un que sube tu pensión.
10: Sí. I l'altre que fan des del pis número 46 d'un rascacels de Benidorm.
2: Sí. Que no hi ha sort, eh? No contesten.
10: No hi ha ningú a premsa.
2: Això comença a costar massa, eh?
10: Bueno, doncs tornem a trucar una altra vegada ràpidament a l'Ajuntament de Benidorm i preguntarem per aquesta tècnica de platges. Ai, crec que ara es deia Vicky.
2: No ho sé, però tenim el telèfon de l'Ajuntament de Benidorm.
10: Sí, clar, si hem trucat... Buenos días, llamado Benidorm.
2: Ah, és veritat.
11: Sí, dígame.
10: Mira, tengo aquí que quiero hablar con la tècnica de playas. No sé si es Ángela o Vicky.
11: Vicky, un
10: moment. Vicky.
11: Un moment,
10: vale, perfecto. Bueno, directament parlem amb ella.
2: Jo diria que amb Vicky ja vam parlar. I ens va dir que ja no portava el tema.
10: Bueno, però ahir vam parlar amb premsa i ens van donar permís. Benidorm és un xou.
2: Hem de seguir els passos, bé, tots els ajuntaments.
10: És un xou. Escolta, deixem 30 segons al tema aquest, si no, el matem aquí per sempre, ja t'ho dic ara, eh?
2: Sí?
10: Home, no podem estar aquí 3 dies parlant del mateix.
2: Home, a mi m'interessa, Benidorm.
10: És que a mi m'interessa el tema del que siguis a sorra. T'imagines que els nens petits ja no poden fer aquests castells de sorra preciosos, suposo, Jordi, preciosis?
2: La normativa feia referència al material que s'utilitzava, oi?
10: Home, clar, si poses allà com una ciutat sencera...
2: Jo crec que el més perillós és aquesta gent que fa sots per enterrar-se.
10: Sí.
2: Que després vas passejant tranquil·lament i t'hi caus.
10: Caus directament.
2: I et pots trencar el genoll, eh?
10: Sí, perquè això dels castells de sorra és bonic i tot.
2: És bonic.
10: Amb la pala...
2: Sí.
10: El rastrell...
2: Jo sé
10: fora.
2: Sí, ho deixem?
10: Sí, anem a d'altres temes al dia. Avui el 20 Minutos ha publicat una notícia interessantíssima. Diu el titular, diu Franco, ara que... Quin dia era? El 20 de novembre,
2: 20
10: no?
2: De novembre,
10: va
2: sí.
10: fer 33...
2: 33 anys.
10: Sí. 33 anys, sí.
2: Sí, va morir el 75, 33.
10: Sí, 33 anys que va morir Francisco Franco. Avui, el diari 20 Minutos publica una notícia que ens ha sobtat. Diu que s'ha descobert el que cobrava Franco.
2: Ah, sí?
10: Franco cobrava 754.000 pessetes al mes.
2: Home,
10: amb
2: doncs...
10: dues nòmines i 14 pagues. O sigui, ara seria com si cobrés 43.000 euros cada mes.
2: Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do.
10: Es veu que, traslladat a l'actualitat, això, aquestes 754.000 pessetes serien uns 43.000 euros mensuals. Es veu que l'IPC, des del desembre del 75, ha pujat un... Atenció. 950%! És molt fort, això, eh?
2: Això és el que ha pujat l'IPC, el cost de la vida.
10: Va, i seguirem amb el tema aquest que m'agrada. El president del govern, el Zapatero,
2: sí,
10: guanya 91.982 euros anuals repartits en 12 pagues. És a dir, que Franco... Sí, si fem el compte de la vella, que es diu, Franco guanyava en 2 mesos l'equivalent a Zapatero en 1 any.
2: Déu-n'hi-do.
10: Ho has entès o no?
2: Ho entès.
10: Diu que el salari de Franco estava distribuït en 2 nòmines. La primera de 600.000 pessetes. És estrany, això, de dir ja pessetes, eh? Netes al mes. A càrrec dels pressupostos de l'Estat que pagava el Ministeri d'Hisenda. I la segona era una altra de 154.000 pessetes en 14 pagues.
2: Home, és que Franco, si se volia pujar el sou, ben fàcil ho tenia, eh?
10: Sí, sí.
2: Assignava ell mateix el decret i prou.
10: I prou, i se pujava el sou. Això que les dones d'una botiga de Tarragona... Atenció a la notícia. Cuiden les seves nenes mentre despatxen els clients. Aquí tenim el so, gràcies als companys de Tarragona Ràdio, eh?
2: Sí.
10: D'aquests nens que estan és la Sara, la Trini, la Sara, la Chloe, la Nora i altres nens. Això és una parella de
2: Chloe. Chloe, només Chloe.
10: Chloe.
2: No sé d'on ve, Chloe.
10: Chloe, bé, ara preguntarem si vols, perquè anem a trucar a aquesta botiga, que sí, és curiós, perquè hi ha... És una mena de... Bé, veig aquí la fotografia que venen pernils, xupa-xups i coixacs.
2: A veure, hi ha aquest tipus de criteri entre pernils, xupa-xups i coixacs.
10: Sí, és Can Domènec, es diu així.
2: Ah, mira, Can Domènec.
10: No, però a Tarragona.
2: Ah.
10: Anem a trucar.
2: Truquem a Tarragona.
10: Això que tot el personal d'aquesta botiga participa en les atencions que requereixen les petites. Les propietàries tanquen el comerç dissabte a la tarda, un temps que reserven per disfrutar de les seves nenes. Veurem si ens contesten a Can Domènec a Tarragona. Potser, clar, hi ha tants nens...
2: Mira els nens com juguen.
10: Que estan tots els dies liats a totes hores.
2: Can Domènec.
13: Ha trucat el...
10: Oh!
13: 9...
2: No ens agafen el telèfon.
10: Tornem a marcar, veiem si és possible.
2: Has de marcar rei amada.
10: Espera't. És una botiga molt cèntrica de Tarragona. I clar, la notícia, segons el periòdic, una plana amb fotografia sencera és que atenen el públic amb els nens allà al mig. Tallen pernil amb els nens allà al mig.
2: No ho veig clar, jo, eh?
13: Sí?
10: Bon dia.
2: Ara.
13: Bon dia.
10: He trucat a Can Domènec.
13: Sí.
10: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona, no Ràdio Tarragona. Aquí, Ràdio Badalona.
13: Badalona, sí.
10: Badalona, saps on és, oi?
13: Sí.
10: Mira, escolta una cosa, truco sobre una notícia que va sortir al periòdico de Catalunya, és correcte, eh?
13: Sí.
10: Que es veu que teniu el públic amb els nens, amb les criatures.
13: Sí, és correcte.
10: És correcte, això.
13: Sí, és cert. No és mentida, no.
10: No és mentida.
13: No.
10: I la fotografia que surten molt macos, la Sara, no?
13: Molt bé.
10: La Chloe, es diu?
13: Sí.
10: Chloe, d'on ve, Chloe?
13: No sé, ma germana li va fer gràcia de Chloe per una sèrie que feien a la tele, vull dir que
10: sí?
13: No ho sé.
10: Ah, sí? Quina sèrie era?
13: Chloe?
10: Chloe.
13: Una sèrie...
2: Twin Peaks.
13: Les Brats, pot ser, o...
10: Quina?
13: Pot ser Les Brats.
2: Qui són Les Brats?
13: No ho sé, no et voldria enganyar,
10: ja.
13: No ho sé.
10: I la Noa, no?
13: I
10: escolta
13: Noa.
10: Una cosa, jo volia preguntar-vos com ho feu això d'atendre el públic amb les criatures per allà al mig.
13: Pues ja... Mira, ja no ho sé, ja ho tenim per la mà.
10: Sí.
13: Sí, hi ha moments de tot, eh?
10: Perquè això com ho feu? Sí, per què ho feu, això?
13: Home, per què ho fem? Perquè són les nostres filles.
10: Sí, però per què les porteu, per exemple, en una guarderia?
13: No, també les portem a la guarderia.
10: Ah, també.
13: Eh?
2: No ho entenc, eh?
13: També, sí, tot el dia no podem, però quan la guarderia ja es tanca no tenim altre remei que la tenda encara està oberta.
10: Ja, escolta una cosa, i les criatures estan contentes, suposo, no?, de trastejar per la botiga.
13: I tant.
10: Sí,
13: bueno,
10: no?
13: És que ja s'han acostumat així, vull dir, és que ja han nascut així.
10: Ja, escolta, què veneu a la botiga? Perquè veig aquí pernils i coixacs.
13: Sí, és carnisseria, xarcuteria,
10: sí,
13: delicatessen, ja de tot aquí.
10: I xupa-xups, també.
2: I xupa-xups
13: també, damunt del taulell.
10: La fotografia surt una barra de pa...
13: Sí...
10: Xupa-xups, coja, aquí, de la marca Xupa-xups.
13: Sí, és que és el que hi ha damunt del taulell, sí.
10: Ja,
13: sí.
10: Ja.
13: També escolta, hi ha patès, hi ha coses, però va sortir això.
10: Ja. I com és que us han fet aquest reportatge?
13: Pues no ho sé, sincerament. Ens van trucar, si podien, nosaltres vam dir, bueno, pues veniu, no
10: sí,
13: tenim cap problema. A veure, primer el periòdic ens va veure per TV3.
10: Això...
2: Els matins.
13: I llavors...
10: On vau sortir de TV3?
13: A les comarques.
10: A les comarques, al TN Comarques.
13: Sí. I ens van veure i ens van trucar si ells podien fer un reportatge.
10: Sí.
13: Dic, ah, pues bueno, pues no passa res.
10: I resulta que us treuen gairebé una plana sencera.
13: Pues sí, sí, senyor, ens vam quedar sorpresos.
10: Sí.
13: I llavors ahir
14: nosaltres
13: va vindre...
14: també, de fet.
13: Perquè també van trucar d'Espanya en directo.
10: Ah,
14: Espanya en directo.
13: I ell també van vindre a fer un reportatge d'Espanya en directo. Vull dir que jo no ho sé, si nosaltres no ens hem mogut d'aquí
10: sí.
13: ni dir res.
10: Jo crec que d'aquí res et trucaran i està passando.
13: No sé.
10: Jo crec que sí, està passando. Jo crec que de seguida us truquen.
13: I bé. Així ha sigut, a l'igual sortim avui.
10: Sí, tothom copiant de tothom, veig, eh?
13: Sí.
10: Sí. Sí, sí, tothom copia de tothom. Escolta, com et dius?
13: Jo, Sara.
10: Sara, escolta, moltes gràcies, de veritat.
13: No res, home,
10: gràcies
13: tu.
10: I que vagi molt bé.
13: Vale, maco.
10: Vinga, bon dia.
13: Bon dia, adéu.
14: Que era amiga de la Maria Dolors?
10: No ho sé, però escolta una cosa.
14: Però
10: tu creus que això és una notícia?
14: Jo crec que no.
10: Periódico de Catalunya. Bé, el TN de TV3, el sí. Comarques, fa un tema.
14: Que ja és greu, diguem-ne.
10: Se'l còpia, Periódico de Catalunya, una plana sencera, una plana.
14: Sí, perquè els nens estan a la botiga mentre
10: sí,
14: ven, eh?
10: Sí, sí. I resulta... que Espanya Directo també truca.
14: I os estáis pasando també, ja ho veuràs.
10: I os estáis pasando avui.
14: Avui mateix.
10: I jo truco perquè ho he vist al Periódico de Catalunya.
14: Sí, sí, vull dir, aquí tots són
10: senyores tot. I senyors, tothom copia de tothom.
14: Tot és una enganyifa.
10: Tot.
14: Bé, Carles.
10: Fantàstic. Jo, de veritat, em faré botanero.
14: Bé, botanero, ho
10: sí,
14: deixem aquí.
10: Ho deixem aquí. Escolta, vaig a veure si puc solucionar els semàfors a Badalona,
14: sí.
10: Aviam si van o no van.
14: Sí, sí. Em porta't el nieto i a veure si ho podem arreglar, això.
15: Hello. Víctimes al telèfon.
16: Qui diga?
15: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
16: Ràdio Z.
17: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
16: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
17: No, de Badalona.
18: És la ràdio de Badalona.
15: Vint anys del Víctimes al telèfon.
19: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
20: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
10: No, no.
20: Disculpe.
10: No.
20: ¿Necesita
10: ayuda? Que no.
20: Disculpe, no le he entendido.
10: A ver, ayuda, ayuda.
20: Disculpe, no, sigo sin entender.
10: Ay, por favor.
14: ¿Quin nivell de ràdio?
10: Operador.
14: ¿Quin nivell de
20: ràdio? Disculpe por la confusión.
10: Sí. Sí.
20: Gracias.
21: Nos estamos esforzando en contestar sí. su llamada.
15: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
19: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
22: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
19: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
22: Més clar, més ràpid, més Badalona.
19: bdncom.cat.
22: Badalona passa aquí.
15: Són les 12.
19: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
15: Notícies Badalona.
23: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha alertat que la situació serà sensible i delicada pel que fa als incendis la setmana vinent i ha demanat extremar la prudència. En declaracions a CERCAT, ha explicat que entre l'1 de juliol i el 8 s'han registrat 345 incendis a Catalunya i ha lamentat que bona part que els provoquen accions humanes que no tenen mala intenció però que acaben derivant en aquests focs. Parlon ha explicat que, tot i la treva meteorològica d'aquest divendres i dissabte, diumenge tornaran a pujar les temperatures i tornaran a coincidir amb baixa humitat i episodis de vent. Ha afirmat que aquests són factors que incideixen sobre la intensitat i la simultaneïtat de focs, com ha passat aquesta setmana, i per això ha alertat que el risc continuarà sent molt alt. D'altra banda, ha afirmat que el govern treballa en un model de gestió forestal estructural que s'adapti a les condicions actuals. Ha reconegut, però, que no es pot fer d'un dia per l'altre i que necessita temps. En tot, ha insistit que s'està treballant amb l'objectiu de gestionar els boscos i tenir un paisatge molt més resistent als incendis. Això passa per un paisatge, ha dit, que no sigui continu i amb conreus i vinyes. equip d'investigació de l'Institut Germans Trias i Pujol ha reproduït al laboratori com alguns tumors benignes es poden convertir en càncers agressius. Per estudiar-ho, l'equip d'investigació ha creat un model celular a partir de cèl·lules mare humanes modificades genèticament. Es tracta d'una malaltia hereditària minoritària que pot provocar tumors als nervis del cos. La malaltia és la neurofibromatosi tipus 1 i és una malaltia genètica minoritària que afecta una de cada 3.000 persones. Dintre d'aquesta malaltia, el 15% dels pacients pateixen aquesta transformació de tumor benigne a maligne. L'IGTP ha reproduït al laboratori aquestes alteracions en els gens supressors de tumors amb un ratolí d'exemple com si fos un pacient. A partir d'això, l'equip d'investigació ha buscat fàrmacs que ataquin o redueixin els tumors. L'investigador principal de l'IGTP i líder del grup de recerca en càncer hereditari, Eduard Serra, explica com es produeix aquesta transformació en el tumor.
0: Estan bastant clars els canvis, justament són al principi de tot com s'inicia aquesta progressió, que s'espatllen tota una sèrie de gens que s'anomenen gens supressors de tumors, que el que fan són com els frens d'un cotxe, no? Es frena el cotxe. Doncs quan es perden aquests frens i el cotxe se't comença a descontrolar una miqueta, és el que inicia aquest tipus de tumors, d'acord? Llavors, a partir d'aquí, bueno, les cèl·lules passen per uns moments com catastròfics i s'estabilitza amb una cèl·lula tumoral que és la que generarà com aquest tumor maligne.
23: L'estudi ha estat multidisciplinar i han col·laborat altres hospitals com el de Bellvitge, el Sant Joan de Déu o la Vall d'Hebron. El següent pas és veure si el tractament fet amb aquests tipus de tumor és més generalitzable a altres i si té bons resultats per portar l'estudi als assajos clínics per després aplicar-lo als pacients. I en esports, els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic, la Supercopa Endesa 2026, es posaran a la venda el pròxim dimarts, dia 14 de juliol, a la 1 del migdia. La Supercopa jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut, però, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana una setmana abans. El tercer cap de setmana de setembre, però, els focus estaran posats sobre Badalona i els quatre equips que lluitaran per aquesta Supercopa. La sisa Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a campió de la Supercopa 2025, el Cosner Baskonia com a campió de la Copa ACB 2026 i el Barça com a subcampió de Lliga.
1: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat de les platges.
23: I hores d'ara on neix la bandera verda a totes les platges de Badalona, avui amb una mar plana i una molt bona qualitat de l'aigua. No s'han detectat meduses a cap platja de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 27 graus i l'ambient de 29.
4: Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
23: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
24: Ningú t'informa com nosaltres.
25: He vuelto. Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
26: Empieza la fiesta. Todo tiene que empezar de nuevo, como siempre.
27: ¿Contento de volver? No me apetecía volver.
28: Tony,
25: Funky Radio Show.
29: Basado en hechos reales.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us informa Sílvia Villarroel. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent amb un petit respir entre divendres i dissabte. Tot i això, el Meteocat alerta que el pic d'aquesta segona onada de calor es mantindrà fins dimecres o dijous. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals. Aquesta petita treva ha permès que Badalona surti del nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi que es va decretar dijous. Tot i la rebaixa de perill, bombers demana a la ciutadania evitar qualsevol situació de risc que pugui ocasionar incendis i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure algun foc o fum. La temperatura mínima registrada aquest divendres a Badalona no ha baixat dels 25 graus, sent la cinquena nit tòrrida consecutiva. I Badalona estarà en el nou fòrum de governs locals i regionals a Nova York. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, participarà en aquesta trobada el pròxim dimarts 14 de juliol a la seu de les Nacions Unides, en representació de la Federació Espanyola de Municipios y Provincias. Aquesta reunió s'emmarca en el fòrum polític del nivell de les Nacions Unides i té com a objectiu posar en comú i coordinar les aportacions dels governs locals i regionals reunits per avançar en la implementació de l'Agenda 2030. Aquesta és la segona vegada que l'alcalde de Badalona hi participa i intervé en aquesta trobada. La seva intervenció es podrà seguir en directe a partir de les 9 del vespre a través del servei de streaming de les Nacions Unides. I oferir creacions cinematogràfiques inèdites amb el focus en el món de l'esport és un dels valors afegits del Festival de Curtmetratges Filmets Badalona Film Festival que organitza aquesta casa, Badalona Comunicació. Això és possible en part gràcies a la col·laboració entre el festival i la Fundació Barcelona Olímpica, que aquest dijous han renovat el seu compromís. Ho han fet a la seu de la Fundació, on es troba el Museu Olímpic i de l'Esport, gran homenatge a l'esdeveniment que va revolucionar Barcelona l'any 92. Des de la Fundació Barcelona Olímpica va engegar el BCN Sports Film Festival ara fa 17 anys. Ha col·laborat amb el Festival Filmets per compartir els millors curts del cinema esportiu. Francesc Terrón és director de la Fundació Barcelona Olímpica i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació.
4: Filmets és el festival gros en quant a la temàtica dels curts. Per tant, ens ajudem mútuament, entre altres coses, fent la sessió Filmets en forma. Això ens retroalimentem. Nosaltres sabem que produccions nostres poden anar en aquesta sessió.
5: Poder oferir aquelles coses, diguem, de format esportiu que probablement no arriben al gran públic a través dels mitjans tradicionals i el poder oferir als nostres espectadors un material inèdit.
3: El festival ofereix cada any una selecció dels millors curts de temàtica esportiva en un espai específic, la secció En forma.
6: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
3: Els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic, la Supercopa Endesa Badalona 2026, es posaran a la venda el pròxim dimarts, dia 14 de juliol, a la una del migdia. La Supercopa jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut, però, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana una setmana abans. El tercer cap de setmana de setembre, però, els focus estaran posats sobre Badalona i els quatre equips que lluitaran per aquesta Supercopa. Són la Sisa i Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a campió de la Supercopa 2025, el Kosner Baskonia com a campió de la Copa ACB 2026 i el Barça com a subcampió de Lliga.
6: A Obramat sabem que quan el teu client parla d'un terra bonic, tu saps que es refereix a un terra porcellànic d'aspecte de fusta. Vine i descobreix la nostra gamma de terres i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i als millors preus del mercat. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
3: Ara mateix tenim 28 graus a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
7: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
0: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i en vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya Central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
5: Tot i que els amidaments de l'escultura estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
4: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
0: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
4: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
0: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
4: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
0: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
6: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
7: A 2:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
8: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ens t'ensenyàvem doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien feu franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
7: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
0: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
4: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
0: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern

0: afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
1: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere, així és que si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
0: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
2: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Ana Ruiz, bon dia.
3: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
4: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
3: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
2: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
5: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
6: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
7: Notícies en xarxa.
2: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat, i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
9: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
8: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
2: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
5: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
10: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
5: Entre les principals inquietuds també hi ha a més distància.

0: les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
1: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
0: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
1: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
2: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
3: No, mai.
4: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
3: No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
2: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional?
3: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
5: Sí.
3: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
4: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a tenir la nota de tall més alta d'enguany. Passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
0: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB.
1: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC amb un 12,694 per a 60 places i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Han portat a la visió Juan Mabuín.
7: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
8: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a el que és la nostra trajectòria, el que és la nostra història, però sobretot el que ha de ser el nostre futur.
7: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
1: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
5: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
9: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
5: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació de Laboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
1: I trobada institucional avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
10: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
11: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
10: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
12: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
10: En aquest sentit, com sentia, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
1: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor, més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
14: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
13: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
1: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Goffriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
15: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilschut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
1: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
16: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
17: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos todos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
16: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem al bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlet barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip. I qui també ja pensa en la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
18: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
16: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
19: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar ataque en defensa, defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
16: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
1: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
22: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
24: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
23: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
24: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
25: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
24: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
26: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
0: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
24: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: ¿Sabías que...?
2: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
4: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
4: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
9: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
4: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
8: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
4: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
8: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
4: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
8: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
4: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
10: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal final contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
4: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
11: A 1:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
12: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien feu franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
11: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
4: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, el del Camp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
8: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
4: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
13: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
4: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
15: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
14: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
15: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar al Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
14: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
4: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
8: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
4: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
16: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
17: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
16: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
4: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
18: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
19: El que fa és que morretin l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua als finals del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant que arribi l'aigua als finals.
18: S'ha tractat d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat en guanyar una situació límit.
3: Notícies en xarxa.
4: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
9: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
20: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
4: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
8: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
21: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
8: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
4: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
8: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11% i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
4: Tres quarts de tres, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
22: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
23: No, mai.
24: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
23: No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
22: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional.
23: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
25: Sí.
23: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
24: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Avui hem conegut les notes de tall de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
8: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. en tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'enginyeria en tecnologies aeroespacials més màster en enginyeria aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
4: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
0: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
1: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
0: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
4: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
5: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
2: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
4: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
7: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FinBT fa una aposta molt clara per les veus. Pati Serrano és la codirectora del FinBT.
25: Aquest any, aquesta programació del FinBT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
7: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
4: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
10: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
6: Bélgica es una selección muy potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
10: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga a lateral del Barça Jules Koundé, el primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
11: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
10: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
12: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
10: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'aler barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espar Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del Pau, que el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congost serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la 7a etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
13: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
10: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures, el Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
4: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
7: Bueno, creo que me he saltado.
9: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És la hora.
10: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
11: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
10: Notícies Badalona.
12: Molt bona tarda, us informa Sílvia Villarroel. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent amb un petit respir entre aquest divendres i dissabte. Tot i això, el Meteocat alerta que el pic d'aquesta segona onada de calor es mantindrà fins dimecres o dijous. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals. Aquesta petita treva ha permès que Badalona surti del nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi que es va decretar dijous. Tot i la rebaixa de perill, bombers demana a la ciutadania evitar qualsevol situació de risc que pugui ocasionar incendis i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum. La temperatura mínima registrada aquest divendres a Badalona no ha baixat dels 25 graus, sent aquest última la cinquena nit tòrrida consecutiva. I precisament les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment els mercats al carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. El motiu principal, expliquen els comerciants, és que un alt percentatge dels clients habituals són persones grans que prefereixen no fer el trajecte fins al mercat en les hores de més calor del dia. Per això també asseguren que ha augmentat la concurrència de gent a les primeres hores del matí. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
13: Los mayores, resulta con el calor, van con miedo, porque como vienen las noticias que a veces caen las personas por el calor de tal y cual, entonces lo notamos un 30 o un 40% menos.
14: A partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Hi ha molta menys. Un 30 o 40% ens ha baixat.
15: No és igual, ara, con esta calor,
9: un mercado a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar autobús, montar a l'autobús i venir aquí.
12: Alguns comerciants també asseguren que els estius són un mal període per les vendes, ja que moltes persones es queden a càrrec dels fills i nets i que durant l'any estan a l'escola. Això també s'afegeix que les altes temperatures són especialment dures amb els infants i fa encara més difícil que s'apropin al mercat. I en plana cultural, el cinema, la fresca, el teatre i el circ compliran les nits d'estiu a la ciutat els dos últims caps de setmana de juliol. Les activitats seran gratuïtes i es faran a la plaça Trafalgar i al parc de Can Soleil i Cal Arnús. La programació començarà en aquest mateix parc dissabte, 18 de juliol, a les 10 de la nit amb la projecció de The Perfect Days, un film de Wim Wenders que narra la història d'un home de Tòquio que treballa netejant lavabos i que troba la felicitat en la senzillesa del dia a dia. L'endemà, diumenge 19 de juliol, el mateix espai acollirà dues propostes d'art de carrer. A 8:15 de la tarda, la companyia Los Córcoles presentarà H, un espectacle de funambulisme contemporani, i a les 8, La Bu en Chris Clown. Representarà Triplet, una proposta de clown poètic. I el 25 de juliol, a les 10 de la nit, la plaça Trafalgar acollirà la projecció de Robot Dreams, un film d'animació dirigit per Pablo Berger que narra la història d'amistat entre un gos solitari i un robot a la Nova York dels anys 80. El cicle es tancarà el 26 de juliol a les 8 a la mateixa plaça amb Desprovisto, de la companyia Up Arte, un espectacle de circ contemporani. I en esports, els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic la Supercopa Indesa 2026 es posaran a la venda el pròxim dimarts, dia 14 de juliol, a la 1 del migdia. La Supercopa es jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut, però, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana una setmana abans. El tercer cap de setmana de setembre, però, els focus estaran posats sobre el Badalona i els quatre equips que lluitaran per aquesta Supercopa. Són la Sisa Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a campió de la Supercopa 2025, el Cosner Baskonia com a campió de la Copa CB 2026 i el Barça com a subcampió de Lliga. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a Badalona.
10: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
11: Ningú t'informa com nosaltres.
15: Ruta 66.
16: Puntuals, com cada setmana, arriba la nostra cita amb la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country, amb els èxits de tota la vida i un munt de novetats discogràfiques. Rebeu una cordial salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Com sempre, viatjarem per arreu del món per presentar-vos noves propostes. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Endavant! Endavant!

0: Ruta 66.
1: Música en viu.
2: Are you ready to sing?

Dirty Love és una cançó original de l'any 89 de la banda anglesa Thunder, i aquesta és la seva interpretació en directe. Els Thunder acaben de reeditar un àlbum en viu enregistrat l'any 98, amb temes de concert a Anglaterra i al Japó. Evidentment, inclou els primers èxits de la banda, com aquest hit, Welcome to the Party.

Painted Black, que és una composició de Richard C. Jagger del 66, és a dir, dels Rolling Stones. I aquesta és la versió que fa la banda de metal americana Wasp. Continuem viatjant en el temps. Ara ens anem al 1986. Ara fa 40 anys de l'edició d'August, el desè àlbum d'estudi en solitari d'Eric Clapton. I aquesta és la peça més destacada. It's in the way that to use it.

Redneck Rhythm and Blues pertany al quart àlbum del duet Broken Down, titulat Borderline. Aquest proper mes d'abril farà 30 anys de la publicació d'aquest disc country que va ser número 1 a USA. Curiosament, una de les cançons més conegudes va arribar a casa nostra. Espero que us soni alguns de vosaltres. Porta per títol My Maria.

0: Ruta 66. Èxits. Música d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Gonna sing this with me? Tokyo.

Is This Love? És una cançó original de l'any 87 dels Whitesnake i ara la podem trobar en una versió en directe on David Coverdale va comptar amb Jimmy Page dels Led Zeppelin a la guitarra. Acabem de trobar un disc anomenat Rarities, cançons inèdites en col·laboració de Coverdale i Page. La segona que he triat és un altre hit dels Whitesnake, concretament del 82, un concert enregistrat a Tòquio, on van tocar Here I Go Again.

Spitfire és una de les noves dels Volat. Com heu comprovat, tenen influències dels alemanys Accept i els AC/DC. Kickstarted és el títol del disc d'aquesta banda de Suècia amb 25 anys d'història. I amb una més dels Volat tancarem el programa d'avui. Amb Nights Fall Down marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
1: Notícies Badalona.
2: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha alertat que la situació serà sensible i delicada pel que fa als incendis la setmana vinent i ha demanat extremar la prudència. En declaracions a Ser Catalunya, ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya i ha lamentat que bona part els provoquen accions humanes que no tenen mala intenció però que acaben en aquests focs. Parlon ha explicat que, tot i la treva meteorològica aquest divendres i dissabte, diumenge tornaran a pujar les temperatures i tornaran a coincidir amb baixa humitat i a episodis de vent. Ha afirmat que aquests són factors que incideixen sobre la intensitat i la simultaneïtat de focs, com ha passat aquesta setmana, i per això ha alertat que el risc continuarà sent molt alt. Badalona estarà en el novè fòrum de governs locals i regionals a Nova York. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, participarà en aquesta trobada el pròxim dimarts 14 de juliol a la seu de les Nacions Unides, en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquesta reunió s'emmarca en el fòrum polític d'alt nivell de les Nacions Unides i té com objectiu posar en comú i coordinar les aportacions dels governs locals i regionals reunits per avançar en la implementació de l'Agenda 2030. Aquesta és la segona vegada que l'alcalde de Badalona participa i intervé en aquesta trobada. La seva intervenció es podrà seguir en directe a partir de les 9 de la nit, hora espanyola, a través del servei de streaming de les Nacions Unides. La Generalitat ha declarat l'Hospital Quirón Badalona com a centre universitari per al nou grau de Medicina de la Universitat Ramon Llull. El Departament de Recerca i Universitats ha certificat que el centre compleix els requisits i els recursos necessaris per ser hospital universitari i s'uneix així als altres dos hospitals recentment certificats del grup Quirón Salut, el Quirón Barcelona i el Pilar. Els tres centres formaran part del nou grau de Medicina de l'URL a partir d'aquest pròxim curs 26-27. Durant els dos primers anys, els hospitals aportaran professionals al quadre docent de la facultat, mentre que a partir del tercer curs els centres acolliran els estudiants per iniciar la seva formació clínica pràctica. D'aquesta manera, el grup Quirón tindrà tres hospitals universitaris més a Catalunya, Deixeus i Sagrat Cor a Barcelona i General de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. I en esports, els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic la Supercopa Endesa Badalona 2026 es posaran a la venda el pròxim dimarts, dia 14 de juliol, a la 1 del migdia. La Supercopa jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut Pro, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana una setmana abans. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Connectats amb Carme.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació un dia més de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aïm Mantriqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 10 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i en vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs en aquest últim Connectats de la temporada aprofitarem per fer-vos algunes propostes de viatges per aquest estiu. Li demanarem a la Teresa Viladevall, que és directora de Promoviatges a Sabadell. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar com afecten les altes temperatures alguns col·lectius i els resultats també de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. A partir de les 5 coneixerem l'Esbart Sant Jordi amb motiu del seu 75è aniversari. Ens acompanyarà Jaume Díaz, director de l'entitat. Farem l'últim viatge al Centre de la Ràdio amb els companys del Prat Ràdio. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i tancarem la temporada amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La policia municipal de Terrassa, amb el suport del cos dels Mossos d'Esquadra, va desplegar dijous al vespre un dispositiu de seguretat a diferents places del barri de Sant Pere Nord. Era un operatiu contra l'incivisme que es va tancar amb 25 persones identificades i dues denúncies. Concretament es van identificar 3 persones a la plaça de Cipriano García, una de les quals va ser denunciada per negar-se a mostrar la documentació i una altra per consum de substàncies estupefaents. Així mateix, els agents van identificar 3 persones més a la plaça del 1 de maig i 9 a la de Dolors Aleu. L'operatiu va incloure un control de trànsit a la zona on es va inspeccionar 7 vehicles i es van identificar 9 persones. Tots els tests d'alcoholèmia realitzats van donar un resultat negatiu. Aquesta intervenció està marcada en el pla Cuidem de nit, un pla transversal per garantir la seguretat i la convivència nocturna durant l'estiu. En aquest sentit, la Policia Municipal de Terrassa té activat des del 19 de juny fins al 13 de setembre un pla operatiu amb actuacions específiques per afrontar conductes incíviques com ara el soroll excessiu, el consum d'alcohol a la via pública o en contravent la normativa o les concentracions que poden alterar la convivència. També actuacions per garantir la seguretat viària amb controls preventius per evitar conductes de risc, especialment la conducció sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La instal·lació de la nova tanca de protecció que envolta les vies del tren a l'altura de Can Llong ha finalitzat aquesta mateixa setmana. Una actuació que ha comportat una inversió superior als 579.000 euros. La barrera ha d'evitar el pas indegut de les vies en el tram comprès entre el carrer Budapest i la plaça Lisboa i des d'aquesta ubicació fins a la C58C. La nova tanca s'ha col·locat a banda i a banda de la línia ferroviària amb un recorregut de 1.241 metres. Recordem que aquesta actuació ve d'una demanda reclamada per veïns del barri i també de la Crida, que instava l'Ajuntament i l'Estat a buscar els mecanismes per evitar riscos en aquest tram. Així ho explicava Oriol Rifé, regidor de la formació.
3: Davant d'aquesta situació instem doncs a les administracions pertinents, tant a l'Ajuntament com a l'Estat, a prendre les mesures corresponents per garantir la seguretat dels veïns i veïnes del barri i de qualsevol persona doncs, que pugui passar per allà o que pugui fer ús d'aquesta zona.
2: Aquesta zona es tracta d'un punt sensible amb molta presència diària d'infants, adolescents i famílies, ja que les vies per on circula l'R4 de Rodalies es troben molt a prop de l'escola Can Llong i l'Institut Arraona. Amb aquesta nova barrera s'impedeix el pas per un punt no autoritzat i es redueix el risc que persones accedeixin a la via del tren amb el perill que això implica.
0: Gràcies, Anna. I ara anem fins a litoral, Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les altes temperatures obliguen...

0: partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Hi ha molta menys. Un 30-40% ens ha baixat.
1: No és igual, ara, con esta calor, un mercat a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar autobús, muntar a l'autobús i venir aquí.
2: Alguns comerciants també asseguren que els estius són un mal període de vendes, perquè moltes persones es queden a càrrec dels fills i nets que durant l'any estan a l'escola, i això, afegit a que les altes temperatures són especialment dures amb els infants, fa encara més difícil que s'apropin al mercat.
3: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament del Prat ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. La primera actuació serà una aportació de 5.000 euros al Fons Català de Cooperació, que es destinarà a les tasques de reconstrucció de les zones més afectades pel sisme. El consistori també ha volgut donar resposta a les necessitats de la comunitat veneçolana resident al municipi i de les persones que puguin haver perdut familiars o tinguin vincles amb les zones afectades. Per aquest motiu, ha posat a la seva disposició el Servei d'Acompanyament Psicològic de Cases d'en Puig, que atendrà les persones que necessitin suport emocional arran de la tragèdia. Paral·lelament, el Fons Català de Cooperació ha obert una campanya de recollida de donacions per canalitzar l'ajuda humanitària. L'entitat recorda que en aquest tipus d'emergències les aportacions econòmiques són la manera més eficaç de col·laborar, ja que permeten adquirir els recursos necessaris sobre el terreny de manera més ràpida i eficient, evitant els problemes logístics que sovint comporta l'enviament de material.
3: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. La segona onada de calor d'aquest estiu va arribar dilluns, quan Protecció Civil va mantenir activat el Procicat en fase d'alerta per una onada de calor molt intensa. Segons el comunicat, a més, pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut es troba en fase 2. El Servei Meteorològic de Catalunya va marcar dimecres el nivell vermell, quan a Castellà les temperatures van superar els 39,6 graus centígrads durant bona estona del dia i a les nits tòrrides el mercuri no va baixar dels 23,8 graus, segons les dades de l'estació del Mirador de Castellà. Durant el cap de setmana s'espera un lleuger descens al voltant dels 33 graus, donant així un petit respir. Un petit respir que durarà poc, ja que la segona onada de calor es mantindrà molt intensa durant la pròxima setmana, amb màximes que rondaran entre els 32 i els 34 graus, segons s'informen des del Meteocat. Tot i no batre rècords diurns, la persistència de la calor a les nits, que rondarà entre els 22 i els 23 graus, farà que el descans nocturn sigui complicat a causa de l'acumulació de calor.
3: Gràcies, Albert. I a Sant Cugat us parlem de la trobada institucional a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat. Entre els dos últims presidents de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa i Pere Aragonès, el d'Esquerra ha entregat aquest divendres el seu fons documental a l'Arxiu, en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Ens informa més àmpliament Martí González.
6: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
7: En moments com l'actual, que hi ha tants canvis, crec que és molt important i molt rellevant que tots, des de la nostra posició, contribuïm a preservar, fomentar, cimentar, solidificar aquesta idea inclusiva de les institucions. En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
6: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
8: Des del meu punt de vista, el president Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot. Naturalment, ell pertany a una formació política i tenia un enfoc. Però des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, l'autogovern del país, doncs la institució la va posar per davant de tot. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar. No? En segon lloc, això es va reflexar en un traspàs modèlic que jo prenc com a referència.
6: En aquest sentit, com sentia, Millà ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès des del maig del 2021, tot i que ja ocupava el càrrec en funcions des del setembre del 2020 per la inhabilitació de Quim Torra fins a l'agost del 2024.

0: Per a tots aquells que esteu a punt d'anar-vos de vacances o bé ja hi sou, anem a veure quines són les principals destinacions, hàbits i també curiositats, en aquest cas dels sabadellencs, per les vacances d'estiu. En Pol Peiró ha conversat amb Teresa Viladevall, directora de Promo Viatges.
1: Ens trobem ja plenament immersos en l'època de l'any en què les temperatures comencen a pujar, l'estiu ja és aquí i amb ell arriba també un dels moments més esperats per molta gent, com són les vacances d'estiu. Aquells dies que durant tot l'any es desitgen, es planifiquen i que finalment es converteixen en l'oportunitat perfecta per desconnectar, viatjar i també viure noves experiències. Avui, per parlar de tot això, tenim el plaer de poder conversar amb la Teresa Viladevall, que és la directora de Promo Viatges, a qui volem agrair que ens acompanyi en aquest espai. Hola, Teresa.
2: Hola.
1: En primer lloc, gràcies per compartir el nostre temps.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem amb les preguntes. No sé si aquest estiu, quines són les principals tendències a l'hora de viatjar? Què és el que busca més la gent amb aquestes altes temperatures? S'escapa més a la platja, a la muntanya?
2: Bé, jo crec que abans de parlar concretament de destinacions, el que jo he vist des de la nostra posició, no?, d'agència de viatges, és que la gent té ganes de viatjar, però cada vegada més volen fer-ho com amb tranquil·litat, amb la certesa de que hi ha algú darrere, no? Suposo que els darrers esdeveniments han fet que la gent, doncs, arribi a l'agència de viatges no només buscant assessorament, sinó buscant tranquil·litat.
1: Clar, s'ha notat algun canvi respecte a, no sé, per exemple, agafem de referència l'estiu passat? Heu notat algun canvi?
2: Jo crec que el canvi és més aviat que la gent es fixa més amb detalls que potser altres vegades passaven desapercebuts, no? Doncs amb les assegurances de viatge o amb si hi ha una assistència a les 24 hores. Totes aquestes coses potser eren detalls que abans no se'ls donava tanta importància i ara la gent s'hi fixa una mica més.
1: Clar, imagino que també, per exemple, les notícies d'última hora, com per exemple el terratrèmol a Veneçuela, també influeixen, no?, en això que dius, en la cerca d'assegurances, de viatges, i suposo que aquestes últimes notícies també precipiten que la gent s'ho pugui replantejar.
2: Bueno, jo crec que justament Veneçuela no és una destinació que ara estigui molt al radar turístic i no crec que en quant a destinacions afecti, però sí que realment la gent pren consciència de que poden haver-hi imprevistos, no? Llavors nosaltres treballem com dues propostes per als nostres clients. Sí que detectem que, per exemple, el que són viatges en grup amb guia acompanyant, que és una de les nostres especialitats, doncs hem vist que hi ha molt més flux de clients que pregunten per aquesta opció, i després també que tots aquests altres clients que, per als qui treballem propostes més a mida, doncs també es fixen en això que et deia, no? De saber de dir, bé, si em passa qualsevol imprevist, amb qui puc comptar, no? I, per exemple, nosaltres en el nostre cas, que oferim el servei d'assistència 24 hores, abans era un servei que passava més desapercebut i ara la gent ens pregunta.
1: Sempre durant l'estiu hi ha una sèrie de destins, no?, que són, podríem dir, els destins clàssics, com capitals europees, illes gregues, o hi ha gent que també opta per anar al Carib. No sé si aquests destins han anat canviant amb el pas dels anys i ara estan de moda països diferents, emergents.
2: Mira, hi ha com una miqueta de barreja amb això. Sempre hi ha aquest client que potser per més edat busca destinacions com més, diem, conservadores o més previsibles, no? Llavors, aquí, una cosa que els darrers anys s'està tornant a vendre, que abans ho havíem perdut una mica, és el Regne Unit, que té moltíssimes regions, Cornalles, Escòcia, tot això és una cosa que la gent ens demana. Segueixen els clàssics, com pugui ser capitals bàltiques, Polònia, Eslovènia, Irlanda, que són viatges que tenen, doncs, aquest component tant de paisatge com de cultura, i potser les destinacions menys conegudes, pues, la gent les manté quan és una llarga distància, no? Sri Lanka, Namíbia, Japó, que s'ha venut moltíssim tant per individuals com per grups.
1: la pujada, per exemple, dels preus, no?, i la inflació que viuen moltes persones de les quals ens puguin estar escoltant, vosaltres heu notat això a l'hora de la gent quan planifica viatges o vol fer o pensa en un destí i potser acaba de fer números i no ho veu clar? Heu notat una afectació?
2: Nosaltres el que hem notat és que la gent cada vegada té més criteri i és més selectiva amb què es gasta els diners, no? Jo penso que qui té una il·lusió de fer un viatge intenta poder-lo fer, però sí que es fixen molt més en el que és la despesa, a què va destinada, no? I sobretot a nivell de famílies també ho hem notat.
1: I no sé si també afecta en algunes zones, ara que també hi ha alguns països en conflicte, no sé si la gent mostra més nerviosisme o més preocupació per la seguretat en determinades zones del món.
2: Sí, sens dubte, diem, tot el conflicte del Pròxim Orient doncs ha fet que totes aquestes destinacions automàticament quedin descartades i després també les companyies d'aquests països, que són unes companyies que tenen una relació qualitat-preu molt bona per sobretot les destinacions asiàtiques, doncs clar, ha fet que aquestes destinacions d'Àsia ens les haguem de replantejar i volar amb altres companyies que potser són una miqueta més cares.
1: Clar, i no sé si hi ha gent que aquest fet, el fet d'aquests conflictes a Orient Mitjà li ha fet canviar potser la destinació. La gent sol fer-ho amb antelació? La gent es planifica? O us trobeu també a moltes situacions de viatges d'última hora que us venen de pressa i corrents?
2: Mira, en termes generals, cada vegada la gent es planifica molt més, perquè també sabem que planificar al final ens ajuda a que aquesta despesa que nosaltres podem fer quedi al màxim d'optimitzada. Tenim sempre millors preus i, de fet, la tendència que potser es veia només, 7 o 8 anys enrere, de que hi havia molta oferta d'última hora perquè hi havia vols charters i tot això, doncs tot això progressivament ha anat desapareixent. Per tant, la gent que té previst fer un viatge una mica complex o que ja té una o dues destinacions en ment, reserven amb anticipació. Això no vol dir que a última hora sempre arriben reserves i sobretot doncs, de destinacions més properes a vegades arriben més a última hora.
1: Clar, també el que comentaves, no? Aquesta gent que vol fer un viatge més llarg, com pot ser a diferents punts de Llatinoamèrica o d'altres indrets, sí que és cert que vosaltres noteu que confien en agències com vosaltres i no tant, perquè avui en dia és difícil també competir, no? Imagino, amb el tema d'internet, que la gent potser planifica més el viatge pel seu compte, però a l'hora de fer viatges així tan llargs segueixen apostant per agències com la vostra.
2: Jo crec que és una qüestió de prioritats, no? Com a viatger i com a usuari. Primer, doncs, el temps que et pugui portar a preparar un viatge, que per moltes persones és una activitat molt agradable, però per altres doncs, no tenen aquest temps. I la gent que ens arriba a l'agència, sobretot busquen assessorament, diem, aquest coneixement que nosaltres tenim directe de la destinació, de totes aquestes propostes que li poden aportar valor, i després també busquen el que et deia, no? De dir una tranquil·litat, de dir, bé, si això no surt com esperem, no? Que hi hagi algú darrere que m'ajudi a resoldre qualsevol incidència. I això és avui en dia un dels papers principals que fa l'agència de viatges, no? De dir, potser tu contractes doncs, online amb un proveïdor local, però aquest proveïdor bueno, pot funcionar molt bé o no, però si a tu et cancel·len el vol, aquest proveïdor voldrà cobrar igualment. En canvi, si tu ho fas amb un paquet combinat amb una agència de viatges, l'agència de viatges ho gestiona. I si t'anul·len el vol, doncs s'encarregarà de que no hagis de pagar despeses, per exemple, dels serveis de terra.
1: Perquè la gent us coneixi una mica més a la vostra agència, Promo Viatges, Quines són les coses que us soleu trobar a l'estiu? Quines problemàtiques podeu arribar a solucionar als vostres clients?
2: Bé, les problemàtiques són molt diverses, perquè com tothom sap, el sector de les agències de viatges, nosaltres tenim una dita que diu quan passa un vent ens encostipem. És a dir, hem gestionat anul·lacions doncs, quan hi ha hagut el tema dels volcans, gestionem quan hi ha una vaga, quan hi ha un conflicte, diem, amb el proveïdor en el moment de la prestació de serveis, doncs si hi ha alguna incidència d'aquestes imprevisibles, com tantes ens hem trobat, no? Recentment, doncs, amb el conflicte al Pròxim Orient, doncs vam ajudar els passatgers per gestionar que poguessin tornar, o si algú es va veure afectat per la cancel·lació d'un vol per fer un viatge, doncs també ho gestionem. I qualsevol imprevist que el client pugui tenir a destinació sempre compta amb el nostre assessorament.
1: Teresa Viladevall, directora de Promoviatges, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Fils de Ciutat i esperem que la gent segueixi viatjant i que seguiu progressant com a agència i us vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Mig minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Arribem d'hora més que puntuals a la tertúlia a tres bandes, que avui és l'última tertúlia del curs i la compartirem amb Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També tenim a l'Alistair Sperring, que és viquipedista i traductor científic, i ens acompanya des de Sabadell, també via telefònica. Alistair, bona tarda.
2: Hola, com va tot?
0: Molt bé, molt bé. De moment, aguantant. Estic veient una llum estranya, ho dic perquè jo tinc una finestra aquí a l'estudi i em permet veure el que passa a l'exterior. I no fa tarda de sol. No sé, a Sabadell, per exemple, Alistair, el sol llueix o està tapat?
2: És un d'aquests dies que està tapat i que penses tant de bo plogui, perquè si no plou i els núvols només atrapen la calor per aquesta nit, les passarem canuta.
0: Sí, és que no, està tapat realment, vull dir, no hi ha llum de sol, de moment no llueix, i si és veritat que doncs poden caure unes gotetes, que sembla que la previsió no les apunta, que no sigui més calor. Esperem que no sigui més calor. D'aquí uns minuts, una estoneta, segurament per al segon tema, s'incorporarà el Jordi Gili, el president honorífic d'Amics del Prat. Però, mentrestant, el que farem serà parlar precisament d'aquestes altes temperatures, d'aquesta calor sufocant que estem patint i que, doncs, cadascú ho passa i se la treu de sobre com pot. No sé si a vosaltres us està costant superar aquests dies. Una onada toca pràcticament a una altra i això és un suma i continua. Maribel, com ho portes tu?
1: Home, jo porto... Mira, amb l'aire condicionat crec que no l'havíem tingut mai engegat allò tot el dia. Doncs ara és que l'hem de posar. I jo, sort que no treballo, saps què vull dir? Que estic a casa.
0: Que estàs jubilada.
1: Si has de sortir, surto estones que no, a primera hora, que no fa tanta calor i que no tinc. Però és veritat, ahir li deia al meu home, mai havíem tingut tantes hores l'aire condicionat posat. És que, doncs sí. I ho porto com tothom, com podem, la calor.
0: I l'Alistair, tu com ho fas? M'imagino que tu sí que surts més al carrer, crec que també tenies criatures i per tant t'has de moure, t'has de desplaçar?
2: En realitat, en certa manera, també tenim la loteria de l'orientació de l'habitatge. Nosaltres tenim la mala sort, hem de tocar que tenim una de les parets, la paret de la nostra sala d'estar és la paret del jardí del veí. I per donar la mala sort, que està orientada a l'oest, així que a la tarda s'escalfa molt, però que molt i molt, no? Perquè a més, com que és una paret mitjancera, tampoc no podem posar-hi fàcilment toldos ni coses d'aquestes, i s'escalfa moltíssim i fa un de radiador. Així que a casa tenim aquesta guerra entre l'aire condicionat i els ventiladors i aquesta paret que es converteix en radiador a partir de les 3 o les 4 de la tarda, així que hi ha moments que anem oscil·lant d'una banda a l'altra de la casa, anem fent una migració interna per poder escurar-nos d'aquesta calor intensa que comença a la tarda.
0: I clar, passes el dia com pots, però després arriba la nit, i amb aquestes nits roents, que no han baixat en molts casos dels 25 graus, qui descansa i com es pot descansar? No sé, Maribel, si s'ha de mantenir l'aire condicionat.
1: Mira, a l'habitació no el posem, posem un ventilador i llavors s'apaga, d'aquests que dius que al cap de 3 o 4 hores s'apagui, i s'apaga, i de moment ho fem amb el ventilador. No, una calor, és que no, és que esclar, són nits tropicals, mira, que bé.
0: Tropicalíssimes, no?
1: Sí.
0: La nit com la passeu, Alistair?
2: Doncs amb això que deia fa un moment de la loteria urbanística, també ens ha tocat mala sort en aquest sentit nosaltres.
0: Vaja, vivim
2: en
0: un lloc. Has comprat tots els números, tu, no?
2: Sembla que sí. Mira que la resta de l'any és el contrari. A l'hivern gairebé no gastem calefacció, però ja. El que passa és que nosaltres vivim en un lloc que de dia fa bastant ventet, però a la nit l'aire no es mou ni un mil·límetre. Ja. I obres les finestres a les 9, a les 10, a les 11 perquè corri l'aire i no corre gent, així que la casa acumula la calor del dia i costa molt treure, així que fins fa uns anys fèiem amb l'aire condicionat amb un ventilador, però és que ara el ventilador ja no dona la talla i hem de mantenir l'aire condicionat de nit, perquè que, si no, no dormim. I en bona part és per això que, pel fet aquest que vivim en un indret que, pels motius que sigui, no sé si són orogràfics o urbanístics o simplement mala sort, però com que corre tan poc el vent de nit, no tenim més remei que deixar l'aire condicionat.
0: Clar. Doncs fixeu-vos que en aquesta estoneta de conversa que portem, doncs hi ha un parell d'elements que apunten a com ens afecta a cadascun de nosaltres aquestes altes temperatures i castiguen per qüestió d'edat. Ja hem sentit moltes vegades que qui més ho pateixen són les persones grans i els infants, però ja no només és una qüestió d'edat, sinó que també és una qüestió de bretxa social, és a dir, de les rendes familiars, del lloc on es viu, del tipus d'habitatge que tenim. Hi ha un informe que ha fet l'IDRA a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que explica que hi ha 4 de cada 10 llars que, de rendes baixes, en aquest cas, que tenen aire condicionat. En aquesta informació no s'explica si es fa servir o no es fa servir, perquè pots tenir aire condicionat però no fer-lo servir. I, en canvi, les dades en llars de rendes altes expliquen que hi ha 7 de cada 10 que tenen aire condicionat, o sigui, el doble. La calor extrema s'ha convertit també en una font, una nova font de desigualtat social, penseu? Alistair.
1: Una més, perquè, esclar, és que si només fos això. Però hi ha criatures que dinen perquè dinen a l'escola, dinen bé perquè dinen a l'escola i els estius amb algun casal. És que aquesta desigualtat en aquesta societat en la que vivim i sembla que cada vegada és més gran, no? Cada vegada els rics són més rics i els altres, doncs més pobres. És que aquesta societat capitalista està muntada així. Vull dir, i de moment doncs així estem, aquesta bretxa social, aquesta diferència, és clar. I els joves ho tenen malament, pretenen sous molt baixos i no sé.
0: Què n'opines, Alistair, sobre aquesta nova situació que ens mostra aquesta desigualtat social a causa precisament d'aquestes altes temperatures?
2: Crec que hi ha diverses dimensions en aquestes i que algunes són inevitables. Per exemple, l'aire condicionat i la instal·lació costa el que costa. Es pot subvencionar una mica més o una mica menys. El preu de l'electricitat el mateix. Però també hi ha altres causes que són més evitables. Fa uns dies corria una notícia que s'acabava una moratòria del govern estatal i que es podrien començar a posar multes de fins a 3.000 euros per gent que tingués l'aire condicionat que es veiés des de la façana, no? A la façana.
0: Per una qüestió estètica, no? Bàsicament.
2: Són qüestions fonamentalment estètiques. Si ens remuntem, jo vaig estar mirant i en realitat aquesta notícia no era del tot correcta perquè no és una cosa estatal, sinó que són ordenances municipals, però vaig estar mirant ordenances municipals de Sabadell i de municipis propers, de Barcelona també, i quan es van treure aquestes ordenances cap al 2008, 2009, 2010, eren qüestions eminentment estètiques. Ara últimament s'ha volgut afegir alguna excusa de ai, és que potser si no és prou segur li cau algú al cap. No he trobat cap notícia que li hagi caigut algú al cap una parella d'aire condicionat, però clar, això és una dimensió extra en la pobresa, en anar contra la gent que tingui menys recursos, perquè clar, una persona que tingui un dúplex i que ja tingui de terrassa es pot posar l'aire condicionat allà dalt, perfecte, però la gent que viu en pisos de 60 metres quadrats o que no té un balcó o gaire gran o que no té terrassa no té més remei que posar a la façana. Per tant, quan estan traient unes ordenances que diuen que la dan 3.000 euros i posa l'aire condicionat a la façana, el que estem dient és que si tens pobresa habitacional, doncs també hauràs de patir pobresa de refrigeració i pobresa climàtica a l'estiu. Sí. Això el 2008, el 2009, mira, encara es podia mig excusar, però que en les condicions que estem vivint ara i que segurament viurem la resta de les nostres vides, aquestes ordenances s'haurien de tornar a mirar.
0: Exacte.
2: Amb una visió molt més realista del que pot suportar la gent en aquest país, els habitants d'aquest país, perquè és que si no estem condemnant gent que ja té prou pena de viure en un pis de 50 o 60 metres quadrats, els estem condemnant a més a passar-les molt dures a l'estiu, i això jo crec que com a societat seria inadmissible.
0: Sí, deixeu-me que saludem...
1: De totes maneres...
0: Deixa'm un moment, Maribel, que donem la benvinguda, saludem el Jordi Gili, que s'incorpora ja a la tertúlia. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Mira,
3: i calorosa.
0: Mira, precisament d'això estem parlant. Ara donem pas a la Maribel, que així continua el fil de l'Alister, i de seguida pots fer la teva aportació. Vinga, Maribel.
1: No, jo el que volia dir és que també haurem de canviar moltes coses. Per començar, l'aïllament de les noves construccions. Els pisos que tenim nosaltres és que no, ni es contempla gairebé l'aïllament, no? Aquí s'ha pogut canviar potser també les finestres, se les ha posat aquestes més bones, però haurem de canviar moltes coses. Jo crec que ens hem de plantejar, primer, noves construccions que contemplin un aïllament pel clima que tenim i que tindrem. De la mateixa manera, les ciutats, el que és els carrers, jo me recordo que abans, o els pobles o així, és que hi havia fonts als carrers. Tornaves pel carrer i si pel que fos, ja no que tinguessis set, és igual, si feia molta calor et podies mullar una mica el cap, refrescar. Primer eren d'aquelles que tenien una aixeta i després que apretaves un botó i sortia un sortidor. Doncs crec que hi plantar arbres, bueno, Sant Cugat no es podem queixar gaire, però ciutats que es va posar de moda posar les places de ciment, és que s'ha de canviar l'arquitectura dels edificis obligatòriament, jo crec, tinguin les dimensions que tinguin, han d'estar en un aïllament que ara no es contempla. I després les ciutats, els carrers, també ens hem de començar a plantejar en general aquest canvi climàtic, com ho podem revertir una mica, com ho podem suportar, millor dit.
0: Sí, no? Les dues coses, revertir-lo i afrontar-lo.
1: Sí.
0: Les dues coses. Jordi, estem parlant d'aquesta nova font de desigualtat social que doncs, ens afecta a tots, però no de la mateixa manera. Ja no només per una qüestió d'edat, sinó per una qüestió de rendes.
3: Evidentment. Com tantíssimes coses ens afecten a tots i que sempre paguen els plats trencats els mateixos. Perquè quan fa fred, gent són les que tenen dificultats per poder escalfar mínimament la vivenda i en part, per això que es comentava ara la companya, que les cases no es fabriquen pensant en que un dia farà fred i després hi ha un moment que farà molta calor, es fan cases i clar, tu entraves abans en una casa de pagès i fes fred o fes calor, més o menys feia una temperatura atemperada perquè les parets gruixudes d'un parell de pams i una cosa, doncs ara en les parets que pots un cop de puny i se'n van a Norris. Clar,
0: sí, és veritat, ara...
3: és que són tantes coses.
0: Sí, mira, tu i la Maribel, que heu apuntat aquest tema de la climatització, també us vaig fer arribar una notícia d'una escola bressol del Vendrell que han de reubicar cada dia 73 infants a refugis climàtics perquè la llar no està condicionada. I es veu que és una de les últimes llars que es van construir, i el més curiós de tot és que es va construir amb criteris bioclimàtics, pensats per resistir millor les temperatures molt altes i les molt baixes. I resulta que, tot i construir-la amb aquestes condicions, és insuportable. Els infants no poden quedar-s'hi allà a partir del migdia.
3: A millor sobre el paper tot això estava molt bé, però l'execució, però clar, és que no té sentit que
0: però algun això. Control hi ha d'haver del que s'ha fet, no?
3: Sí, estaria bé.
1: És que a les escoles ja s'ha parlat que haurien de tenir totes totes aire condicionat actualment. És més, jo crec que els refugis climàtics, que, bueno, segons com tu miris, pot estar bé, si cauen lluny de casa no serveixen de gaire. En canvi, escoles n'hi ha a tot arreu. Diríem que tothom pot tenir una escola més o menys a la vora. Si tinguessin aire condicionat, a més, dius, refugis climàtics, si vas amb nens, què t'has de quedar? Al vestíbul de l'Ajuntament? No sé, encara mira la biblioteca, encara no. Per tant, jo crec que seria ja imprescindible que la Generalitat d'una vegada posés ja aire condicionat a les escoles. Ja es podria aprofitar que l'estiu serien refugis climàtics. N'hi ha moltes, és a dir, la comparació de població i escoles és bastant equilibrada a tots els municipis.
0: De totes maneres...
1: I normalment a cada barri n'hi ha.
0: Refugis climàtics, que ja portem uns anys que ens hem acostumat i ja sabem de què parlem. Aquests refugis climàtics, la majoria tenen uns horaris... I quan es tanquen ja no hi ha refugi climàtic, com no et busquis la vida. Per tant, penseu que l'administració hauria d'impulsar ajudes d'alguna manera, pensar quines altres solucions es podrien donar, sobretot per a aquesta població més vulnerable que ara comentàvem, no? Que no tenen... opció pel allà on viuen, per la seva renda familiar, què podrien fer de més?
3: Home, segur que es poden fer moltíssimes més coses. Però, d'entrada, el que jo entenc és que s'hauria de fer unes ciutats més esponjades, i com s'ha comentat abans també, amb moltes zones d'arbres, amb... El que no pot ser és que aquí queda un solar buit, vinga, va, fotem-hi pisos, i allà, vinga, i com deia un director que tenia jo, diu, es que vamos creciendo para adentro. No nos expandimos, crecemos para adentro. I al final ens ho farem tots plegats.
0: Ja.
3: O sigui, i això és una cosa que té a veure amb l'habitatge, però té a veure amb el transport públic, té a veure amb quantitat de coses. Si hi hagués unes comunicacions dignes, doncs per anar, què diré jo, de Reus a Barcelona o a Manresa i els pogués expandir i no concentrar-nos tots aquí a l'àrea metropolitana i vinga, anar fotent pirs aquí apretant i... Tot això també seria més fàcil de poder aconseguir, però l'especulació i la manca de previsió és...
0: I tot i així falten pisos, sembla.
3: Ja.
0: Alistar, és insuficient el que fa l'administració?
3: Jo crec que sí.
2: Més, sobretot, jo penso que bé, en la lluita contra el canvi climàtic hi ha moltes administracions que no fan suficients, com per exemple quan renoven flotes d'autobusos o altres vehicles urbans i acaben sent de benzina o de dièsel, perquè bé, ja parla per si sola aquesta elecció, però també la falta d'ombra, perquè òbviament el millor que seria és tenir arbres, perquè els arbres, més enllà de l'ombra que aporten, també aporten beneficis en altres sentits, però com a mínim tenir ombra. Hi ha molts llocs que són esplanades i que són un desert de ciment i que no té per què ser així, perquè no pot costar tant posar uns tendals que siguin retràctils i que es puguin, quan aleshores que fa més calor, es puguin activar i que hi hagi ombra i que allò no es converteixi bàsicament en el desert de Sonora, i llavors a l'hivern doncs deixar que entri més el sol, sobretot a les places més concorregudes, que en cada municipi són com a molts 5 o 6, això s'hauria de poder fer i sense rebentar el pressupost, i per tant, a mi em sorprèn molt que no es faci, i anem molt els ajuntaments de tot el país a mirar-s'ho més, perquè és que els refugis climàtics sí, són zones amb aire condicionat, però també haurem de ser llocs al carrer on simplement que hi hagi ombra. No demanem res més, que hi hagi ombra.
0: Exacte. Si heu estat a Andalusia, segurament que us heu trobat que en els carrers centrals de grans ciutats hi ha aquestes veles, no?, que diuen, i fins i tot aquell ruixat... polvoritzat, no?
3: Es va posar de moda l'Expo, sí.
0: No sé si per aquí passaria una possible ajuda, no?, a refrescar l'ambient. Què anaves a apuntar, Jordi, que em sembla que volies...
3: No, volia dir això, que es va posar de moda quan l'Expo de Sevilla, doncs aquesta mena d'esprais o el que hi hagués, que humitejava també una miqueta l'ambient i bueno, refrescava, estava bé, sí.
0: Home, massa car tampoc no crec que sigui posar aquestes veles, sobretot en els centres de les ciutats, per on la gent hi circula per anar a fer compres, per anar a passejar, per sortir una estona, a certes hores del dia, doncs podríem protegir-nos. Canviant de tema, una observació, continuem fent allò la crònica del temps. Heu notat si s'ha aixecat una mica de vent a la zona on esteu?
3: Aquí al Prat, concretament, una miqueta d'airet sí que corre. Sí. Cosa que aquest dematí no corria ni una gota d'aire.
1: Mm-hmm. Sí, d'airet. Una mica.
0: Val.
1: Home, no fa tantíssima calor com fa dos o tres dies, entre que està així mig tapat, mig núvol, i una mica, però bueno, en lloc de 37 graus devem estar a 35 o 34.
0: Sí, a 34.
3: Exactament. No és conformat perquè no vol.
0: Exactament. Deixeu-me que dediquem els últims minuts a parlar d'un dels temes que hem abordat de tant en tant al llarg dels diferents cursos del Connectats, i és aquests resultats del baròmetre del Centre d'Estudis i Opinió, que s'ha publicat aquest últim, que dona entre els resultats doncs, que el PSC tornaria a guanyar, tot i perdre alguns parlamentaris, que Esquerra Republicana de Catalunya i Aliança Catalana es disputen ser la segona força, i que Junts és qui paga més els plats trencats i és qui cau pràcticament a la meitat dels que ara disposa. No sé quina és la vostra valoració veient a grans trets, aquestes xifres, aquestes dades. I si penseu doncs que són realment el que podria acabar passant, si és la tendència que s'acabarà complint.
2: Primer de tot, i més enllà de la lectura política del CEO, crec que val la pena fer una estirada d'orelles de l'administració, perquè aquest CEO ha sortit amb 4 mesos de retard.
0: Exacte.
2: Recordem que el CEO és una cosa de periodicitat trimestral i, per tant, s'han dut per davant el següent CEO que havia de sortir. Llavors, això és bastant trist que passi a un nivell com la Generalitat, que no estem parlant d'una administració amb pocs recursos, sinó de l'administració de tot Catalunya. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que això que comentaves ara, la pujada d'Aliança Catalana s'ha d'entendre més per demèrit dels altres partits de catalanistes que no pas per mèrits propis, perquè tenim un paisatge on Junts ha buscat tant la transversalitat que al meu parer s'ha difuminat, i realment més enllà del tema de la independència, si li preguntes Junts què defensa, o no ho sabràs, o al contrari, o tindràs una resposta i la diametral, perquè és un partit on ara mateix hi ha un guirigall important. Llavors, Esquerra, el que més veiem en els mitjans són les ambicions del seu líder a Madrid, en Gabriel Rufián, de muntar alguna cosa, no se sap ben bé què, amb altres partits d'Esquerra d'Espanya. Però és una indefinició bastant important, més enllà de les ambicions personals d'aquest senyor. I llavors la CUP, el fet que se'n parli tan poc com se n'ha parlat en els últims anys, ja parla per si mateix, no?, aquesta falta de cobertura. I en aquest buit, en aquesta indefinició, és on puja Aliança, jo crec que purament o en gran part com a vot protesta, perquè, clar, bàsicament té l'avantatge d'Aliança de no ser cap dels altres tres. Però Aliança també arrossega les seves contradiccions, com vam veure fa uns dies amb el problema que van tenir amb un candidat que es veu que estava en una relació amb una persona, amb una nena, que fins feia ben pocs dies havia estat la seva alumna de secundària. Després els seus monotemes que fan que sovint entri en conflicte amb el suposat catalanisme o independentisme, perquè fa un parell de dies deien que la seva prioritat és aliar-se amb els castellans per anar contra el suposat califat. Per tant, tenim un escenari a Catalunya on bàsicament jo diria que molts partits, per no dir tot, han de mirar què defensen i sortir d'aquesta indefinició, perquè al final els votants poden estar d'acord que tu diguis blanc, que tu diguis negre, però el que volen és que tu els diguis clarament què defenses i què és el que faràs, i no moure't en aquesta indefinició. I jo d'aquí crec que ve el càstig a tots els partits que han tocat poder, i que al final s'acabarà convertint en càstig pels partits que ara mateix estan capitalitzant també el vot protesta, però el dia que hi toquin poder els passarà el mateix mentre no arreglin aquest problema.
0: I els nous que arriben són els que, suposo jo que el votant té ganes de tastar com a mínim, no, de moment no l'ha defraudat. Jordi...
1: Jo crec que és una...
3: Sí, no, molt breument, aviam. D'entrada, les enquestes aquestes supercuinades del CEO, bueno, pues, tenen la credibilitat que tenen, i d'aquí que hi hagin eleccions, que serà d'aquí 8 mesos, 6 mesos, jo què sé, no tenim la més remota idea. Probablement, jo crec que les primeres eleccions que hi haurà seran les municipals, però veurem. D'aquí allà poden passar moltes coses. Veig que en aquestes eleccions, en aquesta, almenys periodísticament, en aquest CEO de Vox i del PP se'n parla poc, no sé exactament el per què, i tota la gran força és la davallada de Junts, i aquest creixement, que no l'entenc, sincerament, em costa d'entendre, d'Esquerra. La situació dels socialistes, bueno, doncs és una situació bastant normal, diguem, aquí a Catalunya, i bueno, però vaja, jo em faig el cas que com a cosa orientativa, probablement, i després, després el tema de
0: molt ràpid, Jordi, perquè estem acabant,
3: acabo,
0: i la... Sí, a veure,
3: acabo.
0: Si la Maribel també hi intervé.
3: El tema d'aliança, em temo que pugui passar el que va passar amb Ciudadanos.
0: Val.
3: Ciudadanos, hi havia un líder, i aquí hi ha una lideresa.
0: Molt bé. Maribel, vinga, que tanques. 20 minutets.
1: No, volia dir
0: 20 segons. No, 20 minuts.
1: Bueno, pues res. Escolta, que a sobreviure a la calor... És l'últim programa, que passeu molt bones vacances.
0: Val.
1: I quan vinguin les eleccions ja veurem què fem, tu, que falta molt encara.
0: Molt bé, doncs deixem aquest CEO aquí sobre la taula i ja el mirarem de rescatar quan sigui el moment. Els tres, moltíssimes gràcies per la vostra participació a la tertúlia i sobretot que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres, disculpeu pel retard.
0: No hi ha. Gràcies.
1: Hi ha una
3: frase que deia la meva mare, que qui té el cul llogat no sabeu quan vol.
0: Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bon estiu.
3: Adéu.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdn.com.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Són les 5.
3: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent amb un petit respir entre divendres i dissabte. Tot i això, el Meteocat alerta que el pic d'aquesta segona onada de calor es mantindrà fins dimecres o dijous. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals. Aquesta petita treva ha permès que Badalona surti del nivell 3 del Pla Alfa, el segon més alt, i assenyala un risc molt alt per risc d'incendi que es va decretar dijous. Tot i la rebaixa de perill, bombers demanen a la ciutadania evitar qualsevol situació de risc que pugui ocasionar incendis i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum. La temperatura mínima registrada aquest divendres a Badalona no ha baixat dels 25 graus, sent la cinquena nit tòrrida consecutiva. Les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment els mercats al carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes d'entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. El motiu principal, expliquen els comerciants, és que un alt percentatge dels clients habituals són persones grans que prefereixen no fer el trajecte fins al mercat en les hores de més calor del dia. Per això també asseguren que ha augmentat la concurrència de gent a les primeres hores del matí. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
6: Los mayores, resulta con el calor, van con miedo, porque como vienen las noticias que a veces caen las personas por el calor y tal y cual, entonces lo notamos un 30 o un 40% menos.
7: A partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Hi ha molta menys. Un 30-40% ens ha baixat.
8: No és igual, ara, con esta calor, un mercado a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar autobús, montar l'autobús i venir aquí.
5: El cinema La Fresca, el teatre i el circ compliran les nits d'estiu a la ciutat els dos últims caps de setmana de juliol. Les activitats seran gratuïtes i es faran a la plaça Trafalgar, al parc de Can Soleil i Cal Arnús. La programació començarà en aquest mateix parc dissabte 18 de juliol a les 10 de la nit amb la projecció del film Perfect Days. L'endemà diumenge 19 de juliol el mateix espai acollirà dues propostes d'art de carrer. A 8:15 de la tarda la companyia La Còrcoles presentarà H, un espectacle de funambulisme contemporani. I a les 8, la Buen Chris Clown representaran Triplet, una proposta de clown poètic. I el 25 de juliol a les 10 de la nit, la plaça Trafalgar acollirà la projecció de la pel·lícula Robot Dreams. El cicle es tancarà el 26 de juliol a les 8 a la mateixa plaça amb Desprovisto, de la companyia Up Arte, un espectacle de circ contemporani. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, rebrenem el Connectats amb la segona i última hora d'aquest últim Connectats de la temporada. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Saludem Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, com tots els divendres, aquesta hora amb força moviment, amb cert moviment, sobretot de mobilitat de cap de setmana. En el cas, sobretot, de l'autopista P7, es nota en el tram sud entre Castellbisbal i Martorell, de forma intermitent i fragmentada, això sí, i en el tram nord, sobretot al voltant de la zona del Vallès, el que seria Mollet del Vallès, Parets, Montmeló, Granollers, tot aquest tram puja molt carregat en sentit Girona i amb trams d'intensitat més amunt a la Roca o també a Cardedeu. En el cas de l'autopista del Maresme, també la zona de Tiana i la zona de Premià i Mataró amb trànsit força intens en sentit Girona, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs. I pel que fa a incidències, recordar que es mantenen encara dues carreteres tallades pels darrers incendis forestals, la T244 entre el Montmell i Querol i també la LV2101 a Granyena de Sagarra. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, Eduard, bona tarda.
2: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Viatgem fins a Badalona per conèixer una entitat que enguany està d'enhorabona, i és que l'Esbart Sant Jordi celebra el seu 75è aniversari. Per aquest motiu parlem amb el seu director, en Jaume Díaz. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Jaume Díaz, director de l'Esbart Sant Jordi. Què tal, Jaume? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Jaume, primer de tot, per qui ens estigui escoltant i no sàpiga què és un esbart, podries explicar-nos-ho?
2: És un grup de gent que balla sempre dansa tradicional i d'arrel. Vull dir, quan tothom diu dansa tradicional d'arrel, una sardana, no, fem altres tipus de ball que no siguin la sardana. També estan incloses al nostre repertori, però realment és tota qualsevol dansa tradicional d'arrel.
1: Després, més endavant, parlarem de quines danses d'arrel feu a l'Esbart Sant Jordi, però bé, el motiu de l'entrevista, evidentment, és el 75è aniversari de l'Esbart Sant Jordi, que va néixer el 1951, i, com dèiem, enguany, doncs, celebreu el 75è aniversari, que es diu ràpid, tenint en compte que sou una entitat cultural popular, oi?
2: Correcte, sí, vull dir, a veure, ara que estem tirant del fil, perquè a la tardor volem fer una exposició sobre el 75è aniversari de l'Esbart, llavors estem mirant la història i sí, clar, neix el 1951, però tenim uns orígens i uns arrels una mica més abans, vull dir, quasi el 1921, perquè com Esbart Sant Jordi comença el 1951, però venim del foment de la Sardana, imagina't, de Badalona. Llavors, com aquell que diu, nosaltres l'aniversari comencem des de que es va formar dintre de l'Orfeó Badaloní l'Esbart Sant Jordi, i sí, consta des del febrer de 1951.
1: Com es va produir aquesta, no sé si dir-li escissió, o com va començar el 51 com a Esbart Sant Jordi?
2: Per lo que hem averiguat, perquè ara tot just és això, estem estirant del fil i veiem que venim del foment de la Sardana, va ser una entitat, llavors va venir la Guerra Civil, llavors es va formar l'entitat de l'Orfeó Badaloní, llavors aquest foment de la Sardana es volia dissoldre, i llavors l'Orfeó Badaloní doncs, va agafar aquest grup de joves i llavors van formar l'Esbart Sant Jordi de l'Orfeó Badaloní. Llavors el que tenim que tenir present és que nosaltres sempre hem estat sota el paraigua de l'Orfeó Badaloní, i cal remarcar que des del 2025 som entitat pròpia. Ara ja no estem sota el paraigua de l'Orfeó Badaloní, sinó som a l'Esbart Sant Jordi de Badalona. Vull dir, és com aquell que es fa una mica adult, que deixes els pares i comences a fer el camí per tu sol, no? Vull dir que llavors vam parlar amb l'entitat, que volíem ser una entitat independent, i llavors ells ens van dir que endavant, i, bueno, però sempre tenim una col·laboració amb l'entitat de l'Orfeó Badaloní, perquè, per exemple, part del vestuari està cedit per l'Orfeó Badaloní i nosaltres el tenim com a salva i guarda d'aquest vestuari, i hem arribat a aquest conveni. Fins i tot també ens van deixar de posar a l'Esbart Sant Jordi per mantenir aquests 75 anys de història.
1: I qui el va impulsar en el seu moment?
2: Mira, et mentiré, no sé ara exactament els noms. Jo sé que va haver un grup de gent jove, el que passa que sí que va haver, uns dels primers van ser els germans Estanyol, també hi havia com a música l'Ester Martells, que tocava el piano, vull dir, llavors anar passant diferents directors. Ara que estem parlant amb exensaires, ens remarquen molt la figura del senyor Ramon Batalla, que és el que va impulsar molt a l'Esbart Sant Jordi, però han passat molts directors, sincerament. Clar.
1: Durant tots aquests anys, imagino que més enllà de directors o més enllà de moments en què, com ens deies abans, doncs, us feu grans i tireu pel vostre compte, imagino que haureu viscut moments de tot. Quins moments diries que han marcat la trajectòria de l'Esbart?
2: Per posar-te una mica en context, jo estic des de l'any 1991 com a dansaire. Llavors, realment, com a director, ja no sé ni quants anys faig que porto la direcció. Llavors, cada època ha tingut el seu moment. Vull dir, el seu moment dolç i el seu moment amarg, també. Vull dir, és una entitat que cíclicament ha tingut pujades i baixades. No és com un esport, que bàsquet, futbol, que més o menys es mantenen. Vull dir, a l'Esbart, a la nostra ciutat, ha sigut un cicle. Vull dir, a vegades ha hagut molta gent, a vegades hem sigut, fins i tot hem arribat a ser quatre, però amb l'empenta i anar picant pedra, doncs mira, ara hem aconseguit que en som altre cop una cinquantena de persones. Però vull dir, marcar-te un abans, un després, no sé, vull dir, per exemple, jo remarco molt el tema de la pandèmia. La pandèmia ens va fer molt de mal a nosaltres, per al tema del grup juvenil, del grup infantil, dels nens. Vull dir, es van donar de baixa molts de nens i recuperar això va ser difícil. Un moment amarg va ser quan vam tenir que deixar el local del carrer Lleó. Nosaltres estàvem al carrer Lleó, que hi havia l'acadèmia de la FIAC, llavors

0: però és molt interessant tot el que ens explicaves, perquè al final són moments de tot, és a dir, haureu viscut bones èpoques, males èpoques, però l'esbart sempre ha tirat endavant. I dins d'aquest moviment cíclic que ens comentaves, com valores que esteu ara mateix? Ens has dit que ara sou prop d'unes 50 persones. Creus que és un bon moment per l'esbart?
1: Sí, ara estem en un moment dolç. Ara estem en un moment dolç, la veritat sigui dita. Estem tancant temporada amb una escola de dansa de 6 nanos de 3 a 6 anyets, molt petitons. Estem en una escola de dansa també d'uns 13 o 14 nanos. Estem en un cos de dansa de 32 persones. Estem en un grup de pares i mares a ballar que són unes 17 persones, entre 15 i 17 persones. Vull dir, ara estem en un moment dolç. I també el paper de l'Esbart Sant Jordi a la ciutat, vull dir, s'està consolidant molt a través de les danses de maig. Són unes danses que s'estan cantant per tot arreu i això també ens omple molt d'orgull.
0: Just ara t'anava a preguntar quin creus que ha sigut el paper de Badalona durant aquests 75 anys. És una ciutat que ha acollit i que ha donat peu al creixement de l'Esbart Sant Jordi?
1: Jo et mentiria si et digués que no hem tingut suport de l'Ajuntament. Et menteixo. Nosaltres, com a Esbart Sant Jordi, sempre hem tingut molt suport de l'Ajuntament, de l'entitat pública, sincerament. Vull dir, ens han recolzat i ens han donat suport sempre. Vull dir, sempre, eh? Vull dir, mai hem tingut un no. Vull dir, a veure, com tota entitat pública, doncs té les seves mancances, ens agradaria la casa de la festa, ens agradaria moltes coses, però vull dir que per nosaltres particularment hem tingut el suport. També tenim molt de suport de les altres entitats. Fem pinya, vull dir, jo crec que tenim que sumar. Hem de sumar les entitats de cultura popular i que ens vegin pel carrer i que la gent vegi la nostra cultura pel carrer, si no es perdrà. Jo, en un futur, no sé com aniran les coses, però jo vull que es mantingui les nostres tradicions, les nostres arrels, vull dir, perquè són nostres. I com, per exemple, te'n vas fora d'aquí i ho tenen molt arrelat, nosaltres també ho tindrem que tenir arrelat. I sembla mentida que a vegades pensem que, ah, mira aquests que van disfressats pel carrer. No, és la teva cultura, són les teves arrels i és la teva tradició.
0: Sí, sí, totalment. Pel que fa als tipus de danses, quins balls practiqueu a l'Esbart Sant Jordi?
1: Nosaltres som bastant tradis, eh? Som bastant tradicionals. Vull dir, nosaltres agafem tots els balls, per exemple, les danses de Castellterçol, per exemple, l'Eu Riera, el Sant Ferriol, tots els balls tradicionals els fem. Ara bé, el temps passa i ens tenim que adaptar les noves tendències, val? Llavors, també fem moltes coreografies i danses de nova creació. Per què? Perquè la nova creació captes a la gent jove.
0: Clar.
1: I és això. Llavors, has de tenir un ventall per arribar a totes les edats.
0: Per tant,
1: a totes.
0: Dins de l'Esbart Sant Jordi també doneu peu a poder innovar o modernitzar-vos.
1: Sí, sí, sí, sí, ens anem adaptant. Sense deixar de banda les nostres arrels, eh? Sense deixar de banda les nostres arrels i d'on venim i d'on som. Clar. Vull dir, però sí que tenim que innovar. Vull dir, tenim que... La dansa és viva. La dansa és viva i ens tenim que anar adaptant. Ens tenim que anar adaptant al moment, ens tenim que anar adaptant a la societat, ens tenim que anar adaptant al model del dansaire. Vull dir, has de modificar i t'has d'anar adaptant.
0: Just ara ho comentàvem, que al final tota entitat, sigui cultural o sigui de qualsevol altre àmbit, doncs s'ha de modernitzar i s'ha d'anar innovant. I un altre factor important és l'interès d'aquestes noves generacions per aquesta innovació i per aquests valors. A l'Esbart noteu que els joves us coneixen i participen a les vostres activitats?
1: Ara sí. Ara, des de que tenim una visió més àmplia, ens fem veure a Badalona per les danses de maig, pel Ball de Punts, pel Ball de Cerculets, vull dir, tenim molt més... La gent ens coneix més, hi ha molta gent jove que ve a l'Esbart, que es vol apuntar, que vol provar, és important. Llavors, això sí, llavors el boca a boca, vull dir, els mateixos membres, ostres, que m'ho passo bé. Al fin i al cap, som un Esbart humil. Vull dir, té cabuda tothom. Anem a passar-nos-ho bé, anem a demostrar la nostra dansa, ens agrada fer-ho tot ben fet, amb rigorositat, però com a mínim, en el moment que anem, deixem totes les cabòries de la feina fora i ens anem a passar-nos-ho bé. Llavors això és el que vull transmetre sempre als meus dansaires.
0: Ara, Jaume, parlant del 75è aniversari, què suposa aquesta xifra per a vosaltres i quines activitats i danses heu preparat per aquest any de celebració?
1: Mira, vam començar el febrer d'aquest any. Llavors, els actes duren fins al febrer de l'any que ve, del 2027. Ara tenim un peron. Vull dir, ara tenim un peron perquè ve l'estiu.
0: També m'ha nascut, imagino, per tothom.
1: Bueno, no parem, eh? L'Esbart no parem. Ara t'ho explico. El que vam fer, primer de tot, vam fer un concurs de logos. Llavors va sortir un logo guanyador que ens està acompanyant en tots els actes del 75 aniversari. I tot obert a tots els socis, de l'entitat. Llavors vam fer...

0: amb el suport del Pla Impuls, vam fer el primer ball de primavera, obert a la ciutadania de Badalona. Mm-hmm. Això, clar, serà recurrent. Vull dir, ho vam fer a la plaça de la Vila i va anar molt bé, va ser tot un èxit. Llavors, les altres activitats que hem anat fent és, lògicament, tot el que es fa pel mes de maig, tot fa referència als 75 anys, com el maig en dansa que va ser 75 anys en moviment i van sortir totes les seccions. Mm. I que ara a la tardor volem fer una exposició i una taula rodona amb teixint memòria d'agafar exdansaires perquè ens expliquin com era abans un assaig, com és ara, vull dir, per fer unes taules rodones i saber com era. I llavors ja fem una exposició tradicional de fotografies, etc. El mes d'agost, que també participem a la Festa Major, també fem partícips, que és el 75 aniversari, i llavors ja que ara l'any que ve tenim una ballada de totes les seccions i d'exdansaires, i també un sopar de gala, on allà farem també una menció especial a gent que ha sigut important en les bars, dins de les bars.
1: Per tant,
0: vull dir, tenim diferents actes.
1: Sí, mesos entretinguts, no?, per endavant.
0: Sí, sí, sí, tenim mesos entretinguts i de molta feina, sí, sí, sí, sí. I però es fa amb il·lusió, eh?
1: I tant, només faltaria. I de cara al futur imagino que aneu a per 75 anys més de vida, com a mínim, no?
0: Jo no ho veuré, però clar, això espero que es mantingui, perquè és una llàstima, perquè aquí a Badalona hi havia molts esbarts i solament hem quedat nosaltres. Mm. Hi havia molts esbarts, molts, i sols hem quedat nosaltres. Espero que sí que es mantingui, vull dir que seria una llàstima perdre això. Espero que no, ja veuràs com no.
1: Quins reptes teniu per als pròxims anys?
0: Mantenir-nos com estem ara. Jo, el repte és mantenir-me com estic ara, vull dir que la gent ens vegi, que la gent ens vegi pel carrer, que la gent tingui interès per l'esbar, que encara que se'n vagin dos, en puguin venir dos més. No sóc molt ambiciós, t'ho juro, no sóc molt ambiciós. Jo vull estar com estic ara perquè estic molt bé. Clar. I vull que la gent que vingui a l'esbar estigui en un lloc confortable.
1: Totalment respectable.
0: Mantenir aquesta essència i mantenir l'associacionisme. Vull un repte? Sí, però que aquest és un repte per mi i per tothom, que tinguem la Casa de la Festa a Badalona.
1: Clar. I és un repte gros, també, perquè si, com ens has comentat, esteu en un molt bon moment, doncs mantenir-ho segur que no és fàcil.
0: No.
1: I Jaume, abans d'acabar, tothom qui vulgui provar o conèixer aquestes danses de ben a prop, com pot fer-ho per conèixer-vos?
0: Res, que es contacti amb les nostres xarxes socials i llavors es posin d'acord amb nosaltres, volem provar, llavors donem dos o tres classes que vinguin a provar, tenim diferents grups per provar i que estan les portes sempre obertes. Vull dir, sempre, hi ha molta gent que s'ha marxat i ha tornat, vull dir que ells per la xarxa social per l'esbar Sant Jordi, BDN, busquin i que ens diguin, escolta, que vull venir a provar, i llavors les que porten les xarxes socials, llavors es posen en contacte amb els diferents grups i ja quedem d'acord. També estem els dijous en el Gitangeli, assajant a la Gitangeli, els divendres el grup de pares i mares a ballar també estan al Gitangeli a les 9 del vespre i l'escola dansa a partir de les 7 de la tarda en el Gitangeli.
1: Doncs queda dit, tothom qui vulgui venir a provar aquestes danses de l'esbar Sant Jordi, ja no té motius per no fer-ho.
0: Correcte.
1: Jaume Díaz, director de l'esbar Sant Jordi, moltíssimes gràcies per atendre la trucada
0: a
1: Connectats i moltes felicitats per la part que et toca d'aquests 75 anys de l'esbar.
0: Gràcies per donar-nos visibilitat. Sense vosaltres tampoc podríem seguir. Gràcies a vosaltres.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, Terrassa.

0: les obres de...
1: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que es...
0: Bona tarda. Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
2: Viatge al centre de la ràdio.
3: Bé, doncs avui el Víctor Asensio ha agafat el micro i s'ha infiltrat al Prat Ràdio per enganxar infragantis als seus companys de feina. Marxem fins allà per veure què hi troba. Víctor, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Doncs avui fem una cosa diferent per aquest viatge al centre de la ràdio. Avui vinc a molestar a l'emissora municipal del Prat Ràdio, els meus companys, que no saben, de fet, que estic preparant aquesta secció. I anem a veure què està passant aquí a l'emissora local. Són els darrers dies. Avui, de fet, és la darrera secció del programa. Acabo d'entrar ara mateix a l'emissora. I com també és el darrer dia d'aquesta secció, doncs anem a veure què està passant aquí al Prat Ràdio en les últimes hores abans de vacances de molts dels seus treballadors i treballadores. Mira, acabem d'entrar ara mateix a la peixera, que és doncs, la nau espacial aquesta que controla què passa als estudis, i és on poden tancar els micros quan els periodistes ens passem del temps, i els que ens tiren les músiques i els que ens tiren els talls. I doncs tenim amb nosaltres el Sergio Villar, que és el tècnic de capçalera pels matins. Sergio, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Estàs aquí ara al Planeta Prat, que és el programa matinal del magazín que fem aquí al Prat Ràdio. Explica'ns una mica què estàs fent. T'estic enganxant perquè no sabies que venia a gravar, eh? Això és cert, eh? T'estic molestant ara mateix.
5: Doncs sí, no molestes. Estic ara quadrant temps per quan arribi el butlletí, doncs tenir tot quadrat perquè no ens passem de temps i pugui entrar en directe al butlletí.
4: Com és el teu dia a dia des de que entres aquí a treballar a l'emissora fins que comença el directe, que llavors ja suposo que estàs concentrat en tot el que passa tant dins de l'estudi com fora, rebent trucades, etc. Però quin és el teu dia a dia, com ho fas per preparar-ho tot?
5: Doncs quan arribo, primer miro l'escaleta del programa, que prèviament ja me l'he mirat el dia anterior, però quan arribo sempre la repasso, i el que faig és preparar les sintonies, talls de veu i carregar-ho tot i esperar que comencem el programa.
4: Clar, perquè aquí, doncs, ja ho és mitjà avançat, eh? Feu el programa al magazín matinal, no? Que arrenca a les 9 del matí i és fins la 1, però entremig hi ha butlletins informatius que fa els serveis informatius d'aquesta casa. A vegades sóc jo mateix que estic aquí fent el butlletí, i després també els butlletins de la xarxa. Això, a més, ho heu de combinar amb una publicitat també i amb altres elements que també es van introduint, com poden ser, doncs, alguns elements gravats en podcast, etc. Això ho has de quadrar tot al mil·límetre.
5: Ho he de quadrar tot al mil·límetre, pel que et deia, no? Quan arribi el butlletí de la xarxa o el butlletí d'aquí de la ràdio, doncs que pugui arribar a temps, que no es quedi curt i que tampoc ens passem.
4: Aquí a la ràdio el temps és sagrat.
5: És sagrat, vull dir, no ens podem passar, i per mi els senyals horaris s'han de respectar.
4: És gairebé una religió, no? Quan sona...
5: Quan sona s'han d'escoltar en silenci, que no sobrepassi cap tall de veu, ni cap àudio, ni cap cançó, ni res, que quedi el so net amb els senyals horaris.
4: Quins són els millors moments de la teva feina?
5: Els millors moments doncs són quan, no sé, quan, sobretot això, quan quadrem, que queda... poder posar una cançó i que soni sencera i no la puguem tallar, no sé, quadrar, i que tot soni dintre del que esperem que hagi de sonar, no?
4: Feina ben feta, i tu ja estàs content.
5: Jo sí, jo amb això ja estic content.
4: Molt bé, doncs gràcies, Sergio, et deixem seguir treballant. Anem a molestar, encara que diu el Sergio que no, jo sé que això no agrada gaire, el que et vinguin a atracar, com diem nosaltres, amb un micro a la mà, a preguntar. Mira, ara mateix tinc davant meu la Isa, que és la presentadora del magazín matinal, el Planeta Prat. Diu, quina por, perquè ja m'ha vist i no sabia que jo venia. El Marc sí que ho sabia, que és el productor, ara hi parlarem, i diu, no m'has dit res, diu la Isa. Isa, què tal, bona tarda.
6: Hola, què tal, com estàs?
4: Molt bé, estem explicant què és el dia a dia de la ràdio pel Connectats, en aquesta secció, el viatge al centre de la ràdio, i doncs acabem de parlar amb el Sergio, ens explicava una mica quin és el seu dia a dia. Tu ets la presentadora del magazín matinal, què és el que fas tu quan arribes a la ràdio a primera hora del matí?
6: Doncs mira, a primera hora agafo els diaris i miro una mica de què parlen, preparo el guió, sobretot m'agrada preparar-m'ho al dia, O sigui, vinc una hora abans, al principi em costava una mica més i venia una mica més aviat, però ara amb una hora més o menys ja em dona temps a preparar-me tot el que tinc, sobretot per esperar-me per si hi ha alguna notícia de darrera hora. I a partir d'aquí doncs, tenim la nostra reunió a 9:15 i a 9:00 comença tot, comença el Planeta Prat, comencem amb una part d'actualitat i després format de tertúlies i també d'entrevistes i seccions. I ara mateix doncs, he acabat una entrevista i estic esperant els següents entrevistats també, per tant estic en aquest impàs on vaig veient què és el que feu la resta de companys de la ràdio quan no tinc directe, que és poquet, durant el matí.
4: Clar, tu tens 4 hores de directe de programa i és molt variat, és un magazín. Al final hi ha des d'informació fins a entreteniment, passant doncs, per activitats culturals. Com tu fas per canviar de tema, per poder, i ara parlarem també, escollir què entrarà i què no entrarà al programa?
6: Hi ha dies on és complicat, on passem d'un tema a l'altre, amb coses que no tenen res a veure, intentem agrupar-ho, perquè doncs, si fem un programa potser a vegades més cultural, intentem que els divendres sigui un programa una mica més lleuger, però això no és sempre possible, i el que fem doncs, és preparar l'escaleta amb bastanta antelació, mirem els temes a setmana vista, decidim quins temes poden donar més joc, de quin es parla més, això ho fem mitjançant l'agenda de l'Ajuntament, però també intentant estar molt connectats amb el que passa a la ciutat, amb el que es mou a les xarxes, i a partir d'aquí, doncs, quadrar horaris amb les persones que han de venir a explicar-nos les seves coses, sigui un llibre o sigui doncs, un tema d'actualitat o un polític de l'Ajuntament, i donar-li doncs, una mica de varietat també al magazín, perquè entenem que ha de tenir informació però també entreteniment. I això també ens ho aporten molt els col·laboradors, que són gent experta en un tema, que es preparen el seu tema i on jo els vaig acompanyant sols per aquest espai, però són aquestes persones les que realment en saben i intentem riure molt, també. No només informar, sinó entretenir.
4: Què és el millor de la teva feina? I no em diguis, com aquell de la fàbrica, cobrar final de mes, no m'ho diguis, això.
6: Cobrar final de mes ha d'estar molt bé, però el que més m'agrada de la meva feina és que cada dia és diferent i que sempre estic aprenent. Constantment, cada dia he d'aprendre, he de preparar-me temes que desconec, he d'entrevistar gent molt diversa, i per tant el que m'apassiona és aprendre de tota aquesta gent, i també m'agrada molt ser el primer altaveu de les històries. Primeres cançons, músics que arriben amb la seva il·lusió, gent que escriu llibres i que venen aquí, t'ho presenten, obres de teatre, tot això crec que té molt de valor, no? Donar el primer micròfon, el primer altaveu, i això m'encanta.
4: I s'ha preparada ja per les vacances?
6: Sí, amb moltes ganes, ja estic comptant els dies i amb moltes ganes, perquè ha estat una temporada intensa, molt maca, i però ja necessitem descansar i que la gent descansi de nosaltres.
4: Doncs vinga, va, deixem descansar fins a la propera entrevista i ara anem aquí a la producció. Avui ja hi ha tres persones aquí, però el responsable de la producció és el Marc Quinto. Marc, bona tarda.
7: Bona tarda, Víctor.
4: A veure, explica'm, estàs ara mateix amb el WhatsApp obert, però no estàs aquí de jauja, estàs fent feina.
7: No, efectivament, tothom es pensa sempre que tinc aquí el WhatsApp personal obert, i no tinc el WhatsApp d'aquí de la ràdio, perquè des de ja fa uns anys la producció ha canviat moltíssim. Abans era tot per telèfon, per trucades, anar doncs, citant a tots els entrevistats, els tertulians, etc., que ara explicava la Issa, per telèfon, però la gent ja no agafa les trucades moltes vegades, i és molt més còmode enviar un WhatsApp i ja et contestaran quan els hi vagi bé, quan surtin de la feina, etc., i és el nostre doncs, mitjà de comunicació que tenim amb l'exterior de la ràdio més important, la veritat.
4: Avui, a més, estàs acompanyat de... Sempre tens alguna persona de pràctiques que t'ajuda. Avui tenim a la Itziar i tenim també a la Irene. Què és el que feu aquí en el dia a dia entre tots plegats? Perquè no només fas el tema de les trucades, sinó que també hi ha feina que implica tota la ràdio i tota la graella.
7: Sí, doncs aquí al Departament de Producció som producció i xarxes també, que estem aquí plegats. Avui no hi és la Neus Bou, que és qui l'encarregada de les xarxes, però nosaltres, amb l'ajuda doncs, dels estudiants en pràctiques que tenim, sempre intentem tenir algun, perquè som també com un centre de formació i d'ajudar doncs, els centres escolars doncs, a acabar aquesta formació dels graus que tinguin a veure, que siguin relacionats amb la ràdio, i doncs que ens encarreguem d'això, de tota la prèvia dels programes, de preparar el magazín Planeta Prat, que és qui se'ns endú més estona i més hores, perquè, com dèieu, són 4 hores diàries, però també dels altres departaments donem suport a informatius i als esports, per això, per aconseguir que la gent vingui a la ràdio, vingui a explicar les seves històries, vingui a fer les entrevistes, i també, per altra banda, el tema de les xarxes, que fa uns anys que sí que ens hi estem ficant més, perquè se'ns estava quedant com apartat i arraconat una mica, i doncs des de fa uns anys ja, sobretot amb l'Instagram, que és la xarxa que més tirada té, doncs aconseguim que això que és la ràdio, que és més efímer, que és més del dia a dia, que vens, marxes i ja està, doncs quedi més gravat, quedi en imatge també, li posis cara a la persona que ve, puguis veure també, puguem complementar també amb, doncs, si hi ha una exposició, ha vingut la responsable de l'exposició, ens anem també a l'exposició i gravem amb imatges amb el mòbil per poder fer doncs una peça conjunta, com també feu els companys del Prat TV amb els vídeos més complets que feu, però això és com un petit tas, una pinzelladeta d'allò que ens espera si anem a aquesta exposició, a aquest concert, a aquest acte.
4: Doncs merci, Marc. Ara anem precisament a veure què passa al Prat Televisió, que és l'altra pota del Prat Ràdio. També saludem, encara que vosaltres no ho veieu, però jo sí saludo al David Miquel, que és el director de la revista del Prat i de la publicació del Prat Digital. I anem fins a l'altra pota de la ràdio, de l'emissora local, que també és televisió, que és el Prat Televisió, on avui tenim l'Ivan Conde i la Noelia Aguilar, que, Noelia, et demanaré que vinguis perquè així podeu parlar tots dos. Ivan, explica'm, què estàs fent ara mateix?
8: Doncs estem preparant una notícia d'aquelles que no ens agrada gaire, perquè parlem de violència, podríem dir, o de incidents aldarulls, però, bueno, doncs escoltant una miqueta l'entrevista que han fet els nostres companys pel matí per després explicar-ho també al migdia.
4: Estàs preparant notícia per l'informatiu. Explica'm, com és el teu dia a dia a la ràdio i també a la tele?
8: Ho podries comentar tu directament.
4: Sí, però jo estic presentant.
8: Vale. Doncs a veure, bàsicament, no, fem una petita reunió matinal per decidir els temes, també per proposar coses que hem sentit. En això també ens ajuda molt el boca a boca d'amics, amigues, veïns, persones que ens trobem pel carrer, les xarxes socials, etc. I un cop definides, doncs les tasques reparteixen de vegades també, però sobretot es reparteixen, i doncs després ja, doncs, redactar, tallar, etc, i sobretot intentar donar-li una coherència i un ordre a l'informatiu de la una.
4: I Noelia, també ho hem comentat, no?, que a banda de fer ràdio fem tele, tu fas, a banda de doncs, estar aquests dies, estàs a la redacció dels informatius pel matí, també els caps de setmana estàs fent televisió. Com és el dia a dia de la tele?
9: És un dia a dia molt intens, la veritat, perquè són moltes coses a fer, però al final els resultats són bons i donem cobertura a moltes coses.
4: I exactament quina és la teva tasca? Què és el que has de fer? Quan vas amb la càmera?
9: Jo m'he d'encarregar de contar la història que passi aquí al Prat a la ciutadania a través del format de la tele, del format audiovisual. Llavors, jo vaig al lloc, veig una miqueta què passa, no? Parlo amb les fonts que siguin necessàries i m'encarrego que tot quedi enregistrat a mode de declaracions de persones i pel que fa a forma d'àudio i també en format de vídeo, perquè quedi el més complet possible.
4: I després editar, penjar, publicar, etc.
9: Exactament. Després tornem i és un procés una miqueta llarg d'edició, però es pot.
4: Vinga, va, última pregunta. Teniu ganes de vacances?
9: Sí.
4: Tu, Ivan, de fet, quan emetem això ja estaràs de vacances.
8: Ah, t'anava a dir, queden 2 hores i mitja, potser, bueno, depèn de també el que succeeixi per la tarda, però sí, sincerament, bé, l'únic és un mal moment, per les temperatures que n'hi ha. Això és un tema també per parlar futur, si voleu, al programa. A veure què passarà amb les vacances, si començarem tots a demanar-les a l'octubre o al gener directament.
4: Ho haurem de fer com els americans, el spring break aquest que fan a la primavera. Doncs Carme, ja ho veus, és un dia a dia molt mogut i encara ens deixem gent que està treballant i que no té temps per fer aquestes xurradetes que ens agrada fer nosaltres en aquest viatge al centre de la ràdio. Carme,
10: està bé.
4: Bona tarda, gràcies. Bon estiu i gaudeix de les vacances.
10: Igualment per tots els companys del Prat Ràdio i també de la resta d'emissores, però encara no ens acomiadem. Això continua.

0: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
1: Connectats

0: I ara, després d'aquest viatge, és moment de repassar les estrenes cinematogràfiques. Anem fins a Terrassa. Saludem Sergi Estapé i Jordi Guillem. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, última secció de cinema de la temporada, com que també coincideix amb l'últim programa de la temporada del Connectats. Per tant, doncs, una cosa lliga amb l'altra. I ho farem, com sempre, parlant de cinema amb el cinèfil que tenim aquí cada divendres i que és un periodista de Diari de Terrassa, que tots sabeu que és el Jordi Guillem.
2: Molt bon dia.

0: Doncs no variarà molt la cosa, parlarem de les pel·lícules que s'estrenen, una va estrenar ja el dimecres passat, i felicitarem una actriu directora, bueno, que tampoc potser és la més coneguda, però que ha fet grans treballs, després ho sabrem, que dimecres passat va fer 75 anys, déu-n'hi-do. Jordi, va, què en parlem? Baiana, es va...
1: Mira, la primera, Baiana.
0: Es va estrenar, com dèiem, el dimecres passat.
1: Dimecres, sí, abans d'ahir.
0: També es va estrenar una altra, una argentina, que es diu Las Corrientes, un drama fet a Argentina, o sigui, ja, això ja ho tatxo, ja ho hem dit.
1: Mira, Baiana és una de les pel·lis esperades de l'estiu, sobretot per la canalla, que aquests dies està de vacances. És un remake del clàssic de Disney. És una pel·li dirigida per Thomas Cole i amb les veus de Catherine LaGaglia, Dwayne Johnson i John Toole, entre d'altres actors més o menys coneguts.
0: Les veus, no?
1: Les veus, no? Això és... Això és...
0: No és animació, Jordi.
1: No és animació, això?
0: No, actuen.
1: Ah, vaja.
0: Bé, quedes acomiadat.
1: Moltes gràcies.
0: Fins la setmana vinent. Són actors.
1: Són actors. Cas, bueno, les veus i els
0: coses. Del Jordi, venga. Però no passa res.
1: Explica la història de
0: Baiana. En aquest cas fan la versió de Baiana, però amb
1: actors. Ah, mira, està bé. Explica la història d'aquesta heroïna, la Baiana, que respon a la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de la illa de Motunul amb el semideu Maui, interpretat per Dwayne Johnson, sí, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
0: Doncs escoltarem una mica d'aquesta pel·lícula, que no és d'animació, sinó que és amb actors reals.
2: Maui, semidios del viento y el mar.
3: Héroe de los hombres.
2: ¿Qué?
3: El título es Maui, cambia formas, semidios del viento y el mar, héroe de los hombres. ¡Ah! Y las mujeres, ellas también. Los hombres y las mujeres. Brrr.
2: Gracias.
3: De nada.
0: Doncs hem començat amb aquest Baiana, aquesta aventura fantàstica que, doncs, ja heu pogut veure els que vulgueu volgut amb una pel·lícula d'animació, en aquest cas, doncs, amb personatges reals. Ens anem a Japó també per trobar un remake. Jo no sóc molt fan dels remakes. En aquest cas, un drama que es diu Un taxi en Tòquio.
1: Sí, una pel·li dirigida...
0: Aquestes pel·lícules ja s'estrenen avui.
1: Sí, això ja avui divendres. Dirigida per Yoji Yamaha, protagonitzada per Takuya Kimura i Chelo Biasco. És una pel·lícula que, si us agraden les històries d'aquestes de taxis, d'un taxista que porta, en aquest cas, una senyora, una dona japonesa de 85 anys, la condueix, de fet, a la residència, on haurà de viure a partir d'ara. Abans, però, durant el trajecte, la senyora li explica els diferents llocs de la ciutat japonesa per on va estar marcada la seva infantesa i la seva vida, i mentre van avançant en aquest viatge particular per Tòquio, van compartint també confessions entre els dos i es van parlant de moments de la seva vida, diguéssim, que creen un vincle d'amistat inesperat, que és el centre d'aquesta pel·li, Tokyo Taxi.
0: Molt bé, doncs venim cap aquí, una comèdia d'aquestes... Doncs, bueno, típiques que es fan aquí a Espanya, Haciendo Amigos, amb Resines, Kim Gutiérrez, el gran Megan Montaner, per tant, a mi m'agrada molt la Megan Montaner, m'agrada molt Kim Gutiérrez, per tant, doncs...
1: Sí, una pel·lícula...
0: Per mi pot ser atractiva.
1: Sí, refrescant per passar la calor d'aquests dies.
0: Bé, el cinema no només ha de ser sempre...
1: Sí, no, està bé.
0: Per pensar o per allò, per mi hi ha un missatge, també hi ha el seu moment per riure, i llavors hi ha moments lamentables, que és quan es fan pel·lícules de terror.
1: Exacte. Doncs aquest és un moment per riure, és una pel·li de robatoris i atracaments. Explica la història de dos atracadors, Antonio i Félix, que són els papers que interpreten Kim Gutiérrez i Antonio Resines, que són dos atracadors d'aquests de poca monta, diguéssim, fugen de la policia després de donar un pal a una joieria, i es creuen amb la Eva, que és el personatge de Megan Montaner, que és la monitora d'un grup de teatre formats per persones amb discapacitat intel·lectual, que confon ella, de fet, un dels atracadors amb l'Àngel, que és un nou membre del grup, el qual encara no coneix, total, que el confon, es pensa que és ell, total, que els dos lladres acaben en plena confusió, acaben marxant, amagant-se de la policia en aquesta mena de retiro creatiu d'una setmana amb aquest entranyable grup de discapacitats, i allà, en fi, una pel·li d'equívocs i tal.
0: Sí, són aquestes clàssiques comèdies, doncs...
1: Sí, com les obres de teatre aquelles de que obren portes i tanquen portes, no?
0: Pues una mica va per aquí.
1: El títol ja ho explica gairebé tot, Haciendo Amigos.
0: Sí, doncs. Escoltem un trosset d'aquest Haciendo Amigos, va.
4: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada?
5: Estaba rozando el dibujo.
4: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
6: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.
7: Tú intégrate. Haz amigos.
5: Tú no tienes discapacidad.
6: ¿Me vas a delatar o qué?
5: Pruébatelo. Vivido.
7: Este año contamos con dos nuevos miembros.
8: Estos dos no me caen bien.
0: Doncs, Haciendo Amigos, aquesta comèdia espanyola que, com dèiem, protagonitzen Megan Montaner, Quim Gutiérrez i Antonio Resines, és tot un clàssic del cinema espanyol. Ens en anem a Gran Bretanya, una road movie, un drama d'aquestes que li agraden al Jordi, de coses que passen per la carretera, que es diu A 500 milles de casa.
1: Sí, el títol original és 500... Sí, molt, molt.
0: No, a mi també.
1: Una pel·li que es titula 500 milles i que el títol espanyol, doncs, A 500 milles de casa.
0: De casa.
1: Per si no,
0: allò, per si algú no ho tenia
1: sí,
0: clar.
1: Sí, això no ho entenia. Una pel·li dirigida per Morgan Matthews, protagonitzada pel gran actor nord-americà Bill Knight, amb Roman Griffiths Davis i Maisie Williams, dos actors infantils. Explica la història d'un nen de 16 anys, en Finn, i del seu una nena, vaja, i el seu germà petit, Charlie, que marxen de casa just quan els seus pares s'estan separant, es temen que se n'hauran d'anar un amb cada un dels progenitors i no ho volen. Què fan? Que se'n van cap a Irlanda, on troben un lloc on recorden que la família va ser feliç per darrera vegada, i això està a la costa irlandesa, és on viu el seu avi, i d'aquí el títol, aquest viatge de 500 milles per terra i mar, doncs hauran de sobreviure gràcies al seu enginy, al seu encant i a l'amabilitat dels desconeguts, i a partir d'aquí comença l'aventura. Sembla ser que al final és una pel·li bastant familiar i al final hi ha un gir que, en fi, ja...
0: Que no explicaré.
1: Que no és tan familiar, però ja, ja ho veurem.
0: Molt bé, doncs acabem a França amb una pel·lícula, un thriller basat en fets reals, més aviat de mitjans del segle passat, es diu La còpia perfecta. Què em pots explicar d'aquesta còpia perfecta?
1: El títol original és L'Affaire Bojarski, com deies, és una història que va passar de veritat, aquí s'ha dit La còpia perfecta, la dirigeix Jean-Paul Salomé, interpretada per Reda Kateb, Sara Girardó i Bastien Bouillon. És la història d'un estafador, diguéssim, ambientada al París de la postguerra, anys 40-50, Jan Bojarski, que era un refugiat polonès, que el coneixien en el submón de les falsificacions com el Cézanne de la falsificació, i durant 15 anys, de fet, això va passar de veritat, va mantenir una doble vida. D'una banda era un impecable pare de família, que feia una vida normal a casa, i d'altra banda, el rebost, diguéssim, tenia una fàbrica de fer bitllets i fabricava de manera artesanal bitllets amb una precisió tan gran que aconseguia burlar tots els controls del Banc de França. Tenia una tècnica molt depurada i explica la pel·lícula una mica la història del gat i la rata amb el comissari Mattel, que va començar la caça a l'home, va decidir que se l'havia de perseguir, de detenir com fos, i per un i per l'altre doncs va passar de ser un simple tema legal, doncs va passar a convertir-se en una cosa personal, i d'aquí explica la relació entre el policia i el falsificador.
0: Molt bé, doncs fem un tastet d'aquest La còpia perfecta i anem avançant.
9: Comissario, algun comentari sobre el atraco?
10: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
11: No hace falta que volváis el lunes. Lo han pedido los franceses y tienen prioridad.
12: Libertad, igualdad, fraternidad.
13: No podremos ayudaros para siempre.
14: Puedo buscarte un trabajo en mi empresa. ¿Qué te parece hacer entregas?
13: Papá, Jan es ingeniero.
15: ¿Cómo te llamas?
16: Jan Bojarski.
15: Dicen que tienes talento. 5 años por falsificar documentos, 30 años por billetes.
0: Doncs aquesta pel·lícula basada en fets reals, aquesta La còpia perfecta, acabem... Amb aquesta pel·lícula acabem aquest repàs a les 5 més destacades. També, a partir d'avui, podeu veure Talvez, un drama fet a Espanya, Mariel lo sabe todo, una pel·lícula de cinema fantàstic fet a Alemanya, una d'animació fet a Espanya, Winnipeg, El barco de la esperanza, Andy, un drama fet a Espanya, una de terror també fet aquí, que es diu El convento, i un documental fet a Espanya que es diu 5 dies con Lara.
1: Deixa'm dir que la setmana que ve, com que no hi haurà programa, només fer la falca, que s'estrena la pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, 172 minuts, una de les pel·lis més esperades, que explica l'epopeia aquesta de l'Odisseo, que va tornar a casa després de la guerra de Troia durant 10 anys. Veurem com la resol Christopher Nolan, amb Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, en fi, un sinfín d'actors i actrius. La teniu divendres.
0: Diuen que és millor que Gladiator i tot, cosa que... Aviam, poso en dubte.
1: Moltes expectatives, veurem com va.
0: Molt bé, doncs dimecres una tal Angelica Houston va fer 75 anyets. qui era o qui és, més aviat...
1: Qui és, encara és viva.
0: Qui és Angelica Houston, doncs va néixer el 8 de juliol del 51 a Santa Mònica, Califòrnia.
1: Has estat a Santa Mònica?
0: I, no, i tu, sí. Tu has estat a Gijón?
1: Molt maco, Santa Mònica.
0: Doncs ja està, vinga, ja estem al cap del carrer, vaja tonteria. Bueno, doncs ja ho sabeu, era filla de John Houston, el director del Tercer de Sierra Madre i tal, i neta de Walter Houston, un actor d'èxit de la dècada dels 40. Què m'expliques? Va, digue'm cosetes de...
1: Doncs mira, que no va poder escapar a la tradició familiar, semblava cridada a dedicar-se a la interpretació, i així va ser. Quan tenia 18 anys es va estrenar com a actriu a Broadway amb un petit paper al Hamlet, això era l'any 1969, i aquell mateix any va començar el seu pas per la gran pantalla. Va participar com a actriu de repartiment en una pel·li del seu pare, de John Houston, que es deia Paseo por el amor y la muerte.
0: Tinc pendent de tornar-la a veure.
1: Jo també.
0: Pel·lícula.
1: Sí, sí, sí. Després va marxar cap a Nova York a provar sort com a model i allà va ser on va conèixer Jack Nicholson, amb qui va tenir una relació bastant duradora, de fet fins al 1989, i de la mà de Nicholson va tornar al cinema. El 75 va fer un petit paper a una pel·li protagonitzada per Nicholson que es deia Alguien voló sobre el nido del cuco. I l'any següent va participar en El último magnate.
0: També la tinc pendent.
1: També una pel·li d'Elia Kazan que està basada en l'obra de Francis Scott Fitzgerald, una obra inacabada, i que la protagonitza Robert De Niro i també apareixia Jack Nicholson.
0: Que va més o menys de l'Irving
1: Talbot. Sí, no? sí, l'último magnate.
0: Si un dia en parlem. Mm-hmm. Va, el 81 torna Nicholson amb el remake del Cartero Siempre Llama Dos Veces, recordar aquella pel·lícula que també té unes connotacions molt tòrrides, que per això s'ha parlat moltes vegades, però a 4 anys, a les ordres del seu pare, treballa per mi en la seva millor pel·lícula.
1: El honor de los Pritzi.
0: Sí, senyor.
1: És una actuació que li va permetre guanyar l'Òscar, millor actriu de repartiment, és una mica el que...
0: Si no l'heu vist, és un...
1: És una gran pel·lícula.
0: Una gran pel·lícula que no ha perdut, eh? Jo l'he tornat a veure posteriorment i no ha perdut. Llavors li venen més paperets, no?
1: Va fent cosetes, sí, va treballar amb Woody Allen a Delitos y Faltas, la primera vegada que col·laboren, ho farien més tard, i interpretava aquí un amant que acusava el protagonista de la pel·li. Es va estar nominada als BAFTA com a millor actriu i l'any següent va aconseguir una de les seves pel·lis més interessants, que és The Grifters, Los Timadores, una pel·lícula de Stephen Frears produïda per Martin Scorsese.
0: Després estarà bueno, en altres llocs com Misterioso Asesinato en Manhattan, de nou amb Allen, Cruzando la Oscuridad, una comèdia de terror, bueno, comèdia. Los de la Família Adams.
1: Sí, comèdia, no?
0: La Família Adams. Va dirigir...
1: va dirigir una pel·li, sí.
0: Agnes Brown, el 1991, i bé, després doncs, va treballar més endavant per la televisió, i va guanyar un Globus d'Or a la millor actriu de repartiment per un treball en una pel·lícula aquestes de televisió que es diu Ángeles de Hierro. Bé, una actriu que potser molta gent li posaria la foto davant, no sé qui és.
1: Sí, home, la gent la reconeixerà per el tema de la Família Adams,
0: sí,
1: no? És la,
0: sí,
1: la Morticia,
0: però jo
1: doncs
0: crec, per mi, que en l'honor de los Pritzi està sensacional, sí, sí. Fa un paperàs.
1: Los Timadores també està molt
0: dirigida pel seu senyor pare, el John Houston, que és també un dels grans de la història. Què et sembla? Amb què marxarem? Va, digue-m'ho.
1: Amb una cançó de l'honor de los Pritzi, poder?
0: Doncs amb la banda sonora original, amb la que surt al final, els títols de crèdit, perquè hi ha altres cançons que surten a la pel·lícula que estan molt bé, d'Alex North, que va ser el compositor, i doncs aquesta pel·lícula 1985, dirigida per John Houston, amb Jack Nicholson, Kathleen Turner, i que surt, ella també està ambientada a la màfia, i, bueno, amb coses de la màfia, i, bueno, jo penso que per mi és la seva...
1: Sí, és una pel·li estèticament brillant i amb un recorregut extraordinari.
0: Doncs bé, ja sentim la música amb la qual marxarem. No sé, bon estiu a tothom, que descanseu, tornarem... està confirmat, ens han renovat, ens va trucar l'altre dia l'Al-Khelaifi,
1: el senyor director general
0: del PSG, i ens han renovat el cinema. Si no hi ha cap canvi a última hora, sembla que la temporada que ve també tornarà aquí amb el Jordi, amb mi, amb un
1: cap al setembre,
0: si
1: no?
0: Tornarem cap al setembre. Que tingueu un bon estiu. I
1: seguiu anant a les sales a veure cinema.
0: Exacte, aneu aprofitant perquè continuaran a venir doncs estrenes fins que tornem.
1: Molt bé, bon cap de setmana i que vagi bé l'estiu.

tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Efectivament, és divendres. Abans d'acabar, com sempre, anem a repassar quines són les propostes que tenim des dels diferents municipis. El Sergi està bé, s'ha acomiadat, però ara el tornem a contactar perquè ens ha de dir què és el que podem fer a Terrassa. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda a Terrassa, avui divendres i també dissabte, a 2:15 de la nit, i al Centre Cultural Social, últim ball musical que ret homenatge als gairebé 11 anys d'història del grup d'iniciacions musicals d'aquesta entitat. I dissabte, a partir de les 10 de la nit, i a la nova Jescava, actuació de l'Enric Alegre Quintet en el marc de la 27a edició de Ja està la fresca, cicle d'estiu al pati.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Les propostes que ens fa arribar Anna Clarà, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. El cap de setmana arriba carregat d'activitats culturals a Sabadell amb l'inici de les festes majors de Can Déu i la Creu de Barberà. El risc d'incendi obligat a suspendre tots els espectacles de foc, incloses les forques de Can Déu i les actuacions pirotècniques de la Creu. Tot i això, els dos barris mantenen un ampli programa amb canó i festa de l'escuma, sopars populars, música, inflables i activitats familiars. Més enllà de les festes majors, el Fresc Festival programa l'espectacle dins el cor del món d'en Gruna Teatre. També hi haurà el concert homenatge a Joan Tassa al casal Pere IV, cinema a la piscina de Can Marcet amb Train to Busan i la presentació del llibre infantil El caçador d'eclipsis a la llibreria Mala Peça.
0: Gràcies, Anna. I pel que fa a les propostes de Badalona, per on passa Martí Villegas? Bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte a les 12 del migdia a la sala Josep Uclés s'inaugura Polítiques del retard, arribades temps, una exposició que reflexiona sobre els ritmes accelerats de la societat contemporània i reivindica el dret a viure fora dels imperatius de la productivitat permanent. I a les 7 de la tarda comença la processó del Carme que recorrerà els carrers de Badalona. I de cara a diumenge destaquem el concert de cloenda de curs del Cor Orfeó Badaloní, que es farà a partir de les 7 de la tarda a l'Església dels Carmelites.
0: Gràcies, Martí. Pel que fa al Prat, Víctor Asensio, bona tarda de nou.
4: Bona tarda de nou. Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Vermut i Sèries al Centre Cívic Palmira Domènec, en la qual la temàtica principal seran les produccions audiovisuals de True Crime. La iniciativa consisteix en una conversa amb experts del món de l'audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania mentre es gaudeix del vermut a la terrassa de la Palmira. L'activitat es farà demà dissabte, 11 de juliol, de 12 a 1 del migdia i cal inscripció prèvia. Un pla que no us podeu perdre, especialment si sou fanàtics d'aquest gènere audiovisual. I també que ja han començat les festes de Sant Poyín al Prat, la paròdia estival de Sant Fermín a Navarra. Avui és el segon dia d'aquestes festes i podrem gaudir d'activitats com la novena ruta del Pinxo Sant Poyín a locals com la cerveseria El Zurito o el Lola's Branch. També hi haurà, a partir de les 10 de la nit, els xupinazos, el pregó i l'inici d'un encierrillo nocturn que començarà a l'avinguda del Canal i finalitzarà al Parc del Fondo d'en Peixos.
0: Gràcies, Víctor. I des de Sant Cugat us proposem, si voleu participar de la Festa Major de la Floresta, comença aquesta tarda a les 7 amb el pregó a càrrec de l'Ateneu Popular al Parc de les Dones. És una festa major que se celebra durant dos caps de setmana i en aquest primer, doncs, mostra de DJs emergents, la desena celebració del Beer Fest, les Olimpiades Bandarres, la Diada Castellera o el Torneig de Petanca són algunes de les propostes. També avui a 2:15 de la nit, nit de música al claustre a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. I de moment ho deixem aquí. Gràcies una temporada més per acompanyar-nos, per aguantar-nos i suportar-nos i també per fer-nos costat. Gràcies a tots. Tornarem al setembre a partir del dia 7, una nova versió del Connectats i amb novetats, amb nova programació. Que passeu molt bon estiu. Adeu-siau.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Són les 6.
4: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
6: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent amb un petit respir entre divendres i dissabte. Tot i això, el Meteocat alerta que el pic d'aquesta segona onada de calor es mantindrà fins dimecres o dijous. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals. Aquesta petita treva ha permès que Badalona surti del nivell 3 del Pla Alfa, el segon més alt, i assenyala un risc molt alt per risc d'incendi que es va decretar dijous. Tot i la rebaixa de perill, bombers demana a la ciutadania evitar qualsevol situació de risc que pugui ocasionar incendis i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum. La temperatura mínima registrada aquest divendres a Badalona no ha baixat dels 25 graus, sent la cinquena nit tòrrida consecutiva. Les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment els mercats al carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes d'entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. El motiu principal, expliquen els comerciants, és que un alt percentatge dels clients habituals són persones grans que prefereixen no fer el trajecte fins al mercat en les hores de més calor del dia. Per això també asseguren que ha augmentat la concurrència de gent a les primeres hores del matí. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
7: Los mayores, resulta con el calor, van con miedo, porque como vienen las noticias que a veces caen las personas por el calor y tal y cual, entonces lo notamos un 30 o un 40% menos.
8: A partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Hi ha molta menys. Un 30-40% ens ha baixat.
9: No és igual, ara, con esta calor, un mercado a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar autobús, montar l'autobús i venir aquí.
6: Badalona estarà en el 9è fòrum de governs locals i regionals a Nova York. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, participarà en aquesta trobada el pròxim dimarts 14 de juliol a la seu de les Nacions Unides, en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquesta reunió s'emmarca en el fòrum polític d'alt nivell de les Nacions Unides i té com a objectiu posar en comú i coordinar les aportacions dels governs locals i regionals reunits per avançar en la implementació de l'Agenda 2030. Aquesta és la segona vegada que l'alcalde de Badalona participa i intervé en aquesta trobada. La seva intervenció es podrà seguir en directe a partir de les 9 de la nit, hora espanyola, a través del servei de streaming de les Nacions Unides. La Generalitat ha declarat l'Hospital Quirón Badalona com a centre universitari per al nou grau de Medicina de la Universitat Ramon Llull. El Departament de Recerca i Universitats ha certificat que el centre compleix els requisits i els recursos necessaris per ser hospital universitari i s'uneix així als altres dos hospitals recentment certificats del grup Quirón Salut, el Quirón Barcelona i el Pilar. Els tres centres formaran part del nou grau de Medicina de l'URL a partir d'aquest pròxim curs 26-27. Durant els dos primers anys, els hospitals aportaran professionals al quadre docent de la facultat, mentre que a partir del tercer curs els centres acolliran els estudiants per iniciar la seva formació clínica pràctica. D'aquesta manera, el grup Quirón tindrà tres hospitals universitaris més a Catalunya, Deixeus i Sagrat Cor a Barcelona i General de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. I en esports, els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic la Supercopa Endesa Badalona 2026 es posaran a la venda el pròxim dimarts, dia 14 de juliol, a la 1 del migdia. La Supercopa jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut Pro, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana una setmana abans. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
10: El millor del Badalona Matí.
11: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
10: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
12: Més de 1.900 joves van morir en plena democràcia a les casernes militars espanyoles mentre feien el servei militar, la mili. Abusos sexuals, suïcidis, en un entorn que pretenia construir de manera forçada la masculinitat de nois que tot just havien fet els 18 anys. El documental, codirigit per la periodista badalonina Mireia Prats, Et faran un home, ha estat guardonat amb un Premi Zoom i parla del per què va passar tot això i en denuncia els fets. Avui ens acompanya els nostres estudis, la Mireia Prats. Què tal? Molt bon dia, benvinguda.
13: Hola, bon dia, bon dia.
12: Que per cert esteu també de rodatge aquí sí. A Badalona, Mireia, m'han comentat.
13: M'acabo d'escapar. Estem a dalt la vila, avui tenim una moguda de rodatge, amb una càmera externa, amb un taxi, amb dos agents de la Guàrdia Urbana que tallaran una mica, evitaran que ens avancin en aquest taxi. A dins hi tenim el nostre protagonista. Avui tenim una mica de moguda, sí, pels carrers de Badalona.
12: I ens pots avançar alguna cosa d'aquest altre projecte?
13: Us puc avançar poc, no em deixen gaire, però és la història d'una persona gran que relaciona amigablement amb la IA després d'haver passat per un dol molt trist, no? Una persona gran, és un senyor de 78 anys que s'ha fet amic de la IA, ell li ha posat un nom, porten 15 llibres escrits, un d'ells es ven a Nova York, l'altre al Regne Unit.
12: Porten conjuntament escrits amb la intel·ligència artificial.
13: Sí, llavors és la relació entre aquest home, que a més té un lloro, que parla molt, llavors és el lloro, l'animal, l'home i la màquina. No, és, i, per tant, és un documental que no és de ficció, perquè estem treballant pel sense ficció, però semblarà més una pel·lícula, saps? És una narració d'una història que té moltes capes, no? Que podem parlar de la resiliència de la gent gran, del dol, de la tristesa, de la solitud, no? I mira, ens hem trobat un personatge que és real, que l'haguéssim agafat amb un càsting de ficció.
12: I que compleix tots aquests requisits.
13: Sí. I estem amb això, portem des del 9 de desembre rodant cada dia gairebé amb aquest senyor.
12: Molt bé.
13: I estem amb això.
12: I entenc que dins les localitzacions, Badalona, si es tracta d'un Badalona, i jugarà un paper important.
13: De la vila, sobretot, perquè és un senyor que no es mou gaire de dalt la vila. Llavors, sí, tant, d'aquí uns dies també sobrevolarem amb un dron als carrers de dalt la vila. És a dir, jo crec que els veïns de dalt la vila ja se n'han adonat.
12: perquè que alguna cosa s'hi cou, no?
13: Ah, sí, perquè hem posat focus i llums i de tot, i cablejats a llocs que, sí, ens han vist bastant.
12: Per quan la missió d'aquest documental?
13: Nosaltres, l'equip, que a més és curiós perquè som el mateix equip de l'Et faran un home, l'equip l'entreguem a l'abril, però està per veure si l'estrenen a la primavera o ja ho deixem per la tardor, per la temporada que ve.
12: Molt bé, en qualsevol cas, aquest
13: home,
12: mateix 2026.
13: Home, ho sabreu, sí.
12: Molt bé. Parlem, Mireia, ara del documental de TV3 del Sense Ficció Et faran un home, que deixa unes xifres doncs, de murs i d'abusos que no sé si quan vau començar us les arribàveu a imaginar, no?
13: No, gens. Tampoc sabem, perquè mai ningú sabrà la xifra exacta de què estem parlant. És a dir, nosaltres estem dient 1.900 morts perquè els tenim contrastats, aquests sí. Però el Ministeri de Defensa i els arxius militars no ens han deixat contrastar res més. Llavors, hi va haver un moment que amb la investigadora, amb la documentalista, vam arribar a tenir una xifra d'uns 4.000, 4.500 morts. Però no ens hem atrevit, perquè eren in itinere, el ministeri, hi havia molts accidents de trànsit, molts accidents amb armes que ells no van registrar bé. Per tant, sempre ho hem dit, que hi ha un garbuix de xifres.
12: Hi ha una sospita important, no?
13: Home,
12: que la xifra
13: totalment
12: seria molt superior, més elevada.
13: Superior. Sí, aquesta sospita la tenim, però com que ens agrada ser rigorosos, els 1.900 sí que els diem amb plenitud de contrastació, però la resta no. No.
12: Deia que més de 1.900, que ara ens comentava, joves van morir a la mili. En quines circumstàncies? Tot van ser suïcidis? Eren joves, sans, amb tota una vida per endavant? I de cop i volta, què provoca aquesta mort?
13: La dels suïcidis, molts d'ells, les famílies encara ara es pregunten com és que el seu fill, que va escriure cartes dos dies abans dient estic content, ara us vindré a veure, em donen un permís, m'he comprat un radiocaset... Un jove alegre amb amistats, és a dir, per què un mes després d'arribar l'Emili se suïcida? Mm. És molt estrany.
12: I a més amb una cosa que no deixa de ser temporal, l'Emili, per molt que estiguem parlant de que anys enrere, diguéssim, es perllongava molt més en el temps, no?
13: Sí, però... sí que hi ha suïcidis que la família ha entès que per malaltia mental, és a dir, hi ha suïcidis post-mili perquè l'Emili els ha traumatitzat. És a dir, aquí sí que estem parlant de que els abusos tan greus que van rebre aquests nois van provocar una post-mili molt traumàtica, molt traumàtica. Llavors, sí que hi ha suïcidis que són evidents, eh? I fins i tot que es van suïcidar a casa, eh? Amb un permís, o just acabada l'Emili, o uns anys després de l'Emili, eh? Aquests també... Vull dir, hi ha molta casuística. Llavors, també molta gent moria per accidents amb armes. Les armes estaven en mal estat. Hi havia molta gent que bevia molt. A les cantines de les casernes hi havia molt d'alcohol, hi havia molt d'alcoholisme. I vull dir que és la combinació perfecta, és a dir, alcohol, drogues, perquè també hi havia molta droga a les casernes, i unes armes en mal estat, doncs la casuística era d'això, de trets inesperats, trets que l'arma s'ha callat i disparat sense voler. I després també sabem que hi ha hagut assassinats encoberts, que això és greu. De fet, un dels protagonistes del Et faran un home, Morts silenciades, és un noi que els militars van dir que s'havia clavat una obra cartes al cor. Nosaltres hem parlat amb forenses i ens han dit és molt difícil que tu mateix et matis clavant-te, perquè primer que l'encertis i després que la segona vegada ja no estàs en condicions de matar-te, no?, tu sol. I aquesta família sempre ha sospitat que el van assassinar, sempre. Llavors, però aquí estem, eh? És a dir, no ens han obert la possibilitat tampoc al Ministeri de Defensa

0: la caserna, l'altre any eren només muerte por arma, i no sabia si era per accident, si era un homicidi, res es judicialitzava, molt poca cosa es judicialitzava,
1: no es feia investigació.
0: Militars, no. No, molt poca cosa, eh? Havia de ser molt evident que un sergent matava un recluta davant de tothom, havia de ser una cosa molt evident, i que el capità de la companyia digués, no, ara t'empuro a tu. Però va passar molt poques vegades. Hi ha això, eh? Hi ha un garbuix de xifres. Ells mateixos, el Ministeri de Defensa, ens han tancat moltes portes, perquè jo crec que ells mateixos saben que es va fer malament. Es va fer malament. No passa res, som una democràcia, que el que podem fer és ser adults i sortir al govern espanyol i dir, escolteu, no es van fer bé les coses als anys 80 i 90 amb l'exèrcit i amb aquests joves reclutes que morien, no ho vam fer bé, demanem perdó. No costa tant, no?
1: Hi havia un perfil de recluta que resulti ser la víctima habitual? Estic pensant en persones homosexuals, per exemple.
0: Sí, clar, sí. Hi eren, però clar, no és justificable, no? Però clar,
1: no,
0: els homosexuals ho passaven fatal.
1: Que siguin
0: fatal,
1: el gruix, no?
0: Sí.
1: De víctimes.
0: Però no són el gruix, no ho són. Ja. Mm-hmm. Vam estar mirant homosexuals, testimonis de Jehovà, nois que vinguessin de pobles molt petits, que per tant dius, ostres, sí que és veritat, és com el bullying, que en el més feble, o que detecten que té certes febleses, doncs allà és on van els agressors, no? I els botxins a buscar les víctimes. Però és que la casuística és enorme, i hi ha de tot. I nosaltres hem comprovat en famílies de nois morts, que són famílies que podrien ser la teva i la meva, eh? Vull dir, no.
1: És un documental que té dues parts, la primera sobre els abusos sexuals i la segona sobre les morts dels joves, no? Com neix la idea del primer i del segon, diguéssim, sí, capítol, no? I quina era la realitat entorn als abusos sexuals? Eren
0: no
1: molt
0: només,
1: comuns?
0: No parlem només d'abusos sexuals, eh? Parlem d'abusos greus en general, eh? Parlem d'una violència sistèmica. En el primer et faran un home, parlem de que tu anaves a la mili i eres un novato, acabaves d'entrar, i els veterans, que potser et portaven només un any de diferència o 6 mesos de diferència, entre iguals, entre reclutes...
1: Que
0: t'entrenaven
1: per la via de la violència.
0: Sí,
1: ja.
0: Totalment. O sigui, et faran un home, quin tipus d'home? També això ens ho hem de plantejar, és a dir, quines masculinitats van sortir d'aquelles casernes. Això és greu, perquè la violència era per se, i era intrínseca i sistèmica. Tu entraves, eres víctima, i quan et feien veterà, que portaves 6 mesos, un any, tu eres el botxí dels nous que entraven, val? Era una violència sistèmica, això és el que hem retratat en el primer Et faran un home, tot tipus de violències, molt greus, algunes tortures, i també abusos sexuals, sí.
1: En aquella època el suïcidi encara estava, podríem dir, que més estigmatitzat, no?, que en l'actualitat. Com us expliquen les famílies com van viure, no?, a aquells moments?
0: Mira, és molt curiós, perquè aquestes famílies ho van viure en silenci. Per això el segon documental es diu Et faran un home, mort silenciades, perquè les va silenciar l'estat espanyol, les va silenciar l'estament militar, i les van silenciar les pròpies famílies pel dol estigmatitzant que portaven a sobre. És a dir, era molt vergonyant que el teu fill no tornés de la mili viu, no?, i que s'hagués mort. Són famílies que van enterrar el seu fill sense identificar-lo, perquè els militars no els van deixar, els tornaven el fill amb un fèretre precintat i no van deixar obrir el fèretre, van enterrar, se suposa que el seu fill, no? Però a més, aquest silenci ve donat també molt per l'estigma social, el que tu dius, eh? Als anys 80 el suïcidi era tabú, la comunitat, la societat no entenia aquestes morts, i per tant es van silenciar. I les famílies que ens han acompanyat i que generosament ens han donat aquest testimoni tan bèstia, que tenien callat des de feia més de 30 anys, han fet el dol davant de la càmera.
1: Què demanen? Demanen les famílies reparació? Demanen alguna compensació?
0: Econòmica, no. Ells el que demanen és això que deia jo,
1: reconeixement.
0: No? Un reconeixement dels fets, és a dir, que sí, que això va passar, que és cert, i que a més els seus fills van patir una violència gratuïta, és a dir, l'estat espanyol i l'exèrcit no van saber vetllar per aquests joves, i no els van saber custodiar bé, que el govern reconegui que es van fer malament les coses, que no els van saber custodiar bé, i que es demani un perdó. I això ara està en aquests grups de famílies, s'han erigit en un grup de suport de víctimes de la mili, que tenen un mail que es diu veu.víctimesmili

0: @gmail.com. Amb aquest mail ells estan recollint molts missatges de molta gent de l'estat espanyol, de tot arreu. Volen anar al síndic de Greuges, al defensor del pueblo i que s'obri una comissió d'investigació. També els grups parlamentaris de Catalunya ho han demanat. El Parlament de Catalunya s'ha demanat, s'ha fet una instància oficial perquè la sindicatura de Greuges obri una investigació i s'insta el govern espanyol a que es faci el mateix, una comissió d'investigació al Congrés.
1: Tot això desvela, a través d'aquest documental també, que heu pogut veure sense ficció, què és el que passava, no?, en el servei militar als anys 80, 70, 80, però no sé si la investigació us ha dut també a pressuposar que algunes d'aquestes males praxis continuen encara a dia d'avui, malgrat ja no es faci el servei militar, però vaja, sí que hi ha carrera militar.
0: Ara és un... exacte, és carrera i per tant és professional, és un estament que penja del govern, lògicament, del Ministeri de Defensa, però les forces armades...
1: Continua estant igual de blindat, per això?
0: Sí.
1: Vull dir, d'obtenir...
0: És a dir, nosaltres sabem que hi ha alguna...
1: Funciona.
0: Sí, però ara, per sort, ara és una altra època. Nosaltres ens hem fixat als 80-90 perquè era democràcia, estàvem en democràcia, però era un exèrcit molt postfranquista. Era massa a prop encara de la dictadura franquista i les cúpules militars eren molt franquistes, d'acord? Ara, per sort, vull dir, la Margarita Robles, la ministra de Defensa, ens va dir, hombre, però ara les Forces Armades és un estament que està molt ben valorat. Bueno, sí, no té res a veure, és evident. A més, ara avui dia hi ha mòbils i tothom es grava i les notícies les sabem al minut. Abans era tot molt opac, no? Als anys 80-90, aquells nanos a dins les casernes no tenien comunicació ninguna.
1: Quedaven aïllats.
0: Quedaven molt aïllats, no? És molt diferent. Nosaltres ens hem volgut fixar en una època democràtica, que a més Espanya entrava a l'OTAN, i per tant és molt curiós, no?, que una democràcia europea tingués aquestes anomalies i que tants nois morissin o tants passessin un infern, és greu.
1: Quina caserna catalana va ser la més dura?
0: Nosaltres ens hem fixat en Viella, segurament. La duresa, sí, la duresa venia pel clima, perquè els hiverns allà eren molt crus i no hi havia els plomons o les fibres que tenim ara. Venia pel clima i després perquè en allà, durant uns anys, sobretot els nostres testimonis de l'any 84, 83-84, hi havia fins i tot gent que complien pena de presó i criminals a dins de la caserna, que els hi van dir, bueno, mientrestant, complis prisió, però te'n vas a la mili a Viella, perquè eren escaladors i esquiadors, perquè era molt dur tot el que feien una supervivència molt bèsties. Se'n deia la Legió Blanca, sense ser legió, però li deien la Legió Blanca. I d'aquí surt els nostres... La llavor de l'Et faran un home surt de Viella, perquè per un company nostre càmera de TV3 que ho va passar.
1: De fet, no només parlem d'abusos físics, sexuals, violacions en alguns casos, no, sinó també de maltractament psicològic també en la seva majoria, no? Ho dic perquè alguns, com el crític de cinema Alex Gorina, explica que aquesta violència que van exercir contra ell el va fer ser violent. Això és un...
0: No, això no ho diu el Gorina, perdona. No? Ho diu un noi que va passar per l'Escoe. Diu l'Artur Sebastián.
1: Ah, doncs mira, disculpa i gràcies per la correcció.
0: Pobre, el Gorina no ho ha estat mai violent. El Gorina és un home de pau i amb ell el van violar. I té un testimoni molt dur, L'Àlex Gorina també se'ns va destapar molt i li hem agraït sempre la seva generositat, perquè que et violin tres sergents, no?, quan tens 20 anys et marca tota la vida. El que passa és que són víctimes, els homes no els agrada presentar-se com a víctima, no? Tots els homes de l'Et faran un home ens deien, jo sóc supervivent. Dic, vale, molt bé, si et sents còmode, perfecte. Ells ho han tingut bloquejat, no?, amb una casella del cervell que tens aquí arraconat i per supervivència vius tota la vida amb això, perquè en principi no te'n recordes gaire. I ara tots aquests han fet com un clic quan els hem entrevistat i molts, a mida que anaven explicant davant de la càmera el que els havia...
1: Se n'adonaven que, a banda de sobreviure, havien estat víctimes.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. Havien tornat violents molts d'ells, és cert. Això que m'has preguntat és molt interessant.
1: Sí, això anava a preguntar. Si era un cas, malgrat aquesta confusió, que lamento també pel que fa a la persona, t'anava a demanar, no?, si aquesta reacció d'anar a exercir i això... els experts ho diuen, no? En moltes ocasions la persona que és agressora sovint ha estat víctima, no? També és un cas aïllat on en general els testimonis van haver de fer alguna mena de teràpia per tornar a ser ells mateixos, per mirar, diguéssim, de no convertir aquest rancor, aquesta ràbia, entenc, o aquest odi, no? En alguns casos, en un comportament que es pot entendre, sovint es pot escapar, no?
0: Amb els que hem parlat nosaltres, als anys 80 i 90 no hi havia teràpies com hi ha ara, o la gent no anava tant al psicòleg com es va ara, s'hi anava molt poc, i el tema del psicòleg no estava sobre la taula, val? Com per tractar-se aquests traumes. Llavors, per exemple, un d'ells, l'Artur Sebastián, el que va fer és anar-se'n, retirar-se, quan va tornar de la mili, i es va retirar un any a Menorca, a fer de pescador a Menorca. Aquesta va ser la seva teràpia. Va dir, ostres, m'he tornat violent, he exercit violència, he rebut violència, per tant no vull ser així, i se'n va anar a Menorca a pescar. I vull dir que ha imaginat quina teràpia, no? Però li va anar bé, li va funcionar. És un bon home i la veritat és que... I molts d'altres, eh? Sí, es tornaven violents. Per això deia jo, quin tipus de masculinitats, no? Aquest et faran un home, que era la frase típica que els hi deien. Ves a la mili, que et faran un home, no? Que era com el ritual de passar de ser jove a ser adult, no?
1: I que encara moltes àvies, eh? Molts avis diuen als seus nets, mira, estàs fet tot un home, o estàs feta tota una dona, no? Amb totes les connotacions que això pot derivar.
0: Sí, però per sort ara no han de passar per una mili com era aquella per fer-se un home. Vull dir, ara tenim moltes altres mètodes de passar de ser jove a ser adult, no? Va ser molt traumàtic, va ser un infern. I nosaltres celebrem haver-ho pogut destapar, però no se n'havia parlat mai. És a dir, sí, històries de la mili, el hi-hi-ha-ha, no? Però anar a fons, no? I tenir aquests homes que ara s'han revelat i que s'han destapat i que han pogut trencar el seu silenci com a víctimes, per nosaltres ha estat molt important.
1: Possibilitats d'arribar a totes aquelles persones que van, doncs, perpetrar aquestes tortures, aquestes violacions, aquestes agressions?
0: Mira, nosaltres ens ho vam plantejar, no? Perquè, clar, és gravíssim, no? I són delictes. Hi ha molta casuística de delictes, però...
1: Molts han prescrit?
0: Clar, tots. Llavors, des del moment que vam descobrir, evidentment, que per època, per anys que han passat, que tot havia prescrit, quin sentit té que nosaltres assenyalem tal persona, tal altra de les cúpules militars, si al final era sistèmic, no? Nosaltres el que assenyalem és que hi ha unes cúpules militars als anys 80 i 90 a Espanya que van permetre això. Molts d'ells no ho van exercir, però ho van permetre. S'hi van posar de costat, s'ho miraven de reull i, mira, si se matan entre ellos, hemos endurecido a la tropa. Perquè això a mi m'ho han dit. Jo he parlat amb coronels retirats. Jo això ho he estat parlant. I m'ho han justificat. Havia que endurecer a la tropa. Bueno, noi... mentre tinguis aquesta actitud, no els hem volgut entrevistar. És a dir, el que expressament no surten els militars en aquests dos documentals, perquè el Joan Torrents i jo, el Joan Torrents és el codirector, el meu company, no hem volgut equiparar el testimoni de víctimes amb militars que encara t'ho justifiquen, no? Que injust, no?, per les víctimes, que després posis el militar al seu costat amb un testimoni que és molt barroer, no?
1: Doncs Mireia Prats, codirectora d'Et faran un home, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I ens deixes ja amb ganes de conèixer aquest nou projecte
0: de
1: que esteu rodant a la ciutat. Que
0: us ho direm. Gràcies.
1: Adéu. Merci.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: A aquesta hora ens acompanya a l'altra banda del telèfon la doctora nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, com anem?
1: Doncs molt bé, Sònia. Avui volíem parlar amb tu sobre nutrició i quina és, diguéssim, la seva aparició, o de quina manera es parla de nutrició a les xarxes socials. Ho dic perquè sovint se'ns diu a través de molts perfils i podem generalitzar segurament en el conjunt de plataformes, però segurament Instagram sigui, diguéssim, la més activa, no?, en aquest sentit, de què és moda o no consumir, en què ens hem de fixar o no pel que fa a la nutrició, no? Però més enllà del que ens digui un influencer o una influencer, el que cal és parar atenció en què diu la ciència, no?, i sobretot, doncs, els professionals del sector.
4: Totalment, totalment. De fet, a part d'Instagram, no, com comentaves, hi ha moltes dietes virals també a la xarxa de TikTok, que evidentment tots la coneixem, i ostres, la majoria d'aquestes dietes virals no tenen base científica. Aleshores, aquestes dietes que solen penjar en reels, no, o en històries, etcètera, etcètera, se solen basar en experiències personals o resultats visuals ràpids, sense la majoria, insisteixo, cap estudi que les avali, no? Aleshores, clar, la ciència demostra que les dietes extremes molt restrictives o de moda o d'evidències personals poden provocar dèficits nutricionals a altres persones, no? També pèrdua de musculatura i un sinfín, per així dir, d'efectes col·laterals, no? Aleshores, clar, la nutrició basada en l'evidència busca tot el contrari, busca un equilibri, una sostenibilitat en el temps, per al pacient, adaptació a cada persona, no uns resultats immediats, que potser això és el que enganxa, no?, de les xarxes socials, potser.
1: Uh-huh. Per tant, alerta amb aquestes dietes virals, eh?
4: Total.
1: Perquè els What I Eat in Day, no?, que això doncs, és també molt comú, no mostren la realitat.
4: Doncs, evidentment, no la mostren. De fet, el What I Eat in a Day és el que sol menjar una persona al llarg del dia, que es grava i va, no, posant tot allò que menja, però clar, això només reflecteix un dia en concret i no els hàbits habituals, molt probablement, no? Aleshores, la salut nutricional s'avalua en funció de conductes mantingudes en el temps. A més, sovint no mostren quantitats reals o snacks que es fan a més o el context de tota la persona, no? Com una activitat física real, la genètica, l'estat de salut, si hi ha malaltia, si no. Aleshores, clar, això pot generar comparacions irreals i ideals poc saludables, i més també en tot l'àmbit de risc dels joves, no? Que al final et deixes molt influenciat pel que veus i, clar, pot també arribar a desenvolupar alguna alteració conductual, no?, a nivell de salut mental, que també reflecteixi via nutrició.
1: Uh-huh. I menjar molt pot ser, menjar molt poc, de fet, pot ser perjudicial, encara que sembli saludable, no?, que digui, doncs, algú que en poques dosis, en poques quantitats, ja en té prou. Sí que és veritat que sovint mengem en excés, això també és cert, no?
4: Sí, exacte. Doncs com tu dius, ni per excés ni per defecte, no? Perquè a vegades hi han com reptes, no?, a xarxes socials, hi han, bueno, modes, no?, com parlàvem, i menjar poc, que és com l'altre extrem, pot semblar disciplina, control, però hem d'anar molt a l'aguait i molt en compte, perquè a part de no saludable, pot tenir també uns efectes col·laterals com fatiga, pèrdua de musculatura, alteracions hormonals, desequilibris metabòlics, i en dones també pot afectar el cicle menstrual. Uh-huh. Quantes vegades, a vegades, es pot retirar la menstruació per un període de molt estrès? Doncs també pot passar en un període de molt mala alimentació. Per tant, tot això al final són indicis, crides, no?, del nostre cos, que ens està dient que per aquí no és. I la salut no depèn de menjar menys, sinó de cobrir les nostres necessitats nutricionals del nostre cos de manera correcta. Per això és tan, tan important sempre contrastar-ho amb un professional de la salut.
1: Com detectar? Jo mateixa, Sònia, l'altre dia estava a les xarxes socials i m'apareixia algú dient no mengis salmó perquè o no mengis això que sempre has menjat, doncs que sàpigues que que et pot fer mal, no?, en aquest altre sentit. Com detectar informació nutricional que és falsa a les xarxes socials?
4: Sí, a vegades és difícil, perquè potser tu estàs seguint des de fa un munt d'anys algun influencer, no?, i clar, et tira allà un missatge nutricional i pots arribar a dubtar, no?, però algunes senyals d'alerta són sobretot promeses de resultats ràpids. Això sobretot es veu en temes de pèrdua de pes, de canvis físics importants, doncs ara que ve l'estiu, tal, o sigui, jo me'n recordo el Pol Cejas, que és un entrenador de Badalona, sí, que a vegades he col·laborat amb ell també a la vostra ràdio, a la vostra televisió, i me'n recordo que va dir una comparativa que em va encantar, per exemple, amb el tema del pes, no? És a dir, si tu vas conduint i et ve una pujada molt prominent, tu acceleres mentre estàs pujant o acceleres abans de que vingui aquesta pujada? Evidentment acceleres abans, no?, perquè si no se't calaria el cotxe. Mm-hmm. Doncs amb la dieta passaria igual, no? En el cas de que vulguem cuidar-nos i vulguem arribar a una fita, sempre l'important és anar amb calma, amb una solidesa, no? I al final aconseguiràs els objectius d'una forma més orgànica i sense alteracions, no? Per tant, promeses de resultats ràpids, com dèiem, és una senyal gran d'alerta. També evitar o eliminar aliments de la dieta sense justificació mèdica, doncs esto no lo comas, esto sí, tal. O sigui, al final, això és una mica red flag, bandera vermella. I també frases típiques com: això no t'ho expliquen els nutricionistes, això no t'ho expliquen els metges. Coses així com una mica conspiranoiques, potser, no? Però sempre és com una mica de, bueno, aviam, no? Per què diu això? Quina... Quin contrast, no? I també un altre així senyal d'alarma seria el vendre, el comercialitzar suplements com a solució principal. Potser algú que em conegui dirà: ostres, Sònia, però tu tens una línia de suplementació natural. Sí, jo en tinc línia de suplementació, però com diu la paraula, els suplements suplementen la base inicial, que és la dieta, els bons hàbits, l'esport, el mantenir el pes, és a dir, sempre és un plus, no? No és la base, com a, per així dir, no? Per tant, quan et fiquen sí o sí a la, al cap de que has de consumir això per aconseguir allò altre, etcètera, etcètera, aquí també és una mica de posar l'interrogant, no? Al final, la ciència hem de pensar que es basa en estudis revisats, consens professionals, context individualitzat, no en trucs o secrets virals.
1: Mm-hmm. Els reptes detox, que també són un habitual, no?, a les xarxes socials, Sònia, sí, serveixen, sí, sí, realment per desintoxicar el cos? Es poden fer de manera recurrent, en qualsevol època de l'any, o hi ha potser un moment que és més idoni, que no pas un altre?
4: Aviam, el cos ja de per se ja té sistemes naturals de desintoxicació o de descongestió, no? O sigui, al final no hi ha evidència que alimentar-se només a base de sucs detox, tés, o què et diré, dejunis il·limitats en el temps, doncs eliminin toxines, no? Alguns fins i tot poden causar marejos, hipoglucèmies, desequilibris en els electrolits, i hem d'anar amb compte en aquest sentit. Diferent és quan hem tingut, per exemple, una tongada molt potent de medicaments, o que hem menjat molt malament per un període hiperllarg, o que tenim alguna patologia de base, o una analítica alterada a nivell hepàtic, o que hem estat consumidors cronificats d'alcohol, etc, etc. Aquí sí que en ocasions es recomana, i sempre partint d'una dieta específica, d'un pes correcte, de fer esport, d'evitar tòxics, etc, etc, mm-hmm, doncs suplementar, no?, amb algun suplement natural, la base que estem esmentant, però no substituint res, no? Per exemple, el carmarià, que és la silimarina, que és un dels compostos més estudiats a nivell de suport hepàtic, doncs té estudis. O sigui, aquest sí que té estudis, no? Per exemple, però no es pot prendre ni limitat en el temps, sempre hi ha un tempo determinat, i amb una base, el que dèiem, no?, amb una base de tractament terapèutic.
1: Mm-hmm. Per tant, amb un seguiment, també, no?, d'un professional.
4: Exacte. Exacte, total.
1: Sònia, i per què la nutrició sense evidència, que sovint és la que més prolifera, també, val a dir, s'acaba fent viral tan fàcilment, no? Per què hi caiem?
4: Sí, jo diria que és perquè ofereix solucions simples a problemes complexos. I el cervell humà, i a més a dia d'avui, no?, que busquem sempre resultats molt ràpids, tot ho volem per ahir, no? Uh-huh. I els algoritmes, no?, que premien el contingut, doncs, impactant, no el rigorós. I clar, la ciència, al ser més lenta, amb matisos, amb estudis acumulatius, és com, des del meu punt de vista, com menys viral, no? Però clar, evidentment molt més fiable a llarg termini. Aleshores, clar, hem d'intentar arribar en aquest equilibri mentre busquem, o bueno, mentre simplement estem mirant i fem oci digital per alguna xarxa social.
1: Hi ha molt intrusisme, no?, entenc, a les xarxes socials pel que fa al sector de la nutrició.
4: Moltíssim. De fet, tu menges, tu opines, no? Uh-huh. Aleshores, tu dius la teva, que això és lícit. Però, clar, una altra cosa és recomanar, i també, si tens això, no?, molta influència i pots impactar molt en altres persones, en especial els joves, com dèiem abans, uh-huh, doncs, clar, això és un hàndicap molt, molt, molt important. I no dic que... O sigui, al final, compartir experiències personal és legítim, podem fer-ho. O sigui, per això no hi ha problema. Però, clar, fer recomanacions dietètiques amb finalitats de salut, primer de tot, requereix titulació universitària, col·legiació professional, també, doncs, una experiència, evidentment, no? I al final, si tu ho fas sense tot això que et respaldi, pots posar en risc la salut de les persones que t'estan escoltant, no? Aleshores, per mi tot això és com un sac que que constitueix tot aquest intrusisme professional i que també amb tot el col·legi de nutricionistes estem batallant per intentar fer ressò de la nostra figura al final.
1: Sònia, quins riscos reals pot tenir seguir consells nutricionals d'algú no qualificat, d'algú que ens hem trobat per les xarxes?
4: Ens poden ser molt importants, des de dèficits de nutrients a pèrdua de musculatura, empitjoraments de malalties potser que ja tinguem de base. I un dels que sempre m'agrada esmentar molt és relacions poc saludables amb el menjar, no? O sigui, això també és bastant perillós. Els consells no qualificats poden generar hàbits perjudicials a llarg termini. Clar, en casos extrems, problemes mèdics realment greus. Per això que és important estar en alerta i saber què escollir. Evidentment, si fem un oci digital per passar el temps i veure com una influencer ens explica, no sé, un viatge, fantàstic. Però clar, per temes de salut, al final la nutrició, encara que tothom mengem cada dia, no som experts en el tema i és important això, que si tenim una influència, tenir aquest criteri, no? Aquesta ètica.
1: Clar, ètica que també s'haurien, en certa manera, d'autoimposar les pròpies xarxes socials. Haurien de regular millor el contingut nutricional o deixar explícit d'alguna manera que l'usuari sàpiga doncs, que allò no està avalat, no? Diguéssim, per no sé, una universitat dedicada o un centre mèdic.
4: Exacte, això seria ideal. Igual que fa uns mesos o un any, més o menys, que quan tu fas una publicitat per Instagram has d'especificar que és publicitat, doncs també estaria bé una proposta d'aquest estil si tu fas una recomanació, posar doncs, que és una experiència personal, que no tens cap tipus d'aval científic, per també advertir no, al consumidor, encara que ell ja ho sàpiga. No? Sí. Nosaltres a vegades veiem una influencer amb un bolso, per dir alguna cosa, i sabem que és una publicitat, ¿vale? Però va bé que ens ho recordi. No? Aleshores, clar, l'ideal és que cada cop hi hagi més consens, no? I permetre la difusió de consells sense filtre, doncs el que dèiem, pot tenir conseqüències negatives. I la regulació hauria d'anar acompanyada sempre d'una educació nutricional, un pensament crític, la visibilització de professionals qualificats, no? O sigui, aleshores és qüestió d'anar fent com un Tetris, no?, en tot això i a poc a poc anar agafant més embranzida i que cada vegada més doncs, professionals nutricionistes, etcètera, puguem donar aquest ressò per xarxes.
1: És curiós, que sovint, diguéssim, aquelles professions que doncs, requereixen de més formació, no?, per tenir un aval després també en la pràctica, són les que més fàcilment, ja no dic se suplanten, però sí que se simulen, no?, les xarxes socials, no sé, el nutricionisme, moltes qüestions relacionades amb la salut, també de l'àmbit de la fisioteràpia, no?, i en aquí, doncs, costa molt discernir. No? I és veritat que doncs ens exigim i a vegades autoexigim molt en l'àmbit laboral i en canvi en l'àmbit diguéssim de la difusió sembla que tot s'hi val, no? Que no hi ha
4: totalment.
1: Que no hi ha regulació, no? Que realment es faci palesa, més tenint en compte que estem en aquest debat també de si cal o no amb aquesta proposta del govern espanyol restringir també l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, no? Que sovint són els que també doncs acaben veient-se afectat per totes aquestes influències, no? Quan estem parlant amb menors, doncs hem de ser molt conscients dels riscos davant d'un trastorn, per exemple, de l'alimentació, que pot venir provocat, que es poden generar a les xarxes socials, no, Sònia?
4: Totalment. Pensem que en una etapa d'adolescència el cervell s'està formant. El teu criteri, al final, tota la influència que tu vegis t'afectarà en major o menor mesura, no? Al final, quin desenvolupament cognitiu tindrà un adolescent criant-se en unes xarxes socials sense censura, no? Quins missatges haurà captat més, menys? O sigui, clar, això és que és un debat increïble, no?, que podríem fer, però, ostres, almenys protegir, no?, el que deies, protegir els menors, perquè si ja els adults ens pot arribar a afectar, imagina't, no?, en una etapa adolescent que potser doncs, hi ha més complexes o la persona potser que ara també no, està sortint molt a les notícies, el tema del bullying, potser estàs en un moment que estàs doncs, més fluix d'autoestima o estàs passant malament i a més veus aquests missatges tan subliminals d'aconsegueix això, et veuran molt millor. Clar, és fins a quin punt no, realment hi ha un llindar de perillositat i no. Sí, clar, tot això seria superinteressant també anar-lo plasmant a les xarxes socials i agafar consciència i criteri.
1: Sònia, doncs moltíssimes gràcies per aquestes reflexions, també en torn a la nutrició i les xarxes socials. Deixeu-vos estar de moda i aneu per la salut, i fixeu-vos en allò que està avalat per la ciència. Sònia Ruiz, doctora nutricionista, fins la pròxima, que vagi molt bé.
4: Fins la propera, adeu. Adeu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
1: Jordi Merca.
5: No pares, de fer coses.
1: Com estàs?
5: La gent no ho veu, però no pares,
1: Trec aquí, fum, surt fum de la porta de l'estudi.
5: Donar-li el botó, teclejant, què tal, no sé què. Buah, que loco, tu, no?
1: Muy loco, muy loco.
5: Clar, la gent pensa que això de la ràdio, tu vens aquí. Què passa, com esteu?
1: Que te cuenten.
5: Què tal, que te cuenten. Estàs a tope, La gent fliparia,
1: Oi que sí.
5: Bueno, què tal, com estàs?
1: Doncs estic bé.
5: Sí?
1: Molt bé,
5: sí. Ah, vale, que guai. Jo també, sí, bueno, constipat, no?, que és el típic.
1: Ja,
5: però bueno, ja fa calor,
1: M'estic escapant, però ja. Molta gent veig que està refredada, amb grip, fins i tot.
5: És un clàssico, no?, que arriba la calor i tothom encostipat. Que diu, home, encostipa quan hi ha fred.
1: Jo em vull escapar,
5: Bueno, doncs llavors
1: no t'atiraré
5: els meus virus. Bueno, que avui, i clar, jo vinc a fer una secció d'humor aquí, però és que no sempre es pot fer humor,
1: Vens molt negre per fer humor.
5: Sí. Bueno, sempre vaig de negre, perquè diuen que el negro adelgaza, no? Diu, bueno, ja que no adelgazo jo...
1: Que lo haga el negro.
5: Que lo haga el negro, por lo menos, no?
1: Va,
5: avui ens posem seriosos, parlem d'un tema molt seriós.
1: Sí?
5: Avui no hi ha lloc per la comèdia en aquesta secció.
1: Què ha passat?
5: Perquè avui comprovarem la frase... La curiositat mató al gato. Ah? Perquè avui parlem dels Therians. Saps el que són els Therians? Sí. Que ja està aquí, ja ha arribat. Semblava que no els iban a librar.
1: No, sí, la cosa és que no han arribat.
5: Sí, bueno, no han arribat. Semblava que anaven a arribar.
1: Semblava, però no.
5: I després no són tants, Per això, clar...
1: Són quatre gats,
5: al final són quatre gats. Va, què són els Therians? Ja, potser hi ha gent que encara no ho sap. Els Therians és aquesta nova moda mundial que hi ha de gent adulta, ¿vale? Gent adulta,
1: Mira, ets el primer que diu... Perquè fins ara només diuen joves. I jo penso, de Therians hi haurà de totes...
5: Són adults, vull dir.
1: Condicions.
5: Vull dir, no són nens disfressats, Gent adulta que s'identifica...
1: El Carnestoltes va ser fa 3 setmanes. Això és una altra cosa.
5: S'identifica emocionalment i espiritualment com un animal. Vale? O sigui, ells, emocionalment i espiritualment... M'ha agradat molt el d'espiritualment.
1: Que esperen lo literal allò d'estàs com una cabra.
5: Ah, exacte. Estàs com una cabra, totalment. Primer de tot, he de dir que per fi...
1: Sí.
5: M'he adonat compte de que ma mare tenia raó. Avui, des d'aquí, vull demanar perdó a la meva mare. Però no només a la meva mare. A totes les mares del món. Perquè qui hi ha més savi? Qui hi ha més savi en aquest món que una mare? Tu ets mare.
1: Jo sóc mare.
5: Tu, clar, potser per mi no.
1: Però pels meus fills...
5: Però pels teus fills, ets la persona que més sap... Per mi potser no, potser sap de coses i no.
1: Sóc la llet per ell.
5: Però, pels teus fills, ets la persona més sàvia del món.
1: Sí.
5: Perquè jo... A partir d'avui, gràcies a ma mare, sóc un Therian que m'identifico amb un lleó. Mamalim, mamalà.
1: Tu vols ser el rei de la selva,
5: Correcte. Ah, mira, no ho havia pensat així, m'agrada. Per què? Perquè jo i milers de nens i nenes...
1: Jo el que sé és que hi ha molt de burro en aquest planeta.
5: Bueno, molt de burro. Tens per tot, Molt bé, m'agrada. Hi ha milers i milers de nens i nenes espanyoles que s'han passat la vida escoltant aquella frase de mare de nen. Recull l'habitació, que això sembla una leonera. La culpa dels Therians la tenen les mares.
1: És
5: no?
1: veritat.
5: Tot i que...
1: Incitaven els Simbas.
5: Clar. Tot i que, potser les mares són molt sàvies, però també potser ens fan sentir una mica amb confusió.
1: ¿Por qué?
5: Perquè també m'havien dit allò de... Esto parece una cuadra.
1: ¿Veus?

0: Vale. Aquí no me portem temazos, Camalló sexual de la muntanya, és un temazo, vale. Per la gent que
1: mai havia escoltat aquí.
0: No havies escoltat mai aquesta cançó, home, però això és un himne. No, Camalló homosexual de les muntanyes.
1: Ja, cultura musical,
0: és que no en tens ni idea, tia. Menys mal que tinc jo en aquesta secció. Mira el Camalló, mira com corre. Tri-tri. Vale. Per la gent que no estigui al cas, els Therians,
1: sí?
0: És aquesta nova tendència de gent adulta, vale? I, ojo, perquè aquesta gent que parlarem...
1: Aquesta música trobo que et distreu molt, sí. Eh?
0: Amb aquest Camalló. Crida molt, aquest senyor, eh? Vale, gent adulta i que amb possibilitats, que té possibilitats de votar a les següents eleccions generals per escollir president del govern, vull dir, el dato. Vull dir que aquesta gent que parlarem, el seu vot,
1: sí,
0: val un, igual que el teu, eh?
1: Posaran el vot con las tarpas.
0: Exacte, la barba ahí, vale? Vale, doncs aquesta gent s'identifica amb un animal. Però no ha de ser un animal en concret. Vull dir, pot ser qualsevol animal... Bueno, qualsevol no, perquè no poden ser ni animals.
1: He trobat que són poc originals, eh?
0: Sí, però...
1: De la serp no hi ha una balena, per
0: és que,
1: exemple,
0: però, és que ara et portaré una cosa. Perquè jo ho he llegit. Diu que els Therians només poden ser animals euterios i matatèrios.
1: Sí.
0: Què vol dir això?
1: No ho sé, perquè, mira, em sona l'altre dia la meva filla...
0: Ni idea.
1: Estava estudiant la cèl·lula meva,
0: sí.
1: I em deia... Sí, sí, sí. No la meva, una cèl·lula...
0: Ah, la teva seria la cèl·lula de la mare, clar. Perquè si és la teva, la teva mare.
1: I em sona això, que era eutèria i no sé què, i no sé quantos.
0: Són animals eutèrios, no ho sé, no tinc idea. Però diuen que no pot ser animals que posin ous o que estiguin extingits. Llavors, clar, el de la serp, aquell que anava amb una serp, les serps posen ous. Clar, no, és que entre ells mateixos no es posen d'acord, eh? Ja saps el que és un euterio?
1: No, és molt complicat, això.
0: És que és molt complicat, eh? Vale? Clar, està bé que no ens pugui identificar amb animals que no posin ous. Que posin ous, perquè clar, t'ho imagina't ja el que ens faltava. Un, com es diu aquest? Un teria poniendo huevos. Ja, vaja, el que ens faltava, ja, el que ens faltava per veure. Vale, he estat investigant...
1: Escolta, però...
0: Què?
1: Hi havia un Therian que era una serp.
0: Doncs pues no pot. Clar, és el que t'estic dient, que no pot. Que la gent s'ha flipat. Ja no és Therian, aquest. Aquest és un flipao, no és un Therian autèntic.
1: És el Therian.
0: No és un autèntic Therian, vale?
1: Els euterios són una infraclasse de mamíferos, sí, caracteritzades...
0: Sí.
1: Això és Wikipedia. Bueno, és dia, sí. Ja no és ni Wikipedia.
0: Sí.
1: Caracteritzades, sí, por el desarrollo de sus crías dentro del útero materno.
0: Sí.
1: Així som nosaltres, no? Alimentant.
0: Sí, claro. No, tu i jo som etèrios.
1: Som una infraclasse mamífero, som infraclasse, eh?
0: Som etèrios, eh? Qué cosa, eh? Nunca pensava que
1: faríem... I s'alimenten a través d'una placenta compleja hasta el nacimiento.
0: Això ho tenim nosaltres, una placenta compleja, no?
1: Sí, sí.
0: Home, hi ha gent que se la menja i tot, eh, la placenta.
1: És veritat.
0: Com es deia aquella, l'actor aquella?
1: Jo en conec un, eh?
0: De què? Personalment?
1: Sí, sí.
0: Que se la va jalar? I jo el conec? Sí? Ui, per Dios, però així, vuelta i vuelta.
1: Vinga, va, segueix.
0: Ai, vale. Vale. Vols saber, ja he estat investigant, vols saber qui va ser la primera persona que era Therian?
1: Qui?
0: La porto, la tinc.
1: Ah, sí?
0: Es diu Juana Judit Bustos Agüite, més coneguda com la Tigresa de Oriente.

0: sembla?
1: La tigressa d'Oriente. És aquesta
0: I aquesta era una tigressa. Mira, clar, posats a ser un animal.
1: Bueno, clar, aquesta
0: si noia... Si no ets el rei de la selva...
1: Clar, jo soy el rei de la selva. La tigressa d'Oriente l'havien portat molt en aquesta secció perquè feia moltes cançons clar. I aquestes coses, ¿vale? És una famosa youtuber i va ser la primera persona que va dir ei, que jo soy... Therian, official Therian. Seria com la diosa de los Therian, no? Per la gent que no sàpiga ben bé qui és la Tigressa d'Oriente, seria una mica com la Letizia Sabater d'aquí.
0: Estava pensant, si Letizia Sabater fos un Therian, quin seria?
1: Clar, quin animal seria un Therian, la Letizia
0: segur
1: Sabater?
0: Segur que ho té claríssim.
1: Segur que sí, segur. I tu? No. Per què? Perquè, clar, la gent diu que són Therians perquè en una altra vida havien sigut animals.
0: Jo seria... Tu
1: quin voldries ser? Clar.
0: No?
1: Quin voldries ser
0: un
1: tu?
0: Elefant.
1: Un elefant?
0: Sí.
1: Hòstia, mira que havia... O sea, mira que m'ha... Hòstia, m'ha sorprès.
0: Mira, un elefant.
1: Mira que jo pensava... Mira, havia pensat un gat, un tigre...
0: Ui, no, un gat, els hi tinc molta al·lèrgia.
1: Un elefant? Per què un elefant?
0: I per què no?
1: Que guai! Mira! Però...
0: A que si fos un elefant tu, rei de la selva...
1: Te respetaria.
0: Això per ell, no et ficaries amb mi?
1: Clar, un elefant mata un león, no? O un león mata un... Qui guanya, el león o l'elefante?
0: Jo crec que l'elefant.
1: L'elefante gana, no? El Xavi diu l'elefante sempre.
0: Ara saps per què, un elefant.
1: Hola, una elefanta, tia, series una elefanta, eh?
0: I van sense pressa.
1: Serien dumbo.
0: Tota la vida tu em deies, Núria, treus fum, no, pares?
1: És veritat.
0: Un elefant.
1: Ojo!
0: Soc baixeta, seria alta.
1: Te dic una cosa.
0: És que tots són avantatges, ho veus?
1: Per això jo t'he vist el teu tamany, que és de bolsillo.
0: Aquí em deixo les orelles cada dia amb els cascos, veus? Si fos un elefant,
1: tindria... Però tu ets tamanyo de bolsillo, tu ets així molt petiteta. Clar, m'has dit un elefant.
0: Clar, i t'has sorprès.
1: M'has sorprès.
0: Un elefant.
1: Hola, que guai. Però tu dius que van a poc, tu no has vist un vídeo d'elefants corrents, no?
0: No.
1: Flipes, eh? Flipes com corre aquella penya, eh?
0: Sí, però vegades comptades deuen córrer, eh?
1: Es veu que és una de les coses més perilloses del món, és una estampida d'elefants, eh?
0: Oh.
1: Es veu que no tenen amigos, esa gente corriendo. Jo seria un tigre.
0: Tu un tigre.
1: Jo un tigre.
0: Però ja has canviat d'opinió. Si fa una estona m'has dit que series el rei llavors.
1: Ai, el león, un tigre, no, un león, el rei de la selva.
0: Que volàtil que és.
1: Però cuidao, perquè aquí venim a fer alguna cosa bo per la gent. Cuidao amb els Therians, perquè els Therians, saps? Els Therians és aquesta gent, no? Pues que aquesta gent que paga religiosament el seu IRPF, aquesta gent paga l'IVA...
0: A mi em sembla més preocupant...
1: Si li posen una multa, la paga, el Therian, ja, també,
0: ja, però
1: cuidao,
0: a mi em sembla més preocupant les 3.000 persones que van anar de triomf a buscar Therians que els Therians en si.
1: Clar, perquè bueno, això, clar, la gent... Això ho he estat llegint. Clar, van dir, concentració Therian en Barcelona i Madrid. Clar, a Barcelona encara hi havia 100 o 200. Però, clar, hi havia 3.000 persones que van dir que guapo, anem a fer vídeos. Perquè què és lo guai d'això, anar a fer vídeos? A Madrid es veu que només hi eren 3 a la plaça del Sol. Es veu que només van anar 3. Bueno,
0: mira.
1: No hi tanto Therian en Madrid.
0: No.
1: Mira que li llaman los gatos. A los madrileños son gatos.
0: Ah, sí?
1: Son tos Therian.
0: No son osos.
1: No, osos no. Pardos. El oso madroño.
0: Ah, eso.
1: Però a los madrileños se llaman gatos, no? A la gent de Madrid son gatos.
0: Això, no sé, això, tu trepitges molt això, Madrid. Sí.
1: Vale, cuidao, perquè... No hem de confondre.
0: Uh-huh.
1: Molt important, eh?
0: Importantíssim.
1: No hem de confondre un Therian amb un furri, eh?
0: Què és un furri?
1: Home, no saps el que és un furri? Pues tu podries confondre un Therian amb un furri. Un furri és una cultura que té interès pels animals antropomòrfons, que és una paraula molt difícil de dir. Antropomòrfons. Saps què és un antropomòrfons?
0: Si et així es fa petita la boca.
1: Antropomòrfons, vale? Al contrari que el Therian, els furris no creuen que són animals... No, ells no pensen.
0: O sigui, tenen el cap una mica més amacat, no?
1: Diguéssim que han sido queridos de pequeño i li agrada disfressar-se d'animal i comportar-se com animal, però ell sap que no és una...
0: Un furri, muertos, no?
1: Un furri sap que no és un animal, vale? Clar, a mi m'ha fet molta gràcia això, els furs dels Therians, perquè mola, aquests Therians, mola perquè es cullen animals molt guapos.
0: Que no és Therian, eh?
1: Therian. Therian, els Therian.
0: Tu li poses tot
1: no,
0: la
1: perquè,
0: R.
1: Perquè m'he posat un furri, dius, hòstia, un furri, ara m'he fet Therian. No, un furri i un Therian.
0: Això.
1: Clar, he vist els Therians que hi ha, i clar, es cullen animals molt guapos. Un gos, i és un husky siberiano.
0: Clar.
1: Un...
0: Jo vaig veure un llop al vi de no sé què.
1: Un d'aquí de Sant Boi, no. Aquest és d'aquí de Sant Boi. Aquest,
0: no? Una guineu roja de
1: una
0: tal.
1: Guineu, clar.
0: Noms compostos.
1: Clar, no veu jo un Therian, diu, no, jo que és un pequinès. No, jo no veig un Therian, no, jo quiero ser un bulldog francès.
0: Mira, és cuqui, el bulldog.
1: Clar, jo no, no, no, no, no, no, no. Jo no veig un tenegrí, jo quiero ser un ornitorrinco.
0: O un porc.
1: O un porc,
0: un asa. Un asa català.
1: Un cerdo vietnamita. ¿Te recordes dels cerdos vietnamites? Què cosa donaven? No, jo quiero ser... Jo vull ser un mico d'aquells que té el cul vermell. Saps aquells micos del zoo que tenen el cul vermell? No, tots són animals guais.
0: Tots són cookies, no?
1: Ah, però què serà el següent? Perquè si hi ha la nostra societat a la que estem...
0: Discrimina els animals.
1: Clar. Sí. Ja volem ser animals. Què és quina serà la següent moda? Gent que s'identifica amb mobles d'IKEA. No, és que jo quiero ser un escorgen. És que jo quiero ser una lac. O gent que... No, jo m'identifico con electrodomésticos. És que jo vull ser una batidora. Oh. No, és que jo quiero ser una Thermomix.
0: Avui el meu fill havia de fer un taller de cuina a l'escola i em deia ahir, mama, he de portar...
1: La Thermomix.
0: No? El Pimer. I jo, què és el Pimer?
1: El Pimer.
0: El Pimer.
1: El Pimer, pequeña y mediana empresa. Ah, no,
0: el mini Pimer.
1: Clar, però que no es diu mini primer, eh? Saps per què es diu mini primer? És per la marca, això és una batidora.
0: Clar, però Thermomix també ho deu ser, una batedora.
1: Una batedora, no? Però en veritat és una batedora. Vale? O gent que diu, no, jo és que ja me... Jo me identifico con personajes históricos, és que jo soy Julio César. I saps qui té la culpa de tot això d'Asterian?
0: Qui?
1: Vols que t'ho digui jo?
0: Digue-m'ho.
1: I no és Perro Sánchez que té la culpa de tot, eh? Perquè últimament Perro Sánchez té la culpa de tot. No és ell!
0: Qui és?
1: Saps que... Tu vols saber qui ha sigut la culpa?
0: D'aquí.
1: La culpa de que tothom vulgui ser un Therian és... Saps d'aquí? Mira quin silenci, eh? Quina manera de crear tensió. És The Melody!
0: Clar, ella ja es creia una goril·la?
1: Claro! Tota la vida! De que érem petitets nosaltres, teníem 13, 14 anys.
0: I teníem normalitzat, això.
1: I estàvem allà, les manos hacia arriba... Como los gorilas. Maldita també... Melody, licor de crema catalana.
0: I hi ha alguna cançó infantil que també fa associacions terian rares, eh?
1: ¿Cómo seguiremos investigando?
0: Això.
1: ¿Cuándo un equipo de investigación? ¡Gloria Serna! ¿Cuándo un equipo de investigación de los Therian? Por Dios, de mi vida. Yo los Therian los relacionaría mica amb aquella penya. Jo crec que són els mateixos, aquella penya que es va posar molt de moda, que portaven bebès rebords pel carrer.
0: Jordi, puc fer una petició?
1: Sí.
0: Imita tres animals i marxem.
1: Vale, quin?
0: No sé.
1: Un mico.
0: Un mico.
1: No? Un gos.
0: Se't dona millor el gos.
1: I quin més, quin més? Ah, una gaviota! Ua, la gaviota la
0: claves.
1: La gaviota la clavo, eh? Quita-me la música, Xavi, porfa. Mira. Oh, pensa que tinc mal a una boca i no puc fer-ho bé. Mira.
0: En una boca, quantes tens? Quita, gaviota.
1: Pues toma por idiota. Que la gaviota ha molado, eh?
0: Molt, molt. Ets un crack.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes. Jordi Fortià.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp.
0: Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al cap de Serós i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós.
0: Una reacció causada per una barreja de productes químics deixa 17 ferits a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
2: Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un...
0: Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui amb tots els més importants focs estabilitzats o controlats.
2: La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció.
0: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i Decors com a caps de cartell.
2: El festival se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
5: Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
6: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
0: I en esport, Joel Gomis, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga el seu quart de final del Mundial contra Bèlgica.
7: El combinat de Luis de la Fuente vol classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. La primera i única vegada que ho van fer va ser el 2010, quan la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta onada de calor que ja va de baixa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació encara calorosa i sobretot avui el que ja és més humitat i per tant més xafogor. En alguns indrets del país sí que ha baixat d'una forma contundent la temperatura respecte a dies enrere. Per exemple, a la Costa Brava no s'hi ha arribat ni als 30 graus. Ahir o abans d'ahir eren més de 40-42 els que teníem. Però en canvi cap a les comarques de Ponent, per exemple, hem tornat a fregar els 37-38 graus amb facilitat. Hi ha hagut algunes tempestes, encara les tenim, sobretot a l'Alt Pirineu. Compta, per exemple, al voltant del Principat d'Andorra, també l'Aran, o al nord del Pallars Sobirà. Encara tindrem tempestes destacables fins aquest vespre. Aquesta propera nit i demà, molt d'hora, bàsicament aquesta matinada, hi haurà alguna tempesta seca gairebé a qualsevol comarca. Sobretot s'aniran movent entre Tarragona, Barcelona, Girona, però d'una forma molt local. Però vaja, aquesta nit tindrem algun tro. Després els núvols s'acabaran trencant, el dissabte, al migdia i tarda seran de sol i de calor, però un palet menys que avui. El que passa és que hi haurà humitat, per tant molta xafogor. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment encara tenim cert moviment, sobretot de sortida de cap de setmana, es nota a Vies de la Costa i també a l'autopista AP7. En el tram sud d'aquesta autopista, entre Castellbisbal i Martorell, trams de lentitud i aturades en sentit Tarragona, i en el tram nord, sobretot a la zona del Vallès, entre Mollet, Montornès, Tocana, Granollers, en aquest cas en sentit Girona. També l'autopista Maresme presenta punts amb molta densitat de vehicles, sobretot a la zona de Tiana i Alella, i més amunt també a l'altura de Mataró. A la C65 i C35, força trànsit, al tram de Llagostera, en direcció Platja d'Aro. I també a aquesta hora encara les dues rondes van força carregades, sobretot la ronda litoral entre Prim i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, i de zona franca Montjuïc, en sentit contrari. És tot de moment, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes.
4: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp. Si es confirma, l'home seria la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu en què el SEM ha hagut d'atendre 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han estat traslladades a centres sanitaris i el 41% han estat ateses. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada aquesta segona onada de calor amb diversos rècords de temperatura assolits, però alerta d'una possible tercera onada a partir de la setmana vinent que podria ser encara més intensa.
0: Com dèiem, si es confirma la mort d'aquest temporer a Lleida per un cop de calor, es convertiria en la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
5: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que l'home hauria patit un cop de calor a la una del migdia d'aquest dimecres. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i, posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós. Inspecció de Treball, la Policia Catalana i l'Autoritat Judicial ja han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Arran de la mort d'aquest temporer, la UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys de la víctima i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi un risc greu per calor extrema. A més, reclamen un protocol específic per protegir els treballadors del camp. Els fets coincideixen amb la intensa onada de calor que afecta aquests dies les comarques de Ponent, on diversos municipis han superat els 40 graus de temperatura al llarg d'aquesta setmana.
0: Ho dèiem en portada, avui i aquest cap de setmana les temperatures donen una treva, però a partir de diumenge es preveu que tornin a ser extremes. De moment, però, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per aquest episodi, on entre els rècords batuts hi ha els 40,9 graus registrats per l'Observatori Fabra a Barcelona. Des d'aquí, precisament, els experts alerten dels efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz.
6: I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
7: Més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
6: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: I Protecció Civil també demana màxima prudència en el bany, tant a les platges com a piscines. Precisament, una reacció causada per una barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
4: Els bombers l'han evacuat i han delimitat una àrea de seguretat. 4 de les persones presentaven un estat greu, 2 de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitar.
8: L'alerta per l'incident s'ha rebut quan passaven uns minuts de les 2 de la tarda. La reacció hauria estat causada per una barreja de productes químics a la piscina mentre s'estava fent el manteniment. Segons el SEM, 17 persones que hi havia a la zona han resultat afectades, 4 de les quals han estat greu i la resta lleus. 2 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat les piscines i s'ha delimitat una àrea de seguretat. També s'ha posat en prealerta al Procicat per fer-ne un seguiment. Inicialment s'havia valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de l'àmbit de la piscina, tal com ha confirmat l'alcaldessa Judit Vidal. Vidal també ha explicat que la majoria dels afectats estaven fora de l'aigua en el moment que s'ha produït la reacció. L'Ajuntament ha emès un avís a la població recomanant el tancament de portes i finestres i no apropar-se a la piscina municipal, que restarà tancada segur avui divendres i demà dissabte.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència a alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
4: En aquest escenari, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes ja estan en marxa.
0: Declaracions que Ordeig ha fet des de la Garrotxa. Anem fins allà, a l'OT FM, a Gerard Puigdemont.
9: Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de la posta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
10: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya.
4: El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden

0: que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
1: Ens va passar al Farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
0: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
2: Doncs aquest incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
3: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons les autoritats.
2: I pel que fa als incendis a Catalunya, aquesta tarda s'han declarat focs nous, però de menor intensitat, el més destacable a Tàrrega, l'Abocador, una població que hi va haver de ser confinada per la represa de l'incendi de Guimerà. Ara aquest foc ja està estabilitzat. Anem, però, cap allà. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols, bona tarda.
4: Bona tarda. L'incendi forestal de Guimerà continua estabilitzat després de declarar-se en la zona agrícola i forestal passat dimecres. El foc es va propagar amb rapidesa a causa de les altes temperatures, el vent i la baixa humitat, fet que va obligar a confinar dijous diversos municipis com Tàrrega. Després d'hores de treball dels bombers, les ADF i pagesos de la zona han aconseguit estabilitzar el perímetre de l'incendi que, segons dades provisionals, afecta més de 400 hectàrees. Tot i això, el dispositiu es manté desplegat amb 26 dotacions que continuen remullant la zona i vigilant possibles represes. D'altra banda, els bombers també treballen en un incendi declarat a Tàrrega aquesta tarda a l'Abocador municipal, el foc del qual s'ha rebut l'avís poc després de les 3 de la tarda i evoluciona favorablement i ha quedat confinat a l'interior de les instal·lacions. En el dispositiu hi treballen 13 dotacions de bombers i ADF i aquests primers també han donat l'ordre de tornar a restablir la circulació dels trens de les línies RL3 i RL4 entre Mollerussa i Cervera, que havia quedat tallada a causa del fum de l'incendi.
2: Gràcies, Mariona. Com el de Guimerà, la resta d'incendis que han mantingut tensionats els bombers en els darrers dies ja estan estabilitzats o controlats.
3: El de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat mentre que s'han donat per controlats el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Vallès, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà. Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
2: La norantena de veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí una setmana. Carina Bellbé.
5: Des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
6: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
5: Resignació entre els veïns, els quals els havia dit que podrien tornar demà i ara se'ls allarga una setmana. Diego Chicas, el vicepresident de l'associació veïnal Sant Gervasi Bonanova, en declaracions a la xarxa.
7: Jo els he vist, diríem, resignats i dintre de tot, doncs, bueno, acceptant que com el mal major, que és que l'edifici tingui algun problema, sembla que no és el cas, doncs que l'altre, bueno, és un tema de seguretat tècnica i el cap de bombers ho ha dit clarament, que no es podia tornar.
5: La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
2: I a tot això, l'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies en segona posició, ho apunta el darrer baròmetre municipal.
3: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat, amb un 26%. Així tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, la Llavonet.
8: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
3: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, al turisme, la neteja i les obres. A més,

0: de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències dels pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En clau judicial, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia ha demanat 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya en endarrerir la seva vacunació pel coronavirus. Marc Pijuan.
3: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guàrdia Civil y Policía Nacional?
4: No, mai.
5: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
4: No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
3: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
4: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
6: Sí.
4: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
5: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
2: Trobada institucional aquest matí a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
7: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
8: En moments com l'actual, en un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
7: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
9: Des del meu punt de vista, el president Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot. Naturalment, ell pertanyia pertany a una formació política i tenia un enfoc, però des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució va posar per damunt tot. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar. No?
7: En aquest sentit, com sentia, Millà ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional.
2: Encara en l'àmbit polític i tornant al baròmetre de Barcelona, l'Hisenda Alemany és la líder més ben valorada. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
0: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11% i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox. Junts cau a l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
2: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell. Se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
10: Avui a les 10 comença la 64a edició del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Des de l'organització estan molt satisfets de portar una proposta que consideren especial. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
11: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició del Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
10: Aquest cap de setmana, a Sant Feliu de Guíxols, també hi actuaran la companyia de dansa Antonio Cades i Angus i Julia Stone. El Portaferrada s'allargarà fins al 19 d'agost amb una trentena de concerts i propostes culturals. Hi haurà noms de renom com David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i Mònica Naranjo.
2: I des d'avui fins al dia 21 de juliol, el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
6: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre el 10 i el 21 de juliol, el certamen programa una dotzena de concerts que tindran lloc principalment a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais com la Plaça Nova o l'Església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wildschut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. D'aquí a més d'una hora, a partir de les 9 del vespre, la selecció espanyola disputa el seu duel de quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente, amb 9 catalans a l'equip, té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals per segona vegada en la seva història. A la penúltima ronda del torneig, França ja espera rival. El seleccionador espanyol ha afirmat que el partit d'avui serà el més difícil que han disputat fins ara.
3: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en Espanya, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
2: Pel que fa al futbol de clubs, el Girona ja pensa en el curs vinent. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip en l'intent de retornar a la primera divisió.
4: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera al més aviat possible, i això és el que intentarem.
2: D'altra banda, l'exfutbolista del Barcelona, Batlle, ha signat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez. La futbolista prové del Sevilla i signa per una temporada.
5: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: En bàsquet, la sisa joventut ha incorporat Emir Suleimanovic, un alè pivot nascut a Bòsnia i Herzegovina. Fa 2 metres i 5 centímetres d'alçada i ha signat per a les pròximes 2 temporades. Ha competit a la base del Barça i després amb la Cibona de Zagreb, el Fuenlabrada, el Breogán, Bilbao Basket, Tenerife, Saragossa i Unicaja, equip del qual prové. I encara un darrer apunt en bàsquet, l'Ali, perquè el Barça ha anunciat la renovació de l'alè pivot català Joel Parra per 4 temporades més, fins al juny del 2030. L'ex de la Penya fa 3 anys que està a Can Barça i si compleix el contracte sumarà 7 cursos al Palau Blaugrana.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 7:45. Bona tarda, us parla Martí Villegas. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent amb un petit respir entre divendres i dissabte. Tot i això, el Meteocat alerta que el pic d'aquesta segona onada de calor es mantindrà fins dimecres o dijous. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals. Aquesta petita treva ha permès que Badalona surti del nivell 3 del Pla Alfa, el segon més alt, i assenyala un risc molt alt per risc d'incendi que es va decretar dijous. Tot i la rebaixa de perill, bombers demana a la ciutadania evitar qualsevol situació de risc que pugui ocasionar incendis i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum. La temperatura mínima registrada aquest divendres a Badalona no ha baixat dels 25 graus, sent la cinquena nit tòrrida consecutiva. Les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment els mercats al carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes d'entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. El motiu principal, expliquen els comerciants, és que un alt percentatge dels clients habituals són persones grans que prefereixen no fer el trajecte fins al mercat en les hores de més calor del dia. Per això també asseguren que ha augmentat la concurrència de gent a les primeres hores del matí. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
2: Los mayores, resulta con el calor, van con miedo, porque como vienen las noticias que a veces caen las personas por el calor y tal y cual, entonces lo notamos un 30 o un 40% menos.
3: A partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Hi ha molta menys. Un 30-40% ens ha baixat.
4: No és igual, ara, con esta calor, un mercado a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar autobús, montar a l'autobús i venir aquí.
1: El cinema, la fresca, el teatre i el circ compliran les nits d'estiu a la ciutat els dos últims caps de setmana de juliol. Les activitats seran gratuïtes i es faran a la plaça Trafalgar, al parc de Can Soleil i Cal Arnús. La programació començarà en aquest mateix parc dissabte 18 de juliol a les 10 de la nit amb la projecció del film Perfect Days. L'endemà, diumenge 19 de juliol, el mateix espai acollirà dues propostes d'art de carrer. A 7:45 de la tarda, la companyia La Córcoles presentarà H, un espectacle de funambulisme contemporani. I a 8:00, la Bua en Chris Clown representaran Triplet, una proposta de clown poètic. I el 25 de juliol a les 10 de la nit, la plaça Trafalgar acollirà la projecció de la pel·lícula Robot Dreams. El cicle es tancarà el 26 de juliol a les 8 a la mateixa plaça amb Desprovisto, de la companyia Up Arte, un espectacle de circ contemporani. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Bona tarda, són 7:45.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
5: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes. Jordi Fortià.
6: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp.
5: Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
7: Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Seròs i, posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Seròs.
5: Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals. Avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
6: La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció.
8: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros. Per tant, això és urgent. Anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció.
5: Una reacció causada per una barreja de productes químics deixa 17 ferits a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
6: Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
5: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell.
6: El festival se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts.
5: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
9: Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
10: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
5: I en esport, Joel Gomis, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga el seu quart de final del Mundial contra Bèlgica.
11: El combinat de Luis de la Fuente vol classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. La primera i única vegada que ho van fer va ser el 2010, quan la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda. Una situació encara calorosa i, sobretot avui, el que hi ha és més humitat i, per tant, més xafogó. En alguns indrets del país sí que ha baixat d'una forma contundent la temperatura respecte a dies enrere. Per exemple, a la Costa Brava no s'hi ha arribat ni als 30 graus. Ahir o abans d'ahir eren més de 40-42 els que teníem. Però, en canvi, cap a les comarques de Ponent, per exemple, hem tornat a fregar els 37-38 graus amb facilitat. Hi ha hagut algunes tempestes, encara les tenim, sobretot a l'Alt Pirineu. Compta, per exemple, al voltant del Principat d'Andorra, també l'Aran, o al nord del Pallars Sobirà. Encara tindrem tempestes destacables fins aquest vespre. Aquesta propera nit i demà molt d'hora, bàsicament aquesta matinada, hi haurà alguna tempesta seca gairebé a qualsevol comarca. Sobretot s'aniran movent entre Tarragona, Barcelona, Girona, però d'una forma molt local. Però vaja, aquesta nit tindrem algun tro. Després els núvols s'acabaran trencant, el dissabte, al migdia i tarda seran de sol i de calor, però un palet menys que avui. El que passa és que hi haurà humitat, per tant, molta xafogó. Estem pendents a la xarxa.
5: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
13: Hola, Loli, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, la circulació encara presenta alguns trams, alguns punts que van carregats, tot i que no està sent una tarda essencialment complicada. Destacar, sobretot, el tram nord de l'autopista AP7, a la zona entre Mollet i Granollers, es manté plena amb lentitud i aturades uns 5 quilòmetres ben bé en sentit nord, en sentit Girona. De moment millora el tram sud, la zona de Martorell, de Gelida, amb punts d'intensitat, sentit Tarragona, però de moment ja no passa d'aquí. També l'autopista del Maresme, encara a la zona de Mataró, presenta un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, també puntualment la zona de Tiana, d'aquesta autopista. La C58, en aquest cas, d'entrada a Barcelona, entre Torrebaró i el nus de la Trinitat, i també, en aquest cas, els vehicles que la Costa Brava, a la C65 i a la C35, es troben aturades a Llagostera, un parell de quilòmetres a cada dia en direcció Platja d'Aro. Acabo amb la ronda litoral, aquí encara l'altitud de pretensions entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. A la tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes.
6: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp. Si es confirma, l'home seria la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu en què el SEM ha hagut d'atendre 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han estat traslladades a centres sanitaris i el 41% han estat ateses pel 061. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada aquesta segona onada de calor amb diversos rècords de temperatura assolits, però alerta d'una possible tercera onada a partir de la setmana vinent, que podria ser encara més intensa.
5: I com dèiem, si es confirma la mort d'aquest temporer a Lleida per un cop de calor, es convertiria en la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
7: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que l'home hauria patit un cop de calor a la una del migdia d'aquest dimecres. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i, posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós. Inspecció de Treball, la Policia Catalana i l'Autoritat Judicial ja han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Arran de la mort d'aquest temporer, la UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys de la víctima. Ja ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi un risc greu per calor extrema. A més, reclamen un protocol específic per protegir els treballadors del camp. Els fets coincideixen amb la intensa onada de calor que afecta aquests dies les comarques de Ponent, on diversos municipis han superat els 40 graus de temperatura al llarg d'aquesta setmana.
5: Ho dèiem en portada, avui i aquest cap de setmana les temperatures han donat una treva, però a partir de diumenge es preveu que tornin a ser extremes. De moment, però, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per aquest episodi, on entre els rècords batuts hi ha els 40,9 graus registrats per l'Observatori Fabra a Barcelona. Des d'aquí, precisament, els experts alerten dels efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz.
14: I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
15: Més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
14: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
5: I Protecció Civil també demana màxima prudència en el bany, tant a les platges com a piscines. Precisament, una reacció causada per una barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
6: Els bombers l'han evacuat i han delimitat una àrea de seguretat. 4 de les persones presentaven un estat greu, 2 de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
5: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
16: L'alerta per l'incident s'ha rebut quan passaven uns minuts de les 2 de la tarda. La reacció hauria estat causada per una barreja de productes químics a la piscina mentre s'estava fent el manteniment. Segons el SEM, 17 persones que hi havia a la zona han resultat afectades, 4 de les quals han estat greu i la resta lleus. 2 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat les piscines i s'ha delimitat una àrea de seguretat. També s'ha posat en prealerta al Procicat per fer-ne un seguiment. Inicialment s'havia valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de l'àmbit de la piscina, tal com ha confirmat l'alcaldessa Judit Vidal. Vidal també ha explicat que la majoria dels afectats estaven fora de l'aigua en el moment que s'ha produït la reacció. L'Ajuntament ha emès un avís a la població recomanant el tancament de portes i finestres i no apropar-se a la piscina municipal, que restarà tancada segur avui divendres i demà dissabte.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
5: I Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
6: En aquest escenari, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes ja estan en marxa.
5: Són declaracions que ha fet Ordeig des de la Garrotxa, Olot FM, Gerard Puigdemont.
17: Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i, tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
8: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones. persones.
17: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
5: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya.
6: El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se.
5: Esther Minguell.
18: Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
19: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas, les llaurades, en un altre cas, les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja, i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
18: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
19: Ens va passar al Farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures, i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè m'avaluen. L'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
18: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
5: Aquest incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
6: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons les autoritats.
5: I pel que fa als incendis a Catalunya, aquesta tarda s'han declarat focs nous, però de menor intensitat, el més destacable a Tàrrega, a l'Abocador, una població que ahir va haver de ser confinada per la represa de l'incendi de Guimerà. Ara aquest foc ja està estabilitzat. Com el de Guimerà, la resta d'incendis que han mantingut tensionats els bombers en els darrers dies també estan estabilitzats o controlats.
6: El de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Vegès, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà. Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nous espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
5: La norantena de veïns del Putxet, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí una setmana. Carina Bebé.
20: Des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
21: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer els retorns dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
20: Resignació entre els veïns, els quals els havia dit que podrien tornar demà, i ara se'ls allarga una setmana. Diego Chicas, el vicepresident de l'associació veïnal Sant Gervasi Bonanova, en declaracions a la xarxa.
22: Jo els he vist, diríem, resignats, i dintre tot, doncs, bueno, acceptant que com el mal major, que és que l'edifici tingui algun problema, sembla que no és el cas, doncs que l'altre, bueno, és un tema de seguretat tècnica, i el cap de bombers ho ha dit clarament, que no es podia tornar.
20: La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
5: En clau judicial, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya en endarrerir la seva vacunació pel coronavirus.
2: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
3: No, mai.
4: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
3: No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
2: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
3: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
23: Sí.
3: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
4: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes a AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent els policies.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte inaugural de la nova estació de tractament d'aigua potable Estrella, ubicada a Sant Feliu de Llobregat, una estació que ha de garantir el subministrament d'aigua a l'àrea metropolitana. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
24: La nova estació és una infraestructura estratègica d'aigües de Barcelona destinada a modernitzar el tractament de les aigües subterrànies de l'aqüífer del Delta del Llobregat. Salvador Illa.
25: Estem aquí inaugurant una instal·lació que ens ha de permetre millorar el que la consellera anomena autonomia hídrica, no? Que vol dir tenir aigua sense dependre de si plou o no plou, no? I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa, tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030.
24: La nova estació reforça la garantia de subministrament d'aigua potable a l'àrea metropolitana de Barcelona en un moment en què la diversificació de les fonts d'aigua s'ha convertit en una prioritat.
5: I el Consell Comarcal del Solsonès encarrega un estudi per avaluar l'estat del transport públic a la comarca i implementar-hi millores. L'ENS s'ha adherit a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà perquè els assessori Ràdio Solsona, Roser Clotet.
26: A la comarca de les Mil Masies, qui no disposa de carnet de conduir i vehicle propi, té molt limitada la mobilitat. La majoria de serveis, sanitaris, administratius i comercials estan concentrats a la capital, a Solsona, situada a 10, 20 o fins i tot més de 30 quilòmetres dels diferents pobles de la comarca. Si ens fixem en les connexions de transport públic, la situació no és gaire més optimista, amb freqüències molt reduïdes d'autobusos per anar a Manresa, Barcelona o Lleida. Amb aquesta adhesió a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, el Consell Comarcal vol planificar com enfocar el transport públic al Solsona. Solsonès. Ingrid Melero és la consellera comarcal de Transports.
27: El Solsonès és una comarca molt dispersa i, com bé sabeu, necessitem molt el cotxe i el transport a banda ens ajudar a poder-nos, a que la gent es pugui moure sense haver de dependre de ningú.
26: Un dels principals objectius és reajustar el servei de transport a demanda per facilitar la mobilitat dels veïns de les zones rurals de la comarca.
5: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i de Cors com a cap de cartell. Se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
9: Avui a les 10 comença la 64a edició del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Des de l'organització estan molt satisfets de portar una proposta que consideren especial. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
10: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats, perquè hem fet molts anys de curs de música antiga aquí.
9: Aquest cap de setmana, a Sant Feliu de Guíxols, també hi actuaran la companyia de dansa Antonio Cades i Angus i Julia Stone. El Portaferrada s'allargarà fins al 19 d'agost amb una trentena de concerts i propostes culturals. Hi haurà noms de renom com David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i Mònica Naranjo.
5: Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per l'ocasió. David Navarro.
1: Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miserax de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
7: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
1: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
5: I des d'avui fins al dia 21 de juliol, el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica al violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets d'aquest instrument. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
11: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre el 10 i el 21 de juliol, el certamen programa una dotzena de concerts que tindran lloc principalment a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais com la Plaça Nova o l'Església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wildschut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més d'una hora la selecció espanyola disputa el seu duel de quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals per segona vegada en la seva història. A la penúltima ronda del torneig, França ja espera rival. El seleccionador espanyol ha afirmat que el partit d'avui serà el més difícil que han disputat fins ara.
3: Bélgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
2: Pel que fa al futbol de clubs, el Girona ja pensa en el curs vinent. El nou entrenador Quique Álvarez ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip en l'intent de retornar a la primera divisió.
4: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
2: D'altra banda, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha signat per l'Arsen a l'anglès, mentre que l'espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez. La futbolista prové del Sevilla i signa per una temporada.
5: Un any con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque en defensa, defender todo lo posible. Sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: En ciclisme s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que es correrà entre el 31 de juliol i el 2 d'agost. Enguany hi participaran 170 ciclistes d'arreu del món. N'ha parlat Eric Catalán, un dels organitzadors de la prova.
6: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
2: I en bàsquet, la Sisa Joventut ha incorporat Emir Suleimanovic, un alè pivot nascut a Bòsnia i Herzegovina. Fa 2,05 metres d'alçada i ha signat per a les pròximes dues temporades. I pel que fa al Barça, l'Ali ha anunciat la renovació de l'alè català Joel Parra per 4 temporades més, fins al 2030. L'ex de la penya fa 3 anys que està amb Barça i si compleix el contracte, sumarà 7 cursos al Palau Blaugrana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres ens acomiadem fins al setembre. La informació, però, continua amb els butlletins horaris. Res més, que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa.
3: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
4: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
5: ¿Cuánto vale?
4: Pues cerca de un millón.
5: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
3: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
6: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
4: No se preocupe, no estoy harto.
7: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
8: Nada, colgada.
3: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
7: Es como que nunca volviste.
8: Sí que volví.
9: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
8: Bueno, creo que me he saltado.
10: No hay tiempo, me tengo que ir.
3: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Són les 8.
3: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
5: És divendres 10 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. Les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment als mercats del carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes d'entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
6: Lo mayor es que resulta con el calor. Van con miedo, pues que como vienen las noticias, que a veces caen las personas por el calor de tal y cual, entonces lo notamos un 30 o un 40% menos.
7: A partir de las 11 ya la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Hi ha molta menys. Un 30 o 40% ens ha baixat.
8: No és igual, ara, con esta calor, un mercado a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar autobús, montar l'autobús i venir aquí.
5: Les 5 baranes repartides pel litoral badaloní ofereixen un punt de suport i de confiança a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Després de la bona acollida que va tenir la prova pilot amb dues baranes l'any passat, el dispositiu s'ha ampliat i ara arriba a 3 platges del municipi. Alguns usuaris, però, alerten que les altes temperatures escalfen l'acer i dificulten poder-s'hi agafar. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 32 i 37 anys com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació a Badalona. Els fets van tenir lloc el passat 8 de juliol al matí a l'avinguda del Marquès de Sant Mori, quan la víctima, un home de 87 anys amb problemes de mobilitat, caminava per la via pública. Segons la policia, els dos individus van abordar l'home per sorpresa, li van tapar la cara amb una bossa de plàstic i el van empènyer contra una paret per sostreure la cartera. Després de cometre el robatori, van fugir corrent del lloc dels fets. Els detinguts, que acumulen conjuntament 21 antecedents policials per fets similars, van passar a disposició judicial l'endemà, el 9 de juliol. I en esports, els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic la Supercopa Endesa Badalona 2026 es posaran a la venda el pròxim dimarts, dia 14 de juliol, a la 1 del migdia. La Supercopa jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut, però, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana una setmana abans. Recordem que els quatre equips que lluitaran per aquesta Supercopa són l'Asis de Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a campió de la Supercopa 2025, el Cosner Baskonia com a campió de la Copa ACB 2026 i el Barça com a subcampió de Lliga.
4: Infopodcast Badalona.
1: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, és un proverbi francès. Diu... Ets vell quan el record pesa més que l'esperança. Ah, però nosaltres aquí venim ben farcits sempre de records en forma de música que si et porten bons records, jo crec que et reconforten. Per això ho fem junts.
2: Voldria sentir la cançó My Woman from Tokyo de Deep Purple.

0: Avui comencem bé el programa, eh? King Guitarreo amb més bona energia. My Woman from Tokyo, publicada per Deep Purple el 1973. Deep Purple es va formar a Londres el 1968, però aquesta cançó va néixer com un homenatge al Japó després de la seva primera gira per al país el 1970 i es va inspirar en una dona japonesa que van conèixer. I es va incloure en l'àlbum Who Do We Think We Are de 1973. És una peça clau que fusiona rock dur amb elements progressius. Una cançó que celebra el sol naixent i la cultura oriental com un somni de l'est. Ah, per mi és un somni encara estar al teu costat des d'aquest programa.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, sí, la de tota la vida. Però moltes d'aquestes emissores també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Hi ha molta gent que em comenta que a vegades estan treballant i, per exemple, no tenen una ràdio a prop, però sí una tele, i a través de la tele ens escolten. I molts ens escolten en diferit quan els hi ve de gust, quan poden, íntegrament o per fragments. Aquesta és una de les avantatges de les noves tecnologies. Si no vols perdre res, escolta'ns en diferit. Trobaràs els últims programes, a més de les webs de moltes emissores, a les plataformes iVox.com, també estem a Apple, i, senzillament, al YouTube i a Coco. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Ai, aquest piano...

ja ho veus, ja ho sents. Aquí al Coco fins i tot les sintonies són de luxe. Tot un privilegi, tot un plaer encara avui dia compartir amb tu aquest temps de ràdio musical Revival, divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Des de Girona ens envia un e-mail l'Anna Pina, que ens demana Siento que te extraño, d'Amaral. I ens diu, aquesta cançó

We Can't Wear It Out és la cançó que li hagués agradat escriure a Juan Aguirre del duet Amaral. I per mi és una de les millors cançons dels Beatles, tot i que no va ser de les més famoses. Va sortir com a cara B del Day Tripper al desembre de 1965. We Can't Wear It Out. Ho podem resoldre. Això sempre anima. Quan tens un problema i algú et diu no et preocupis, això ho podem resoldre. El 2004 una colla d'amics meus, grans guitarristes, van fer un disc, un CD benèfic per al projecte Hombre com a tribut als Beatles i van fer una versió instrumental fantàstica d'aquesta cançó.

Wind Wearied Out, en un record sempre que sonen els Beatles, el mestre Josep Maria Francino. Cançó publicada, com us deia, el desembre del 1965, que li hagués agradat escriure a Juan Aguirre, però a la seva companya sentimental i artística, Eva Amaral, li hagués agradat escriure, per exemple, el Puente sobre aguas turbulentes de Paul Simon i Art Garfunkel, que es va publicar al gener de 1970.

0: realment espectacular. Bridge over troubled water, que aquí es va dir puente sobre aguas turbulentes. Paul Simon i Art Garfunkel la van publicar el 1970. Va donar títol genèric a un llarga durada, un long play, però també va ser single i es va consolidar com l'obra més important del folk rock i del soft rock. Puente sobre aguas turbulentes va vendre milions de còpies i va guanyar molts premis Grammy. Què tal, com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Fa uns instants escoltàvem els Beatles junts des del 1965 i fa un moment estàvem amb una cançó publicada el 1970. Bueno, com que ens agrada lligar les coses sempre que sigui possible, atenem ara el correu que des de Tortosa ens envia en Joan Anton Herrera, que diu, hi ha una cançó de John Lennon que a mi m'agrada molt i que és poc coneguda, que es diu senzillament Love. Doncs mira, també és de 1970 i comença molt, molt fluixa, però té molta intensitat. Recordem que John Lennon va néixer a Liverpool el 1940 i malauradament va morir assassinat a la ciutat de Nova York davant de casa seva, dels apartaments de Cota, el desembre de 1980.

senzillament amor. I l'amor, eh? Avui, com està l'amor, Coco? Gràcies per recordar-nos aquesta meravella, Joan Anton Herrera, de Tortosa. Beatles Forever.

ja formes part del nostre grup de Facebook, del grup dels seguidors, del Coco, del grup dels oients d'aquest programa, agrega-t'hi. Som milers que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena. Allà trobaràs companyia i podràs dir la teva i comentar les publicacions dels altres les 24 hores del dia i de la nit. Per participar en el programa, per antena, enviem un correu a cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Quina cançó t'ha resultat sempre especial? A la Glòria Ledezma, de Sabadell, li resulta especial una cançó del grup Revolver, que es va dir Asustando al Huracán i que es va publicar el 2002. Diu la Glòria: em recorda un temps molt maco, de moment el millor de la meva vida. Bueno, doncs escoltem, que fa molt temps que no sonava aquí al programa, el grup de Carlos Goñi, format a València el 1988.

0: asustando al huracán.
1: Asustando al huracán.
0: El grup valencià Revolver, des del 2002, gràcies per la proposta, Glòria de Sabadell.
2: Quina és la teva cançó del record?
0: Aquella que potser, oportuna i oportunista, sonava a propet de la teva orelleta en algun dels millors moments de la teva vida. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Estarem encantats de compartir-la, tots els cocos, amb la nostra complicitat de sempre. No recordo quan va sonar per última vegada Pat Benatar. No ha estat un artista de les que sovint ens demana la nostra distingida parròquia, però Antoni Vidal des de Tarragona la reivindica amb una cançó que es diu We Belong, és a dir, pertanyem. Bueno, a Pat Benatar, nascuda a Nova York, li deien la guerrera del rock. Té una veu de mezzo-soprano realment interessant i la cançó que ens demanes, Toni, és de 1984.

0: We belong. Pertanyem. És Pat Benatar, la guerrera del rock. Cançó publicada el 1984, que reivindicava des de Tarragona Antoni Vidal. I Rosa Montero, l'escriptora, a El corazón del tártaro, deia: la infancia es el lugar en el que habitas el resto de tu vida.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
1: Si està bé con la ràdio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos de la Ràdio? Queda-t'hi, perquè encara queden moltes sorpreses per endavant. Rebem ara el correu aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Víctor Ibáñez des de Barcelona, que ens diu: estic escoltant el programa i m'has fet recordar els Doobie Brothers amb Listen to the Music. És imperdonable que no hagis posat també el Long Train Running. Això ho solucionem ara mateix, Víctor.

potser l'amic Víctor s'ha sorprès amb aquesta versió. En principi, Lonesome Running, el tren de llarg recorregut, es va publicar el mes de març de 1973 i es va incloure en el seu àlbum The Captain and Me, és a dir, el capità i jo. Eren els fantàstics Doobie Brothers. Però als anys 90 es va fer aquest remix partint de la versió original. Doobie Brothers, des de San José, Califòrnia. Per cert que el seu component més famós, Michael McDonald, es va incorporar el 1975 quan el vocalista principal, Tom Houston, va emmalaltir durant una gira.

0: amb l'Albert Malla.
1: Anem al cine? Quina és la teva banda sonora preferida? Suposo que moltes, però digue-me'n almenys una. Aquesta és la proposta. Aquesta és la gràcia, no? Que ens destaquis la música incidental, instrumental d'una banda sonora o la cançó del film que més t'hagi agradat a la teva vida. Precisament rebem el correu aquí a cocodrilclub@gmail.com d'en Jordi Busqué, que ens diu: hola Albert, t'escric per segona vegada. La primera va ser per demanar-te la banda sonora de Riques i Famoses, que és la que estem escoltant.

sí, ja sé que va sonar no fa pas gaire, però no em direu que no és una meravella, de George de la Vida. Diu en Jordi, aquesta vegada és també per una cançó country de la pel·lícula que aquí a Espanya es va dir Valor de Ley. La cançó en concret que voldria escoltar es diu Through Grit, cantada per Glen Campbell. La pel·lícula és del 1969. Doncs gràcies, Jordi, aquí la tens.

Aquesta és la banda sonora que ens ha proposat en Jordi Busqué, que no ens diu des d'on ens escolta. Sempre m'agrada molt que em digueu on esteu o què feu mentre escolteu el programa. La ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre la segueixes, mentre l'escoltes. Era Glen Campbell amb una cançó que hem estrenat malgrat tots els anys de programa que portem. Sempre ens sorprenem en cançons que encara estaven per estrenar, tot i que aquesta és de 1969, d'un western protagonitzat per John Wayne, que va tenir un remake el 2010 dirigit per els germans Coen. Glen Campbell sí que havia sonat aquí al programa en diferents ocasions. La cançó és de la pel·lícula que a Espanya es va dir Valor de Ley i es diu True Grit. Glen Campbell havia nascut el 1936 a Arkansas, Estats Units, i va morir l'agost del 2017 a Nashville, a Tennessee, mentre sona la música que el mateix Clint Eastwood va escriure per Los Puentes de Madison, 1996. Sí, també la va protagonitzar i dirigir.

La pròxima pel·lícula que projectem en aquest cinema tan especial del Cocodril la proposa en Josep Llorenç, que en el seu e-mail ens diu: proposo la banda sonora de la pel·lícula El último Mohicano. És la que s'utilitza a la sortida de la Ultra Trail Pirineu. Enhorabona pel programa, Josep Llorenç. Moltes gràcies, Josep. Doncs, amb la teva proposta anem a projectar una pel·lícula de 1992, una pel·lícula d'aventures.

0: Aquesta és la banda sonora que ens proposa en Josep Llorenç de L'Último Moicano, pel·lícula de 1992. Música escrita per Trevor Jones i Randy Edelman. I de moment acabem aquest espai dedicat a les bandes sonores esperant que tu ens diguis quina música instrumental de pel·lícula o quina cançó de pel·lícula t'ha agradat més aquí a cocodrilclub@gmail.com amb el correu de l'Àlex Sòria de Barcelona, que diu: la primera pel·lícula que tinc a la meva memòria és La història interminable. Diu l'Àlex: jo tenia 6 anys i el meu pare em va portar a un cine de Barcelona que recordo que es deia Selecto. Ah, doncs, si no recordo malament, va desaparèixer ja fa molts anys, però estava al carrer Gran de Gràcia, oi? Diu, després, sempre li demanava al meu pare que posés la cançó de la pel·lícula al cotxe quan em portava al col·le. Fa poc que t'escolto, Albert, tinc 46 anys, però m'agrada molt tota la música que poses. Li vaig recomanar al meu pare que escoltés el Coco i ho fa encantat. Una abraçada, Albert. Una altra per tu, Àlex. Never Ending Story va ser un gran èxit, l'únic del cantant britànic Limahl, que anteriorment havia sigut el cantant d'una banda anomenada Kaja Gugu. No sé si algú de vosaltres se'n recorda, van sonar a principis dels anys 80. La pel·lícula, La història interminable, es va estrenar el 84. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock avui està celebrant que porta 32 anys en antena. Ara mateix ho estem tornant a fer amb la nostra sintonia genèrica del primer programa en aquell llunyà 16 d'octubre de 1993. Però al llarg de dues hores, alguns de vosaltres ja haureu detectat que hem recuperat algunes de les sintonies importants que han identificat el nostre programa, perquè, esclar, 32 anys donen per molt, eh? En anteriors programes i també el grup de Facebook dels seguidors, dels oients del Coco, el grup Cocodril Club, fa uns dies que us vam preguntar quina cançó especial per vosaltres escolliríeu per celebrar el programa especial dels 32 anys en antena, i va participar molta gent. Malauradament, no poden sortir totes les cançons que vau demanar per dos motius. Un, el temps, que evidentment és limitat, i l'altre, perquè algunes, encara que són molt bones, van sonar recentment. Algú va dir... Bueno, ens ho va recordar l'amic Manuel J. López Montoya. Diu que el Nobel de Literatura alemany Thomas Mann, en el seu llibre La muntanya màgica, va dir: "La música despierta el tiempo. Nos despierta el disfrute más refinado del tiempo." Pues aquí estem nosaltres, els Cocos, i la nostra música, que genera prodigis. Una altra bona amiga, la Bailonga Reyes Sánchez Cañizares, que no es perd gaire bé cap de les nostres sessions, ens proposa un tema de Fancy, l'alemany Fancy, de 1988, alemany concretament de Múnich, eh? Això en el seu moment es va dir Eurodisco. Flames of Love, ai, les flames de l'amor. I l'amor, eh? Avui, com està l'amor?
0: Cocodril Club.

Flames of Love. La cançó especial de les Reyes per aquest programa especial. I l'amic Ramon Castells Mayor, que molts coneixeu perquè ens ha facilitat moltes versions. Ell és un especialista, un col·leccionista de les versions al castellà que es van fer als anys 60 i 70 d'èxits internacionals. Per aquest programa tan especial diu que podria ser Start Me Up dels Rolling Stones. Sí, senyor. Va ser quan les discoteques omplien sempre i quan marcaven tendències que molts artistes que no eren discotequeros es van modificar una miqueta el seu estil per tal de que les seves cançons també sonessin a la pista.

0: també ens ajuda a ballar en l'actualitat. A les sessions revival del Coco Capasort seguim celebrant de forma estable cada tarda de diumenge a la discoteca Barroques de Barcelona, al carrer Aribau 242. Aviat farà 14 anys. Diumenges, a partir de les 6, per si et vols apuntar. Té molta gent, ho tenim a patar. Hi ha molta alegria, petonets, abraçades, bon rotllo. En Ramon Castells fins i tot ha ballat en alguna de les nostres sessions aquest tema dels Stamps. Excita-me, Stamp Me Up. Gràcies per la teva proposta.
1: Cocodril Club. Dos anys en antena.
0: Acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia? T'has dormit? Has fet tard? T'has despistat? T'havies oblidat de nosaltres? Et sap greu? Aquí tens una segona oportunitat, no et preocupis gens. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, entre d'altres plataformes i entre d'altres webs, perquè moltes de les emissores que emeten el programa també deixen el podcast per escoltar en diferit o per descarregar-lo i portar-lo amb tu allà on vagis. Clar, quan passeges, quan vas en metro, en bus, al cotxe, ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I des de Granollers rebem el correu de la Sílvia Camps, enviat aquí mateix. cocodrilclub@gmail.com, on tu també t'hi pots dirigir per qualsevol cosa. cocodrilclub@gmail.com. La Sílvia ens diu: per al programa especial us proposo un disc molt especial. Sé que serà un fragment, suposo que no pot ser sencer perquè és molt llarg. Fins que el silenci ve, de Joan Baptista Humet. No coneixia aquesta obra. La vaig descobrir escoltant aquest estiu passat el programa especial que li vas dedicar fa algun temps i que vaig trobar al teu canal personal d'iVox. Per molts anys, un petó molt fort, Sílvia Camps, de Granollers. És una llàstima perquè quan va morir Joan Baptista, el novembre del 2008, vam demanar a una colla de periodistes musicals que algú reedités aquest long play en CD. Però deuríem pensar que potser serien més grans les despeses que no els beneficis. I ara resulta una mica difícil de trobar. En vinil, esclar. Ell va fer aquesta obra conceptual el 1979, la va presentar al Palau de la Música Catalana. És una cançó que ocupava les dues cares del long play. Sílvia, tens raó. Un disc molt especial per un programa tan especial com aquest. Un disc que començava així.

Així començava, aquests són més o menys els primers 5 minuts de l'obra Fins que el silenci ve, que l'amic Joan Baptista Humet va publicar el 1979, una única cançó, una obra conceptual que ocupava les dues cares del long play, del disc gran, girant a 33 revolucions per minut, més o menys amb una durada, la cançó, de 20 minuts. Sempre hi ha dues mans. Me n'alegro, ja que va tenir poca promoció en el seu moment i després ja molta gent el va oblidar directament, que la Sílvia Camps de Granollers, aquest estiu que tenia més temps, va remenar el meu canal personal d'iVox, on estan posats alguns programes especials del Cocodril, i va trobar el que li vam dedicar quan ens va deixar l'Humet, i li va agradar Fins que el silenci ve.

una cançó especial per un programa especial. Amb el bon gust i la bona memòria dels Coques. En Ginés Martínez Guerra proposa Annie Song, de John.

cors dels meus sentits. Annie Song, la meravella que John Denver va dedicar a la seva xicota, a Annie, el 1974. La cançó que ha escollit per aquest programa especial d'amic Ginés Martínez Guerra. En canvi, el rockero Francisco Berral Parra em diu: hola Albert, vamos a poner un poquito de pimienta. Elvis Presley, zapatos de camuza azul. Well, it's one for...

sweatshoes. Originalment publicada als Estats Units el 1956. Aquí va arribar molt més tard, com quasi tot en aquella època, eh? Els famosos zapatos de gamuza azul d'Elvis Presley. La proposta especial de l'amic Francisco Berral Parra, un dels que balla millor el rock and roll amb la seva parella a les nostres sessions, que, per sort, continuem celebrant les tardes de diumenges des de les 6 a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. I aviat farà 14 anys d'això.

0: Love is in the air. El amor està en el aire. Oh, oh, oh. A les sessions Coco sempre ho diem i advertim que aneu en compte al respirar, perquè sempre l'amor està en l'aire i et pots enamorar. Love is in the air, el One Hit Wonder de John Paul Young, de la tardor de 1978.
1: Cocodril Club. ...32 anys en antena.

La Mireia Besora Guerri diu: hola Albert, en tinc tantes. Trio una que l'hem ballat molt i molt a la dècada dels 80 i 90, els Forever Young d'Alphaville. Bueno, moltes d'aquestes cançons, més que bones cançons que ho són, són autèntics himnes, perquè aquest també ho és. I aquesta és la versió original, perquè se n'han fet moltes de remesclades fins a l'actualitat. I per sempre joves, amb la música. Let's dance, let's dance.

0: forever young. ...1984... El grup Alphaville, vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-los personalment aquells anys 80. La majoria d'intèrprets nacionals i internacionals passaven per la ràdio per saludar-nos i promocionar els seus nous discos, perquè la ràdio tenia unes audiències enormes i era la que venia més discos, la que donava a conèixer les novetats, la que recordava els grans estàndards. Ràdio, sempre ràdio, la que ens unit. Recordo que em van fer la broma i em van dir: venim d'una ciutat on es paguen alfa dòlars. Gràcies per la proposta, Mireia Besora. I algú va dir, en el nostre grup de Facebook, va recordar un proverbi francès: la vejez empieza cuando el recuerdo pesa más que la esperanza.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que emeten el programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Sí, aquesta temporada encara s'hi han afegit més, així que la benvinguda més cordial també als nous oients que s'incorporen. Quina cançó especial per tu posaries en el programa especial de celebració dels 32 anys? Aquest que estàs escoltant? Doncs l'amic Miquel C.G. va dir All You Need Is Love, dels Beatles, esclar.

All you need is love. Tot el que necessites és amor, esclar. De l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, publicat el 1967. És la proposta de l'amic Miquel CG i és un record, evidentment, per al nostre estimat company Josep Maria Francino, que sempre venia passejant per la vida amb B de Beatles aquí al Coco. Ah, però ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes. La pròxima és la que ens proposa la Montserrat Cervera Angelet i és una cançó d'Àdamo. I quan vam tenir a Àdamo aquí al programa al demanar-li una anècdota, ens va dir que en certa ocasió, a mitjans dels anys 60, estava gravant a un estudi de Londres i li van dir que a l'estudi del costat estaven gravant els Beatles i que estaven fent una pausa i que podia anar a saludar-los. I els va saludar a través del mirall del control, del tècnic, i en aquell moment els Beatles van tocar l'himne francès, i com que molta gent ha cregut que Àdamo és francès, tot i que va néixer a Bèlgica, ell ho va considerar, bueno, un autèntic luxe que els Beatles li dediquessin això. Però al cap d'unes setmanes es va donar compte que no li estaven dedicant res, que el que estaven era assajant l'inici d'aquest tema, del All You Need Is Love. I aquesta és la cançó de la Montserrat d'Àdamo, que la vol en francès. Une mèche de chevaux, que aquí es va dir un mechón de tu cabello. Recordes, oi, Coco?

0: I només deixa-m'ho un mechón de tu cabello. Àdamo, 1966. La proposta de la Montserrat Cervera. Angelet, gràcies.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena.
0: Quantes cançons, quants bons records, quants amics, quantes festes, quants motius per sentir-nos realment privilegiats. Gràcies per compartir-ho. Jo crec que junts estem fent... Bueno, jo encara no he dit la meva, però bueno, està sortint una selecció musical que identifica també aquest programa que sempre ha estat una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que ben segur ens enriqueix a tots. Aquí va la proposta d'en Marco Ventura Márquez. Sempre que sonen, me'n recordo de l'amic Escrivà, no? Perquè els dos demanàvem un homenatge als Bigis. Va ser que l'altre dia en un bolo al barri, a l'antic barri dels Indians de Barcelona, vaig tenir l'oportunitat de conèixer la seva dona i els seus fills, que escolten el programa perquè diu que és com tenir al costat, com tenir-lo al costat a ell, al seu pare o al seu marit. Marco selecciona una del 77. More Than a Woman. Serveix per ballar, però sona realment a

0: More than a woman, els Bee Gees, esclar. Moltes gràcies per la teva proposta. Amic Marc Ventura Márquez.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena.
0: Al teu costat, amb la millor música. Per exemple, la que ens proposa per aquest programa especial en Josep Maria Jurado, que ens diu: hola, Somebody Else Guy, de Jocelyn Brown, perquè la recordo de quan va venir en directe a l'Estudi 54 de Barcelona. Somebody!

Girl's Guy, és a dir, el noi d'algú altre. Un tema disco fantàstic publicat el 1984 per Jocelyn Brown, nascuda a Carolina del Nord, Estats Units, fa 70.

la proposta per aquest programa especial de l'amic Josep Maria Jurado. Gràcies. Estem arribant ja a la recta final. Quan rebo un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com de la meva parella, de la Montse, que em diu: hola Albert, moltes felicitats per aquests 32 anys del teu gran programa i quina bona idea celebrar amb cançons que han volgut escollir oïdors i compartir. La meva és la del grup Lime, Unexpected Lovers. Quan la poses a les teves sessions és un regalet. M'encanta. La ràdio és molt millor amb tu i això ho sabem tots. Per molts anys, carinyo, moltíssimes gràcies. Quina sorpresa!

Com oblidar aquest temàtol? Unexpected Lovers. Uns amants inexperts. Un dels diversos èxits omplepistes que van fer als anys 80, Lime. Un matrimoni canadenc. Aquesta concretament és de 1985 i és la cançó que ha escollit per aquest dia tan especial la meva companya de vida, la Montse. La Inés Barragán proposa Yo quiero verte danzar de Franco Battiato i jo encantat de la vida. L'escoltem enregistrat en directe a l'antic Celeste de Barcelona el 1988. Yo quiero...

0: Beato Faredo, gràcies per la proposta, Inés Barragán. I si voleu més Batiato, a iVox trobareu un programa especial que li vam dedicar recentment. Acaba aquest programa especial.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena.
0: Gràcies especials a tots els que heu col·laborat en aquesta selecció musical magnífica. I gràcies per tornar a la ràdio. No t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, Coco? Procura ser feliç.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui al Mirador parlem de canvis de rumb, de reinventar-se, i ho fem a través d'un badaloní que recentment ha publicat el llibre Jo tenia una casa vora el mar, i aquesta és una obra autobiogràfica on tothom que s'hagi sentit en algun moment perdut s'hi pot veure reflectit també en certa manera, no? Ell va passar del món de les finances al de la meditació. Avui ens acompanya en Pere López Prats. Què tal? Molt bon dia, Pere.
5: Bon dia.
4: Bon dia i benvingut. I aquí al Mirador el que sempre demanem als nostres convidats és que ens recomanin alguna música que per ells tingui algun significat especial o que simplement els agradi, que els acompanyi, no? I que ens permeti conèixer una mica més de la seva persona. Tu ens proposaves això.
6: Like a bird on the wild

0: Aquesta és la veu inconfusible de Leonard Cohen, eh? Per què aquest tema?
1: El Leonard Cohen m'agrada, a nivell personal. Però aquest poema el trobo interessant, la simbologia de com ocells en el filferro, podríem dir, a la corda fluixa una mica, no? És aquesta manera d'enfocar la vida, que no hi ha falses seguretats. Per molt que ens vulguem agafar, sempre som com ocells que estem intentant no caure del filferro, del fil de la corrina, on intentem aguantar-nos, sapiguent que tot és canviant i que tenim que estar preparats per aquests canvis. En un moment donat potser caurem i llavors tenim que mirar de caure bé.
0: Molt bé. Ets llicenciat en dret, diplomat en psicologia penal i família, en psicoteràpia sistèmica, vas ser gerent de la llibreria El Drac, ets professor de Tai Chi, si m'equivoco amb alguna cosa m'avises, eh? De Qigong i també de meditació.
1: Correcte.
0: Tot això és compatible? Almenys tu ho has fet compatible.
1: No tot alhora. El que passa és que tinc molts anys. Des de que em van acomiadar del banc, que és el tema que va el detonant del llibre, fins ara han passat 38 anys. Durant una època sí que vaig compaginar la professió d'assessor mercantil i fiscal amb tirar endavant la llibreria El Drac. I això era una mica complicat, però al mateix temps va estar bé, perquè la meva part més humanista la vaig poder realitzar a través de la llibreria.
0: Ja escrivies en aquella època?
1: Escrivia alguna cosa, alguns articles de cinema, perquè ja havíem començat a fer algunes coses de cinema des de la llibreria, però, de fet, un dels motius que em decidís prejubilar-me d'assessor laboral i fiscal i de llibreter i iniciar-me com a professor de Tai Chi va ser perquè també tenia ganes d'escriure. I tot i que jo no escric cada dia ni escric d'una forma continuada, sí que necessito cert espai, no solament per escriure, sinó per esbrinar, per imaginar, per visualitzar allò que després acabo escrivint, que és la meva manera d'escriure, generalment.
0: Què va passar? Quin va ser el detonant que et fes abandonar el món de les finances, no? Fins i tot la gerència d'un establiment, per bé que fos una llibreria, no? A concentrar-te o a fer un gir en la teva vida, no? I a dir, vaig apostar per la meditació, pel Tai Chi.
1: Hi van haver dos temes que jo crec que van ser bastant determinants. Per una banda, estava acabant la formació de teràpia sistèmica. I a la teràpia sistèmica t'observes molt a tu mateix. Per altra banda, amb una molt bona amiga, la Teresa Prades, vaig estar treballant també el tarot evolutiu d'Alejandro Jodorowsky. Hi ha una carta molt curiosa, és com una torre que es derrumba. I sembla que té que ser una carta perillosa, perquè la torre està caient, no?
0: I implica canvi.
1: I, però això implica canvi, efectivament, no? Jo crec que aquests dos detonants em van fer entreveure que estava massa enamorat del meu personatge de llibreter, d'assessor d'economia social, i que havia arribat el moment d'assumir aquests canvis. I, de fet, tenia moltes ganes d'ensenyar més Tai Chi i Qigong i d'escriure, també. Va ser tot plegat. No és una cosa massa conscient. Ara sembla que ho vaig racionalitzar molt i, de fet, són coses que passen molt a nivell emocional. El que passa és que, encara que sigui a nivell emocional, està bé que el filtre de la ment hi sigui, per no prendre decisions massa prematures, però en el meu cas crec que va ser el moment oportú.
0: Avui ens porta a parlar amb el Pere la publicació d'aquest llibre. Jo tenia una casa vora el mar, no? Quan t'he vist, t'he mirat i he pensat, aquesta portada del llibre em ressona i de fet és la mateixa imatge que portes impresa a la samarreta, que avui vesteixes.
1: Sí, el que passa és que hi ha un petit canvi. El llibre jo tenia una casa vora el mar, quelcom que s'ha perdut. I la casa és el símbol de tota una vida que s'ha esfondrat, que és el que em va passar, en certa manera, quan em van acomiadar del banc. La samarreta que porto, que és la samarreta que regalem amb la compra del llibre, ja posa una cosa una mica diferent.
0: La nostra casa
1: vora el mar. Ens hem tornat, d'alguna forma, a vertebrar a nivell personal. Per això, amb el llibre, regalem la samarreta. Aprofito per comentar que el llibre es pot trobar a la llibreria Mitja Mosca. Els hi estic molt agraït, perquè a mi no em coneixien massa, i com a escriptor menys, i van tenir la deferència d'agafar el meu llibre. I si algú compra el llibre a la llibreria Mitja Mosca, que es guardi el tiquet de compra, perquè amb el tiquet va la samarreta que tenim en el local, per no omplir la llibreria de samarretes, però tenen dret a aquesta samarreta.
0: Que és el mateix establiment on hi havia hagut el Drac, o a tocar?
1: Les noies de la llibreria Mitja Mosca, la Carla i la seva germana, estan al costat.
0: Just al costat.
1: Curiós, em fa molta il·lusió que allà hi torni a veure una llibreria, efectivament.
0: Parlem de Jo tenia una casa vora el mar. Aquest és un llibre autobiogràfic? Què hi expliques?
1: Un 20% d'autobiogràfic.
0: Un 20%.
1: Tot el que més ja no té res a veure amb en Pere López. El personatge que explica el llibre, o que explica l'història, història, que és el Rafael Hermoso, pot tenir un 20% de coses d'en Pere López.
0: Tot què li passa és en Rafael Hermoso?
1: El Rafael Hermoso té, en certa forma, un enfrontament amb un amic seu, que a més és el seu cap. Per tant, tenim un segon conflicte, que és l'enfrontament entre dos amics. Aquest segon conflicte ve provocat per un primer conflicte, que és d'alguna forma una dicotomia entre dos models de ciutat que es comencen a poder vislumbrar a la Barcelona de l'any 87-88. Ja està sorgint el que serà la Barcelona Olímpica, i, però d'alguna forma podem entreveure la Barcelona de la Diagonal cap amunt, a on jo treballava en els serveis jurídics del Banc de Bilbao, en el llibre La Banca Àngelus, i la Barcelona de les classes populars, dels barris, de la gent més humil, que jo situo a Nou Barris, arrel d'una diligència d'embargament del protagonista, de Rafael Hermoso, que sent una gran fascinació pel seu cap, que també és un personatge molt atractiu, encara se sent més fascinat per les dues persones a les que té que embargar. Dos germans pobres com una rata, que malviuen d'un petit negoci a Nou Barris, però extraordinàriament cultes. A partir d'aquest moment, l'enfrontament entre Rafael Hermoso i el seu cap, el Borja Roncalli, està servit. Però després hi ha un tercer conflicte, que són els conflictes interns del protagonista amb ell mateix, que és el que sorgeix més a la segona part de la novel·la. Per tant, estem parlant de tres conflictes, bàsicament.
0: I la casa, aquesta casa que se'ns presenta en portada, que ara tu també ens parles a través d'aquesta casa que torna, diguéssim, a reconstruir-se, no? Què és el que representa?
1: La casa representa el món que en un moment donat es pot esfondrar. També simbolitza, tornant a la cançó de Leonard Cohen, aquesta precarietat de la nostra estabilitat. L'estabilitat és molt fàcil que es perdi. Jo, quan treballava al banc, pensava, tinc una feina estable, m'agrada més o menys la meva feina, per tant, la meva vida laboral està molt ben enfocada, i això, en un moment donat, pot canviar com un mitjó. Amb la casa passa això. Eh? Jo tenia una vida que semblava que estava molt ben muntada, i resulta que no ho estava tant. Encara que el personatge això ja ho intueix, diverses vegades diu que té com un mareig, com un vertigen. Aquest vertigen és d'alguna forma un avís de que la seva vida no té unes bases massa sòlides. I després és el que té que revisar.
0: De fet, no sé si creus, no? que ens busquem massa en fora quan ens passen situacions de canvi, no? I ara faig referència a aquesta carta, no? Una mica del tarot que també doncs, citaves tu abans, en lloc de mirar-nos endins, no? I això també ens frustra més.
1: El que passa és que la societat ens invita a mirar cap enfora, a jutjant els altres, enfadant-se quan algú ens diu que no amb algun tema que nosaltres volíem assolir. Aquesta mirada cap endins és producte moltes vegades d'una crisi personal. Llavors la vida d'alguna forma t'obliga a parar-te i a iniciar aquesta feina d'introspecció. En aquesta feina d'introspecció moltes vegades hi ha una persona que ens està ajudant. Llavors, possiblement, lo important és si apareix aquesta persona, que sempre acostuma a aparèixer, que en siguem conscients i escoltant-se-la. Que pot ser un psicòleg, pot ser un amic,
0: pot ser un mestre de meditació
1: Un mestre de meditació disfressat, perquè la novel·la, la persona que la segona part de la novel·la, les últimes 40 pàgines, apareix, en teoria no és un professor de meditació. En teoria és algú que està allà, no diré per què, perquè explicaria massa a la novel·la, i que ofereix aquest tema. Hi ha unes quantes persones que el van seguint, i Rafael Hermoso el va seguint. Aquí és on comença a reconstruir-se a nivell personal, amb aquesta mirada que comentaves, amb aquesta mirada cap endins.
0: Què t'ha portat a tu, Pere López, aquest coneixement, no? Aquesta mirada sistèmica, integral d'un mateix, que després imagino que s'ha reforçat també amb tots aquells coneixements, no? A través del tai chi, del qigong, de la meditació, que una mica uneixen aquesta mirada física a través del moviment amb la més emocional o mental, no?
1: Uns anys després de que m'acomiadessin del banc, quan ja portava uns anys treballant a l'assessoria que vaig muntar amb excamarades de Bandera Roja, molt estimats, em vaig donar compte de que encara em faltava alguna cosa. I cap a l'any 92-93 vaig apuntar-me a un curs de meditació una mica per curiositat. Moltes vegades les coses les he fet per curiositat. Quan vaig començar a fer tai chi també. Però aquesta curiositat és intuïtiva. Intueixes que et falta alguna cosa, jo sóc molt buscador, i llavors vaig trobar una persona que feia uns cursos de meditació a Vallcarca, i ara li comentava a la teva companya Tuti, que ell, amb el curs, que cobrava molt poquet, et regalava un llibre. I el llibre es deia, vostè pot ser més feliç. feliç. No et deia el camí cap a l'autoconsciència, el camí cap a un estat superior de consciència. Mm-hmm. Era un títol molt més senzill, però per mi és clau el tema, la felicitat. I aquesta felicitat moltes vegades no la tenim que trobar cap enfora, sinó que la tenim que trobar cap endins. Després la projecció cap enfora també és important, perquè a mi la vida m'encanta. I guanyar-me bé la vida, penso que està molt bé, que no és cap cosa negativa. Però la verdadera felicitat tindrà que anar acompanyada d'aquesta introspecció, d'aquesta mirada cap endins. I la meditació és una eina molt poderosa.
0: I si el que hi ha dins no ens agrada? És aquesta la por que tenim?
1: És que això passarà. Això passarà segur. Quan mirem cap endins, veiem les parts més fosques que tenim. El personatge de la novel·la està enfadat amb el seu excap, està enfadat amb la seva família, està enfadat amb moltes coses. A través d'aquest procés d'introspecció es mira més cap endins i també veu que ell també té aquestes parts fosques. Ser capaços d'aguantar aquesta mirada cap a les parts ombrívoles que tots tenim és el primer estadi per començar a canviar. Si no, no ho farem. Si no, donarem les culpes a algú altre. Però no assumirem la responsabilitat de la nostra vida.

0: és molt complexa, és molt més complexa.
1: I no sé si ja treballes amb la idea de escriure algun altre llibre, alguna altra novel·la, si tindrà continuïtat aquest Jo tenia una casa vora el mar.
0: Estic començant a escriure la segona part de Jo tenia una casa vora el mar, que ja la situo a Badalona. En aquest llibre Badalona surt de refiló. La segona part, Rafael Hermoso estarà a Badalona. Però no m'agrada gaire parlar-ne de lo que estic començant a escriure, perquè això no vol dir que l'acabi, ni que tingui força, ni que arribi a publicar. Ja en parlarem. Però si segueixo escrivint, el que ara tinc en el cap és escriure la segona part de Jo tenia una casa vora el mar, que tindrà un altre títol.
1: Que no sé si serà La nostra casa vora el mar.
0: No,
1: no, tampoc.
0: Però estaríem aquesta línia.
1: Molt bé. Doncs, Pere, preparat per sotmetre's al nostre qüestionari del mirador?
0: No sé, sí, estic preparat. Estic com un ocell en el filferro, com deia abans. Però ho intentarem.
1: Molt bé. Aquest filferro no és molt ardent. Què no és en Pere López Prats? Què no et defineix?
0: Crec modestament que no sóc una moneda falsa. Que en aquest moment, entre el que faig i el que sóc, hi ha una bona complicitat.
1: I què sí que és? Què és el que et representa?
0: Una persona amb il·lusions, amb objectius, amb projectes.
1: Què t'hagués agradat ser?
0: Quan tenia 16-17 anys, m'hauria agradat ser actor de teatre.
1: No n'has fet mai de teatre?
0: Ni fet. En aquesta època em vam estar fent amb l'Harmonia Rodríguez, que era una persona molt interessant. Després vaig estar fent diversos cursos de teatre en el Centre Cívic Dalt de la Vila i m'ho vaig passar molt bé.

0: culturals, eh? A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: A la mort no li tinc por, i a la vida tampoc li tinc por, però li tinc respecte. Potser massa. Potser me la tindria que prendre no tan en sèrio.
0: Uh-huh. Amb què aniries a fer un cafè?
1: Amb alguna persona vinculada al món del periodisme que m'aportés coses a nivell d'entendre la realitat que està passant que jo no he sigut capaç de veure. Si haig de dir un nom, el nom que em venia aquests dies és el de la Milagros Pérez Oliva.
0: Uh-huh. I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Amb les 3, 4, potser 5 persones que van perpetrar el meu acomiadament del Banc de Bilbao, si és que encara estan vius, perquè ha passat molt de temps.
0: Un llibre? Guerra... És difícil que demani per un llibre quan tinc aquí al davant el que jo tenia una casa vora el mar.
1: No, anem a buscar d'alguna forma la gran literatura. Per mi el llibre que he rellegit més i que potser m'ha marcat més és Guerra i Pau, de Tolstoi.
0: I una pel·lícula?
1: Tinc dues que no sé mai quina triaria, perquè a més no tenen res a veure. Casablanca o qualsevol pel·lícula del Bogart, quan encarnava el personatge de Philip Marlowe, la mirada trista, enigmàtica de Bogart, desencantada, de l'home en certa manera desencantat, i el Gattopardo de Visconti, o qualsevol pel·lícula de Visconti, de la segona època sobretot.
0: I ja per acabar, un lema de vida.
1: Sigues fidel a tu mateix.
0: Molt bé, buscant aquesta honestedat, que deies que en aquestes alçades doncs, et sembla que ja has aconseguit conciliar.
1: Una mica.
0: És que no és pas fàcil ser honest amb un mateix, segurament és el repte, un dels reptes més grans de la vida. Acabem el Mirador, tal com l'hem començat, amb música, amb un altre tema que ens proposaves tu, en aquest cas d'Eric Clapton. No sé si recordes el nom de la cançó.
1: River of Tears. No, el meu anglès és molt dolent,
0: Per què aquesta cançó?
1: L'Eric Clapton té aquesta cançó i alguna altra, sobretot Lágrimas en el cielo, que són molt útils quan tens que fer un dol. I fer un dol és necessari. A mi em costa molt plorar. I quan feia teràpia sistèmica m'ho deien, és que no plores, és que et costaria, et aniria molt bé de vegades deixar-te anar. I aquí crec que l'Eric Clapton, sobretot amb Lágrimas en el cielo, però també amb River of Tears, ha ajudat a molta gent a fer un dol.
0: Un dol, sovint que passem de puntetes per aquests processos que són dolorosos, però que a la vegada necessaris i reparadors, segurament. Pere López Prats, ha estat un plaer, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Bon dia.

0: sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I fa tot just 3 dècades, el 30 de novembre de 1995, la ciutat romana de Baetolo va ser declarada com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'obertura de l'expedient, l'any 1983, i fins a la declaració oficial, van passar 12 anys de tràmits. L'antiga Baetolo, ubicada al barri de la Vila, conviu en l'actualitat amb noves edificacions. Avui volem conèixer què ha suposat per la ciutat aquesta declaració del jaciment romà com a vecín, i també quin impacte té en la societat d'avui dia. Ens acompanya la tècnica del Museu Clarafont, arqueòloga. Què tal? Molt bon dia, com
3: molt
2: estàs?
3: Bon dia.
2: Què diu la documentació sobre com es va viure la petició perquè Baetolo fos considerada vecín, no? Va ser una aposta de ciutat, aquesta?
3: Sí, clarament va ser una aposta de ciutat. Hem de tenir molt en compte que la ciutat romana de Baetolo es coneixia des de feia molts anys, és a dir, els estudiosos de finals del segle XIX ja sabien perfectament que cada vegada que hi havia obres es trobaven restes d'una ciutat romana que era perfectament coneguda, però totes aquestes reivindicacions sempre han sigut molt

0: molt presents, no?
1: Uh-huh.
0: Fa poc, amb el centenari del Centre Excursionista de Badalona, vam poder fer una exposició, una petita mostra en què explicàvem l'inici d'aquesta agrupació, de fet l'agrupació excursionista de Badalona, que tenia una secció d'arqueologia i història que justament eren promotors de... demanar tant a l'Ajuntament com a propietaris en els llocs on se sabia i es veia, perquè tenim fotografies que es veia, com anaven emergent les restes de la ciutat romana, no? I amb la voluntat, sobretot, de conservació del patrimoni, que en el fons és de tots, uh-huh. i d'un cert coneixement científic, no? Perquè l'arqueologia a Catalunya com a metodologia, com a ciència, la podem traçar clarament a partir dels anys 20 d'aquest segle passat, del segle XX, doncs tenien tots aquests interessos, no, de com Empúries, no, que era el gran exemple, doncs permetre conèixer la ciutat. Això, el descobriment de les termes també va ser molt important, no, el 1954-1955, la construcció del museu, i per tant tot això va culminar després de passar per uns anys de les grans transformacions al final del franquisme, en què havien vist tota aquesta gent i els seus deixebles com es construïa, començant a aparèixer màquines que destruïen la ciutat romana sense fer-hi res, va culminar que entre el 1977-1979, que es va recuperar l'espai que avui en dia és Font i Cussó, és el museu, uh-huh. que va ser una gran victòria de la societat civil, i la petició de demanar una incoació per fer bé cultural d'interès nacional la ciutat de... el jaciment arqueològic de la ciutat de Vallet-Oló. De fet, heu de pensar que, a més, era un moment de grans expectatives. El museu començava a estar format en gran part amb gent que havia sortit de la formació de la universitat, que fins aquell moment no havia sigut així. Per tant, es començava a professionalitzar tot un sector que permetia, doncs, poder posar els fonaments per això, no? Per conèixer i conservar el gran llegat que tenim. Hem de pensar que ciutats romanes, jaciments arqueològics urbans, perquè evidentment n'hi ha que són en àmbit rural o fins i tot Empúries, no? Podríem mm-hmm. considerar que no és pràctica, no és urbà.
1: Estret, no?
0: Exacte,
1: per exemple, clar.
0: De béns culturals d'interès nacional d'època romana n'hi ha dos, un és Tàrraco, mm-hmm. que té tota la ciutat, és vecín,

0: i president company, bueno, no, perdoneu, és Riera Matamoros. Ho dic una mica així, uh-huh. perquè fa una forma una sí. mica estranya. I aquests dos carrers, exacte, aquests dos carrers que s'extenen, no, Martí Pujol i Riera Matamoros, fins a arribar més enllà de l'autopista, justament per això vam poder descobrir les restes del lateral, uh-huh. quan s'estava fent el vial lateral, i anirien una mica més amunt, més o menys a l'alçada de l'Albenis, de l'Institut Albenis, per fer una mica de referències, uh-huh. no? Aquella zona del Pompeu Fabra, per fer una mica de referències que la gent li sigui potser més fàcil ara mateix, uh-huh. sense un plànol a la mà.
1: Camps on hi havia vinyes en aquella
0: Exacte.
1: Època. No?
0: Clar, hem de pensar que pràcticament no estava tot construït i sobretot bueno, la part més propera. No? Uh-huh. Aquest és el límit estricte, que és el límit del vecín. Després, evidentment, sabem que la ciutat romana s'extén molt allà i més o menys tot podem considerar. Després podem fer una valoració de què vol dir aquesta afectació, uh-huh. però crec que tots entenem que si una vila romana no està dintre l'espai protegit però està a tres carrers més enllà, té el mateix valor cultural, documental i de patrimoni.
1: O fins i tot quan encara es va que fer la parada de metro de Pompeu exacte. Fabra, no? En allà també exacte. L'illa Fredera van emergir.
0: Exacte, Pompeu Fabra estava al límit, llavors com que estava al límit es guia per unes altres directrius i unes altres protocols d'actuació, i això va fer, evidentment, perquè era una estació de metro i aquí entraven moltes altres temes més d'ús i de necessitats de la pròpia de població
1: actual, no?
0: Però sí que és veritat que si hagués sigut dins del vecín hagués anat d'una altra manera, segur.
1: Perquè els límits oficials, no, del, diguéssim, l'espai protegit no s'han ampliat malgrat l'evidència arqueològica que ara comentàvem, no? Capítulos estem més enllà, i no sé si podria ampliar-se en un futur o el temps, diguéssim, corre a la contra.
0: A la contra no, perquè sempre hi ets a temps d'intentar-ho. Jo crec que fins

0: Es considerava que la ciutat tenia 7 hectàrees i ara sabem que en té 14, o sigui, és el doble. Per això se'ns ha quedat curt el límit de protecció. Clar, si tots fóssim conscients de la importància d'aquest patrimoni i totes aquestes figures de protecció servissin, sí que podríem tenir un control absolut sense la necessitat imperiosa d'ampliar aquesta àrea de protecció, perquè evidentment comporta una sèrie de documentació, una sèrie de passos que evidentment doncs, tenen un control molt més exhaustiu des de l'Ajuntament, el Museu, la Generalitat, que no passen, o sigui, no fan servir els mateixos protocols, no? En altres espais, tot i que també està controlat i anem fent. Jo crec que és el moment, i de fet amb la Generalitat s'ha parlat alguna vegada, de si caldria ampliar aquesta àrea de protecció. Jo crec que de moment encara tenim sobre la taula estudiar si això es farà o no, però el que sí que és important és que, independentment de que es faci o no, tots siguem molt conscients doncs, que aquest patrimoni, és a dir, les obres noves, en llocs, per exemple, cada vegada s'està urbanitzant més, tota la part que ens quedava de serralada, no? Uh-huh. O espais que són potser més industrials, per exemple, això ens ha passat al barri de Coll i Pujol, que no està protegit.
1: Amb l'àrea de l'Estrella.
0: Exacte, l'àrea de l'Estrella, la nova construcció que s'ha fet Anselm Clavé amb Coll i Pujol i la plaça Alcalde Xifré.
1: Què passa si allà amb una nova construcció et surten, apareixen restes, no? De quina manera el propietari ha d'actuar, no? Estem parlant en un
0: sí,
1: espai
0: en un
1: que
0: lloc
1: queda...
0: on no sabem que hi ha restes i queda fora l'espai protegit.
1: I després et faré aquesta mateixa pregunta dins de l'espai, no? Quines són les tramitacions que un ha de fer, si hi ha ajuts o no?
0: En aquest cas, quan... tal com determina la Llei del Patrimoni Cultural Català i la legislació de l'Estat, sempre que trobes restes arqueològiques, sigui de l'època que sigui, abans de 24 hores has d'avisar a l'autoritat competent, que en aquest cas seria l'Ajuntament o la Generalitat de Catalunya.
1: Si no, estàs contravenint la norma, està clar.
0: Exacte.
1: I per tant pot ser sancionat.
0: Sabem perfectament que no hem rebut mai cap trucada que ens informi d'això. L'únic cas...
1: I això es fa sospitar,
0: Bueno, sí, és bastant sospitós. L'única vegada que s'ha trucat per avisar va ser justament ara fa 2 anys, en una promoció pública, de fet, que portava l'Incasol, que són aquests pisos que s'estan fent justament a Sant Crist, en què ens van avisar que hi havia hagut un esfondrament i que no sabien què podia ser. Vam anar i vam veure que era un refugi antiaeri que justament en vam parlar fa poc al museu. És l'única vegada. En canvi, aquells llocs que sabem, perquè justament aquests estudiosos que parlàvem al principi, no, als anys 50 sí que es coneixien molt bé el terreny i la ciutat, i quan encara no estava urbanitzada l'havien patejat tota, que sabem que hi havia restes de viles o d'estructures romanes, i hem aconseguit poder fer una actuació preventiva encara que no tenia una protecció específica, sempre hem trobat restes. Per tant, això augmenta una mica aquesta
1: sospita, sí, no? De que hi ha una infrainformació.
0: Exacte. En principi, si tu ets un propietari, un constructor, perdona, i trobes restes i no avises, però algú et veu, és una parada immediata de l'obra, són sancions, que això pot arribar, diguem, als casos més extrems en els tribunals. Però en aquest cas és la Generalitat que para les obres immediatament i que inicia les sancions al constructor, i igualment té l'obligació, com marca la llei, de fer aquesta intervenció preventiva.
1: En què consisteix aquesta intervenció? O sigui, anem al cas de que actuem diligentment, com toca.
0: Com toca.
1: No? Fora o dins del veí, no sé si és molt diferent la manera de procedir. Trobes en una construcció o en una reforma, doncs restes... Parlem de... És el que t'anava a demanar. Només arqueològiques d'època romana? Si és medieval, no passa res?
0: No.
1: I què has de fer, no?
0: Exacte. La diferència entre estar al vecín o estar en un altre espai de protecció, a nivell previ, no hauria de ser diferent. Mm-hmm. És a dir, sí que és veritat que dintre del vecín qualsevol obra que facis ha de passar per un informe tècnic, que a fora, evidentment, no, però on sabem que hi ha restes, sí. Mm-hmm. Val? En aquest cas s'igualen aquests dos casos, en el que tenim un pressentiment, un coneixement que hi ha restes arqueològiques tant dins del Vecín com fora del Vecín. Uh-huh.

0: Les actuacions que nosaltres en diem preventives, el que fan és que abans de començar l'obra i sempre valorant l'afectació, és a dir, és diferent una reforma, fer un ascensor, etcètera, etcètera, que no pas fer una obra nova. Clar, les obres noves, tal com marquen els codis tècnics actualment, fan sempre una fonamentació molt profunda que, vulguis o no vulguis, s'afecta al subsol actual. I, per tant, diguem, hem d'actuar més intensament o més extensament, és a dir, hem de controlar molt més tot el solar que no pas quan sabem que es fa una petita reforma. En aquest cas, quan són molt senzilles, són petites reformes, s'ha de canviar una claveguera, s'ha de fer un ascensor, tant dintre el vecín com en espais que puguem suposar que hi pugui haver-hi restes, es fa un control en paral·lel amb l'execució d'aquesta obra. És a dir, simplement el que s'ha de fer és s'ha de contractar un arqueòleg, perquè des del museu, evidentment, no, antigament sí que es feia fa molts anys, però des de fa molt de temps que
1: no
0: això es fa a través d'empreses. Exacte. Llavors, la llista d'espera seria eterníssima. Llavors, en paral·lel de fer l'obra, hi ha una persona que el que està fent és controlant que no surtin restes. Si surten restes, ho mira, les valorem, i a partir d'aquí, doncs, s'acaba l'obra i ja està.
1: Es cataloga, no?
0: Sí,
1: entenc.
0: Sí, es documenta tot molt bé.
1: En cas que surten restes,
0: sí. Sí, llavors intentem anar el més ràpid, perquè afecti al mínim, tant econòmicament com en qüestió de temps, a l'obra. En aquest cas, diguem que és la part més senzilla. Quan es fa una obra nova o una afectació real de gran part d'aquest solar, ja és diferent. Primer hem de veure realment si es conserven les restes en aquell espai. L'actuació és abans de començar l'obra. Es valora quines restes hi ha. Si hi ha restes, veiem que les restes es conserven no només, diguem, que hi hagin materials, trossos d'àmfora, no? Que diria la gent, sinó que hi ha estructures, hi ha murs, hi ha una vila, podria haver-hi una vila, podria haver-hi una via, per exemple, la via Augusta, o un enterrament, el que sigui. Llavors, en aquest cas, sí que s'ha de fer una excavació en extensió, i el projecte es valora, i aquí sí que canvia, si és dintre del vecín que si és fora del vecín.
1: Si és dins del vecín.
0: Si és dins del vecín, el projecte s'ha d'adaptar completament a la conservació de les restes, hi hagi el que hi hagi. Val? Si és fora el vecín, a no ser que hi hagi una valoració que obligui a conservar les restes in situ tal com s'han trobat, es pot demanar des de la constructora o la propietat, en base al projecte que hi havia en aquell solar, o desmuntar una part del jaciment i conservar-ne una, o desmuntar-lo totalment.
1: I conservar en magatzems.
0: Exacte. O... Llavors, tot el que en diem patrimoni moble, que és tot el que no són estructures, no? El que seria una casa, una piscina, uns dipòsits, un forn, tot això són estructures, i això no es conserva quan està fora. Si la Generalitat accepta que es desmunti, s'estudia, però evidentment no es guarda al museu, perquè llavors tindríem un museu que seria una ciutat, però tot el patrimoni immoble, com us deia, és a dir, els elements, totes les restes de ceràmica, de metalls, ossos que trobem, tant d'animals, d'elements fets amb os, lapidaris, pedres,
1: això sí
0: inscripcions...
1: Que es pot conservar.
0: Tot el que no és una estructura, ens ho enduem i ho guardem. Es fa l'estudi, s'inventaria i entra al museu.
1: Algú que, perquè ens queden pocs minutets, sí, no? I perquè pugui quedar clar, algú que, per exemple, ha comprat un habitatge que ja està, doncs, amb necessitat de ser reformat, ha dat la vida dins del vecín i que, doncs, ha de fer una reforma d'habitatge integral, no? Obres majors. De quina manera, ja ens has explicat que haurà d'alertar a les autoritats competents, en aquest cas la Generalitat, no?
0: Bueno, quan es fa dintre el vecín, quan demanes una llicència d'obra, hi ha directament el protocol que hi ha a l'Ajuntament, és que es fan una sèrie d'informes i dintre aquests informes previs a obtenir la llicència hi ha d'haver un informe d'arqueologia que digui si s'ha de fer una excavació prèvia o no.
1: Si s'ha de fer l'excavació, l'excavació pot ser que puguis no reformar aquella casa?
0: No.
1: No.
0: No.
1: Trigarà més? S'haurà de fer l'arqueologia pertinent?
0: Trigarà
1: no?
0: més? Normalment la gent s'espanta molt. Jo crec que ningú s'ha d'espantar avui en dia del que costa. No s'allarga tant més. Evidentment, l'objectiu d'aquella actuació arqueològica és la reforma d'un habitatge. Per tant, sempre es treballarà i es prioritzarà que allò es pugui fer. Potser els condicionants fan modificar algun element, però mai s'ha deixat... Bueno, he dit mai, i potser hi hauria una excepció. Però diguem que aquella actuació sempre tira endavant, ja sigui un espai que després quedi amb les restes arqueològiques visitables o no visitables, no? Per exemple, o es tapa. Sí, sí.
1: Qui, diguéssim, es fa càrrec del cost econòmic que suposa doncs, aquest treball d'excavació, no? Que s'ha de fer en aquest immoble, que és privat?
0: El cost econòmic sempre el fa la promotora, el propietari o la constructora, això com decideixin, però sí que també és molt interessant que tothom sàpiga que és que la Generalitat té tota una línia d'ajuts en les quals les intervencions arqueològiques tenen un pes important i llavors un cop s'ha fet aquesta actuació tu demanes una documentació des del museu, ajudem, la gent en realitza consultes, sempre avisem, això informem nosaltres, si algú té algun dubte, i llavors una part de la teva inversió o fins i tot el total d'aquella actuació
1: la pot recuperar,
0: queda recuperat. Heu de pensar que l'última línia de subvencions que es va donar l'any passat, el 2025, de 600.000 euros que havia destinat la Generalitat a actuacions a Catalunya, gairebé 100.000 van anar a Badalona, val? Perquè el seu vecín també dona una puntuació i fa que tingui uns criteris de prioritat. És a dir, una sisena part d'aquests diners es van invertir en el vecín del jaciment arqueològic de Baetulo. Siguin restes romanes o no, eh?
1: Això t'anava a preguntar, perquè m'ha quedat abans el dubte, que t'havia preguntat si només era d'època romana o si és medieval, s'ha de procedir de la mateixa manera.
0: No, nosaltres tenim molt en compte que, evidentment, a dintre el vecín, per exemple, si trobessis restes... Ara em vull explicar bé per dir això. Si trobéssim restes medievals i a sota hi ha la ciutat romana, potser faríem una valoració que les restes medievals es poden desmuntar, però les romanes és obligatori que es quedin integrades en el projecte, és a dir, no es poden desmuntar, a no ser que hi hagi, que sigui impossible fer-ho d'una altra manera, justament per poder fer viable el projecte. Això no vol dir que ens dediquem a desmuntar tot el que és medieval, perquè malauradament no tenim gaires coses medievals i justament intentem preservar-ho. Però sí que llavors es fa una valoració, igual que faríem amb la valoració de les restes romanes o medievals, fora d'aquest espai de protecció. I això el que marca és la pròpia llei del patrimoni català.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Clara Font, per haver-nos acompanyat avui i intentat esclarir també aquesta realitat amb què es troben també doncs, tots els veïns que viuen en aquest entorn de la ciutat, que no són pocs, no?
0: Sí, sí.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Una de cada 10 persones majors de 65 anys té Alzheimer a Catalunya. La Fundació Catalunya La Pedrera dona precisament suport a persones en la seva fase inicial de la malaltia i ho fa amb l'objectiu de mantenir les seves capacitats i la seva autonomia al màxim de temps possible. A Badalona tenim dos espais on es duen a terme aquests tallers de reforç de la memòria. Un d'ells està situat a l'Avinguda Sant Salvador, a Llefià, i l'altre a la plaça de la Vila, s'anomena Espai Badalona Centre, i fins allà s'ha desplaçat la nostra companya, la Cora Gilabert. Bon dia.
4: Hola, Núria. Avui hem vingut a un dels espais que la Fundació Catalunya La Pedrera té a Badalona per conèixer una mica més a fons el programa Reforç de la Memòria que imparteix aquesta fundació. Volem saber una mica què fan en aquest espai. En parlem amb la neuropsicòloga del programa de Reforç de la Memòria, Marc Capella. Bon dia, Marc. En què consisteix exactament el programa de Reforç de la Memòria?
5: Doncs el programa de reforç de la memòria va dirigit a persones grans amb deteriorament cognitiu lleu o moderat, derivat de principalment malaltia d'Alzheimer, però també pot ser causat per altres demències o per factors vasculars, metabòlics, estat d'ànim o un estil de vida poc saludable. El que fem és el tractament no farmacològic, que acompanya el tractament farmacològic que prescriuen els metges, amb l'objectiu d'alentir o endarrerir el màxim temps possible l'atrofiament cognitiu. Això ho fem amb, gràcies a les noves aportacions de la neurociència en el camp de la neurorehabilitació, que implica estimulació cognitiva, estimulació física, activitats de creativitat i expressió. I sempre també una cosa que ens diferencia és que hi ha un component grupal molt important. Es sap que el sentiment de pertinença, el sentir-se escoltat i recolzat per part d'iguals, té un gran efecte a nivell de connexió social, pal·lia el sentiment de soledat i això té un gran efecte neuroprotector, és a dir, protegeix el cervell.
4: I això una mica relacionat amb el que explicaves, quina diferència hi ha entre aquests tractaments i els que es poden fer, per exemple, en un casal de gent gran?
5: Els nostres professionals són neuropsicòlegs, fisioterapeutes i tècnics de creativitat que estan formats en el camp de les demències, amb el que deia les últimes aportacions de la ciència, i fem un tractament totalment personalitzat per aquestes persones. Quan una persona entra, fem un pla d'atenció individualitzat on s'inclouen el seu estat de salut, les seves necessitats a nivell cognitiu, físic i emocional, i a partir d'aquí dissenyem un tractament específic per poder-hi donar resposta. A més d'atendre'ns això, una altra cosa i tret diferencial és que són persones en moments inicials d'aquestes malalties, inclús hi ha algunes que tenen símptomes molt primerencs, encara no tenen diagnòstic, i a part de fer el tractament no farmacològic, el que fem també és donar eines per poder assimilar el diagnòstic i per poder conviure el millor possible amb aquestes malalties.
4: Què passa emocionalment pel cap d'una persona que acaba de rebre el diagnòstic, que encara està en aquestes fases inicials de la malaltia?
5: Sí, doncs d'entrada és el que s'experimenta un estat de xoc, no? Ningú s'espera rebre aquest diagnòstic, tot i que sabem que és una possibilitat, doncs d'entrada és moment de xoc, doncs molta por, no? Doncs de ganes de conèixer doncs, què és aquesta malaltia, com m'afectarà, què puc fer per fer-hi front, i bueno, ens passen, viuen moltes emocions i nosaltres, el nostre equip de psicòlegs, el que fem doncs, és acompanyar aquestes persones en aquest moment.
4: Quan parlem d'estimulació cognitiva, de què estem parlant exactament?
5: L'objectiu és alentir a través d'activitats que estimulen el cervell i les xarxes neuronals el progrés de la malaltia i mantenir el màxim temps possible les capacitats cognitives i l'autonomia en el dia a dia de les persones que tenem.
4: I és cert que el cervell manté plasticitat fins i tot amb aquestes edats avançades?
5: Sí, la plasticitat neuronal és un fenomen que es dona amb totes les persones en tot moment vital, en tot el cicle vital, inclús quan tenim una malaltia, inclús quan som grans, es dona el fenomen de plasticitat i la neurorehabilitació es basa en això.
4: I quins beneficis pot notar una persona que participa en el programa? Són beneficis que es noten de seguida o necessites venir unes quantes sessions fins que es notin aquests beneficis?
5: Doncs el que ens traslladen tant les persones que van a fer les activitats com les seves famílies és que es noten doncs, més actius, més lúcids, amb més claretat, no? Quan tornem a tenir una rutina, quan estem actius, quan el cervell es torna a activar, el que ens aporta és això, no? És que tornem a estar concentrats, tenim millor memòria, tenim més il·lusió, estem molt més actius, tornem a tenir ganes de viure i tenim habilitats per poder-ho fer.
4: Anem a parlar ara amb algun dels participants d'aquest programa. Ens acompanyen Lluís Pastor i la Joaquima Torres. Coneixies ja aquest programa de la Fundació La Pedrera abans de venir-hi?
6: No coneixia, però una companya un dia parlant, passàvem per aquí davant de l'Ajuntament i estava parlant, dic, ostres, ja amb el temps estic perdent una miqueta la memòria i tal. M'hauria de trobar, ella coneixia també aquest ambient, i volia trobar alguna cosa per poder-ho. Diu, mira, aquí ho tens. Em va assenyalar aquí, i llavors, al cap d'uns dies, no em repensava, vaig estar parlant amb la meva senyora, i va, doncs sí, anem-hi. I ara pues, ja porto aquí quasi un parell d'anys. Molt bé. A part de que t'ho passes bé, vas treballant la memòria, que és el que interessant, que és el que vas perdent una miqueta.
4: Això li anem a preguntar, què és el que fan en aquests tallers?
6: Aquí, treballar la memòria, la passada i la present.
4: I com ho fan, això?
6: Oi, fent-se preguntes. No paren, però molt bé, no? A més, per exemple, el dilluns passat anem a estar parlant d'una població russa que es diu Stalingrad. Jo havia estat a Stalingrad, un company meu també havia estat. I vas recordant aquests moments que vas estar a Stalingrad, que és el que vas veure, que on te vas anar, que vas tocar... I això et fa recordar, i vas traient la memòria, vas traient coses que dius, ostres, no. I això del passat, i també ara també ve el taller de present, no? El present, que és el que veus, que és el que toques, que és el que visites, que és el que... I així ens vas fent i vas passant-ho francament bé. A més disfrutes, tu passes bé, passes tres horetes aquí, fantàstiques. També hi ha una tercera classe, que és la més dura, gimnàstica. Sí, però asseguts amb una cadira. El fotut és que quan acabes, al principi penses, oh, això, què farem? Acabes cansat. O sigui, això vol dir que han mogut tot el nostre cos.
4: Molt bé, moltes gràcies, Lluís. I Joaquim, aquesta pregunta és per tu. Què és el que més li agrada de venir aquí?
7: A mi el tracte, la simpatia que t'agafen, et dona molt, molta cosa positiva.
4: I ha notat canvis des de que hi participa?
7: Sí, perquè ho fas amb una il·lusió, et distreus i passes molt bé amb els companys, amb els mateixos monitors... Són tots molt macos i això t'anima.
4: Se sent més animada, no? Sí. Recomanaria aquest programa a altres persones?
7: Jo crec que sí. Tot el que sigui, perquè tot és positiu, tot és molt maco.
4: I què li diria a algú que té dubtes de venir?
7: Pues que s'assegurés i que vingués a provar-ho i ja trobaria el seu puesto per poder venir i passar-s'ho bé.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Joaquima. Mar, l'activitat física i la socialització també influeixen en l'evolució de la malaltia?
5: Sí, nosaltres el que fem són els tractaments no farmacològics per abordar el deteriorament cognitiu, que inclou l'activitat cognitiva, l'activitat física i també el vincle social. Aquí doncs, hi ha un de l'eix vertebral del cervell, és una activitat física dirigida per fisioterapeutes especialitzats en neurologia, que fan doncs, aquestes dinàmiques per treballar la força, l'equilibri, la coordinació, prevenció de caigudes, etc.
4: I les famílies, quin paper juguen en tot plegat? També trobeu famílies que estan dubtoses de com enfocar les malalties? Com les ajudeu?
5: Nosaltres donem servei tant a les persones que reben el diagnòstic com al seu entorn. Quan entra a casa un diagnòstic d'aquesta envergadura, doncs una malaltia d'Alzheimer o una malaltia de Parkinson o alguna malaltia neurològica, no només té un impacte amb la persona que li diagnostica la malaltia, sinó que també tindrà una afectació amb tot el seu entorn familiar, perquè doncs, a poc a poc aniran notant els símptomes, aniran canviant els hàbits d'aquesta persona, potser la personalitat, i ells doncs, amb el temps l'hauran d'anar ajudant, és a dir que el seu rol com a cuidadors doncs, també comença. Nosaltres donem informació per gestionar-ho el millor possible, fem atenció individualitzada per resoldre possibles dubtes i també tenim uns grups d'ajuda terapèutic on s'ajunten familiars amb un professional que dinamitza xerrades i tallers amb la idea doncs, de facilitar l'adaptació a aquesta nova situació familiar.
4: I quines són les preocupacions més habituals dels familiars?
5: Depèn del moment que estiguin en el procés de diagnòstic. Hi ha persones que encara no els han diagnosticat, encara tenen pendents la visita amb el neuròleg i estan doncs, assimilant no? que potser els oblits, els despistes, no només són relacionats amb que el seu familiar s'ha fet gran, sinó que poden ser una cosa més o que van més enllà i estan doncs, assimilant. Hi ha persones que venen ja del neuròleg amb un diagnòstic més recent, doncs ja s'estan fent a la idea del que passarà i el que tenen és necessitat d'informació sobre com anirà la malaltia i també volen saber doncs, què hi poden fer, no? Sabem que són malalties que malauradament avui en dia encara no podem curar, però sí que tenim moltes eines terapèutiques que poden endarrerir considerablement el curs de la malaltia i l'aparició dels símptomes. Llavors doncs, tenen aquesta necessitat d'acompanyament emocional i d'informació.
4: D'acord. I si ens pots parlar una mica del servei de dinars que s'ofereix aquí, tant pels pacients com pels familiars?
5: Doncs amb la nostra quasi trajectòria de 13 anys atenent a persones amb deteriorament cognitiu lleu moderat, ens vam donar compte que una de les necessitats més importants que tenien era el tema de la nutrició. Les persones doncs, grans, amb dificultats de memòria, a vegades doncs, a poc a poc van deixant de costat el que és una alimentació equilibrada i acaben doncs, sopant doncs, un iogurt amb algunes galetes, no? Doncs, a poc a poc hi ha risc de desnutrició. Aleshores, la Fundació Catalunya la Pedrera va ficar en marxa el servei de dinars, que hi ha dues opcions, o l'opció de quedar-se a dinar al mateix centre on les persones venen a fer les activitats d'estimulació, o també hi ha l'opció que s'emportin el dinar o el sopar a casa per ells i pel seu cuidador. D'aquesta manera garantim que tenen una dieta equilibrada.
4: Moltes gràcies, Mar. Recordem que a Badalona hi ha dos espais de la Fundació que ofereixen aquests serveis i que aquest programa pot marcar una gran diferència en les fases inicials de la malaltia, un recurs que pot canviar la vida. Us animem a venir i conèixer el centre.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIX, una nova manera de veure el crim va començar a fer-se lloc dins el món acadèmic i jurídic. Fins llavors, es considerava que el crim era fruit d'eleccions morals o circumstàncies socials, però un metge i criminòleg italià, Cesare Lombroso, va sacsejar aquestes idees amb la seva teoria revolucionària. Els criminals no eren només productes de l'entorn, sinó que portaven el crim a la seva pròpia naturalesa, inscrit al cos i la ment. En teories com aquesta, naixia l'escola positivista de criminologia. Com va arribar Lombroso a aquestes conclusions? Quines eren els trets físics i psicològics que, segons ell, definien el delinqüent nat? I com va influir aquesta visió en la manera d'entendre la justícia i la criminalitat? Avui, a les portes de Troia, ens endinsarem en l'escola positivista i en la figura de Cesare Lombroso, descobrint com les seves idees van transformar la manera d'entendre el criminal. Benvinguts a una època en què la forma del teu crani podia determinar el teu grau de criminalitat. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts, benvingudes una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio i història de la xarxa de comunicació local gravat des dels estudis de ràdio castellà. Avui, per continuar la sèrie de dos programes que estem dedicant a la història de la criminologia, avui per parlar de Lombroso i l'escola positivista. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
3: Bones, què tal?
2: Avui tornem a tenir l'Isidre Pérez com a convidat. Ell és llicenciat en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció amb una menció en Psicopatologia Criminal. Benvingut, Isidre.
4: Moltes gràcies.
2: Abans de començar el programa d'avui, recordem un altre cop, ens estem ja fent una miqueta insistents, però és la nostra feina, per dir alguna cosa, que ens hem presentat al concurs d'iBooks i agrairíem moltíssim que l'audiència fes, els nostres oients, la nostra comunitat troiana, faci un vot de confiança cap a nosaltres per donar una miqueta més de visibilitat a iBooks, que és una plataforma molt important de podcasting, a un programa de divulgació històrica i sobretot en català.
3: Sí, bàsicament són els premis anuals que premien els podcasts amb més vots, en diferents categories. En principi, voteu una de la que us doni la gana, però la de ciclisme no tindria molt sentit. Hi ha la de història, ciències socials, i ara d'humor, si considereu. Vull dir, voteu-nos a la que us doni la gana, no serem nosaltres que ens prendrem seriosament nosaltres. El premi tampoc serveix de res, també us hem de dir, però ens fa il·lusió poder dir que, bueno, doncs és una mena de termòmetre per veure
2: com estem.
3: Estàs estupendo, ja ho saps.
2: Moltes gràcies. Tu sempre ho estàs.
3: Però sobretot també ens fa gràcia, no?, que ja que portem 12, 13 anys fent un podcast de història, de divulgació històrica en català, doncs...
2: 469
3: programes. 469
2: programes.
3: Ja que aquest premi sempre es guanya en podcast en espanyol, no?, perquè no deixen de tenir una comunitat darrere molt més gran, doncs també és interessant, no?, que algun dia algun finalista sigui un podcast en català, que no passa res.
2: I fet aquesta petita crida, ara sí que sí, ja podem començar amb la pregunta inicial que li farem al nostre convidat, recordem Isidre Pérez. Isidre, per què dediquem un programa a l'escola positivista i sobretot a Lombroso?
4: Hola, doncs dediquem un programa a aquesta escola perquè va fer aportacions molt importants a la criminologia. Ni més ni menys, Cesare Lombroso és considerat el primer criminòleg.